0: Final de la Lliga de Bàsquet amb el València-Barça a les 8 amb transmissió del Tot Gira Catalunya Ràdio. És el millor de 5 partits amb els dos primers a València. A les 9, segon partit de la final de la Lliga de Futbol Sala entre el Barça i el Pozo Múrcia amb 1-0 per als blaugranes. El tanca Eric deixarà l'equip a final de temporada. I el Mundial debut del seleccionador de Portugal, Robert Martínez, amb empat a 1 davant el Congo. Anglaterra guanya Croàcia 4-2 amb gol de blaugrana. Rashford i Gordon titular.
1: Matí assolellat, a la tarda es mantindrà el sol amb nuvolades al Pirineu, amb alguns ruixats locals a l'Aran i l'Alt Pirineu. Farà la mateixa calor, tot i que puntualment pot baixar una miqueta. La calor s'intensificarà a finals de setmana, coincidint amb l'arribada de l'estiu.
2: Trescat Info.
1: 9 i 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. Doncs bé, els Estats Units i l'Iran han confirmat la firma del memoràndum d'entesa que ha de posar fi a la guerra a l'Orient Mitjà. La firma s'ha fet de manera electrònica i Donald Trump ha firmat des del Palau de Versalles, on ha sopat amb el president francès Emmanuel Macron. Ell mateix ho ha confirmat als periodistes que l'esperaven a la sortida. El document declara un alto el foc permanent a tots els fronts, inclòs a l'Iban, mentre es negocien tots els punts, com el programa nuclear iranià. El més imminent ha de ser la reobertura de l'estat d'Hormuz i, en aquest sentit, Trump diu que ha evitat una catàstrofe econòmica. El preu del barril de cru Brent, el de referència a Europa, ha baixat lleugerament fins als $77. Anem cap a Washington, Oriol Serra.
3: Els Estats Units i l'Iran han acordat l'aturada permanent de les operacions militars en tots els fronts, incloent-hi el Líban. Els dos països també han pactat renunciar a l'ús de la força o de l'amenaça, un punt que el president Donald Trump ja ha posat en perill abans d'hora.
4: Els dic que si no compleixen l'acord, no vull fer-ho, però els bombardejarem. No crec que es desviïn de l'acord. Què més puc fer? Portar-los als tribunals? Et portaré als tribunals. Et denunciaré. No, els bombardejarem si violen l'acord. No ho vull fer. Vull que compleixin l'acord.
3: El document també recull l'acord d'aixecar el bloqueig naval a l'estret d'Hormuz per part nord-americana, d'aixecar-ne els peatges durant 30 dies i la retirada de la marina nord-americana durant els 30 dies posteriors a la signatura de l'acord final, el qual no es podria acabar signant fins a l'Assemblea General de l'ONU a finals de setembre. Al memoràndum, l'Iran renuncia a tenir o a desenvolupar armament nuclear i se li concedeix mantenir l'estatus quo pel que fa al seu programa atòmic. La destrucció dels residus nuclears iranians es farà sota la supervisió de l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica.
1: El secretari general de l'Aliança, Mark Rutte, i el secretari de Defensa dels Estats Units, Pete Hegseth, celebren l'acord entre Washington i Teheran, firmat aquesta nit. Ho han comentat en la seva arribada a la seu de l'Aliança, on avui hi ha reunió dels ministres de Defensa i en què l'estratègia nord-americana d'afeblir la seva presència a Europa tornarà a estar sobre la taula. Com us dèiem, està en marxa el desnonament de tres famílies al barri de la mina Sant Adrià de Besòs, on hi ha un ampli dispositiu policial. Són els primers d'una sèrie de desallotjaments que afecten una seixantena de famílies que el jutge ha ordenat fer fora després que ocupessin pisos públics fa 9 anys. Anem cap allà. David Àngela, bon dia.
5: Hola, bon dia. Una cinquantena de veïns continuen davant del número 58 d'aquí de la Rambla de la Mina, mentre els operaris ja han procedit a presentar els tres pisos desallotjats aquest matí. Un operatiu policial sense contemplacions s'ha despallegat l'assistència que pretenien oferir els ocupants del bloc. Crits, estrebades i tensió per evitar aquest llançament forçós. Segons la Samira, una de les desallotjades avui, que té dues criatures, van estar negociant amb l'Ajuntament regularitzar la seva situació, però l'administració es va fer enrere.
6: Es que si se supone que estos pisos no valen 1 millón de euros, entendemos que no nos vamos a quedar, pero si son de protección oficial, al ser vulnerable, que cumplan los requisitos, nos tendríais que poner un alquiler. Era lo lógico. Se echaron para atrás, no sé el por qué, dijeron que ya no, que era para el edificio Venus. Edificio Venus, si hay gente vulnerable, que lo habrá, aquí también hay. Y claro, quitarnos a nosotros para meterlos a ellos cuando ya llevamos 10 años ocupando la vivienda.
5: Des del Sindicat de l'Habitatge de la Verneda i del Besòs adverteixen que l'administració està intoxicant la convivència de la mina. Una lectura que també fa la Jennifer, una veïna d'aquest bloc, que han de desallotjar dilluns que ve.
7: ¿Por qué? Porque somos familias que llevamos 9 años ahí viviendo y claro, no quieren meterse otras personas aquí, porque saben que son problemas, nos están echando a nosotros, niños

0: con niños pequeños para meter a otras familias. Esas familias no quieren problemas tampoco.
1: Segons fonts consultades per aquesta emissora, les persones amb vulnerabilitat seran ateses per la Mesa d'Emergències de Sant Adrià, però els afectats recorden que el protocol només fixa aquesta ajuda per 3 nits. Els veïns estan indignats i adverteixen que la mina és ara mateix polvorí.
2: Doncs estarem pendents, David, gràcies, bon dia.
1: Adéu, bon dia.
2: I tenim 13 dotacions dels bombers de la Generalitat treballant en l'incendi de Talavera a la Segarra, on encara hi ha zones de l'interior del perímetre que fumegen. El foc va quedar estabilitzat ahir al vespre i aquest migdia esperen poder controlar-lo. Han cremat unes 60 hectàrees, sobretot camps de cereals. Anem cap a Lleida, Estela Bosoms.
3: Les feines d'extinció durant la nit han anat bé, però la previsió dels bombers és continuar treballant-hi durant tot el dia. El dispositiu que hi mantenen aquest matí és de 13 dotacions terrestres. Finalment, no està previst que s'hi incorporin mitjans aeris. Ara, sobretot, es tracta de remullar aquells punts que encara fumegen per assegurar que no hi ha revifades quan arribin les hores de més calor. Recordem que el foc va començar al voltant de les 6 de la tarda i fins a les 10 no es va poder donar per estabilitzat tot el perímetre. Va començar en una zona de camps de cereal i va avançar ràpidament perquè la majoria de finques de la zona estaven sense segar. L'incendi també va obligar a confinar durant unes hores 4 nuclis a Ribera d'Ondara i Talavera. En declaracions al Catalunya Nit, l'alcalde de Talavera, Ramon Trullols, agraïa la feina de molts pagesos que van treballar amb els tractors per fer tallafocs.
4: Tinc de donar les gràcies a tots els veïns d'aquests pobles perquè han respost ràpidament amb els seus tractors per poder controlar ràpidament el foc. Vull dir, no hi ha hagut ningú que hagi tingut por de posar a dins un camp de cereal amb el tractor a passar la grada o a passar les reus per poder fer un tallafoc.
3: Els agents rurals investiguen les causes d'un foc que ahir a la tarda va arribar a mobilitzar més de 200 efectius.
2: En canvi, ja s'ha controlat l'incendi que ahir a la tarda va cremar una part del Centre de Recerca i de Cresa de la Universitat Autònoma de Barcelona a Cerdanyola del Vallès. El foc, que no va deixar ferits, va afectar la nau de les oficines i l'adjacent, on hi ha un paller que va quedar del tot calcinat. Les flames no van arribar fins a la zona on hi ha els laboratoris de màxima bioseguretat i els animals. Ho explicava el director general de l'IRTA, Josep Busall.
5: L'incendi no ha afectat amb aquest segon edifici, per tant, la biocontenció no ha quedat afectada, no ha afectat a cap animal. És un missatge de tranquil·litat, doncs, que l'edifici de biocontenció i de bioseguretat està en perfectes condicions.
6: Fresca Info.
7: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
8: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
9: I si no cal que esperem a divendres per dinar en aquell restaurant que tenim tantes ganes d'anar-hi? I si de les escapades de cap de setmana en comencem a dir escapades de dilluns o de dimecres? Per què no hem d'anar al teatre el dimarts o el dijous? Amb el cupó diari de l'11, de dilluns a dijous pots guanyar fins a 500.000 euros i dedicar-te a ben viure cada dia. Cupó diari de l'11. Et toca ben viure.
10: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
2: 9 i 11 minuts, les explicacions de José Luis Rodríguez Zapatero no han convençut el jutge de l'Audiència Nacional Espanyola, que manté que hi ha indicis racionals de criminalitat contra ell per rescat de Plus Ultra i per les joies del seu despatx. Zapatero està satisfet després de la declaració de 3 hores ahir davant el jutge i demana temps i confiança per demostrar la seva innocència. Tot això mentre avui estem a l'espera de la decisió del jutge sobre l'aplicació o no de mesures cautelars en el cas de la parella de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. Anem cap a Madrid, Paula Brujats.
11: Zapatero ho va negar tot, mai va maniobrar a favor del rescat de Plus Ultra, ni té societats offshore a l'estranger. Unes explicacions, però, que no es creu el jutge Calama i l'adverteix que ha deixat una gran llacuna al no respondre sobre les joies del seu despatx. Zapatero li ha promès que d'aquí 10 o 15 dies li entregarà documents per acreditar-ne l'origen. El jutge, per tant, queda a l'expectativa de més explicacions, el continua investigant, però no li retira el passaport perquè no hi veu risc de fuga. En un comunicat, Zapatero, que continua sense fer declaracions als mitjans, demana temps i confiança, reconeix que és dolorós saber que hi ha gent decebuda amb ell, però promet que tard o d'hora la veritat s'imposarà i no decebrà.
2: I el govern espanyol sí que veu convincents les explicacions de Zapatero, perquè diuen que el fet que el jutge no hagi ordenat cap mesura cautelar és significatiu. La Moncloa respira més tranquil·la, però el PP considera que Zapatero ha tornat a mentir. Anem a Madrid de nou, Àngels Lapuente.
3: La Moncloa creu que les explicacions de Zapatero sí que han convençut el jutge, consideren que el fet de no retirar-li el passaport és un gest de suport a la tesi del president espanyol. Mentre Pedro Sánchez evitava referir-se a Zapatero, els ministres Ángel Víctor Torres i Grande Marlaska defensaven la seva innocència i insistien que no se'l condemni abans d'hora.
6: Bueno, nosotros hemos dicho que estábamos convencidos de que iba a poder demostrar su inocencia, lo seguimos pensando exactamente igual.
12: No es la UCO quien dicta sentencia, no es la UDEF quien dicta sentencia. Y son los jueces los que deberán, en su caso, condenar, dictaminar las pruebas.
3: Pressupostos o eleccions advertien des del PNB, mentre Junts deixava clar que Sánchez no tindrà els seus vots per aprovar els comptes públics.
2: El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, veu ara més a prop un avançament electoral. Tot i que Sánchez ho descarti, el líder popular ho contempla amb més optimisme que dos mesos enrere. Ho ha dit en una entrevista a El Hormiguero de Antena 3.
13: No tengo garantías de nada. Yo no puedo garantizar cuándo van a ser las elecciones, pero hay cosas que se están moviendo. Los pronunciamientos del PNV y los pronunciamientos, sobre todo, de Junts.
2: Feijóo també ha lamentat que, segons ell, l'expresident Zapatero continuï sense aclarir l'origen de les joies que la policia va trobar al seu despatx.
14: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3CAT Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
15: El radar, el podcast diari de notícies a 3CAT Info, amb Eloi Barrera.
14: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
2: Pràcticament un quart de 10 del matí, fem una pausa pel trànsit i pel temps. Fem un repàs, per tant, a la situació de carreteres i autopistes del país i al transport públic. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
16: Bon dia. Actualitzem la situació perquè està sent un matí de circulació més complicada del que és habitual per diverses incidències. L'avaria d'un camió a l'AP7 a Barberà segueix tallant un carril i provoca cua d'uns 7 quilòmetres en sentit Girona. A la mateixa via Santa Perpètua en sentit Tarragona. Ara hi ha densitat d'uns 6 quilòmetres des de Mollet per un accident entre un camió i un turisme que ja han estat retirats de la via. Encara complicada la circulació a la Ronda Litoral entre Sant Adrià i Santa Coloma per una avaria que talla un carril sentit Trinitat i els punts habituals a aquesta hora, sobretot d'entrada cap a la capital. Pel que fa al transport públic, recordem que hi ha una incidència al tram degut a una manifestació, no funciona entre les parades Parc del Besòs i Estació de Sant Adrià.
15: El temps.
2: Amb l'Enric Agut.
17: Matí ben tranquil, matí de sol, amb només algun núvolet baix a primera hora que hem tingut cap al Montsià i al Baix Ebre, alguna calitza, alguna boirina, damunt del mar, a l'interior també un matí de sol, tranquil, i ràpidament pujarà la temperatura, però pot baixar una mica respecte a ahir, a 1-2 graus a moltes zones, excepte el Pirineu i el Prepirineu, on pujarà. Lleida pot arribar als 38, ahir gairebé arriben als 39, Barcelona es quedarà amb una màxima de 28 graus i al Pirineu destaquem sort amb 33. A la tarda, cap a l'Alt Pirineu, l'Aran, creixeran nuvolades i pot caure algun ruixat entre la Vall d'Aran, al nord de l'Alt Urgell, la Terribagorça i també el Pallars Sobirà. A la resta, doncs, al Pirineu, el temps ha d'aguantar. Demà, novament, tindrem un dia de sol, al matí la temperatura pot baixar lleugerament o ser similar i de dia tindrem valors semblants. A l'arribar al cap de setmana puja la temperatura, sobretot diumenge, coincidint amb l'arribada de l'estació astronòmica de l'estiu.
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Un quart de 10 i 2 minuts, els bombers localitzen un home mort a Ulldecona, al Montsià. Ahir al vespre van rebre l'avís que havia desaparegut. Tortosa, Jordi Barranca.
18: L'home tenia 64 anys i al matí havia sortit a fer una ruta per la Torreta de Montsià, al municipi d'Ulldecona, a la comarca del Montsià. Al vespre, els cossos d'emergència van rebre l'avís de la seva desaparició. Poc després de les 11 de la nit, van localitzar el cos de l'home sense vida en un corriol a la mateixa zona on havia sortit a fer la ruta. 5 dotacions del grup d'actuacions especials van participar en la recerca. A banda, 3 patrulles dels Mossos, 2 ambulàncies del SEM i efectius de la policia local d'Ulldecona van participar en el dispositiu.
2: Canviem de qüestió. La consellera d'Educació, Esther Niubó, fitxa un regidor del PSC de Rubí que va negar la unitat de la llengua catalana. Es tracta del primer tinent d'alcaldia de la ciutat, de Víctor García Correas, que formarà part de la Secretaria de Millora Educativa. Segons va avançar ahir Ràdio Rubí, el socialista va dir en un ple municipal de l'any passat que català, valencià i mallorquí són llengües diferents. Unes paraules per les quals es va acabar disculpant. El polèmic fitxatge es va saber ahir, el mateix dia en què la consellera Niubó va anunciar al Parlament que el seu departament convocarà una sèrie de trobades arreu del país amb directors de centres educatius, mestres i famílies per prendre el pols del sector.
19: Poder escoltar aquest malestar, poder ordenar aquest malestar i poder, a més, canalitzar a través d'una deliberació pública sobre la millora del sistema educatiu. Un debat públic que sigui ampli, que sigui serè, que sigui constructiu.
2: Les trobades s'allargaran fins al març de l'any que ve.
15: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
2: La Fundació Catalana i la Miquel Valls demanen que l'ajuda per gran invalidesa sigui compatible amb el grau 3+ de dependència extrema. Tres mesos després de l'aprovació de les ajudes, moltes reivindicades pels afectats avisen que el nou sistema de cures és poc flexible i falta especialització dels cuidadors. Ens ho explica la Mar Riera.
20: La directora de l'entitat, Esther Sallés, valora molt positivament que Catalunya aporti 5.000 euros més a les ajudes estatals, fet que eleva les prestacions a prop de 15.000 euros mensuals, cobrint així el cost real d'un servei d'atenció continuada. Tot i això, lamenten que a casa nostra hi hagi copagament i en cas de tenir el grau 3+, es redueixi el complement de gran invalidesa, cosa que no passa a d'altres comunitats. Són declaracions a 3Cat Info.
21: El complement de gran invalidesa és una ajuda per ser cuidat. En canvi, el grau 3+, és una ajuda per risc de mort evitable, és a dir, una ajuda sociosanitària per especialitzada. Són cures especialitzades. Nosaltres, si tenim aquestes cures especialitzades, seguim necessitant la cura social. Llavors, el complement de gran invalidesa el necessitem, ja sigui perquè un familiar pugui deixar de treballar i acompanyar-nos, com per contractar un servei, no?
20: Més d'un centenar de malalts d'ELA ja tenen reconegut el grau 3+ de dependència extrema des que fa 3 mesos es va aprovar el decret, segons dades de drets socials. Tot i això, alguns malalts han preferit no sol·licitar les ajudes per motius diversos, com ens explica Sallés.
21: Tenen el grau 3+ reconegut, però no volen tirar endavant amb els serveis, ja sigui per qüestions econòmiques o perquè ja tenien un sistema de cures anterior que amb les ajudes no podrien mantenir, perquè, per exemple, poder el seu cuidador no té la formació que requereixen les empreses i haurien de renunciar al seu cuidador de fa poder un temps i no ho volen fer.
20: La Fundació Catalana d'ELA, que té més de 670 malalts a Catalunya, demana a la Generalitat un sistema d'ajudes més flexible per garantir una vida digna a tots els afectats i avisen que molts dels cuidadors de dependència no estan preparats per atendre malalts d'ELA que necessiten unes cures molt més específiques.
2: L'incident de dissabte a la nit ferroviari entre Sitges i Vilanova i la Geltrú podria haver causat un descarrilament amb molts ferits, segons un sindicat de maquinistes. La separació entre dos carrils va ser advertida per un conductor després d'uns treballs de manteniment que s'havien fet durant la nit. Corresponsal al Garraf, Montse Gené Riba.
22: Adif confirma que els dos carrils no es van soldar durant els treballs de la nit i que les brides que van posar per subjectar les dues peces van deixar de funcionar. En canvi, Martí Fuentes, secretari d'Acció Sindical del Sindicat Alternativa Ferroviària, diu que hi havia una separació de 2 centímetres, un fet inèdit i greu, i que les brides no es van ni arribar a posar per la qual cosa hi va haver molt risc.
23: Aquest incident va ser un risc tremendo d'escarrilament. O sigui, que es fracturi un carril, que hi hagi un carril trencat i tal, és un risc, sí, però que dos carrils no estiguin units és un risc tremendo.
22: En canvi, Adif considera que la seguretat va ser total. Es va detectar i es va aturar tota la circulació.
15: 3Cat Info. 3Cat Info.
2: Nova convocatòria de vaga avui a l'ensenyament serà el torn dels centres públics i privats del primer cicle d'educació infantil de 0 a 3 anys. Els professionals reclamen un reconeixement davant d'una situació que consideren de menysteniment i de greuges davant d'altres etapes educatives. Anem cap a Badalona, allà hi tenim el Toni Fortesa. Toni, bon dia.
24: Molt bon dia.
2: Toni, et sentim amb dificultat. Tornem a provar.
24: Nosaltres a l'escola...
2: Bon dia. Hola, Toni.
24: Hola, bon dia. Hola, bon dia.
2: Bon dia, ara sí, diguis.
24: Sí.
2: No, Toni, no és possible aquesta connexió.
24: Escola.
2: Toni, tallem aquesta connexió perquè el son arriba molt malament. Parlem amb tu més endavant.
15: 3Cat Info. 3Cat Info.
2: I ara parlem de música. Avui arrenca el Sonar, el Festival de Música Electrònica, pel qual fins dissabte passaran artistes com The Prodigy, Cabaret Voltaire, Charlotte DeWitt o Amélie Lenz. És el primer Sonar sota la direcció del belga François Josic, que substitueix Enric Palau, Ricard Robles i Sergi Caballero al capdavant del festival. També és el primer en què tots els concerts es faran al recinte firal de Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat, mentre que el Sonar Més D, que engloba la mostra de tecnologia i també els debats que de separat es fa a l'edifici de la Llotja de Mar. El cartell d'avui l'encapçalen els pioners del Saint Pop Cabaret Voltaire, una jornada en què també destaca el productor berlinès Boys Noise, el britànic Daniel Avery, o les catalanes la Sophie i Mercè Segura. Caldrà veure també si està superada la polèmica al voltant de KKR, el fons pro-israelià propietari del Sonar, que l'any passat va fer que 30 artistes suspenguessin el seu concert, o si es nota també en la venda d'entrades. I el Parlament ha aprovat la llei que classifica l'Institut d'Estudis Catalans com a Acadèmia Nacional. La proposició de llei l'ha impulsat el PSC Units, Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP. Glòria Freixa de Junts i Imma Ferret del PSC Units defensaven d'aquesta manera el reconeixement.
0: Estem parlant de dues coses. La primera, una institució que protegeixi i projecti la llengua. I la segona, una institució que generi coneixement, que impulsi la recerca.
1: L'IEC no és només una entitat cultural catalana, sinó una institució amb funcions equivalents a les acadèmies nacionals.
2: El ple ha rebutjat les esmenes presentades per Vox i el PP, que volien que el text fes referència a Acadèmia Catalana en lloc de Nacional. Rafael Villafranca de Vox i la popular Lorena Roldán.
4: Que parlar avui d'Acadèmia Nacional suposa dotar l'Institut d'Estudis Catalans d'un pensament únic identitari que exclou a qui no en combrega amb el nacionalisme.
5: Afegir l'adjectiu nacional no suma res a la seva autoritat científica real.
2: Creat el 1907, l'IEC es dedica a l'establiment de la normativa de la llengua catalana i a l'estudi dels diversos camps del saber.

0: Esports.
1: Montse Raya, bon dia.
2: Hola, bon dia. Comença la final de la Lliga ACB de bàsquet amb el partit València-Barça a partir de les 8 del vespre i amb transmissió al Tot Gira de Catalunya Ràdio. És una eliminatòria amb millor de 5 partits i amb els dos primers al pavelló Roig Arena de València. Xavi Pasqual, tècnic de Barça.
3: Aquestes finals, el principal objectiu sempre ha de ser que la gent tingui ganes de connectar a la tele, de que tingui ganes de veure aquests partits, de que disfruti del nostre esport, de que gent jove s'enganxi amb el bàsquet.
2: L'únic precedent entre Barça i València en una final és de fa 23 anys, el 2003, quan el Barça de Svetislav Pešić va segellar el triplet a la Fonteta. Va guanyar els tres primers partits en joc. Els dos equips, Barça i València, han coincidit aquesta temporada en quatre partits amb un balanç de dues victòries per a cada equip. El barceloní Pedro Martínez es el técnico del Valencia.
4: Bueno, pues es el donde todos queremos llegar cuando empezamos la temporada y máxima dificultad, creo que para los dos equipos. Y nosotros, bueno, creo que hemos hecho un buen trabajo durante el año para ahora ser competitivos, ¿no?
2: Encara en bàsquet, el Manresa ha fitxat l'alè nigerià de 24 anys, Chibuzo Agbo, que firma fins al 2028. Procedent del xolet francès. També avui es juga el segon partit de la final de la Lliga de Futbol Sala Barça-Pozo-Múrcia a les 9 del vespre i en directe per Esport 3. Els blaugranes volen posar el 2-0 a l'eliminatòria. Després de l'estrena amb un empat a 5 i 3-2 als penals per als blaugranes,

0: Parlem del Mundial de Futbol. A Portugal, amb una de les seleccions més potents, va empatar un amb el Congo. El tècnic de Balaguer, Robert Martínez, és el seleccionador de Portugal.
1: És un partido para marcar el segundo gol y controlarlo, y en el Mundial ya hemos visto que esto no es fácil, pero podemos crecer mucho después de este partido.
0: El Blaugrana Cancelo va jugar els 90 minuts amb l'equip portuguès. Anglaterra va guanyar 4-2 Croàcia. El Blaugrana Rashford va fer un gol i Gordon va sortir de titular amb l'equip anglès. De matinada, Ghana 1, Panamà 0 i just aquest matí a primera hora, Uzbekistan 1, Colòmbia 3. A la jornada avui del Mundial, República Txeca, Sud-àfrica a les 6 de la tarda, Suïssa, Bòsnia a les 9, Canadà, Qatar a les 12 de la nit i Mèxic, Corea a les 3 de la matinada.
2: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: El Barça renova Pere Romeu com a tècnic del femení de futbol fins al 2028. L'entrenador barceloní de 32 anys porta dues temporades com a primer tècnic. Pel que fa al Barça masculí, jugarà al camp del Birmingham el 31 de juliol en la pretemporada. Els blaugranes s'enfronten a aquest equip de la segona divisió anglesa. De fet, el Barça farà una estada pretemporada del 27 de juliol al 3 d'agost al centre d'entrenament de la Federació Anglesa de Futbol, St. George Park. El Madrid exigeix a la UEFA un càstig exemplar al Barça pel cas Negreira. El club blaugrana, per la seva banda, demana a la Lliga i als àrbitres que el defensin davant les crítiques del club blanc. I encara en futbol, el Cornellà, que fa unes setmanes va adquirir Leo Messi, ha anunciat la creació del seu primer equip femení. És un equip que arrencarà la seva trajectòria la temporada que ve a segona catalana.
2: 3CAT Info.
0: En handbol, el Barça ha anunciat l'ampliació de contracte del lateral francès de 33 anys, Tim Nguessan, per dues temporades més, fins al 2029. En tennis, Paula Badosa s'ha classificat per als quarts de final del torneig sobre herba de Berlín. La bagorenca va superar la nord-americana Coco Gauff per un 6-3 i 6-2. A quarts de final, Badosa jugarà contra la guanyadora del partit, Novoska Barry, que juga aquest matí. I direm també que avui comença als Estats Units l'Open de Golf a Southampton, a Nova York, amb la presència del número 1 del món, l'estatunidenc Scottie Scheffler. També hi són el basc Jon Rahm i el català David Puig, entre d'altres.

0: Dos quarts de deu del matí, estem fent atenció als Estats Units i l'Iran, que han firmat telemàticament l'acord que ha de posar fi a la guerra. Trump ha firmat des del Palau de Versalles, al costat de Macron. El text declara la reobertura de l'estret d'Hormuz i un alto el foc permanent a tots els fronts, inclòs al Líban. Està en marxa el desnonament de tres famílies al barri de la mina Sant Adrià de Besòs. Són els primers d'una sèrie de desallotjaments que afecten una seixantena de famílies. I les explicacions de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero no convencen al jutge de l'Audiència Nacional Espanyola en el cas Plus Ultra, tot i que no li ha imposat mesures cautelars. Tot això ho hem explicat a la primera mitja hora. A partir d'ara també us parlarem baix d'un atac ucraïnès a gran escala contra la capital russa amb centenars de drons que han impactat un altre cop en una refineria i edificis residencials i que han fet tancar els aeroports. L'intercanvi de foc d'aquesta matinada ha deixat un mort a cada país. El govern espanyol ha reconegut per primera vegada que hi va haver víctimes mortals durant la transició a causa del franquisme. En concret, reconeix 63 víctimes que van lluitar per la democràcia i que van morir a mans de la policia o de l'extrema dreta, segons la comissió creada per l'executiu per analitzar aquest període. I l'Audiència de Lleida arxiva definitivament les causes penals per la gestió del brot de Covid-19 a la residència Fiella de Tremp, on van morir més d'una seixantena de residents i una quarantena de treballadors es van contagiar. Els esports també en titulars.
1: Doncs arrenca la final de la Lliga de Bàsquet amb el València-Barça a les 8, amb transmissió del Tot Gira Catalunya Ràdio, i a les 9, segon partit de la final de la Lliga Futbol Sala entre el Barça i el Pozo Múrcia, amb 1-0 per als blaugranes.
0: Dijous 18 de juny, matí assolellat, a la tarda es mantindrà el sol amb nuvolades al Pirineu, amb alguns ruixats locals a l'Aran i al Pirineu. Farà la mateixa calor, tot i que puntualment pot baixar una miqueta. La calor s'intensificarà a finals de setmana, coincidint amb l'arribada diumenge de l'estiu. Dos quarts de deu i dos minuts, els Estats Units i l'Iran han confirmat la firma del memoràndum d'entesa que ha de posar

0: Mafia la guerra a l'Orient Mitjà. La firma s'ha fet de manera electrònica i Donald Trump ha firmat des del Palau de Versalles, on ha sopat amb el president francès Emmanuel Macron. Ell mateix ho ha confirmat als periodistes que l'esperaven a la sortida. El document declara un alto el foc permanent a tots els fronts, inclòs al Líban, mentre es negocien tots els punts, com el programa nuclear iranià. El més imminent ha de ser la reobertura de l'estret d'Hormuz i, en aquest sentit, Trump diu que ha evitat una catàstrofe econòmica. És que el preu del barril de cru Brent, el de referència a Europa, ha baixat lleugerament fins als 77 dòlars. Washington, Oriol Serra.
1: Els Estats Units i l'Iran han acordat l'aturada permanent de les operacions militars en tots els fronts, incloent-hi el Líban. Els dos països també han pactat renunciar a l'ús de la força o de l'amenaça, un punt que el president Donald Trump ja ha posat en perill abans d'hora.
2: Els dic que si no compleixen l'acord, no vull fer-ho, però bombardejarem. No crec que es desviïn de l'acord. Què més puc fer? Portar-los als tribunals? Et portaré als tribunals. Et denunciaré. No, els bombardejarem si violen l'acord. No ho vull fer. Vull que compleixin l'acord.
1: El document també recull l'acord d'aixecar el bloqueig naval a l'estret d'Hormuz per part nord-americana, d'aixecar-ne els peatges durant 30 dies i la retirada de la marina nord-americana durant els 30 dies posteriors a la signatura de l'acord final, el qual no es podria acabar signant fins a l'Assemblea General de l'ONU a finals de setembre. Al memoràndum, l'Iran renuncia a tenir o a desenvolupar armament nuclear i se li concedeix mantenir l'estatus quo pel que fa al seu programa atòmic. La destrucció dels residus nuclears iranians es farà sota la supervisió de l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica.
0: L'Iran, per la seva banda, ha fet pública imatges del seu president Massoud Pezeshkian amb el document del memoràndum d'entesa firmat. Malgrat aquesta firma telemàtica, el govern de Suïssa informa que es mantenen els preparatius per una trobada demà al país amb els Estats Units i l'Iran, a més dels mediadors pakistanesos i de Qatar. Serà a partir de llavors que començaran les negociacions més tècniques per arribar al final efectiu de la guerra. Doncs bé, el secretari general de l'Aliança, Marrute, i el secretari de Defensa dels Estats Units, Pete Hegseth, celebren l'acord entre Washington i Teheran firmat aquesta nit. Ho han comentat en la seva arribada a la seu de l'Aliança, on avui hi ha reunió dels ministres de Defensa i en què l'estratègia nord-americana d'afeblir la seva presència a Europa tornarà està sobre la taula. Brussel·les, Bruno Forteamides.
3: Ruta diu que la retirada de recursos militars serà imminent perquè els Estats Units han de protegir altres escenaris, com ara la zona de l'Indo-Pacífic, amb un ull posat en la Xina. Admet que en una hipotètica guerra a Europa, Washington aportaria menys del previst.
4: Si esclata una guerra, esclata, el que faran tots els aliats, inclosos els Estats Units, serà donar el màxim. No dic que puguin continuar portant tot el que van prometre a l'OTAN, però estic molt segur que lluitaríem amb aquesta guerra i que la guanyaríem.
3: I remarca que en qualsevol cas els Estats Units mantindran la seva funció de dissuasió nuclear a Europa. Evita concretar xifres del replegament d'efectius nord-americans, perquè això és informació classificada, diu. El diari New York Times assegura, per exemple, que Washington retirarà un terç dels seus avions de combat a Europa i fonts diplomàtiques de l'OTAN expliquen que alguns aliats europeus ja han enviat els seus plans per compensar aquesta pèrdua de recursos. En arribar a la reunió, el secretari nord-americà de Defensa, Pete Hegseth, ha insistit que Europa ha d'assumir el lideratge per garantir-se la seva pròpia seguretat.
5: Molts països estan complint, alguns encara han de fer més, i serem sincers sobre això tant en privat com en públic. Crec que és important, amics sent honestos amb amics, assegurant-nos que puguin fer un pas endavant.
3: I diu que l'OTAN ha d'assumir una línia més dura.
0: Mentrestant, Moscou pateix un dels atacs ucraïnesos més grans d'aquesta guerra. Les forces de Kiev han llançat més de 550 drons contra territori rus en un intercanvi de foc que ha deixat víctimes als dos països. A la regió de la capital russa, les defenses n'han abatut 180, però alguns han impactat a la mateixa refineria que fa dos dies ja va ser atacada i alguns edificis residencials. L'agressió ha obligat a tancar de forma temporal els principals aeroports de Moscou. També hi ha hagut un mort a la regió de Rostov i a la zona controlada pels russos a Zaporizhia. Per la seva part, les forces russes també han atacat amb míssils la capital ucraïnesa i han llançat drons contra la ciutat de Sumy, al nord, que han fet almenys un mort.
6: Tresca Info.
7: Arriba als cinemes Viatge al País dels Blancs. Després del seu pas pel Festival de Màlaga i el Barcelona Film Fest, arriba l'emocionant història real d'Usman Umar.
8: Aquest noi ha patit molt per arribar fins aquí i s'està esforçant. Només necessita una oportunitat.
7: Amb Emma Vilarasau, una història que canvia vides. Viatge al País dels Blancs, 26 de juny, només als cinemes.
6: la pastura dels ramats per cuidar els boscos i prevenir els incendis. D'això va Ramats al Rescat, la fira de la silvopastura del Maresme, amb taules rodones i xerrades, tas de productes i activitats familiars. El 21 de juny a Can Gel, a Dosrius. No t'ho perdis, consulta firescatalanes.cat. Ho organitza el Consell Comarcal del Maresme amb fons Next Generation.
0: 2 quarts i mig de 10, en marxa el desnonament de 3 famílies al barri de la mina Sant Adrià de Besòs, on hi ha un ampli dispositiu policial. Són els primers d'una sèrie de desallotjaments que afecten una seixantena de famílies que el jutge ha ordenat fer fora després que ocupessin pisos públics. Fa 9 anys anem cap allà, David Àngela.
9: Una cinquantena de veïns continuen davant del número 58 d'aquí de la Rambla de la Mina, mentre els operaris ja han procedit a presentar els 3 pisos desallotjats aquest matí. Un operatiu policial sense contemplacions s'ha despallegat l'assistència que pretenien oferir els ocupants del bloc. Crits, estrebades i tensió per evitar aquest llançament forçós. Segons la Samira, una de les desallotjades avui, que té 2 criatures, van estar negociant amb l'Ajuntament regularitzar la seva situació, però l'administració es va fer enrere.
10: Es que si se supone que estos pisos no valen 1 millón de euros, entendemos que no nos vamos a quedar, pero si son de protección oficial para gente vulnerable, quien cumpla los requisitos, nos tendríais que poner un alquiler. Era lo lógico. Se echaron para atrás, no sé el por qué, dijeron que ya no, que era para el edificio Venus. Edificio Venus, si hay gente vulnerable, que lo habrá, aquí también hay. Y claro, quitarnos a nosotros para meterlos a ellos cuando ya llevamos 10 años ocupando la vivienda.
9: Des del Sindicat de l'Habitatge de la Verneda i del Besòs adverteixen que l'administració està intoxicant la convivència de la mina. Una lectura que també fa la Jennifer, una veïna d'aquest bloc, que han de desallotjar dilluns que ve.
11: ¿Por qué? Porque somos familias que llevamos 9 años ahí viviendo y claro, no quieren meterse otras personas aquí porque saben que son problemas, nos están echando a nosotros, niños con niños pequeños, para meter a otras familias. Esas familias no quieren problemas tampoco.
9: Segons fonts consultades per aquesta emissora, les persones amb vulnerabilitat seran ateses per la Mesa d'Emergències de Sant Adrià, però els afectats recorden que el protocol només fixa aquesta ajuda per 3 nits. Els veïns estan indignats i adverteixen que la mina és ara mateix polvorí.
0: I avui hi ha una nova convocatòria de vaga a l'ensenyament. En aquest cas, és el torn dels centres públics i privats del primer cicle d'educació infantil de 0 a 3 anys. Els professionals reclamen un reconeixement davant d'una situació que consideren de menysteniment i de greuges davant d'altres etapes educatives. Anem ara a Badalona, Toni Fortesa.
12: A les portes de l'escola Pinotxo, educadores i famílies comparteixen la preocupació per la situació que viu el sector. Tot al voltant de l'escola, cartells en favor de la mobilització amb consignes com el 03 no guardem, eduquem, o el 03 mereixem més. Les professionals denuncien la falta de dignificació del sector. La Iolanda és educadora del centre.
13: La reclamació més gran és que es reconegui l'etapa educativa de 03, perquè són una etapa educativa, perquè no guardem, perquè aquí eduquem també i fem programacions amb objectius, continguts, i no estem gens reconegudes ni es valora la feina que realment fem aquí, que estem amb infants de 0 a 3 anys, amb el que això és, els hàbits que tenen, les necessitats.
12: Les famílies han volgut mostrar el seu suport a la protesta perquè consideren que les reivindicacions de les educadores repercuteixen directament en la qualitat educativa. La Sandra, mare de l'escola, defensa la reducció de ràtios per a poder donar un bon servei educatiu.
14: L'infant, diguéssim, ara té aquest apego de les famílies, als pares, no? Perquè són molt petits, però clar, cada vegada són més autònoms i aquí els ensenyen això. Si només hi ha una professora o una docent per cada 18 alumnes, doncs això és, diguéssim, jo crec que molt negligent.
12: Les convocants reclamen més personal, una reducció de ràtios i millores laborals per al sector. Les professionals estan cridades a la manifestació que començarà avui a les 11 del matí a la plaça Universitat de Barcelona.
0: 3CAT Info. Les explicacions de José Luis Rodríguez Zapatero no han convençut el jutge de l'Audiència Nacional Espanyola, que manté que hi ha indicis racionals de criminalitat contra ell per rescat de Plus Ultra i per les joies al seu despatx. Zapatero està satisfet després de la declaració de 3 hores ahir davant del jutge i demana temps i confiança per demostrar la seva innocència. Tot i això, mentre avui estem a l'espera de la decisió del jutge sobre l'aplicació o no de mesures cautelars en el cas de la parella de Pedro Sánchez de Begoña Gómez. Anem cap a Madrid, Paula Brujats.
15: Zapatero ho va negar tot, mai va maniobrar a favor del rescat de Plus Ultra ni té societat societats offshore a l'estranger, unes explicacions però que no es creu el jutge Calama i l'adverteix que ha deixat una gran llacuna al no respondre sobre les joies del seu despatx. Zapatero li ha promès que d'aquí 10 o 15 dies li entregarà documents per acreditar-ne l'origen. El jutge, per tant, queda a l'expectativa de més explicacions, el continua investigant, però no li retira el passaport perquè no hi veu risc de fuga. En un comunicat, Zapatero, que continua sense fer declaracions als mitjans, demana temps i confiança, reconeix que és dolorós saber que hi ha gent decebuda amb ell, però promet que tard o d'hora la veritat s'imposarà i no decebrà.
0: Una notícia que ha avançat al matí de Catalunya Ràdio i és que la Fiscalia investiga si Pilar Rahola hauria comès un delicte d'incitació a l'odi de complicitat amb el genocidi després d'admetre a tràmit una denúncia que recull intervencions de la comunicadora sobre els atacs d'Israel a Palestina. La denúncia la van interposar al Ministeri Fiscal al febrer dos militants de l'organització juvenil socialista que acusen Rahola de banalitzar i negar el genocidi contra la població palestina, considerant que les afirmacions d'aquesta comunicadora i escriptora s'emmarquen en una campanya propagandística israeliana de la qual defensen que es beneficia. Els dos denunciants al seu torn estan investigats per haver ruixat de pintura vermella Pilar Rahola en un acte públic. Martí Abril Vicario és l'advocat dels denunciants i defensa que les paraules de Rahola no es poden considerar llibertat d'expressió.
16: Ella no ho fa com una mera manifestació de la seva opinió, sinó que ho fa en el marc de tota una campanya propagandística finançada pel sionisme internacional i també per les institucions d'Israel, transgredeix els límits de la llibertat d'expressió perquè atempten directament contra la dignitat de la població palestina i també promouen aquest clima d'hostilitat contra Palestina que acaba justificant el genocidi.
0: El govern espanyol ha reconegut 63 víctimes mortals a mans de la policia o grups d'extrema dreta durant la transició entre els anys 1979 i 1983. És la xifra que surt a la informació de la comissió creada per l'executiu per estudiar violacions de drets humans a persones que van lluitar per la democràcia en aquest període que queda fora de l'aplicació de la llei de memòria que arriba fins al desembre de 1978. El treball constata que l'aprovació de la Constitució no va ser suficient per acabar amb pràctiques de la dictadura i que la transició va ser una època gris en què es van mantenir els abusos i els excessos policials. La meitat de les víctimes van morir arran de l'actuació d'agents policials mitjançant l'ús il·legal de la força i l'altra meitat assassinades per grups d'extrema dreta que pretenien frenar l'avenç democràtic a través del terror, moltes vegades amb la tolerància de les autoritats. El treball de la comissió ha durat dos anys i ha intentat corregir la indefensió i la falta de reconeixement de les víctimes amb morts que en molts casos no van ser investigades ni tampoc jutjades, o no almenys de manera rigorosa. 10:15, moment de fer un cop d'ull a la situació del trànsit i del transport públic. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
17: Bon dia. A aquesta hora, a l'AP7, a Barberà, hi ha encara densitat d'uns 8 quilòmetres en sentit Girona. El camió avariat que tallava un carril des de feia prop de dues hores ja s'ha retirat. S'espera, doncs, que millori la circulació en aquest punt en els propers minuts. Encara complicada el trànsit a la Ronda Litoral entre Sant Adrià i Santa Coloma per una avaria que talla un carril sentit Trinitat. També a la Ronda de Dalt, densitat en diversos trams, en tots dos sentits de la marxa i en punts habituals, entrada a Barcelona, a la B23, Esplugues, cap a la Diagonal, i a la C58, a Montcada, cap a les Rondes. Pel que fa al transport públic, recordem que hi ha una incidència al tram per manifestació, no hi ha servei entre les parades Parc del Besòs i Estació de Sant Adrià.
0: El temps. Enric Agut.
18: El dia ha començat molt tranquil, amb el cel serè, només alguna bullina, algunes calitges, un matí de sol, també algun nuvolet baix cap al Montsell del Baix Ebre, un dia molt tranquil. A la tarda creixeran núvols d'evolució diurna cap a l'Aran, l'Alt Pirineu, i pot caure algun ruixat de curta durada. Això pot passar a la Vall d'Aran, al Terribagorça, també cap al Pallars Sobirà, al nord, i també al nord de l'Alt Urgell i al Principat d'Andorra. Al Pirineu Oriental el temps hauria d'aguantar, tot i alguns intervals de núvols. Hi haurà marinades fluixes, una mica més actives cap a la Costa Brava, bona mar, sobretot aquest matí, i la temperatura diurna pot baixar lleugerament 1-2 graus a comarques de Tarragona, Blanes de Lleida, també algun grau a les comarques de Barcelona. En canvi, pujarà al Pirineu i al Prepirineu. Per posar xifres, Lleida pot arribar als 38, ahir gairebé arriben als 39, a Tortosa pot arribar als 35, Barcelona als 28, Girona als 33 i al Pirineu 33 a Sort.
0: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu.
19: de dilluns a divendres a la 1 a 3Cat Info.
0: Més coses, l'Audiència de Lleida confirma l'arxivament definitiu de les causes penals pel brot de Covid-19 a la residència Fiella de Tremp. Una resolució que és ferma i inapel·lable. Tremp, Pau Rovira.
20: El tribunal ha desestimat el recurs presentat per una part de les famílies de les víctimes. La resolució ratifica la decisió del jutjat d'instrucció de Tremp adoptada l'abril del 2025. També confirma el sobreseïment de les investigacions per presumptes homicidis imprudents i delictes contra els treballadors. El brot, recordem, va causar la mort de 64 residents i el contagi de 42 treballadors durant la pandèmia. Amb aquesta resolució es posa punt i final, doncs, a la via penal del cas, tot i que els familiars encara podrien optar per la via civil.
0: Anem ara a Tarragona, recels entre els veïns a la Selva del Camp, al Baix Camp, pel projecte d'una planta de reciclatge de plàstics. L'empresa ja té tots els permisos de les administracions i els veïns, pagesos i grups ecologistes creuen que la planta generarà riscos químics i males olors. Manel Sastre.
21: El grup Valogreen ha comprat 3 parcel·les en un polígon de la Selva per produir matèries primeres circulars. El més destacat és l'Agnoil, un oli pirolític patentat per la mateixa empresa, que es fa a partir d'envasos i pneumàtics reciclats mitjançant un procés químic. És una alternativa al petroli per la indústria, però malgrat les virtuts del reciclatge, els veïns com el Rubén Guerra adverteixen del gran impacte ambiental que generarà la planta.
22: Perill d'explosió, que està reconegut dintre del projecte. Les altres afectacions serien a la fauna, sorolls, podria ser una activitat que estigués funcionant 330 dies a l'any, 24 hores.
21: El sector primari tampoc ho veu clar. Toni Crusells, Unió de Pagesos.
23: La pagesia som doblement afectats perquè tenim la terra i tenim els cultius, i aquests cultius, doncs, si hi ha fums, hi ha camions que traginen brossa i tot això, se veuran afectats. Per tant, una finca que sigui al costat d'això, doncs, perd de valor.
21: L'Ajuntament veu amb recel la proposta, però segons l'alcalde, Enric Roberto, amb tots els permisos en regla difícilment s'hi poden oposar.
24: Si aquesta empresa, doncs, ens porta tots els que són els permisos d'activitats o les llicències tant ambiental, doncs, com el departament de l'OGAU, com els d'altres diferents departaments, doncs els permisos són correctes, nosaltres com a Ajuntament no podem negar-los la llicència d'activitat.
21: L'empresa, que no ha volgut fer declaracions, preveu invertir 64 milions d'euros, generar 35 llocs de treball i gestionar 80.000 tones anuals de residus.
25: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar-vos...
26: S'ha lliurat in extremis de 2 setmanes aturades d'autobusos.
25: I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
27: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
25: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
28: Bona tarda.
19: Catalunya migdia.
25: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
19: Amb Òscar Fernández.
29: Cada dia a les 2.
25: I a partir de les 3...
29: L'espai de reflexió a la tertúlia.
19: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
25: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
0: En marxa les reformes del teatre principal situat a la Rambla de Barcelona. És el més antic de la ciutat i un dels que té més valor patrimonial i cultural. Projectat com un gran centre cultural amb 4 escenaris diferenciats, té prevista la reobertura per la tardor del 2028. Marta Vives.
15: Propietat de Balanyà, és el grup hoteler Atir Hospitality quin ha adquirit el dret de superfície amb aquest objectiu. José María Trenor és el promotor del nou teatre principal.
30: I a dins es trobaran espais que no es poden imaginar i amb el contingut, doncs, més interessants per tots els públics. Concerts musicals, fins a 1.500, a 150, teatre, comèdia, dansa, tot.
15: Els arquitectes de Valle i Roig, responsables de les obres, basen la seva intervenció en reformular els 10.000 metres quadrats de superfície a través d'un passatge interior que uneix els 4 espais d'exhibició i en manté la seva personalitat diferent. Es tracta del teatre principal, amb 850 localitats, el teatre Latino, amb un aforament de 250 butaques, el frontó Jai Alai, com a espai polivalent útil per espectacles de gran format, però també per esdeveniments diversos, i la cúpula Venus, que pot allotjar fins a 200 persones. Enric Batlle és l'arquitecte responsable.
31: En aquest edifici li feia falta ordre, i aquest ordre el fem a través de buidar interiorment, de fer uns espais intersticials més clars i que ens doni la impressió, i així ho volem que sigui, de que les rambles entren a dintre de l'edifici i des de dintre de l'edifici podem anar a cada un d'aquests 4 espais.
15: La primera fase de les obres se centra en la rehabilitació integral de la façana, on es recuperen els arcs principals que van ser tapats després d'un dels quatre incendis que han afectat l'edifici al llarg de la història, però també la recuperació de la cúpula Venus.
31: Els espais principals, diguéssim, seria la intervenció de Daniel Molina de 1847, que sobretot són la façana, on recuperem les tres grans arcs originals sobre el balcó de les Rambles, que havien estat perduts, i també la cúpula Venus, que amb un estil així, amb un punt neoclàssic, però amb una alçada de 17 metres d'alçada, és un espai, diguéssim, amb un valor arquitectònic molt alt.
15: El teatre principal comptarà també amb una zona de restauració i està previst que es facin visites guiades que permetin conèixer el patrimoni de l'edifici. Les obres suposen una inversió de més de 50 milions d'euros.
0: Els projectes Recircula l'Eixample a Barcelona i Infinito Delicias a Madrid han guanyat ex aequo el Premi FAT d'Arquitectura 2026, que es va entregar ahir al Disseny Hub de Barcelona. El jurat ha premiat el projecte barceloní de Flexo Arquitectura i Atent d'Arquitects per obrir nous passatges i espais públics a l'interior d'Illa que reforcen l'activitat ciutadana i comunitària. Pel que fa a la proposta madrilenya d'Usos i Eli, s'ha reconegut la transformació d'un edifici industrial on la vegetació fa de tancament tèrmic. Remarque que la conscienciació ambiental està molt present tant en els materials com la introducció de vegetació i horts i també amb les estratègies d'estalvi energètic i foment de la biodiversitat. En la resta de categories dels Premis FAT, el Premi Ciutat i Paisatge ha estat per la reforma de la segona fase de la canòpia urbana del Parc de les Glòries, que inclou les àrees de jocs. Al Guardó d'Interiorisme se l'ha endut l'estudi Mayo per la seva reforma d'un habitatge al carrer Argomosa de Madrid. La instal·lació Limina, al Museu Chillida de l'Ecu, ha guanyat en intervencions efímeres. Finalment, el Premi Refat ha distingit la rehabilitació del conjunt industrial del segle XIX, l'anònima manresana per part de Meritxell i Naraja. Ara parlem de literatura. La novel·la Sau, de Ferran García, publicada per Males Herbes, ha estat guardonada amb el Premi Llibreter 2026 en la categoria de literatura catalana. És una llegenda d'amor prohibit que reflexiona sobre la memòria de les ferides. L'autor agraeix així aquest reconeixement.
1: I en aquesta època, en aquest món actual, o en qualsevol cosa que té tres dies ja caducat, aquesta mena de dissidència temporal que té aquest premi, si més no en aquest cas, hòstia, a mi em sembla fascinant.
0: La passió dels estranys, de Marina Garcés, ha guanyat en la categoria d'assaig, pensament i altres narratives, i en altres literatures el guardó ha estat per A cop de llum, de Rita Bullwinkle, publicada en català per la segona Perifèria. Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí, ha rebut el premi en l'àmbit de literatura infantil i juvenil en català. Els premis els atorga el Gremi de Llibreters de Catalunya i es triguen les obres amb més qualitat literària publicades l'any anterior, independentment del ressò que hagin tingut.
2: 3CAT Info. 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Falten 5 minuts per arribar a les 10 del matí i ho farem amb la informació esportiva.
2: Esports.
0: Montse Raya, bon dia.
3: Hola, molt bon dia. Avui comença a jugar-se la final de la Lliga de Bàsquet amb el partit València-Barça a partir de les 8 del vespre i amb transmissió al Tot Gira de Catalunya Ràdio. És una eliminatòria millor de 5 partits i amb els dos primers en pavelló Roig Arena de València. Xavi Pascual, tècnic de Barça, veu així l'equip taronja.
4: Darrere hi ha una feina espectacular del Pedro i ells demostren que durant tota la temporada que amb aquest estil es pot guanyar i ho fan increïble, és el millor bàsquet d'Europa durant tota la temporada, sense cap mena de dubte.
3: I ara sentim el barceloní Pedro Martínez, tècnic del València.
5: Ara mateix estem molt focalitzats en el primer partit, de fer una bona feina. Sabem que el Barça i el seu entrenador en particular és un mestre de la preparació de partits, de posar dificultats al joc del rival.
3: L'únic precedent entre Barça i València en una final de la Lliga és del 2003. El Barça de Pesic va confirmar el triplet a la Fonteta després de guanyar els tres primers partits en joc. Aquesta temporada els dos equips han coincidit en quatre partits amb un balanç de dues victòries per a cada equip. També avui es juga el segon partit de la final de la Lliga de Futbol Sala. Barça-Pozo-Múrcia. Amb 1-0 a l'eliminatòria per als blaugranes. El partit és a les 9 del vespre i en directe per Esport 3. El primer partit va ser amb una espectacular estrena, empat a 5 i 3-2 per al Barça als penals. I ara els blaugranes volen la segona victòria per situar-se a un sol triomf del títol. Javier Rodríguez, tècnic de Barça.
6: Fue de ese gran, tremendo esfuerzo que hicimos. El equipo lo he visto bien, sonriente, aliviado, porque al final a la media parte te vas pensando que el primer punto de la eliminatoria se te escapa. Luego lo sacamos y el equipo estaba contento, estaba feliz.
3: Pitu serà baixa avui per sanció. D'altra banda, el tanca portuguès del Barça, Eric, deixarà l'equip a final de temporada després de 3 anys. Avui se li farà un comiat al Palau Blaugrana. I l'Indústria Santa Coloma acaba d'anunciar el fitxatge de l'ala argentí Dylan Vargas, que firmarà fins al 30 de juny del 2028. Arriba procedent del Riga Futsal, on ha conquerit la Lliga de Letònia i ha competit a la Champions. És internacional amb l'Argentina i va disputar la darrera Copa d'Amèrica amb la selecció absoluta.
2: 3CAT Info.
3: Parlem del Mundial de Futbol. Portugal, una de les seleccions més potents, ha debutat amb un empat a 1 amb el Congo. L'equip portuguès, dirigit pel tècnic de Balaguer, Robert Martínez, ha comptat també amb el blaugrana Cancelo, que ha jugat els 90 minuts.
7: Esperábamos que fuese un arranque con una victoria, obviamente. Todos lo queríamos, pero creo que fallamos en algunos momentos del último tercio del campo, donde no pudimos crear oportunidades claras de gol.
3: Anglaterra va guanyar 4-2 Croàcia, blaugrana Rashford va fer un gol i Gordon va sortir titular amb l'equip anglès. De matinada Gana 1, Panamà 0 i aquest matí a primera hora Uzbekistan 1, Colòmbia 3. A la jornada avui del Mundial, República Txeca Sud-àfrica a les 6 de la tarda, Suïssa-Bòsnia a les 9 del vespre, Canadà-Qatar a les 12 de la nit i Mèxic-Corea a les 3 de la matinada. El Barça renova Pere Romeu com a tècnic del femení de futbol fins al 2028. L'entrenador barceloní de 32 anys fa dues temporades que és el primer tècnic. Pel que fa al Barça masculí, jugarà al camp del Birmingham el 31 de juliol en partit de pretemporada. S'enfronta a un equip de la segona divisió anglesa. De fet, faran una estada de pretemporada al Barça del 27 de juliol al 3 d'agost a St. George Park, el centre d'entrenament de la Federació Anglesa de Futbol. A Madrid exigeix a la UEFA un càstig exemplar al Barça pel cas Negreira i el club blaugrana demana a la Lliga i als àrbitres que el defensin davant les crítiques del club blanc. En tenis, Paula Badosa s'ha classificat per als quarts de final del torneig sobre herba de Berlín. La begurenca va superar ahir la nord-americana Coco Gauff als vuitens de final 1-6, 6-3 i 6-2. Als quarts de final, Badosa s'enfrontarà a la guanyadora del partit Novoska Noskova, Barry, que jugarà aquest matí. I avui, segona etapa de la Volta a Suïssa amb l'eslové Pogacar de l'Emirates, que surt com a líder després d'imposar-se ahir en solitari.
2: Trescat Info.

0: Creix la tensió i el malestar al barri de la Mina, Sant Adrià de Besòs, pel desnonament de tres famílies d'un bloc ocupat des de fa 9 anys. Crits, amenaces i llançament d'ous a policies, periodistes i representants municipals per grups de veïns que estan molt enfadats pels primers desallotjaments previstos que afecten una seixantena de famílies. Els Estats Units i l'Iran firmen telemàticament l'acord que ha de posar fi a la guerra. Trump ha signat des del Palau de Versalles al costat de Macron. El text declara la reobertura de l'estret d'Hormuz i un alto el foc permanent a tots els fronts, inclòs el Líban, mentre es negocien tots els punts els propers dos mesos. I atac ucraïnès a gran escala contra la capital russa amb centenars de drons que han impactat un altre cop en una refineria i edificis residencials i han fet tancar els aeroports. L'intercanvi de foc aquesta matinada ha deixat un mort a cada país. Nova convocatòria de vaga avui a l'ensenyament. Toca als centres públics i privats del primer cicle d'educació infantil, de 0 a 3 anys. Els professionals es consideren menys tinguts en relació a altres etapes educatives i reclamen més reconeixement. Els bombers esperen controlar les pròximes hores l'incendi que ahir es va declarar a la comarca de la Segarra i que va cremar més de 60 hectàrees, la majoria de conreus de cereals. Els efectius hi han treballat durant tota la nit. Ahir les flames van obligar a confinar durant unes hores diversos nuclis dels municipis de Talavera i Ribera d'Ondara. Localitzant sense vida l'home de 64 anys que estava desaparegut des d'ahir a Ulldecona, al Montsià, els equips d'emergència l'han trobat en un corriol de la ruta que feia per la muntanya de la Torreta de Montsià. El govern espanyol ha reconegut 63 víctimes mortals durant la transició entre el 1979 i el 1983 a mans de la policia o de l'extrema dreta perquè va lluitar per la democràcia. És la conclusió de la comissió creada per l'executiu per analitzar aquest període que quedava fora de la llei de la memòria. La instal·lació d'una planta de reciclatge de plàstics a la Selva del Camp, al Baix Camp, genera malestar al municipi. L'empresa ja té tots els permisos de les administracions, però els contraris plantegen dubtes sobre la seguretat i la contaminació que pot comportar. I avui arrenca el Sonar, que estrena nova direcció. El Festival de Música Electrònica es farà per primera vegada en un sol espai, a la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. Fins dissabte hi passaran artistes com The Prodigy, Cabaret Voltaire, Charlotte Devitt o Amelie Lenz.
1: Esports.
2: València-Barça, primer partit de la final de la Lliga de Bàsquet a les 8 del vespre amb transmissió del Tot Gira Catalunya Ràdio. És el millor de 5 partits amb els dos primers a València. El Barça de futbol sala vol posar el 2-0 a la final de Lliga davant el Pozo Murcia, el segon partit que juga avui a les 9 del vespre al Palau. El tanca Eric deixa l'equip a final de temporada. I al Mundial de Futbol, debut del seleccionador de Portugal, Robert Martínez, amb empat a 1 davant el Congo. Anglaterra guanya Croàcia 4-2 amb gol de blaugrana Rashford i Gordon titular.
0: Ens queda el titular del temps. Avui dia de sol en general. A la tarda creixeran nuvolades al Pirineu amb algun ruixat aïllat a l'Aran, també a l'Alt Pirineu. La calor es mantindrà, tot i que puntualment la temperatura avui pot baixar una mica i la calor anirà més a finals de setmana, aquest cap de setmana coincidint amb l'arribada de l'estiu. 3CAT Info.

0: Avui comencem amb la música de Julen, que ens presenta nou EP. S'anomena Amor o potser no. Són cinc cançons que parlen de l'amor, cadascuna des d'una perspectiva ben diferent. Pel que fa a la música, cada tema és un joc sonor, una història particular, des del pop del boy band dels 90 amb el tema Mario Kart fins a la tendresa acústica d'Et Canto. La música de Julen, en producció d'Arnau Figueres. Un EP que compta amb la col·laboració de Miqui Núñez per la canció més ensucrada i carregada de tòpics romàntics adolescents. Aquesta, la de M'he enamorat.
1: Recordo l'últim cop que la vida em feia això. Pot semblar que estic perdut, però m'he enamorat de tu.
0: Un tema que també ens enlluerna, sobretot en aquesta època d'estiu, època també de primers amors.
1: Que m'he enamorat de tu.
0: Amb Julen i Miqui Núñez engeguem nova edició aquí al Tic Tac de Ràdio Argentona per refrescar-te els matins i concretament la d'aquest dijous, avui 18 de juny de 2026, programa 139 de la temporada. En sumem ja 622. En resten només 197 dies per acabar l'any i 6 pel pròxim festiu, que serà el dimecres de la setmana vinent, 24 de juny, Sant Joan. De seguida passarem per la previsió del temps per saber l'última hora de la previsió meteorològica. Ens aturarem a l'agenda local de la setmana i un dia més mirarem què és el que ens expliquen avui els titulars de la premsa escrita. Avui als estudis de Ràdio Argentona tindrem el plaer de rebre un veí del poble amb una llarga trajectòria dalt dels escenaris, tant fet d'actor com formant part de diversos projectes de la música independent catalana. Parlo de Marcel Puig, que ara enceta una nova etapa molt personal i emotiva al capdavant del grup o el projecte Pols Viva. Ens vindrà a presentar el seu primer disc, un treball delicat i sincer que barreja la cançó d'autor i el folk, titulat Això és tot el que queda de la meva selva. Avui és dijous i a les 11, última tertúlia dels avis de la temporada. Només de pensar-ho ja m'emociono. I a les 12 serà també l'últim espai d'aquest curs 25-26 amb la cuina de l'Esteve Pedra. A tot això, recordar-te que si vols participar del programa o et vols acomiadar de la tertúlia dels avis i desitjar-los un bon estiu, això és el que has de fer.
2: Envia'ns un missatge per WhatsApp al 663-03-43-22 o truca'ns en directe al 93-797-1550.
0: I si vols recuperar les entrevistes i seccions del programa, és tan fàcil com entrar al web de radioargentona.cat o utilitzar les plataformes digitals d'iVoox o Spotify. Vinga, jo ja ho tinc tot a punt per acompanyar-te fins la una del migdia. Salutacions de qui us parla, el meu nom, Miquel Carabaño. I com

0: És la música dels Strombers amb la nit de Sant Joan. Que ja veurem i estarem molt pendents de si ens porta calor o ens porta algun regalet d'última hora. S'acosta el cap de setmana i el temps es vol posar de gala per rebre el com cal. Ens hem aixecat amb un cel completament blau i radiant d'aquells que conviden a treure's la mandra de sobre ben d'hora. De pluja ni en tenim ni en busquem, així que el parany es pot quedar, el paraigua es pot quedar agafant pols. El vent de llevant bufa fluixet i ens deixa un mar tranquil amb un marjol suau a tota la costa. Aquesta tarda la cosa continuarà de postal, amb un sol de justícia ideal per als qui pugueu fer una escapada ràpida a la platja. Les temperatures màximes es mantindran ben fermes i el termòmetre s'enfila sense manies fins a fregar els 32 graus. Una calor de ple estiu, que combinada amb aquesta brisa marinera de llevant, es farà bastant suportable si busquem una bona ombra. De cara a demà divendres, prepareu els ventiladors perquè la calor farà un pas endavant. Tancarem la setmana laboral amb una jornada totalment tranquil·la i assolellada, però amb unes temperatures que tornaran a pujar cap amunt com un coet. La nit ja serà de les de fer ballar el llençol, amb una xafogor que no baixarà dels 29 graus a la costa, i al migdia patirem una bona suada amb unes màximes sufocants que oscil·laran entre els 30 i 34 graus. I atenció a dissabte, perquè encetarem el cap de setmana amb el mateix guió de sol i suor. El dia serà pràcticament un calc, tot i que a la tarda apareixeran 4 núvols, els purament decoratius, que no impediran que el termòmetre continuï traient fum, tornant a tocar els 34 graus de màxima. L'única novetat serà el vent, que s'animarà una mica a partir del migdia i revolcarà l'aigua fins a aixecar algunes àrees de maror, sobretot cap al nord de la comarca. Una autèntica invitació a viure arran de mar. Si avui aneu més enllà de les fronteres de la comarca del Maresme, atenció a la previsió que ens arriba de la mà del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Déu-n'hi-do, avui comencem ja amb aquesta calor que va apretant des de bon matí, però més calor farà de cara al migdia, amb una temperatura que avui s'espera que de nou pugui arribar als 38 graus cap a les comarques de l'interior, sobretot cap al Pla de Lleida. Ahir es va superar aquests 38 graus, avui s'espera que quedi entre els 37 i 38 graus, però la calor hi serà. I per tant tornem a parlar d'un dia força càlid, amb un matí molt estable, tranquil, dominat pel sol, i amb aquesta temperatura que ha d'anar pujant. Recordem que a hores d'ara la temperatura és més alta que la d'ahir en aquesta mateixa hora, sobretot cap a l'interior del territori, i amb aquesta inversió tèrmica que també s'ha d'anar trencant al llarg del matí. A partir de migdia han de créixer aquests núvols d'evolució, propis del bon temps, propis de la calor, i que sobretot creixeran en zones de muntanya. Han de descarregar algun ruixat i ho faran sobretot en punts de la zona del Pirineu, sobretot cap al sector occidental. I fins i tot de cara al final del dia no es descarta que es pugui escapar alguna gotellada, algun ruixat cap al terç sud del territori. Això és tot de moment.
0: I amb la previsió del temps marxem cap al quiosc.

En la portada del diari Ara, Zapatero defensa la seva innocència, però no convenç el jutge. El magistrat no li retira el passaport, però afirma que no ha desvirtuat els indicis racionals de criminalitat. L'expresident demana més temps per aclarir l'origen de les joies, que tenia valorades en 1,3 milions. Imatge per Messi, l'astre més brillant del Mundial. L'argentí enlluerna el món amb un hat-trick en la seva estrena contra Algèria. La Fed evita el xoc amb la Casa Blanca i manté els tipus d'interès, tot i la inflació. Trump treu pit d'un acord amb l'Iran ple de concessions. I també, en breu, el lligam entre el crim de Balmes i el port europeu amb més cocaïna. El punt avui destaca gegants a mig gas. Les grans constructores es fan refent de la gran crisi del 2008, però sense recuperar els nivells previs a la patacada. La Vanguardia també per Zapatero, que nega que cobrés pel rescat de Plus Ultra, però no convenç el jutge. El periòdico també diu que Zapatero no convenç el jutge, però li manté el passaport. També en portada, el Mediterrani busca el gran pacte del futur. Líders polítics i econòmics reflexionen al Fòrum de Premsa Ibèrica sobre els reptes econòmics, culturals i socials de la macroregió. També destaca que Trump canta victòria per un acord de pau que acaba beneficiant l'Iran. I en les portades esportives, imatge per Messi. Sport, fitxen a Messi, destaca en portada. Leo destaca en aquest Mundial amb un hat-trick amb 3 gols que el converteixen de moment en el màxim golejador de la història del torneig. En Mundo Deportivo, histórico Messi, el crack debuta amb un hat-trick que l'igual.

Una del migdia. Demà es celebrarà la cerimònia del lliurament de premis de la 43a Mostra Literària d'Argentona, la fase local de la Mostra Literària del Maresme. Cap de setmana per la Festa Major de Madà. Dissabte, ruta Puig i Cadafalch. Mataró Argentona descobreix els principals edificis que l'arquitecte mataroní Josep Puig i Cadafalch va construir a la seva ciutat i a Argentona, la veïna població on estiuejava. No en serà l'única ruta, sinó que també diumenge i organitzat per Turisme de l'Ajuntament d'Argentona. Diumenge ens proposen un viatge en el temps. Serà a partir de les 11 del matí i el tiquet el podreu adquirir a través del web municipal.

0: presentat per Miquel Carabaño.
1: Dos quarts d'onze del matí, anem cap a Itàlia amb la música de Filippo Neviani, Neck.

0: Juny 2026. 22 municipis t'esperen. Compra el teu local de confiança, participa emplenant la butlleta i guanya premis per descobrir Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.
1: Xarxa, compra i descobreix.
2: Catalunya!
3: Mira aquest iaio tot tatuat. Però on va?
4: Has vist aquella senyora amb moto? Però quina edat té? Encara caurà.
5: Ostres, al grup de classe tinc una dona de 70 anys. Ens tocarà fer la seva feina.
6: Aquestes frases tenen un nom, edatisme. L'experiència, les ganes d'aprendre i el talent no tenen edat. L'edatisme és una forma de discriminació que menysprea les capacitats de les persones per la seva edat. Més informació a diva.cat/edatisme.
7: Si l'edat no em limita, per què ho has de fer tu?
6: Diputació de Barcelona.
8: La sardana és la dansa més vella de totes les danses que es fan i es desfan.
9: És la mòbil, magnífica en ella, que amb pausa i amb mida va lenta oscil·lant.
10: Curts i llargs, un programa pels amants de la sardana i la cançó catalana, un programa que podeu escoltar els dissabtes de 9 a 11.
11: Un programa on podeu dedicar la vostra sardana que més us agradi.

0: Doncs què? Quina pel·li anem a veure?
1: Jo triaria aquesta, té bones crítiques i a més la fan en català.
2: Si t'agrada el cinema, viu-lo en català. L'oferta de pel·lícules doblades i subtitulades en català cada vegada és més gran, tant a les sales com a les plataformes. A través del web gencat.cat/llengua/cinema podràs consultar les pel·lícules i les sales que projecten en català a tot el territori, així com altres notícies i recursos d'interès. Al cinema, provem-ho en català. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: Avui al programa tenim el plaer de rebre un veí del poble amb una llarga trajectòria del, bé, del de l'escenaris, però dins del món del teatre, fent actor, conformant part de diversos projectes de la música independent catalana. Ell és en Marcel Puig, que ara enceta una nova etapa molt personal i emotiva al capdavant d'aquest projecte anomenat Pols Viva. Ens ve a presentar el seu primer disc, un treball delicat i sincer que barreja la cançó d'autor i el folk, i titulat Això és tot el que queda de la meva selva. Marcel, bon dia.
1: Bon dia, Miquel, com estàs?
0: Molt bé, tu, què tal?
1: Jo bé, molt bé, bon dia que fa, content d'estar aquí.
0: Gràcies per venir, tu d'Argentona de tota la vida o què?
1: Doncs no, sóc adoptat, vaig arribar fa 10 anys o una miqueta més potser, a través de la meva parella
0: i... Això t'anava a preguntar, què et va cridar del poble? Vas venir per amor, vaja.
1: Sí, la meva parella havia viscut aquí molts anys i estàvem buscant caseta pel Maresme una mica, i vam trobar-ne una que ens va agradar. Vam estar lluitant amb el propietari, un tira i arron, sabem si ens la llogava, i al final...
0: Vinga, doncs cap aquí. Sí. Bueno, ja saps que a Argentona hi ha molt de talent artístic per metre quadrat, hi ha molts actors, actrius aquí, senyal de que s'hi troben bé, no? S'hi trobeu bé.
1: Es nota l'ambient.
0: Es nota el caliu, no? Sí. Artístic de la gent.
1: Es viu pel carrer.
0: Vinga, anem a parlar d'aquest disc. L'has titulat Pols Viva, d'on ve? D'on ve això?
1: Aquest és el nom artístic de la banda, del projecte musical, que sí, Pols Viva... Bueno, jo amb les meves dèries aquí metafísiques, amb les meves cabòries, doncs mira, vaig acabar amb... que al final som més temps, passem més temps sent pols que sent vius, no?, quasi, i bueno... Sí, no sé, em va sortir una mica quasi tètric, però bueno, té un punt, també m'agrada com sona, el que et pot despertar, sí, no sé, una mica diferent també. Uh-huh. I mira,
0: i el títol d'aquest nou projecte també, doncs et vull preguntar per ell. Fas una pregunta potent i un punt nostàlgica, no? Això és tot el que queda de la meva selva. Què és exactament aquesta selva que busques i què n'ha quedat després de tants anys de trajectòria?
1: Bueno, sí, la selva seria una mica la nostra història, el nostre entorn, una mica la nostra civilització, quasi. I bueno, em fa com una mica de respecte al que estem fent. Sí, no sé si com a humans, perquè també, no? Si potser no som tan dolents i som part de la naturalesa, i la naturalesa mateixa també... Però bueno, és com quan, una mica quan passa el temps, no?, que tu construeixes el teu paraís o et construeixes les teves ideals, i doncs, jo crec que amb el pas del temps van canviant i vas perdent una mica... La selva podria ser la innocència també una mica, no?
0: Ja. Mm-hmm.
1: Com
0: a metàfora, no?
1: Sí, que vas perdent, no sé, tu vas perdent una mica la teva innocència, o encara cada cop en tens més?
0: Vens d'un projecte el 2024 amb el Bo i el Millor, ara que ja ha reposat una mica, com el valores?
1: El valoro com a un gran tret de sortida i trobo que tinc un parell de cançons allà que m'encanten, que les toco molt en directe, encara són com de les que m'agraden més. I
0: sí? Quines serien, per exemple?
1: Tros de terra, per exemple, la trobo molt divertida. Mm, i la segueixo tocant.
0: És aquesta d'aquí, no?
1: Sí.
2: Des que estic en aquest tros de terra flotant, que ningú m'ha sabut explicar.
0: Quina història expliques aquí?
1: Pues, ja ho diu durant tota la cançó, és una mica com ens hem pensat que, o sigui, que anem tan de pressa i que som tan diferents pel simple fet de pensar. Els altres animals són molt semblants a nosaltres. Mm-hmm. I a vegades ens pensem que som molt diferents nosaltres d'ells, no? I bueno, això, com trobar-li l'alegria al petit detallet, no? Un dia que em vas dir si vols venir a passejar, i ja va ser com el millor dia de la meva vida.
0: Ja.
1: Com una paraula et pot canviar el dia.
0: Sí, sí.
1: I la vida, fins i tot, no?
0: Sí, sí, i tant, i tant, i tant.
1: És un callo de cop, petits coses que, hòstia...
0: Mm-hmm. Sí, hi ha com diuen, hi ha petits éssers de llum, no? Que de vegades et diuen una frase i et quedes, t'explota el cap, no? I dius, el que m'acaba de dir.
1: Sí, era això, i de cop et canvia tot, no?
0: Et canvia tot el...
1: La llum és diferent, els núvols també... Pues sí, una mica per aquí.
0: I després de Tros de Terra, l'altre?
1: L'altre que m'agrada molt és Polpa.
0: Uh-huh.
1: Que és com molt lenta, però té com un ritme com mig tropical a darrere, com que et vol animar a ballar, encara que és tan lenta que li costa. I la trobo molt guai, també.
0: Uh-huh. Doncs vinga, són dos cançons que hem recordat d'aquest primer projecte. Com es diferencia, no?, aquest nou àlbum respecte al primer? No sé si has notat tu que hi ha hagut una evolució a l'hora de les composicions, de la música, com el presentes aquest nou disc, o aquest nou... És disc o és EP?
1: No, és disc, és molt, disc, no sé, són 10 cançons, tu diràs.
0: No, que si costa fer-los, eh?
1: Això de nomenclatura, no sé, jo EP, àlbum, LP, pupa...
0: LP, long play...
1: Sí,
0: un disc, 10 cançons.
1: Sí, diré com vulguis. Aquest nou disc el trobo molt més... Bueno, quan a composició justament vaig intentar voler fer-ho més senzill tot. Uh-huh. Que la ronda, les harmonies fossin més senzilles, fos més còmode d'escoltar. Les lletres van pel mateix camí, perquè suposo que és el meu estil ja. I bé, la veritat és que jo el trobo més fàcil i més... Va, a mi m'agrada, també m'agrada molt.
0: Creus que has trobat una mica el teu estil? I ho pregunto també perquè moltes vegades quan parlem amb músics que presenteu disc, a vegades inclús el segon o el tercer m'expliquen que han volgut experimentar amb altres sonoritats a veure si també els hi encaixa una mica dins del seu... de la seva filosofia o del seu estil, no? Aquí entenc que has agafat com una línia continuista, no?
1: Jo crec que una mica sí, aviam, sempre hi ha una mica de desviacions i proves, hi ha com més instruments, he provat ja a copiar acordions, hi ha percussions pues amb tambors, hi ha jambés, hi ha una quijada, que és una mandíbula de burro, també. Vull dir, hi ha com més proves, sempre seguint una mateixa línia. I jo crec que sí, que és una mateixa línia que em surt ja pues, el que em va sortint. Jo composo amb la guitarra i una mica amb el piano, o sigui que... I d'aquí pues, sí que es poden anar provant altres instruments i es poden anar provant coses, però la línia és la mateixa. Jo crec que és una mica més dinàmic, és com una mica més animat en si, tot i que té una melancolia que no me la trec, però és una mica més dinàmic, sí.
0: Per saber una mica el teu procés de composició, com treballes? No sé si són cançons, perquè a vegades també, mira, són d'aquelles cançons que vaig escriure fa 10 anys, les recupero i mira, m'encaixen ara, no? O ets aquells que dius, mira, m'hi poso, em surten totes com de cop, i vinga, cap al disc.
1: No, quasi totes són noves i es van fent més o menys, però tardo com un any o així, les vaig recopilant, les guardo, les barrejo una mica. Potser sí que n'hi ha alguna que sí que és antiga en aquest disc, no ho sé, però sí, a vegades sí que n'agafo alguna així del que dius tu, de fot 10 anys i dic, hòstia, mira, ens la canvio una mica i dic, ai, pues ara m'agrada. En aquell moment que no t'acabava d'agradar, però bueno, i sí, la recupero. Però en el fons vaig agafant una mica i doncs quan dic, va, ara som-hi, i les acabo ben acabades, que a vegades es queden així mitges, i llavors es començo a els poso els instruments, vaja.
0: Llimones és el segon tema del disc, és un tema que té el seu vídeo a través de YouTube.
1: Sí.
0: Com funciona? Ha tingut molta repercussió el vídeo o...?
1: Bueno, en veritat el vídeo l'estrenem avui.
0: Avui ja?
1: El que passa que hi ha hagut el director, que és un amic meu que tenia moltes ganes de fer-ho, li va agradar molt el que va gravar.
0: Val.
1: I va muntar com 5 capítols.
0: Val.
1: Extras a sí, part
0: no,
1: del
0: no videoclip. Seria el videoclip oficial.
1: Això
0: no?
1: Mateix. Val. I doncs hi ha 5 clips d'un minutet.
0: Val.
1: Que hem anat penjant, que a la gent li han agradat molt, realment. Ens el clip en si de la cançó, suposadament el traurem avui.
0: Mm-hmm. Doncs vinga, a consultar, com és? youtube.com/postviva.
1: Sí, postviva. Segurament el traurem amb els de Via Sona, que o sigui, ells potser ara et dic, en teoria, aquesta tarda o així,
0: val,
1: ho haurem de treure, però sí, a través de YouTube ho, el trobareu.
0: Mm-hmm. I com ho veus això? Perquè a dia d'avui el single, no sé, Llimona seria el single del disc o què?
1: Sí, entre Llimones i Portes Obertes. D'aquí poc traurem un altre vídeo per Portes Obertes.
0: Val, però el primer que té vídeo és Llimones.
1: Sí.
0: Com veus que el single hagi de tenir el seu, la seva part més visual, no? Que seria el vídeo?
1: Bueno, sempre ajuda. A part, a mi m'agrada molt la part visual, també. O sigui, trobo que és una oportunitat també de crear...
0: Complementa, no? Sí. Poder la història.
1: És una part de la creació que també m'agrada i sí, suposo que ajuda una mica a crear un món visual a part del musical.
0: Mm-hmm. Et presentava també com a actor, fa molts anys que ets actor. Com això t'ajuda a l'hora de la posada en escena, en un escenari, per defensar les cançons o no?
1: No sé,
0: o és diferent?
1: Sí, home,
0: algo senillo.
1: És diferent, però suposo que una mica menys de vergonya davant de sortir, davant de gent, doncs et deu crear. Sí, home, tants anys darrere una càmera, és a dir, davant de la càmera, algú de treure't la vergonya d'estar amb gent et treu segur i tant.
0: I en aquest viatge he vist que no estàs sol, que t'acompanya en l'Andy... Pool, és així?
1: Sí, Pool.
0: Sí. I l'Oriol Còsmic, són dos músics que he vist que tenen molta mili a l'esquena. Què han aportat ells a la teva idea original? I com s'ha acabat de cuinar, no?, el so del grup?
1: Bueno, molt bé, et dic, són músics que aporten, com tu dius, bona mili i que són molt bons. I doncs aporten molt, la veritat, idees que no t'esperes, justament... Tu estàs allà amb la teva pel·lícula i doncs, quan ho comparteixes t'aporten coses molt, molt interessants i molt bé. Només faltaria que no ens juntéssim mai, si no, les pel·lícules aquestes de tu tancat a l'estudi, que la meva és molt així, és molt maco i molt romàntic, però, hòstia, és molt més guai quan estàs amb gent i el bo de la música és tocar amb gent, tant per l'instant que estàs tocant com per el compartir, que tu dones una mica i reps una altra cosa i la cosa es barreja i queda un teixit molt més, hòstia, molt més guai, sí.
0: Ara toca defensar-les a dalt de l'escenari, no, Marcel?
1: Sí.
0: Com tenim l'agenda dels pròxims mesos?
1: Pues una mica malament, perquè vam fer-ho tot a destemps, la veritat. Vam treure el disc molt tard i estem ara començant fa uns dies que hem començat a moure.
0: Tard per temes administratius o perquè volíeu polir una mica el tema del mastering, de la qualitat de so?
1: Una mica tot, sí, una mica perquè vam anar tard i amb el mastering jo sí que em vaig columpiar una mica i em vaig allà retrasar unes setmanes i després jo també em vaig despistar per altres temes i de cop vaig dir, hòstia, doncs ja anem tard per l'estiu i bueno, ho estem fent, sí, estem tancant a l'1 d'agost, tocarem a Sant Jordi a una fira que hi ha i estem buscant alguna altra data que més o menys anem tancant, però ja et dic, poca cosa. O sigui que us animo a qui vulgui...
0: Contractació, no?
1: Això mateix.
0: Oberta a contractació.
1: Completament.
0: Argentona has tocat o no?
1: Argentona no.
0: No?
1: No.
0: Bueno, deixem aquí. Dir. A vegades passa que us faig preguntes i al cap del temps us conviden, no sé què passa.
1: Per casualitats de la vida.
0: Per casualitats de la vida. T'agradaria tocar aquí?
1: Home, i tant!
0: Sí, algun indret així que et faci il·lusió, no sé, Plaça Nova,
1: sí,
0: la Plaça de Vendre...
1: A la Font Picant.
0: A la Font Picant.
1: M'agrada molt la Font Picant, muntar un escenari allà i algun cop que he vist...
0: Amb la selva que hi ha per allà, no?
1: Sí, això, clar, encara queda un resquici de selva allà. Sí.
0: Doncs vinga, va, suposo que tota la informació la tenen disponible, no sé si tens web també o xarxes socials.
1: No, sí, tinc xarxes i allà hi ha l'email i hi ha tot, sí.
0: Marcel, per acabar, normalment obrim amb el single o amb alguna de les cançons que avanceu amb el disc, però per acabar us demano una cançó, que escollis una cançó de, del disc per tancar l'entrevista. Pot coincidir amb el single, però a vegades no coincideix, no? Demanaria aquella cançó que sigui, que hagi estat la més especial, la que per tu, no sé, doncs sigui especial, tingui un significat diferent, la que més t'hagi costat, la que n'estiguis més satisfet, perquè a vegades descobrim petites joies, no? Aquelles cançons de les cares B, que també són molt bones i que no passen una mica més desapercebudes, no? Llimones, portes obertes, però no sé si hi ha alguna altra...
1: Petit, m'agrada molt també, i és una mica més diferent, té com una barreja d'estils allà, i sí, jo per mi, si vols.
0: Sí?
1: Sí.
0: Vinga, ens quedem amb Petit. Marcel, gràcies per venir.
1: A tu, Miquel.
0: Molta sort amb el projecte, i a veure si et veiem per algun indret d'Argentona, la comarca, algun lloc defensant aquestes cançons.
1: I tant, moltes gràcies, Miquel.
0: Que vagi molt bé.
1: Un plaer.
0: Gràcies, bon dia.
1: Bon dia.

0: cada matí Tic Tac, un programa presentat per Miquel Carabaño. That's right.
1: Ràdio Argentona, els millors èxits. Ràdio Argentona, els millors èxits.
2: Volevamos solo ser felici, come ridere di niente, masticare il sogno da...
1: La millor música a Ràdio Argentona.
3: My bad habits lead to late nights and in alone conversations with a stranger I barely know, swearing this will be the last bit.
1: Ràdio Argentona, els millors èxits. La millor música a Ràdio Argentona.
4: Aquest estiu, compra prop i arriba lluny.

0: acompanya.
1: Juny 2026. 22 municipis t'esperen. Compra el teu local de confiança, participa emplenant la butlleta i guanya premis per descobrir Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.
0: Xarxa, compra i descobreix.
2: Catalunya!
3: Mira aquest iaio tot tatuat. Però on va?
4: Has vist aquella senyora amb moto? Però quina edat té? Encara caurà.
5: Ostres, al grup de classe tinc una dona de 70 anys. Ens tocarà fer la seva feina.
6: Aquestes frases tenen un nom, edatisme. L'experiència, les ganes d'aprendre i el talent no tenen edat. L'edatisme és una forma de discriminació que menysprea les capacitats de les persones per la seva edat. Més informació a diva.cat/edatisme.
7: Si l'edat no em limita, per què ho has de fer tu?
6: Diputació de Barcelona.
8: Viu la ràdio.
9: Ràdio Argentona, la més pròxima.
10: Rescat Info.

0: En punt les 11 del matí. Jordi Campoia, amb Fer cantar els arbres, guanya el Premi Prudenci Bertrana de novel·les, un dels premis literaris de Girona que atorga el grup 62, que s'acaben de fer públics. El Miquel de Palol, de poesies, per a Juan Tomàs Martínez, el Carles Rahola d'Assaig, per Joan Manuel Sol de Villa, i el Ramon Muntaner, de novel·la juvenil, per a Laia Aguilar. Calma tens al barri de la mina Sant Adrià del Besòs pel desnonament de tres famílies d'un bloc ocupat des de fa 9 anys. Hi ha hagut corredisses i llançament d'ous i pedres a policies, periodistes i representants municipals per grups de veïns enfadats pels primers desallotjaments previstos que afecten a una seixantena de famílies. Els Estats Units i l'Iran firmen telemàticament l'acord que ha de posar fi a la guerra. Trump ha firmat des del Palau de Versalles aquest tractat al costat de Macron. El text declara la reobertura de l'estret d'Hormuz i un alto el foc permanent a tots els fronts, inclòs al Líban, mentre es negocien tots els punts els propers dos mesos. Atac ucraïnès a gran escala contra la capital russa amb centenars de drons que han impactat un altre cop en una refineria i edificis residencials i han fet tancar els aeroports. L'intercanvi de foc d'aquesta matinada ha deixat un mort a cada país. El jutge Peinado esgota el termini i avui haurà de comunicar si adopta alguna mesura cautelar en relació amb Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez. Mentrestant, el PSOE tanca files al voltant de l'expresident espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, i reitera la seva innocència l'endemà de la declaració judicial. El govern espanyol reconeix 63 víctimes mortals durant la transició entre el 1979 i el 1983 a mans de la policia o l'extrema dreta perquè van lluitar per la democràcia. És la conclusió de la comissió creada per l'executiu per analitzar aquest període que quedava fora de la llei de memòria històrica. Arxivades definitivament les causes penals contra la residència Filla de Tremp pel brot mortal de Covid-19 entre finals del 2020 i principis del 21. A causa del brot van morir 64 residents i es van contagiar 42 treballadors. El tribunal ha desestimat el recurs que havien presentat una part de les famílies afectades. I avui arrenca el Sonar, que estrena en nova edició. El Festival de Música Electrònica es farà per primera vegada en un sol espai, a la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. Fins dissabte hi passaran artistes com The Prodigy, Cabaret Voltaire, Charlotte Devitt o Amelie Lenz.
1: Esports.
0: Montse Raya, bon dia.
2: Hola, bon dia. València-Barça, primer partit de la final de la Lliga de Bàsquet a les 8 del vespre en transmissió del Tot Gira Catalunya Ràdio. És el millor de 5 partits, amb els dos primers al Roig Arena de València. El Barça de futbol sala vol posar el 2-0 a la final de Lliga davant el Pozo Murcia, el segon partit que juga avui a les 9 al Palau. L'Indústria Santa Coloma fitxa l'ala argentí Dylan Vargas, de 29 anys. I el Mundial, debut del seleccionador de Portugal, Robert Martínez, amb empat a 1 davant el Congo. Anglaterra guanya Croàcia 4-2 amb gol de Blaugrana, Rashford i Gordon, titular de matinada. Ghana 1, Panamà 0 i ja aquest matí Uzbekistan 1, Colòmbia 3.
0: Dia de sol en general, a la tarda creixeran nuvolades al Pirineu amb alguns ruixats aïllats a l'Aran i l'Alt Pirineu. La calor es mantindrà, tot i que puntualment la temperatura pot baixar una mica. La calor anirà més a finals de setmana, coincidint diumenge amb l'arribada de l'estiu.

0: cada matí Tic Tac, un programa presentat per Miquel Carabaño.
1: Hola família, com esteu? Soc en Roger Pedrós i vull enviar una abraçada molt forta a tota la gent del Tic Tac de Ràdio Argentona amb el Miquel Carabaño i espero que esteu disfrutant de la música. Us envio molts petons.
2: Diu que fa uns dies que surt i sola a caminar.

0: Minut i arribem a un quart de 12 del matí. I avui, 18 de juny, tanquem la temporada de la tertúlia dels avis. Bon dia!
1: Molt bon dia!
2: Molt bon dia a tothom!
1: Per això l'últim dia fem com la Renfe, arribem tard.
3: Bon dia!
0: Bueno, però...
4: Que havia de dia.
3: Bueno, no. Expliquem.
0: No, ja fa estona que estem aquí, ja però estem fent aquí una prefesta.
4: Vinga, expliquem.
0: Estem fent una mica de prefesta.
2: Estem escalfant motors per la festa.
0: Escalfant motors, sí, sí.
1: Mica de coca, mica de cava...
3: Buenísima, Isabel. Vaya manitas tiene.
1: Hombre.
3: Que se lo digan a Joan.
0: Molt bona, la coca.
3: Sí, buenísima.
0: Molt bona. Ai. Què té, xocolata?
1: Sí.
3: Xocolate, crema, pinyón.
0: Ah, això què és, crema o...?
1: Crema.
0: És crema?
1: Crema.
0: No, molt bona.
1: Però feta a casa, també, eh?
0: També feta a casa,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: La millor.
1: Exacte. Vaja.
3: Que bona.
1: No. És com no, aquell anunci de la tele, de la truita de patates. Que és la millor després de la meva.
0: Exacte, no? Molt bé, i es nota que s'han gastat els calés perquè hi ha pinyons.
1: Exacte.
4: Sí.
0: Han tirat la casa per la finestra. Vaya. Una mica,
3: I han començat a tirar petardos.
0: O són xinos, o són del xino.
1: No.
0: Aquests són bons, eh?
1: Aquests
0: no, ja es nota el sabor.
1: No són dels xinos, no?
0: Molt bé.
2: A mi no em sentiu perquè estic entretingut amb la boca.
0: Ja va bé, Joan.
2: Ja
0: va
2: noteu,
0: bé.
1: És la manera de tenir-lo entretingut.
0: Sí,
1: que
0: la manera de tenir-lo callat, eh?
3: Avui no parlarà tant.
1: No.
0: La manera de
1: tenir-lo callat. O més.
0: És la manera de tenir-lo callat, eh? Així que a mesura que se li vagi acabant la coca...
2: Diré que és difícil.
0: Si veieu que se li acaba la coca, li poseu un més.
2: Més.
0: Si se li acaba el cava, li poseu un
3: més.
0: Bueno, res, última del curs, ja.
1: Bueno,
0: arriba la caloreta.
3: Molt aviat.
0: No.
1: Va com va això?
0: Sant Joan és dimecres. Sí.
1: Aquesta setmana acaben els col·legis.
0: A mi per agenda em va bé, que va així avui, ja.
1: Però tot el mes de juliol encara estaràs per aquí.
0: Estarem aquí, sí.
1: Bueno, jo
0: sí,
1: també,
0: sí. Tu també, oi? Molt bé.
1: I els dissabtes també. Jo, si no hi ha res de nou...
0: Tu fins a quan, Joan?
1: Espera't, que ara t'ho miro.
0: Fins al 4, 3, 2... Fins l'1 d'agost?
1: No, l'1 d'agost ja no.
0: L'1 d'agost ja no.
1: El 25.
0: Ja te'n vas de...
1: L'1 d'agost ja és dintre el mes d'agost.
0: Ah, llavors el 25.
1: El 25 de juliol serà l'últim programa.
0: 25 de juliol, l'últim programa de sardanes de la temporada.
2: Sí, Sant Jaume.
1: Sí, que...
0: De la mà de Joan Forns.
1: Ah, exacte, Sant Jaume, sí.
0: Molt bé.
1: Patró del país veí.
2: És que d'aquest me'n recordo perquè el sant del meu pare, que descansi, i del meu germà, que em pot descansi. Però separats, perquè si no es barallaran.
1: Bueno.
0: Molt bé. Bueno, escolta, escolteu, estic content de tenir-vos tots aquí. Ara estic...
1: A més,
0: sí, ara...
1: A més, avui inaugurem que estem...
3: Com? A la glòria.
0: Esteu a la glòria avui.
1: Estem a la glòria amb la temperatura
0: que
1: avui tenim aquí.
0: Per què esteu a la glòria avui?
1: Perquè hi ha un aire condicionat muntat que, bueno. Si continua així, haurem de venir amb manta.
0: Podria haver arribat abans, no?
4: No tant.
0: Però com diuen en castellà, nunca es tarde si la dicha es buena.
1: Ah, exacte. A més, també hi ha una edat en català que diu un bon dinar fa de bon esperar.
0: Clar, i tant.
1: Ho transformes amb l'aire condicionat i és el mateix.
2: Bon esperar.
1: Un bon dinar si tens molta gana.
2: El bon dinar sí, però això d'esperar l'aire condicionat tot un any.
1: Bueno, però mira,
0: ha arribat.
2: Ja hi és.
0: Ja el tenim aquí.
2: Més tard que mai.
1: Si
0: veieu que teniu fred, calor, ho aneu dient i aneu ajustant vosaltres mateixos.
1: Jo, de moment, estic bé. Mira, l'Engràcia, però si té fred, porto un jersei.
0: Sí, també, aquí.
4: Miquel!
1: Això...
2: La Gràcia ja...
4: Home,
0: allà...
2: S'abriga una mica.
0: Hem passat del vano al jersei.
1: Exacte. Això és com... De vegades nosaltres ens trobem allà al centre amb el cinema. Ui, quin fred! I surt... Escolta, més aviat he passat calor.
2: Que ho quedem.
1: A veure...
2: Depèn molt de cort, oi?
1: No, depèn molt d'on te sentes.
0: Home, els estudis allà a la Velcro, sí, teníem aire, tant sí, a dins com... Sí, sí. Teníem a dins com fora.
1: Sí, sí. Ara, aquests ventiladors ja els podeu jubilar.
0: Aquests ventiladors... Jo crec que els deixarem aquí encara.
4: De moment, això tenen un pòsit als meus cas.
0: Els deixarem aquí.
1: Per si se'n va el llum.
0: Per si cas, no, si se'n va el llum, se'n va tot.
3: Xupes al nas.
2: Si se'n va el llum, ho ha de fer al voltar amb la mà.
4: Van amb pires.
2: Posar el ditet a darrere, anar a fer voltar amb la
4: mà. Van amb bateria, van amb bateria.
0: A fer braç, a fer braç. Però... Però sí, bueno, això de la llum, sí que és veritat que ens el van posar, crec que va ser ahir, ahir què era?
1: Ahir era dimecres.
0: Ahir era dimecres, no, dimarts, em sembla que ens ho van posar, bueno, no ho sé, ens ho va... no, ahir, ostres, no ho sé, no, dimarts ens ho van posar, vam provar-ho i a la tarda va deixar de funcionar.
4: Perquè, mira que bé.
0: Perquè havia un problema amb el diferencial i aquestes coses.
2: Faltava potència.
0: Res, fa dues hores.
1: No aguantava, no aguantava el diferencial.
4: Però esperem que duri tot el matí.
0: Va haver una
2: varia. Faltava potència instal·lada.
4: Cosa que salti.
1: Sí, home, sí. Ara ja està.
0: Bé, doncs.
1: Tot solucionat.
0: Com es presenta Sant Joan?
3: Bé.
1: Diuen que hi ha molt de predicció de molt de calor.
0: Molta calor?
3: Sí, aquesta setmana faria molta calor.
1: Que a partir de diumenge encara augmentarà més la calor i que precaució amb els focs, etcètera.
3: Això sí que és veritat, amb els focs.
4: Jo com no he d'anar enlloc no em passarà res, estaré a casa. Bueno. Fresquet allà amb el meu aire condicionat.
0: Tu també tens aire condicionat?
4: No, tinc un aparell que és com un aire condicionat.
2: Bueno, doncs, està condicionat, sí. Però l'aparell està
4: condicionat. Això és com, estiu i d'hivern.
1: Això és com aquell que va amb
0: cotxe. Aquests són els millors, eh?
4: Sí.
1: I diu, tu tens aire condicionat en el cotxe? Diu, sí. Diu, condicionat si obres una finestra o no obres dues.
2: Llavors no sento res, però...
1: Exacte.
3: Ai, no. Abans no n'hi havia aire condicionat i els cotxes anaven superbien.
1: Obríem
2: sí,
1: tot.
2: Sí, sí.
4: Obríem
2: jo vaig fer el viatge, vaig anar a Favara de Matarranya, amb el meu pare i la meva mare, perquè la família venia d'aquell poble, família de 3 o 4 generacions. I amb un 124 de l'època, de color blau fosc, blau marí,
1: encara més.
2: I vam arribar que pesàvem 3 quilos menys cada un. Quina calor vam passar.
4: Semblava que sortia de la piscina, no?
2: Buah!
0: Déu-n'hi-do.
2: Quina calor vam passar, no tenia aire condicionat.
1: I això que no et trobessis en una caravana i haguessis d'estar parat.
2: Bueno, llavors ja quedaves cuit, directament.
3: Llavors no.
1: En
4: aquella època no hi havia tanta caravana.
1: No hi havia tanta caravana.
2: El primer que vam tenir amb aire condicionat, dic, bueno, ara anem a Favara o allà on te vulgueu.
4: I el meu cunyat també tenia aquest cotxe en color granate.
3: Doncs nosaltres havíem anat a Almeria con un R5.
0: Un R5 què és?
1: Un Renault 5.
0: Un Renault 5.
4: Sí, nosaltres també havíem anat amb el Renault fins a Castelló.
3: Per aquí hi ha curves de
2: la carretera.
3: D'Espenyaperro.
0: I era molt gran el cotxe, l'R5?
2: Era gran pel centre.
0: Eren quatre portes.
1: Era com un 600, més o menys.
0: Quatre portes i l'Anna anava al maleter, no?
4: Quatre o cinc, perquè el meu fill tenia...
3: No, perquè llavors tenia una filla.
0: Canalla,
3: tenia una filla solament. Després... Ah, no, vam anar-hi con el Morris. Calla,
0: què és el Morris? Què és el Morris?
2: El mini. El mini.
3: No, el mini no. El Morris...
2: El 1400.
1: L'MG.
3: Sí, sí, sí.
2: Que era el familiar representat.
3: Sí, vam anar-hi amb aquell i després con el R5.
1: Sí. Jo el primer cotxe que vaig tenir va ser un Dian 6.
2: Jo? Home, que era gros.
1: D'aquells que es podia treure el...
3: La capota.
1: La capota, però... Tres la capota i et picava el sol de ple. No sabies el que era millor, eh?
2: Això dels sostres, aquests corredors sí, i demés, sí. Aquí no tenen sentit. Amb el sol que cau, obres el cotxe i quedes torrat.
1: Sí, sí.
2: I, no, és absurd.
1: Els descapotables és... Però bueno.
2: Bueno, és el que també es va agafar en el moment.
1: Sí,
2: al nord d'Europa ho entenc, sí. Perquè esclar, allà el sol ho veuen.
0: Sí, és de tant en tant. Sí.
1: Conta gotes, sí.
0: O t'anàs d'anar allà a la Garrotxa.
1: Sí.
2: Doncs el primer
0: que hi ha
2: cotxe
0: molt d'arbre.
2: El primer cotxe que vaig tenir va ser un mini Morris 850, que allò era amb tres a casa, només hi havia la gran que havia nascut. I vam sortir un dia al dematí de vacances que anàvem. A les 8 del dematí vam sortir de Mataró, que vivíem a Mataró, i a les 12 de la nit arribàvem al motel Camping Motel Sierra Nevada. Sí. A Granada.
1: Déu-me-do.
2: No hi havia autopista de cap mena, eh?
1: Ja.
2: I, hosti, tu.
1: Tot ja. Carretera.
2: Però jo anava com una bala amb aquell cotxe. No arribava més de 120, però jo diria que no vaig baixar de 120 el 80% del recorregut.
1: Ja. Però bueno.
0: Com eren els vostres Sant Joans?
3: Muy buenos. Boníssim.
0: Però eren igual que ara?
3: No.
1: Eren diferents.
3: Eren molt majos.
0: O sigui, petards i això?
1: Sí.
0: S'entiraven?
1: Sí. Saps que disfrutàvem nosaltres abans?
0: Però hi havia tanta oferta com ara? Perquè ara te'n vas a comprar petards i n'hi ha de 10.000 variants.
1: Llavors hi havia els clàssics petardos i coets i para de comptar el tro. La bombeta, allò petit.
0: Sí, i la sabeta.
2: La sabeta.
3: Les Martí, com es deia?
1: La Martinica.
3: Martiniques.
2: Sí. Mm-hmm. I la pedra foguera.
1: La pedra foguera.
0: Sí. Hi ha un petard que el tires i... Pap.
3: És veritat, eh? Sembla un pet.
0: L'agafes, el tires i... Plac.
1: Sí. Sí.
0: O fa això.
2: Tiràvem uns petards. La majoria no eren d'explosius sintètics, que ara n'hi ha molts i fan... O sigui, molt petit, pot fer mal als dits, cremar fàcilment. Sí. Llavors eren pòlvora amb una metxa i els tiràvem amb el dit. El agafaves, senies la metxa i el llançaves.
1: No, i inclús de vegades, si l'agafaves molt a la punta...
2: Si l'agafaves ben bé per la punta de darrere...
1: El deixaves explotant a la mà mateix, eh?
2: I pam!
1: No passava res.
2: Era...
1: Però nosaltres com, llavors cada carrer feia la seva foguera.
0: Cadascú feia la seva foguera.
1: Cada carrer feia la seva foguera. I el canall anàvem d'un carrer a l'altre a veure si els hi podien fotre la llenya.
0: Ah, sí? Hi havia vandalisme de
2: foguera. Alguna baralla hi va haver-hi.
1: Sí.
0: A veure qui la...
1: A veure qui fotia més...
0: Qui la feia més grossa, no?
1: Llavors l'havies d'estar a tenir com muntant guàrdia allà on tenies la pila de llenya.
0: Sí, t'havia tocat muntar guàrdia, tu?
2: Sí.
0: Sí?
3: I la gent guardava tots els mobles vells i tot pel dia de Sant Joan.
0: Però com muntaves guàrdia? Sentat a una cadira?
1: Oh, esclar, allà vigilant. Érem dos o tres que vigilàvem que ningú se'ns emportés la llenya. Però bueno...
0: I si veies algú, què?
1: Bueno,
2: no, si veies algú que venia...
0: Tocar les campanes o alguna cosa.
1: Què fas tu aquí? Ara, per Sant Joan, farà anys que a Can Camps, perquè m'entenguis la torre de Can Gallar a la part de darrere, allò era Can Camps, que era un lloc que hi havia un descampat, i els pagesos hi tenien el paller. Volien el blat
3: i anaven secant
1: allà i anaven muntegant, i cada pagès tenia el seu paller. I no tinguis por que ningú tocava
2: el de l'altre.
1: Era sagrat això, eh? Tu tenies allà, anaves allà, agafaves la palla del teu paller i te la portaves cap a casa. I un any per Sant Joan un globo va caure allà.
2: Un globo d'aquells
1: No, un globo d'aquests
3: que s'encenen
1: que
2: puja. Això deia que anava amb el col.
1: Exacte. Va arribar allà, va acabar això, pum, no va quedar gens de palla, eh?
2: Ja. Ni el pal de paller.
1: Quasi bé.
2: Hosti, tu.
1: Sí.
2: Ja m'ho semblava que hi havia una copa de més i alguna l'agafada.
1: Bueno.
2: Quin vol una mica
1: més. No.
0: Tu, en Gràcia, allà pel teu poble, què?
5: Pues no ho sé, perquè fa molts anys que no hi vaig.
0: Ah.
5: Per la festa de Sant Joan, buf. Ja ni me'n recordo.
0: Però a tu no t'agrada, no? La diada de Sant Joan?
5: No m'agrada.
0: Pels petardos.
5: Exacte.
3: A mi els petardos... Tinc un record molt dolent d'aquest dia, jo.
5: I aquest dia jo ja no surto ni de casa.
0: Ja no surts ni de casa.
5: No.
1: Però jo tenia un company a la fàbrica, on treballava amb Matarola molt forts, que no se li va córrer res més, però no sé si era la darrera de Sant Joan o Sant Pere. Fes el Sant Joan. L'encén d'un petardo, que era un... en aquell temps eren bastant potents, el va posar dins una ampolla.
3: Ah, sí.
2: Hosti.
3: Que això ho feien.
2: Quin acudit.
3: Feien.
2: Quin acudit.
3: I a dins d'una llauna.
2: Ja.
1: Va venir amb la

0: Déu.
1: A un niu de formiga.
2: Que malo.
3: Que
0: malos.
3: Però t'havies de posar altres lluny perquè les formigues volaven, sí. Llavors.
0: Quines idees. Coses de canalla, tu.
1: Sí.
0: Què vols fer-hi?
3: Per aquestes arrai?
0: Sí.
3: Encara que si ets a ser algun ecologista trucarà
1: jo em sembla que aquest any compraré sabetes, les típiques aquestes cacines al terra
4: per la nena és el millor
1: i alguna bengala
0: jo faig que
1: bengaleta
0: no
1: és que el preu que estan també els petards
0: són
5: cars?
0: No ho sé.
1: Home,
3: algun volcà petit que fa gràcia
1: algun volcanet així petit
0: aquests que no peten
1: per fer una mica de llum no?
3: I el xorro de foc que surt fa gràcia
1: i el menú de la revetlla què? Pa de pagès amb embotit, cava pa amb tomàquet una bona llangoniceta una mica de xoriço formatge
5: que rico.
1: Una pizza.
5: Una pizza.
3: I el que té més calarons, un bon pernil.
1: Una bona coca.
0: Bueno,
3: també.
1: No?
3: I tant.
1: Coca normal o què?
5: Mira, mira que m'agrada molt, és la normal i corrent. Amb fruites.
1: Amb fruites.
5: La fruita. M'agraden aquestes.
3: Fruita i crema.
5: Eso.
0: Fruita i crema.
5: I després la que està boníssima és la de xicharrons.
3: El de llardons.
1: El de llardons.
3: La coca de llardons.
5: Que rica.
1: Però aquesta no la fan per carnaval o així?
5: No, també, no, per Sant Joan.
3: També.
1: Per Sant Joan també.
0: També.
3: Totes les coques.
1: Sí.
3: Amb totes les seves variants.
0: Doncs, també és clàssica de Setmana Santa. Això també la fan.
1: A mi m'agrada la de crema.
0: La de crema.
3: La de crema.
1: La de crema.
4: Sí, també. Crema i pinyons.
1: Jo sóc capaç de sopar molt...
5: I menjar-te una coca.
1: Ja està a punt de rebentar.
3: I agafar la coca.
1: I agafar la coca. Amb crema i fotre-li canya.
5: Que rica, no?
0: El meu net, el petit, comença... Com ve a dinar, què hi ha de postres? Allò, doncs ja en tinc prou de dinar.
1: Exacte. Enforat.
4: Que no dina gaire perquè hi hagi un foradet.
3: Que passa que llavors els altres, si és que em volen tastar, s'han d'espavilar perquè si no no arriben a temps. Se l'ha cruspida tota.
4: Se deixa una miqueta de lloc que li entri bé.
1: És que clar, és un problema, eh? Quan t'agrada molt una cosa, t'inflas i després no tens espai.
0: Exacte.
4: O t'estimes massa. Pues no et senta bé.
1: Sort que el dia 24 és festa.
0: Sí, jo havia tingut una doctora que em deia sempre, ja fa molts anys, per sopar principalment val més que quedis amb gana que no pas que diguis, hosti, tu no puc més.
1: Per sopar sí. Un punt de gana.
3: És que si no,
1: has de tenir un punt de gana.
0: Un punt de gana.
3: És que si no, no dorms bé. Jo no et deixo dormir.
1: Bueno, és igual.
0: Jo dormo igual, eh?
1: Sí, jo...
3: Clar.
4: Jo sopo molt poquet.
1: Jo no.
5: Si menjo molt, no, em ve tota...
4: Jo el sopar pràcticament al pas de...
3: Quan t'estires, sembla que estiguis...
1: Sí.
3: Continues menjant.
1: Jo dormo igual de malament, eh? Vull dir... Tant d'una manera com d'altra, dormo igual de malament.
3: Hosti, pues fes-t'ho mirar, eh?
1: Sí.
0: Jo ben dinat em vaig a fer la
1: migdia.
0: Jo ben dinat em vaig a fer la migdia de cada dia.
1: Ostres, quina sort.
0: Però no em quedo al sofà, no, eh?
1: Te'n vas al llit?
0: Me'n vaig al llit.
1: I et treus la roba?
0: No.
1: Jo sí, ho he arribat a fer, això.
0: Amb els mateixos pantalons que estic passant per casa, m'estiro. I una hora i quart, una hora i mitja, no me la tregueu ningú.
1: Ostres, Déu-n'hi-do, això és una senyora migdiada, eh?
5: No puedo.
1: Això és una senyora migdiada.
0: I vaig allà a dos quarts de dues, i fins allà a les 3:15, en Joan no hi és.
5: Jo m'aixecaria amb una mà.
1: Doncs mira, Joan, quan arribem als 100 anys, si encara estiguis aquí, i et pregunti, Joan, quin és el secret de la vida?
0: La migdiada.
1: La migdiada d'una hora i mitja, dues hores.
0: La migdiada.
1: M'ho apunto.
0: T'apunto. 4 de manga.
3: Això, evidentment, cadascú fa el que vol. Només faltaria.
4: Exacte.
3: Però vull dir, teòricament, una migdiada massa llarga no va bé. Perquè el cervell representa que quan dormim el cervell es regenera. Sí. O sigui, treballa pel seu compte i es regenera. I una migdiada una mica massa llarga comença, representa com si ja te n'haguessis anat a dormir i suspens la qüestió. I aleshores el cervell s'ha de tornar a posar a puesto. Això no ens en donem compte.
0: No, no,
3: això no,
0: no
3: ens en donem

0: contar.
1: No, no contar,
2: pues jo faig a vegades més diades.
3: Bueno, sí, d'acord. Hores, no, no, jo et dic que cadascú fa el que vol. Sí.
0: Però tres hores? Sí. Carai, en gràcia.
3: Saps què passa? Tres
4: hores dormiendo?
2: Jo a vegades m'he passat fins a cinc.
0: Tres hores? Te'n vas a les... De dos del migdia a tres, a cinc de la tarda.
4: Jo no puedo.
1: Sí, saps què passa, Miquel?
2: Jo, perquè m'han trucat per telèfon.
1: Vaig estar molts anys.
2: Estaries damunt demà.
4: Mira, ara m'ho
1: estaré. Vaig estar 28 anys.
2: Tot el dia estaria dormint 24 hores.
1: Que m'aixecava les 4 del matí.
0: Ja.
2: Tinc molta son.
1: I feia de 5 a 2.
4: Jo ahir vaig anar... Vaig tenir un dia molt ajetre.
3: Molt mogut.
1: Molt mogut.
4: Molt mogut.
0: Però com és un dia normal...
1: Amb l'Anna.
0: Per tu.
4: Però em vaig anar a fer una analítica, vaig anar a...
2: Jo també el vaig tenir mogut.
4: A comprar, vaig tenir un... I al migdia vaig arribar a casa meva, que eren les 2:30. I jo vaig pensar, bueno, doncs ara què menjaràs? Tenia una mica d'ensaladilla, vaig menjar dos trossets d'ensaladilla, jo no volia més, i vaig veure aigua. I em vaig sentar al sofà...
0: I cataclac.
4: Va començar les notícies i jo dic, a la merda, no m'agrada veure les notícies. Pues em vaig posar música i cogí un llibre
2: d'aquella
4: senyora de la muntanya. I dic, ara el començaré a llegir con aquella música i vaig fer
3: que estava
4: i em desperto i digo, hòstia, a les 3:30 de la tarda,
2: jo també dormo amb la tele posada,
4: era les 3:10 o cosa així, digo, les 3:30,
0: jo si haig de fer migdiada em poso
4: i me levanté amb una mala llet
3: dos quarts
4: ja, que la meva gosseta es va posar aquí al meu costat i jo, vine, échate pa allà, i jo digo, a veure Anna, per què la crides ara que t'has dormit 10 minuts? Quina mala llet vaig agafar. El primer que tenia el balcó obert, m'entrava un aire.
0: A mi m'agrada dormir-me amb la...
4: Ai, mira.
1: Encara més de lo normal.
4: Sí, molt mala llet. Tu no sabes lo que és la meva mala llet, eh?
1: Doncs Déu-m'hi-do, eh?
4: Tu no lo sabes.
1: Déu-m'hi-do, eh?
4: Ja m'agradaria que tothom que té mala llet la tinguessin com jo.
1: Vale.
0: Jo m'adormo amb la ruleta.
4: Ai, que bonita la ruleta.
1: No, no.
0: O, si haig d'escollir, a vegades em poso o les notícies d'Antena 3...
3: També Déu-n'hi-do,
0: sí. O les de TV3
3: que Déu-n'hi-do també darrerament fa dos anys o
0: com que tampoc
1: vaig
0: a
1: anys i
2: jo que estava
3: a més a més em molesta molt,
0: deu ser el to, no? Que fan... expliquen les notícies, no?
3: No, el to i les pròpies notícies, o sigui, coses que han passat importants que vas a sentir i de més
4: les expliquen,
3: no hi són.
4: Passa
3: i coses que
4: passa aquest mes.
3: Que no té transcendència perquè no resol res aquell dia, sinó igual fins al cap d'una setmana no resol que sigui, si tiren bastants minuts explicant i tal. I el que em dic, el que em molesta és que surt el lletrer
4: Joan,
3: aquell...
4: Jo vull coger otro trozo coca.
1: Agafa.
4: Perquè estic...
3: TV3,
2: no
3: les notícies.
2: Ja,
3: o sigui,
2: ja
3: dona, les notícies, te les explica perquè les entenguis.
0: Clar, ja ho diu, entendre, no? Al final diuen entendre, no sé què,
3: altres
0: coses. Explicar...
3: Donar les notícies, explicar-les perquè les entenguis. Escolta, que se n'enfoten. Donar una notícia és donar una notícia i tu ja ho interpretaràs com et sembli.
1: Exacte.
3: O no.
0: Fem una cosa, truquem...
3: Doncs no, ho han d'explicar perquè ho entenguis.
0: Truquem a l'atenció, al telèfon d'atenció a l'espectador.
1: Tu no és...
0: Qui és? La Maripau Huguet?
3: No ho sé.
0: La Maripau Huguet em sembla que està...
1: No, està ara als matins.
0: Eh?
3: No, l'Huguet no surt.
0: La Maripau Huguet?
1: No. Qui és el que ara hi ha als matins?
3: No surt.
0: Crec que la Maripau està en el telèfon d'atenció a l'espectador.
3: Si vols,
0: Joan, truquem.
2: I fas la prova.
3: Sí, però esclar, vull dir-li les paraules exactes, que no li digui una. Que tu, per exemple, ho has canviat, no?
0: Bueno, no
3: sense voler, com és lògic, no?
0: Bueno, però
3: vull dir,
0: el que m'ha sonat així,
3: a mi,
0: que
3: quan dono una notícia com a tu, tothom ho interpretarà. Si diuen que en Sánchez s'ha tirat de dalt d'un balcó perquè estava emprenyat, pues, no cal que digui que estava emprenyat, s'ha tirat d'un balcó i estava... La notícia és això. Per què ho ha fet? No cal que m'ho expliquin.
2: Sí,
3: ja diré, hosti, què ha passat, tal, no? Buscaràs. He posat un exemple que no és bo, però vull dir, quan hi ha una manifestació no sé quantos i t'han d'explicar per què la manifestació té a veure, tal, volen, deixen de voler, dona'm la notícia. Fan una manifestació reivindicant que els sous són massa baixos. Ja està.
4: Ai, els
0: bé,
4: sous.
0: Avui no parlarem de notícies.
3: Oi que no?
1: Sí, no
3: ho
1: de,
3: ho
1: sí.
3: Deixo, la notícia
2: avui
3: serà que no parlem de,
2: Joan,
3: de notícies.
2: De les coques.
0: Parlem,
1: a veure,
0: sí, jo vull que parlem
1: coques. Miquel, jo li vaig recomanar
0: si,
1: una cosa.
0: Si voleu, apunta tu el tema pel primer programa del setembre. Que no
3: sí,
0: és,
3: perquè suposo que encara hi seran.
0: Que no hi seré jo. Llavors...
3: Ja. Menys compromís.
0: Ho poses.
1: Miquel.
3: Deixa'm de treure-ho aquí penjat.
1: Jo li recomano una cosa amb les notícies.
0: Recomana.
1: Un parell de coses, miri les notícies de 13TV.
0: Però a veure, Joan, com tens?
3: Que miri les notícies?
1: De 13TV.
3: 13TV, no les he mirat mai.
0: Jo en el 13 crec que tinc televisió de Mataró.
1: No, va, ah. jo no dic que sigui el canal.
2: Ho sé.
0: No...
2: Ahir vaig estar
0: mirant. No, Telemataró la vaig posar en el 8. Com que 8 TV va desaparèixer, vaig dir, i ara què poso?
2: Jo la tinc al 5.
1: Jo la tinc al 15.
0: Telemataró, i així la tinc.
1: Jo la tinc al 15, TV Mataró.
0: Telemataró.
2: Doncs jo el 5.
3: Jo no sé el número perquè sempre els he de buscar.
0: Els has de buscar.
1: A la 1.
3: Van ser 4 o 5, que són els que habitualment bellugo.
1: No, però Joan, a la 1.
2: I el relatiu no tinc res.
1: A la 1, si no m'agrada. A la 2, la 2. TV3, a la 3. Antena 3, a la 4.
2: No,
1: té la 5, a la 5.
2: Jo he d'anar a buscar tot el rato.
1: A la 6 ja el...
4: No,
1: posa tal. Ah, no,
3: no, saps què passa? Que tinc un televisor que el cable no hi arriba. I l'altre sí. I aleshores vol dir el que el cable no hi arriba, el tinc tal com surt.
1: O sigui, ja.
3: Sintonitzo i surten com surten. I llavors recordo dos o tres, el d'esports, no sé quin altre i tal, que me'l recordo quan vaig amb aquell televisor. I quan és amb el cable, és l'altre, que hi ha l'1 i el 2... ja surten, quan els sintonitzes ja són el primer i el segon.
1: Els d'esports amb un el tinc el 24 i l'altre el tinc el 25.
0: A veure,
4: educatives no n'hi ha cap.
0: Mira, parlant de TV3, estava mirant la pàgina web i m'ha sortit una notícia precisament que diu: per què mengem coca per Sant Joan?
2: Jo em menjo durant l'any.
3: Això és més informatiu que noticiable.
0: Bueno, però jo us ho pregunto perquè no sé si ho sabeu, això.
2: Jo em menjo durant l'any, també,
0: de
2: boca.
0: Jo no ho sabia.
1: Què diuen?
0: Diu, és una tradició que va néixer del reaprofitament.
1: Ah.
0: Perdó.
4: Ai. S'ha
2: trebancat i tot.
3: Sí, s'ha ennuegat.
0: És que he vist la coca de crema i m'ha vingut la gana.
4: Que sí, que és...
2: Espera.
0: No, digues.
4: Perdó.
0: Digues.
4: Que a mi m'agrada que se celebre totes les coses, perquè dones vides a les botigues, a les forners,
2: a tothom.
4: S'ha de celebrar tot.
0: Ara també et diré.
3: Per dos sentits.
2: Els preus que posen són exagerats.
0: Exacte.
1: Bueno, pagues el dia.
4: Bueno, perquè la
2: coca aquesta
4: molt,
2: la compres un altre dia de l'any, la
1: pagues el dia.
2: És la mateixa.
1: Pagues el dia,
0: O sigui, mira,
2: és
0: o sigui, jo el que faig és, ho trobo, segons on vagis, ho trobo car,
4: sí.
0: Quan crec que no vull pagar per això,
4: vale.
0: Ho faig jo a casa.
2: Ja. Bueno, jo també ho faig.
3: És la sortida.
2: És la manera.
1: Sí.
0: I quan crec que he estalviat durant dos anys...
3: Llavors,
0: i m'ho puc permetre aquell any compro la coca o el que sigui.
4: Però jo tinc una cosa, això ho fas tu, pues vale, muy bien, però no ho facis.
0: Com que no?
4: Per què no?
3: Mira, ja t'ha sortit el contrincant.
0: No, perquè no és una resposta.
4: Porque t'aniràs i lo vas a dejar aquí todo. Tu lo que has de fer és pagar todo lo que debes, tot.
0: Jo tinc tot pagat.
4: La llum, l'aigua,
0: menys la casa.
4: Bueno, la casa es va pagant a poc a poc.
0: Això sí.
4: I luego que te sobra 50, pues 10 para guardar y los otros para gastarlo.
0: Mira, fa molt poc que aplico una norma.
4: Has de tenir sempre un nidito pequeño.
0: Que vaig escoltar i que intento aplicar-m'ho. Cada vegada que reps la nòmina,
4: sí.
0: El primer que has de treure
3: has d'estalviar.
0: O el primer que has de pagar és, t'has de pagar a tu. No? És a dir, què em vull pagar a mi? 50 euros. Bueno, dic pagar, no? Però dic, què vols estalviar? El primer que has de treure és, què vols estalviar? 50 euros? 60? 100?
4: Ja t'he dit que tengas un nido.
0: I després...
3: Els que puguis per lo que cobres, ja està.
0: Primer el que has de fer és apartar per tu i després...
4: Después
0: resoldre el que hagis de resoldre.
4: Passa-t'ho bé.
0: Sí.
4: Perquè si avui no lo estamos pasando de narices.
0: I tant.
4: Pues demà no saps si ho farem.
3: Aquesta és una altra... Això ja és filosofia.
1: Sí, però...
0: Carpe diem, Anna. Carpe diem. Si avui estem aquí, demà... Què?
3: Demà de matí, si et despertes, dius...
1: Demà de matí...
3: Hòstia, un altre dia!
1: Ah, però un altre dia cap al mercat a la plaça. Però...
0: Jo cada matí em desperto i dic, un altre cop al sofà.
3: Ah, sí, malament, eh?
1: Si tu vols...
4: Carai.
0: Diu la bona que no. Jo te lo digo jo que
1: tot s'ha encarit, que no pots fer...
0: Tot és molt car. Tot
1: coses,
0: és molt car.
1: Si tu vols anar a un restaurant un cap de setmana...
4: No pots...
1: 35 euros per cap.
4: Un dia de cada dia.
1: No te'ls treu. Un dia de cada dia no baixes de 20.
4: 12, 12,50.
0: A on? Digue-m'ho perquè hi vaig.
2: Digue-m'ho
0: perquè hi vaig.
2: Jo tampoc el trobo aquest.
4: Aviam-ho siga ja el...
2: A on?
4: No, 16. 16,40.
2: Ja vaig pagar...
3: A veure si et ve...
1: Exacte.
3: Si no t'explicaré... Una cosa que vaig llegir ahir...
4: 17 i pico, aquí a la fonda vale 17 i algo.
2: Jo vaig anar a dinar l'últim dia, em va costar 18 al minut, entre, no sé, la Coca-Cola que vaig agafar perquè no entrava, el pa, vaig pagar 22 euros.
1: Sí, sí.
4: Ai, això que diem, on t'anés? Es menja molt bé, que nosaltres hem anat, no sé si tu vas venir.
0: A on?
4: Allí a la Tecnocampus.
2: Ah, sí, vaig vindre també.
0: A on?
4: A la Tecnocampus.
3: El Tecnocampus.
4: Tecnocampus.
0: Sí, sí.
3: I vam baixar...
0: Però en el bar que hi ha a dins. Allà es menja molt bé?
4: Ah, es menja molt bé. Com de casa. Macarrón.
0: Hi ha menú, allà, no?
4: I abans valia 10,50. Ara ja fa dies que no hi ha anat. Vam anar-hi amb la Montse.
2: Sí, però jo no hi era aquest dia.
3: Ja.
4: I quan vas pagar?
2: No, jo no vaig anar al Tecnocampus. Vaig anar, però dinar no.
3: Ja que ens hem ficat en economia, tu que tens hipoteca, et pot interessar.
2: Com la majoria.
3: Els que tenen hipoteques a 30 anys, 40 anys i més, depèn de l'edat que tens, te la fan per més anys o menys. Llavors, representa que pagues menys.
4: Claro.
3: Però tu el que pagues, quan pagues en el banc, estàs pagant els interessos del capital que t'han deixat.
2: Sí, clar.
3: Si t'han deixat 100.000 euros, tu pagues els interessos del 6, el 7, el que tinguis a la hipoteca. Vol dir que de la quota que tu estàs pagant, la major part, dels primers anys, la major part se'n van a interessos.
0: Sí, ja m'ho
3: van dir. I el que deus gairebé no baixa.
2: Ja s'ho sap, en Miquel, això.
0: Ja m'ho van dir, ja.
3: Conclusió, si és que no vas signar una cosa que és abusiva, llavors la pots denunciar, que és que si tu fas estalvis pel teu compte, allò que deia, a veure, què necessito per viure? Doncs jo puc estalviar 100 euros al mes. Vas estalviant,
2: 100 euros són molts.
3: I al cap de l'any tens 1.200 euros, vas al banc i dius, rebaixi'm el capital, els 100.000 euros que em va deixar, a 1.200 euros.
2: Ah. O sigui, el capital.
3: Llavors automàticament, com que el capital és més baix, els mateixos interessos pagaràs menys.
4: Els interessos no, el capital.
3: El capital, i això és el que has de recalcar. No vinc a avançar dues quotes.
4: No.
3: Capital. Rebaixar el capital.
0: A mi això em sembla molt bé, Joan. Si vols, apunta-t'ho a la llista aquesta de cara al setembre.
3: No, ho dic perquè hi ha gent que ens escolta, entre ells tu.
0: Sí, no. Però jo vull anar cap a un altre camí.
3: Tira.
0: Una cosa com és tan, tan vital com una hipoteca que...
3: Sí.
4: Sí.
0: El 90, 95 o 99% haurà de demanar una cosa com una declaració de la renta que estem obligats a fer tots, no?
3: Sí.
0: Com és que no hi ha una educació per entendre com s'ha de fer? No pot haver una assignatura a batxillerat o no poden... És a dir, jo i t'ho dic com a reflexió, que a mi m'hagués agradat una assignatura a batxillerat o... Sí que ho toquen a universitats i depenent de quin grau, no? Però una cosa que ens obliguen a fer o que tard o d'hora t'hi trobaràs...
3: Que menys que ensenyar com s'ha de fer.
0: Com pot ser que no ens ensenyin a una gestió econòmica familiar, a saber com llegir o com estalviar, no? O com fer una declaració de la renta.
4: Bueno, perquè està...
3: El problema de la declaració de la renta ja que és... O sigui... Hi ha que són molt senzilles. Si tu tens un sol o dos pagadors, perquè treballes a dos llocs i cobres de dos.
0: Vale, perquè vosaltres la sabeu fer, la declaració de la renta?
3: Si és d'aquest nivell, sí. No. Si tens altres coses, aleshores
0: ja es complica la troca.
1: Ja.
0: Però en Joan no, i
3: les que són normals,
0: i l'Anna Gràcia tampoc.
3: Que cobres una cosa al mes, tu tens un negoci, per exemple, si el tens a nom teu, has de declarar, però ja has fet... el que pagues però no, IVA, etcètera, etcètera.
0: Però no trobeu lògic que si és una cosa que els obliguen hauríeu de saber què és el problema, que podríeu declarar i què no?
3: El problema és que, encara que ara el que diré us sonarà, hòstia, ja surt amb el tema. Això només passa a Espanya. La legislació per poder fer la declaració de la renda és...
0: Sí, però, vale, Joan, però no em soluciones res. És a dir, mirant
3: fora,
0: no.
3: Per què no es pot ensenyar en una escola?
0: Bueno, doncs mirem a dins, a veure, per què no...
3: Perquè és massa complicat i s'ha d'anar a estudis superiors.
0: Però que ho facin fora tampoc em soluciona el problema. Jo poso sobre la taula de dir com és, per què costa tant, no?
3: Perquè va complicat. Què hi ha darrere d'aquesta complicació?
0: No?
3: Treure els diners i que tu
0: no, i que
3: et quedis perdut
0: a casa,
3: no sé com ho he de fer.
0: Que què declarar i que no declarar, no?
2: I sempre has de gastar diners perquè t'ho facin.
0: O saber llegir o com es fa una hipoteca perquè no et venguin un producte sense saber què estàs firmant, no?
2: Claro.
3: Sí, tu imagina't, el que acabes de dir és en el fons el que jo he apuntat. Per saber si un banc t'ha fet una hipoteca i que tots els termes que posa, que és un plec de papers de 40 pàgines, que a més n'hi ha amb lletra petita...
0: Com a mínim.
3: Per aprendre com va tot allò, no és una qüestió que a col·legi en un parell de setmanes et puguin explicar l'economia d'aquesta cosa, no? De dir, sí, aneu al tanto que passa això, passa... Aneu al tanto ja no haurien de dir, perquè el banc ja no hauria de fer trampes.
4: Trampes.
3: Però aleshores fa trampes. I quan fan trampes i arriba algú que hi entén, un advocat o un especialista en economia, llegeix i diu, hosti, això està fora de llei. Això no ho poden posar aquí, i ho denuncia, perquè encara que ho digui, si no va al jutjat i ho denuncia i inicia un plet, a veure qui és el guapo que inicia un plet contra Hisenda, que Hisenda té tots els mitjans per defensar-se com sigui, i el banc tres quarts del mateix, i tu com a particular dius m'estan enganyant, perquè això, si es m'han assessorat bé, l'advocat m'ha dit això, no hi pot ser aquí. Aleshores, què fas? Vas al banc allà a cridar, això m'heu enganyat, que teniu això aquí, que vagi al jutjat, i se't treuen de sobre. Vol dir, ho han complicat expressament perquè qui roba pugui robar legalment.
0: Això, i allò...
3: Tan senzill com això.
0: Molt bé, apunta-t'ho al tercer dia de la temporada.
2: Bueno, la llibreta es va omplint.
0: Bueno, jo al setembre no hi seré, jo crec que ja ho he anat dient al llarg del setembre.
3: Tots quants dies, sí.
0: Al setembre ja no hi seré, haig de ser pare un altre cop, en Gràcia.
4: No,
0: no sabia, si ja t'ho vaig dir.
3: Ja et vam felicitar.
2: Jo fa dies que no vinc.
0: És veritat.
3: Ai,
2: per qüestions meves no...
0: Doncs al setembre no hi seré.
4: Tenir un bebé.
3: Molt bé.
2: Nen, nena.
0: Arriba un altre, un nen.
2: Nen.
0: Arriba un nen.
2: Si mon nebot també tindrà un nen.
0: Així que...
3: Ja té nom?
2: Tindrà una nena i tindrà un nen.
4: Dilo, sí.
0: Un nen? Un nen!
1: Ai. I com s'ha de dir?
0: Es dirà Roc.
2: I el
3: Roc.
4: Ai, que guai.
2: El vindré a conèixer.
3: Monosíl·labs, a mi m'agraden.
1: Has pensat en mi, no?
2: El marit de ma nebot es diu Roc. El marit de ma nebot es diu Roc.
0: Sí, exacte.
4: Quan ha de néixer?
0: Doncs no ho sé, però...
1: Com vulgui.
0: Però estem entre Santes i Sant Domingo.
2: Ara? Sí, okay, ja esteu? Ah, però no m'havia
1: esperat. A veure, Miquel.
0: D'aquí un mes i pico.
2: Si neix per Sant
1: Domènec,
2: Domènec. Mon nebot igual.
0: No.
1: No?
0: No.
2: El meu nebot esperen per l'agost.
4: No. Domènec, no.
0: Llavors...
2: I quasi sou veïns amb un nebot que viu per allà.
0: Jo al setembre no hi seré, però vaja, suposo que hi haurà continuïtat, no sé
2: sí,
0: qui hi haurà
2: veiem.
0: Ni res. Bueno. Suposo que podreu continuar fent la tertúlia.
3: Sí, sí.
0: Algun consell que em pugueu donar per sobreviure a la meva nova situació familiar?
1: Vaig veure que...
3: Ara ja tens experiència amb la primera, vas orientat.
0: No sé si és un bon consell, això.
1: Miquel, vaig veure que teníeu convocatòria per locutora.
0: Sí, clar.
1: Ja he hagut... Qui s'ha presentat i ha triat?
0: Ho desconec.
1: Ho desconeixes?
3: Esclar, perquè ara es feia seva.
1: Bueno, però
0: de fet el termini acaba demà, que demà. Sí, 19. Vull dir que encara qui us vulgui presentar...
1: Encara hi és a temps.
0: Sí.
1: O sigui, ara...
0: Presenta-t'hi.
1: Ah, no, jo vull dir, ja que a partir del juliol els jubilats podem treballar...
2: I això?
1: Ho diuen?
2: Sí. Per què?
1: Per què? perquè hi ha una llei que ens ho diu, que els jubilats, si volen, ara a partir del juliol,
0: ara podeu treballar.
1: Poden treballar.
0: Podeu tornar a cotitzar.
1: De lo que vulguis.
3: Perquè ens volen descomptar el que cobrem.
1: Llavors t'ho fotran de...
3: Aquesta és tota una altra història.
2: Bueno, és que els jubilats treballem tot l'any, perquè a casa no parem, eh?
1: Bueno,
2: treballem més que abans,
0: sí, sí.
2: Perquè entre els nens, que si vaig aquí, que si faig aquesta voluntària, que si faig l'altre, jo no paro. Sí.
0: Bueno, algun consell o així per sobreviure?
4: Paciència.
0: Lo mejor que has hecho.
4: Lo millor que has fet.
0: Lo millor que has fet.
4: Ha sigut casar-te amb la teva.
0: Lo millor que has fet. Sí.
4: Dona, paciència. La tenir la Ona i tenir ara en Roc.
1: Paciència.
0: Paciència, oi?
4: Què va?
2: Es portaran 4 anys, no?
0: 4 i mig.
3: Ja tens experiència primera.
0: Això sí, veus, experiència.
3: Vull dir que tens una part de l'ofici a l'has fet.
4: Sí,
3: que és el cuidar a la criatura. També penso una cosa.
0: Saps què passa? Dic, mira, ja que estic al pou,
2: sí, me tiro dintre.
1: Acabo de tirar, no?
0: Acabo de tirar.
3: I trobaràs aigua, oi?
0: Algun dia veuré la llum.
1: Oh, i tant.
4: No mai més la llum.
0: Ja ho sé, ja.
1: Sí, home, sí.
0: Però déjame soñar, soñar despierto.
4: Però, home, que una llum maquíssima.
1: Sí, hi ha un,
0: no sé jo,
1: un tros de pastorets. Sí. Un tros de pastorets.
0: Sí.
1: Que hi ha un representant d'una noia que és cega. I va, arriba a Sant Josep de la Mare de Déu, li toca el vestit i aquell noi recupera la vista.
0: Sí.
1: I un any aquí a Argentona amb això, veig la llum! I es van fondre els poms, tu. Vam quedar a les fosques. Yeah, yeah. Però va ser, saps allò?
2: Ah, que bo.
3: Ni fer després.
1: Exacte.
0: Sí. Se'm mal auguri, això.
1: Sí.
3: Pensa que la segona, la segona criatura, com que l'altra ja té un cert temps,
0: sí,
3: és absolut, va amb un ambient absolutament diferent del que va tenir la primera.
0: Clar, clar.
3: Vol dir que serà diferent, a part de que és un nen i l'altra una nena,
0: sí,
3: però serà de caràcter absolutament diferent.
0: Sí, sí.
3: Perquè la nena, sí, ja la lliçonarà pel seu compte. Això, que, o
2: la nena sempre és del pare,
0: espero...
2: El nen és més de la mare.
4: Sí.
3: Bueno, depèn.
4: Sí.
1: Senyors,
3: depèn.
1: Que era un
2: nenes són més del pare.
1: S'estan fotent de calor.
2: No, però no entren perquè
0: esperen,
2: no volen.
0: Però són joves,
1: deixa'ls
0: estar, així queden 5 minuts encara.
2: Queden 5 minuts,
0: ja. 4 minuts.
1: 4.
4: Bueno, ah, però que no vinguin.
2: Aquí a Argentona,
3: bueno, no funciona.
0: Però que volen entrar o no?
1: Sí, no,
2: aquí a Argentona que, fan revella, perquè no han parlat.
4: Què?
2: I a Argentona fan revella de Sant Joan.
0: I tant que hi ha revella.
2: A on t'ho fan?
0: I tant que hi ha revella.
2: A veure, expliquem-ho perquè jo no m'he entrat de res.
1: Ah, sí que arriben, Pere.
0: Doncs mira, si ho vols saber, demà a les 12 i a un quart d'una vindrà en Carles Ligos a explicar-nos.
1: Va.
2: Demà a la una?
1: Seieu.
0: A un quart d'una.
3: Ui, seieu. Bueno, el senyor es queixarà.
2: D'aquesta bueno, hora, si estic a casa,
0: no, però en principi no hi ha cap novetat. És la,
2: ho fan aquí baix, no?
0: És el, que tots sí, són la construcció de la foguera.
2: Jo des de casa la veig.
0: Sí. L'encesa de la foguera, sí, ball de rebella amb el DJ Juanra.
2: Vale.
1: I el Mutxalaca.
0: I Mutxalaca també, Anna.
4: Mutxalaca.
2: Ah, sí?
0: Pues...
2: Ah, vale.
1: No.
2: No, demà no.
4: A la Rebella
2: Mutxalaca
4: no.
2: Està
0: a la Rebella
2: cantó,
0: no.
2: Està en un altre cantó.
0: Quan actua Mutxalaca?
4: El dissabte i demà.
0: Dissabte i demà. Demà divendres i dissabte.
4: Demà divendres actuen a Can Baladia.
0: A Can Baladia.
4: I dissabte actuen a la plaça de Vendre.
2: Vale.
1: Va.
0: A la plaça de Vendre.
1: Vale. I diumenge a Aigamanta.
0: Aigua manta?
1: Aigua manta, Eva.
0: Què dius?
1: Després d'actuar el Mutxalaca o poca laca, no sé com ho diu.
4: Mutxalaca.
1: Mutxalaca. Però mucha, no és mucha. Laca del cabell, no?
4: Laca del cabell.
1: Vale. Si es queda tieso.
4: Tieso.
1: Vale.
2: Ja saps, posa't unes extensions, Joan,
1: sí, i Mutxalaca. Sobretot això.
0: El jovent que teniu aquí, coneixen els Mutxalaca o no?
4: Sí.
2: Suposo.
1: No.
0: Coneixeu el Mutxalaca? No?
1: No.
2: Anna?
0: Anna?
1: Sí.
2: Oh,
1: que
4: raro. No coneixeu Mutxalaca. Bueno,
0: echa-li un rapapolvo.
1: Sí, aquest jovent...
2: Que raro.
4: Qual, el...
1: Només aquest jovent...
5: Va de l'internet.
4: Que malillo soy.
0: No, només coneixen a la Rosalía i al Bad Bunny.
2: Mutxalaca.
0: Tu buscava Mutxalaca.
2: Ara, més laca que mai, ara.
1: Aquest jovent diu que ens vol fer unes preguntes.
4: Pues sí, sí, ara,
0: però ara o després?
3: Ens expliquem
1: després,
3: una cosa.
1: Després.
0: Després.
1: Amb antena, no?
0: Home, hauria estat molt bé, fer-ho en antena.
2: Podríem explicar una mica, així, per sobre.
0: Sí, ho haguéssim patat,
1: això. Jo pensava que volia fer-ho per antena.
3: No, però llavors la seva feina hauria anat en l'aire.
0: No, això es podrà veure després a xarxes,
4: vale,
0: em sembla.
4: Vale.
0: Vull dir que... Sereu uns bons influencers d'Argentona.
1: Després en Pere es queixarà.
0: Bueno, família, m'escolteu, que tingueu un molt bon estiu, bueno, bona revella, bon estiu, bona festa major. Ens veiem d'aquí 9 mesos o no sé quan.
2: Jo te vindré a veure,
0: No, no cal, no cal. Ja vindré jo, no, a treure el cap, us escoltaré des de casa.
1: Sí.
0: I potser,
1: trucaràs.
0: Si veig la llum, us truco.
2: Ai, ja te'n recordaràs.
1: Si té la bombeta
4: encès. El número, te'n
2: recordem el número.
1: 93-797-1550.
0: Bueno. I si no me'n recordo, no passa
3: res. Ja el buscarà.
2: Busca per internet.
1: Molt bé.
0: Res, que vagi molt bé.
1: Bon estiu a tothom.
3: Felicita sobretot a la teva dona.
0: Ho faré, ho faré.
3: Una estona ben curta.
0: D'acord, ho faré.
3: Vinga.
0: Gràcies.
2: Adéu-siau.
1: Bon dia.
0: Adéu-siau.

0: 3 de cada 10 dones asseguren que s'han vist obligades a fer pràctiques no desitjades durant les relacions sexuals. Ho revela una enquesta del CIS sobre salut sexual, que també indica que el 72% dels homes consumeixen porno, sobretot els que tenen entre 25 i 34 anys. Un incendi que crema en una zona de Rostolls a l'Albi, a les Garrigues, ha obligat a interrompre el servei d'alta velocitat del foc crema a tocar de la línia ferroviària i d'una carretera local. L'incendi de Talavera, a la Segarra, hauria de quedar controlat a les pròximes hores. Moments de tensió avui al barri de la Mina, Sant Adrià de Besòs, pel desnonament de tres famílies d'un bloc ocupat des de fa 9 anys. Hi ha hagut corredisses i llançaments d'ous i pedres a policies, periodistes i representants municipals per grups de veïns, enfadats pels primers desallotjaments previstos que afecten una seixantena de famílies. I avui nova convocatòria de vaga a l'ensenyament és als centres públics i privats del primer cicle d'educació infantil de 0 a 3 anys. Els professionals es consideren menys tinguts en relació a altres etapes educatives i reclamen més reconeixement. Els Estats Units i l'Iran firmen telemàticament l'acord que ha de posar fi a la guerra, trama signat des del Palau de Versalles al costat de Macron. El text declara la reobertura de l'estret d'Hormuz i un alto el foc permanent a tots els fronts, inclòs el Líban, mentre es negocien tots els punts els propers 2 mesos. Atac ucraïnès a gran escala contra la capital russa amb centenars de drons que han impactat un altre cop en una refineria i edificis residencials i han fet tancar els aeroports. L'intercanvi de foc d'aquesta matinada ha deixat un mort a cada país. La instal·lació d'una planta de reciclatge de plàstics a la Selva del Camp, al Baix Camp, genera malestar al municipi. L'empresa ja té tots els permisos de les administracions, però els contraris plantegen dubtes sobre la seguretat i la contaminació que pot comportar. Jordi Campoy, amb Fer cantar els arbres, guanya el Premi Prudenci Bertrana de novel·la. És un dels premis literaris de Girona que atorga el grup 62, que s'acaben de fer públics. El Miquel de Palol de poesies per a Joan Tomàs Martínez, el Carles Rahola d'assaig per a Joan Manuel Sol de Villa i el Ramon Muntaner de novel·la juvenil per a Laia Aguilar.
1: Esports.
2: València-Barça, primer partit de la final de la Lliga de Bàsquet, a les 8, amb transmissió del Tot Gira Catalunya Ràdio, a les 9. Barça-Pozo-Múrcia, segon partit de la final de futsal, amb victòria primer per als blaugranes. A Madrid de futbol anuncia el fitxatge del defensa Francesc Konaté per les pròximes 4 temporades. Té 27 anys i fins ara jugava de defensa al Liverpool. Al Mundial de Futbol avui Suïssa-Bòsnia i Mèxic-Corea, entre d'altres. La Portugal de Robert Martínez i Ronaldo no passa de l'empat a 1 contra el Congo, mentre Anglaterra guanya Croàcia 4-2 amb gol de Rashford.
0: I ens queda el titular del temps. Avui dia de sol en general. A la tarda creixeran nuvolades al Pirineu amb alguns ruixats aïllats a l'Aran i a l'Alt Pirineu. La calor es mantindrà, tot i que puntualment la temperatura pot baixar una mica. La calor anirà més a finals d'aquesta setmana, coincidint amb l'arribada de l'estiu.
3: 3CAT Info. Ràdio Argentona, els millors èxits. Ràdio Argentona, els millors èxits.
4: Volevamos solo ser felici, comer y de niente, masticar el sueño de...
3: La millor música a Ràdio Argentona.
5: My bad habits lead to late nights, sitting alone, conversations with a stranger I barely know, swearing this will be the last bit.
3: Ràdio Argentona, els millors èxits. La millor música a Ràdio Argentona.

0: 7 minuts per sobre de les 12 del migdia, la música de Francesco Gabbani, que ens serveix per començar l'última hora aquí al Tic Tac.
1: Cada matí, Tic Tac, un programa presentat per Miquel Carabaño.

0: Últim dia de la temporada que ens visita l'Esteve Pedra. Bon dia, Esteve.
1: Hola, bon dia.
0: Què tal?
1: Sí, ja tinc, faré vacances avui.
0: Avui et donem vacances, avui com vacances, la canalla. Ja, estaràs content,
1: sí.
0: Eh?
1: Ei, sí, tant. Sí, no, home, penso una cosa, que cada setmana fa un grapat de programes que...
0: Fa molts, eh?
1: Que estic aquí, sí.
0: Fa molts anys, ja que vens per aquí.
1: Molts anys.
0: Fa molts anys,
1: Deu fer ben bé uns 8 anys.
0: Tens calculat això? 8?
1: Sí, més o menys, sí, entre
0: 2018,
1: anys.
0: No? 2018...
1: Quan estaves a la Velcro?
0: Sí, estàvem allà.
1: I després aquí, vull dir...
0: Sí, sí, sí.
1: Quant temps fa que esteu aquí?
0: Aquí estem des de després de la pandèmia, em sembla.
1: Sí.
0: 5-6 anys.
1: I abans també?
0: I abans també...
1: Abans de la pandèmia també.
0: Portaves, sí, sí.
1: Sí, però això vull dir que sí, uns 8 anys, sí, sí, sí.
0: I tu vas començar com a... com et van portar per entrevistar, crec que tenies la treva, no?
1: No, ja estava jubilat.
0: O tu corries per aquí i vam dir, vinga, portem a l'Esteve.
1: No sabem a quin pescar.
0: Algú que parli de cuina. I
1: era d'aquelles dues senyores,
0: l'Alvira
1: i la Montse.
0: L'Alvira i
1: la Montse, sí. I també, crec que també hi havia la Neus, no?
0: La Neus?
1: O la Neus, una senyora amb el cabell blanc. No es diu Neus? O Glòria o...
0: La Pilar?
1: No.
0: Cabell blanc?
1: Sí.
0: No, em sembla... No, érem l'Alvira, la Montse, que feien programa a cuina. Et vam entrevistar i després...
1: Després ja...
0: Vas agafar la llibertat de venir cada setmana.
1: Com vas agafar la llibertat? Em veu dir si volia vindre cada setmana. I vas dir que sí. Ojo, que llibertat. Hosti, tio. La gent interpreta les coses tal com li sembla.
0: És veritat, és veritat.
1: Així va ser, tu.
0: No, escolta, i supercontents de que... De tenir un espai on parlar de cuina.
1: Sí, home.
0: I res, ja tanquem el curs.
1: Sí.
0: Ja ha passat molt ràpid el curs, ara hi ha vacances d'estiu i al setembre...
1: Dios dirà. Ja ho veurem.
0: Ja ho veurem. No sé com anirà la cosa.
1: Si tu no ho saps, pobre de mi.
0: No, tu tampoc.
1: Jo menys que tu, vull dir. Jo no tinc ni idea, ja.
0: Però, bueno...
1: Si cal, ja em diran alguna cosa, cap problema.
0: Sí, no pateixis.
1: No pateixo.
0: Ja et direm
1: alguna... Però m'anirem la competència.
0: Ah, sí? A on? Sí. On aniràs?
1: Bueno, si en deixen, al Maresme Jan, segurament.
0: Al Maresme Jan?
1: Segurament.
0: Ah, però bueno, és un programa que s'emet aquí.
1: Bueno, però
0: estaré... Però no és competència. En Jordi i jo no tenim competència.
1: No feu competència.
0: No tenim competència.
1: Doncs aniré... Segurament, si en deixen,
0: compartim audiència i col·laboradors.
1: Si en deixen. Si no...
0: Això.
1: Tranquil. Menys feina.
0: Si aproves l'examen, podràs entrar.
1: Menys feina. No em preocupa gaire, no? No, per no dir gens, eh?
0: Bueno, Esteve, escolta, doncs vinga, estem a les portes de Sant Joan. No sé si avui farem alguna recepta per la revetlla de Sant Joan.
1: Parla de Nadal, si vols.
0: De Nadal, oi que sí?
1: I ara és perillós, ja. Ja ve Sant Joan, la verbena, i a la coca.
0: Sí.
1: Pim-pam, pim-pam, pim-pam. No et donaràs compte, passant de juliol... Arribarà el mes d'agost que tu estàs pare.
0: Mira.
1: El 15 d'agost, home.
0: Tu em parles de Nadal i dic, ojalà, dic tant de bo, perquè així vol dir que el meu fill ja tindrà mig any, saps el que et vull dir? Ja anirem recuperant una mica l'essència.
1: Ja.
0: Però també t'haig de dir que, escolta, dia a dia. Deixa'm...
1: Anem a parlar de la festa típica.
0: Sí. Mira, escolta, tu al 324 surt una notícia que pregunta per què mengem coca per Sant Joan? Tu saps això?
1: No. Però, bueno, si vols t'ho puc...
0: Pregunta-ho a la intel·ligència artificial. A veure què
1: ens diu.
0: A veure què t'explica. No ho saps, eh?
1: No tinc ni idea. No sé. Sé que abans... Home,
0: pots intuir una mica?
1: Solsticio de verano.
0: Solsticio de verano, coca,
1: clar,
0: és un bon lligam, no? Dia més llarg, coca.
1: Sí. Bueno, no, perquè la nit és més curta, és el dia que la nit és més curta, no?
0: Sí,
1: per això.
0: I tenim menys temps per menjar coca, no?
1: Tenim temps perquè jo, quan era jove, més cara...
0: Òbviament,
1: sí. Pues, empalmava. M'anava a verbena, arribava a casa, agafava el banyador, i agafava... En aquell temps no tenia cotxe. Agafava el tren i venia cap aquí al Maresme. Sí, sí, amb unes lleganyes.
0: Venies
1: sí,
0: cap aquí,
1: sí,
0: no?
1: Sí, mig ja, torredillós.
0: Enllaçaves sí. La nit amb el dia,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí, sí. Clar, perquè arribaves a casa a les 5 de matinada i sortia el sol. Mm-hmm. Si m'explicaràs tu.
0: Ja, ja.
1: Empalmaves.
0: I tu eres el que comprava les coques o les fèieu a casa?
1: No, en aquell temps... No, en aquell temps anàvem de verbena. A una festa... bueno, com aquí fan, no?
0: Sí.
1: Festa popular.
0: Sí, sí.
1: Era el poble que jo vivia. Bé, no, el poble. I, bueno, quan va, jo era petit era... Bueno, quan era petit. Allò era Horta, soc d'Horta.
0: Tu vens d'un barri de Barcelona.
1: Ara és un barri, però llavors era una vila. Jo quan anava a passar a Catalunya, ara, deia, em vaig a Barcelona.
0: Tu anaves a l'extraradi, no?
1: Em vaig a Barcelona, sí, sí. Agafava l'autobús i m'anava a Barcelona. Mm. Agafava el tramvia i m'anava a Barcelona. O sigui que per mi era anar a Barcelona.
0: Sí, sí, sí.
1: Perquè llavors, clar, allà, ni de coques... Crec que la coca me la menjava a casa i després m'anava de festa.
0: I després anaves de festa.
1: Sí.
0: Quina era quina és la teva preferida?
1: A mi la meva preferida és la de la tradicional.
0: La tradicional.
1: La de fruita, sí. Que és la que faig jo, però jo no hi poso fruita.
0: Val, millor.
1: Perquè hi ha molta gent que no li agrada.
0: A mi no m'agrada.
1: Llavors hi poso...
0: No és que no m'agradi, és que trobo que no encaixa la fruita confitada amb la coca.
1: Bueno... Jo no li poso perquè hi ha gent que no li agrada.
0: Tu saps el que és la fruita confitada de color verd?
1: Sí, la síndria.
0: És síndria?
1: Sí, és síndria.
0: Val.
1: Sí, la síndria i el meló.
0: Però si la síndria de dins és vermella.
1: La taronja, i per de fora és verda.
0: Sí.
1: La taronja...
0: Però llavors això té edulcorant, no?
1: No ho sé, no ho he preguntat.
0: Però de què deu estar feta la síndria confitada?
1: Home, podria ser que sigués de la closca, no? No ho sé.
0: De la closca?
1: No ho sé. De la pell.
0: Bueno, obrim línia telefònica per si hi ha algú
1: això,
0: que...
1: Això sí ho sap, sí. Això sí ho sap, dono-me el telèfon, sisplau.
0: Bueno, et responc a la pregunta, diu que és una tradició que va néixer del reaprofitament.
1: Sí, bueno, totes les coses sí, són d'aprofitament.
0: La cuina però, catalana bueno, ve per aquí, no?
1: Home, clar, en aquell temps, tio, vull dir... Però... Pels ous que sobraven.
0: Diu, es creu que les coques de Sant Joan deriven d'un tortell amb ous de forma arrodonida i amb un forat al mig que emulava la forma del sol i que antigament es menjava per aquesta data.
1: Veus? D'alguna manera té relació amb el sol.
0: Sí, anaves ben encaminat,
1: Sí, sí, anava bé, anava bé.
0: Sí, sí.
1: Sí, sí.
0: I jo que m'enreia i al final...
1: El que passa que, com tots, ha anat a...
0: Bueno, comercialitzant més,
1: és no? Com el tortell de Reis, no?
0: Sí. I... Al final tot és el mateix, la base, no?
1: La base és la... Sí.
0: Després ho vas adaptant una
1: és,
0: mica.
1: És el pa de brioix, la coca... És una coca de brioix. És com un brioix, el tortell també és de brioix, vull dir... I el que faig jo també és brioix, però li poso... Sí, clar, hi poso sucre.
0: Uh-huh.
1: I poso... El sucre jo... abans de posar-lo sobre... Jo pinto un cop feta la massa, la pinto, no?
0: Sí.
1: Bé. Llavors, li poso... El normal és pintar-la, posar-li la fruita, posar-li, en tot cas, una mica de sucre. I jo, com no hi poso fruita, hi poso més sucre. Però el sucre ho barrejo amb pols de canyella.
0: Ah, amigo. M'agrada.
1: Li dono un gust.
0: M'agrada.
1: Llavors, hi poso... en comptes de pinyons, també n'hi poso... Però també hi poso avellana picada, per sobre. I queda bo, queda molt bo. Vull dir, clar, això és com ho faig jo.
0: Sí, sí.
1: Vull dir, jo suposo que hi ha gent que ho fa d'una manera o de l'altra, jo ho faig així.
0: Mm-hmm.
1: Però bueno, puc dir-te, si vols, la composició per fer una coca de Sant Joan.
0: Val, sí,
1: una
0: home.
1: Tradicional, eh?
0: Una que tradicional.
1: Jo ho faig tot, menys al final, que és el de la... És el de la...
0: Mm-hmm.
1: Ho faig igual. I la recepta és per una bandeja de forn. O pots fer tota la bandeja,
0: sí?
1: O pots fer la meitat, o dos meitats, com tu vulguis, com tu et vagi millor.
0: Sí, perquè un cop fas la massa,
1: sí.
0: La divideixes en dos i ja està, no?
1: Ja està, sí. D'entrada ja són 500 grams de farina, de força, si pot ser, 100 grams de sucre, 100 grams de mantequilla temperada, perquè es pugui dissoldre bé.
0: Val.
1: 100 mil·lilitres, diguem, 100 grams de llet, també. I llevat fresc. Aquí diu, la recepta diu 25 grams, però jo hi poso una pastilla. Les pastilles de llevat fresc venen a ser de 35 grams. No passa res si passa.
0: Aquestes que s'han de posar a la nevera?
1: Sí, no passa res si passa, no passa res.
0: Que són de 30?
1: De 35.
0: De 35?
1: Sí.
0: No són de 25?
1: No,
0: 35.
1: Jo, com,
0: pot ser,
1: home,
0: pot
1: jo
0: ser,
1: crec
0: pot
1: que
0: ser.
1: De 35 n'hi ha de 40,
0: pot
1: depèn
0: ser,
1: d'on
0: ser.
1: Te la compris,
0: pot ser,
1: però
0: pot
1: jo
0: ser.
1: La poso, és igual, a mi m'és igual la quantitat.
0: Tota.
1: Tota.
0: Vinga.
1: Dos ous, ratlladura de llimona, si vols també de taronja, una mica de sal, llavors sí, una birranci no, eh?
0: El birranci va a un altre lloc.
1: Ja, ja, al costat.
0: Mentre
1: tu estàs fent, vas allà fent un xupito. Una cullerada, una cullerada, un raig d'anís, que sempre dona més bon gustet.
0: Sí.
1: No, no et passis, per això.
0: No,
1: després
0: hi ha
1: la fruita confitada, els pinyons, el sucre per decorar, aquell sucre blanc, que no sé ben bé com es fa, i l'ou batut que havíem dit per pintar la massa, no? Llavors, per elaborar la massa, és, la història és llarga,
0: No és fàcil, no és que sigui fàcil, sinó que té un procés com més lent.
1: És un procés lent,
0: no?
1: Sí, sí, sí. Primer t'he d'escalfar la llet una miqueta, que estigui tèbia, per dissoldre el llevat. Això ho fas amb un hi ha dues formes de fer-ho. O bé fer-ho amb una batedora, o bé fer-ho a mà, no? Jo, si tens batedora, millor, no?
0: Millor, i tant.
1: Sí. Llavors barreges la farina, el sucre, la sal, la ratlladura de la llimona, la taronja, les dues coses, els ous, la mantequilla, que sigui tipus pomada, per dir-ho d'alguna manera, la llet amb el llevat, amassa tot bé. Vull dir, si vols fer-ho de mi, primer el sucre, m'entens?
0: Sí.
1: I al final hi fiques la farina.
0: Vale.
1: Però això, tot el que sigui la barreja aquesta, entens? I al final la farina, i fes anar el d'això, la batedora, entre 15 o 20 minuts, no gaire forta, suau, perquè es vagi integrant tots els productes. Però això ja ho veuràs tu, això ja es veu quan, a mesura que es va donant voltes i va barrejant, tu ja vas veient com va quedant, saps?
0: Diuen ara, que quan la massa està més treballada surt més bona.
1: Sí, home, clar, per això. Vull dir, tampoc bé, però tu ja ho vas veient. El que sí és que la massa no se't té que quedar-te enganxada als dits. Ja saps?
0: Ah, val. Seria com un truc, no?
1: Sí.
0: Si la massa no queda enganxada als dits, vol dir que està ben amassada.
1: Està ben amassada, sí.
0: Home, a mi em molesta, eh?
1: Ja,
0: veure
1: ja,
0: que s'enganxa,
1: sí.
0: I sempre vaig a posar una mica d'oli o
1: sí, oli.
0: O així per no...
1: Oli, millor és l'oli.
0: Perquè surti millor, diguem.
1: Millor és l'oli, sí. Bueno, llavors bé, ja un cop tot està amassat, que ja has tot ben bé uns 20 minuts o... Tampoc té de ser de 15 a 20, pot ser que sigui 22. Tot depèn de
0: com ho vegis,
1: de li posis tu l'amassadora i la paciència que tinguis, no? O si ho fas a mà, doncs també tot depèn de com tu vegis, no? Llavors ja ve la primera fermentació. Clar, aquí et diu entre una o dues hores. Jo no. Jo la primera fermentació ho deixo que faci... Diuen no, que faci el doble de
0: volum.
1: De volum. No.
0: Tu no?
1: Jo la deixo 3 hores ben bé...
0: Independentment del volum llarga, que tingui, no?
1: Sí, m'és igual.
0: I a temperatura ambient... Vull dir, per aquesta escala...
1: Temperatura ambient.
0: Sí?
1: Però jo, aquesta i tot el que sigui massa, la temperatura ambient, per mi, és dintre del forn. O sigui, jo faig la bola,
0: sí, sí,
1: la tapo amb un drap i la poso dins del forn. perquè a l'estiu, però d'un ambient, depèn d'on, és fred. I a l'hivern és massa calor. Pam, deixo el forn.
0: Home, una cuina oberta potser t'arriba als 25-26 graus, no?
1: Jo parlo per casa meva.
0: Ja, ja.
1: Aleshores vull dir...
0: El forn queda...
1: Jo, el forn tancat per descomptat, però es queda allà i va fent...
0: Sí que a l'hivern jo el que faig si vull fermentar és obrir-lo una mica i quan està als 23-24 graus...
1: Escalfar-lo, sí.
0: Ho tanques, no? I l'escalfes una mica.
1: L'escalfes perquè doni...
0: Exacte, llavors poses la massa.
1: Sí, sí. Això la primera... Ja et dic, jo tardo ben bé unes 3 hores, però bueno, la recepta diu d'entre 1 i 2 hores. Mm-hmm. Un cop aquest cop ha passat que tu has vist com està l'assumpte, llavors ja la treus, la tornes a donar unes quantes voltes a la massa, mm-hmm. Com diria, les tires i la dones 2 o 3 voltes perquè torni a agafar, llavors les tens en la...
0: La safata.
1: La safata. Sobre un paper de forn perquè no s'enganxi en el fons.
0: Uh-huh. Val.
1: Aleshores, allà també et diuen que estigui entre mitja hora i una hora. Uh-huh. Jo la tinc de veure ben alta. Un cop l'estesa, un altre cop al forn. I la vaig baixant. I això de mitja hora, 3 hores, no. Perquè a mi m'agrada que sigui esponjosa.
0: Ben alta què vol dir? Dos dits? Tres?
1: Sí, 2 dits. Ja ho veus, tu ja ho veus. Que veus que va pujant de mica. Des del forn vas mirant i dius... Oh, Joselito.
0: La tapes amb un drap o no?
1: Eh? No,
0: sense tapar.
1: No, ara sense tapar.
0: Sense tapar.
1: Sense tapar. I ella va pujant de mica en mica. Jo, una hora... si pot ser tal com ho vegis, no? Però si pot ser una hora i mitja, millor.
0: No, clar, és que la fermentació dependrà de la temperatura.
1: Clar, no tinguis pressa per fer...
0: Has de fer una coca d'un dia per l'altre, doncs.
1: No, pel mateix dia, el que passa que has de començar...
0: Molt d'hora, a les 7 del matí.
1: O a les 7, 6. Clar. Mm. Clar, per sí. Poder... Però a veure, si tu comences a les 11 del matí...
0: No arribes a la nit.
1: Sí.
0: Però justillo.
1: Justillo. Però te la menges quasi calentona acabada de fer, saps? Vull dir, bé.
0: Sí, perquè jo recordo algun any haver-la fet i està començar ben d'hora, eh?
1: Sí, ben d'hora, sí.
0: Després
1: sí.
0: Deixar refredar una mica...
1: Sí.
0: També és veritat que vas a casa d'algú altre...
1: Tens de deixar.
0: D'hora, vull dir que...
1: Sí, sí. I, bueno, un cop passat això, el forn que dura... bueno, el forn a 180 graus, uh-huh. entre 20 i 25 minuts. Un cop està ja alta, és quan el tens de pintar, posar-hi el sucre, posar-hi la taronja, bueno, la fruita, si vols, posar-hi els pinyons, jo com li poso avellanes i pinyons. Uh-huh. Vull dir, i que cogui això entre 20 o 25 minuts. Això ja ho veuràs tu.
0: Yeah.
1: Pensa que el punt de cocció és el més important, uh-huh. perquè si et passes... Queda palmazote, que es diu en castellà. Queda molt apalmesada. Estic molt agafada.
0: Molt flonja.
1: Sí. Té que estar...
0: Oh, però flonja està boníssima.
1: No, flonja té que estar bona, però no queda flonja. Si es passes, és com el bacallà.
0: Ah, va,
1: si
0: el passes
1: amb la cocció...
0: Queda ressec, com ressec,
1: queda,
0: no?
1: Sí, va, queda... Va. No queda flonjo,
0: ja,
1: queda
0: ja.
1: Més ressec, no?
0: Val, val. O sigui, si has d'estar... No pots deixar-lo al forn i anar-te'n a mirar la peli.
1: No,
0: o la sèrie.
1: Has d'estar
0: allà, al costat, allà fent guàrdia.
1: Sí.
0: Val, val.
1: Tant-te les mans o alguna cosa, pots estar allà... No em moguis de la cuina.
0: Bueno, vas netejant la cuina.
1: Sí, mentre... però no em moguis de la cuina, perquè que et mous de la cuina ja està. Te n'oblides de la cuina ràpidament. I ja està. Un cop ja pots treure-la, que se refredi i a menjar. Ara, ja... N'hi ha una que porta crema de pastisseria, que és aquella que porta i fas una mica de forats i per allà
0: sí.
1: Hi poses la crema en
0: sí,
1: forma
0: sí.
1: Que tu vulguis. Hi ha una altra que talles i la farceixes en nata o en trufa, mm-hmm. o el cabell d'àngel, mm-hmm. vull dir...
0: Res, com la de crema, no n'hi ha cap. Pel meu gust, eh?
1: Home...
0: La de nata no, últimament a mi la nata no. M'empalaga moltíssim.
1: A mi la nata no. A mi la que m'agrada, i és la que faré jo, però no, jo la faig amb pasta de full, eh?
0: Val.
1: Pasta de full, cabell d'àngel
0: aquesta
1: i
0: sí.
1: Pinyons.
0: Està boníssima.
1: Cruixent. Sí, m'agrada sí. Cruixent.
0: Sí, sí, sí.
1: L'altre també me la menjo, però si tinc que anar, a Barcelona de Barbena i tinc que portar la coca, bueno, ja porto una coca que faig jo de cabell d'àngel, que si es trenca també és bona, perquè no passa res, i menys feina, saps?
0: Però llavors amb pasta de full fas una primera capa, cabell d'àngel, i una segona capa, no, o el cabell d'àngel no. Per sobre? És a dir...
1: No, una... A veure, jo agafo la... la massa, diguem, la... la parteixo per la meitat, i en faig dues. Entens? La parteixo per la meitat i...
0: D'una làmina la parteixes en dues. Val.
1: Poso cabell d'àngel per
0: sobre. Però et surt molt petita.
1: Bueno, és que en faig dues. En comptes de fer-ne una grossa,
0: sí,
1: en faig dues petites, dues d'aquestes. Ah. I no són tan petites, eh? Perquè en comptes de fer el ample ho faig a les llargades.
0: Ja.
1: Són rectangulars les masses. Són rectangulars les masses. Aleshores, clar, què passa? Doncs... Pues,

0: més
1: fàcil. O pots fer-ho
0: amb
1: poma també, si vols.
0: Ja.
1: Sí, vull dir, pots fer-ho amb que tinguis amb bé. Oi, si no, doncs llavors fer no, aquesta, ja que és més complicada.
0: Ja que és Sant Joan,
1: aquesta,
0: la
1: típica. Aquesta, la complicada la faré, però faré trossos i la congelaré.
0: La faràs per tu, només,
1: i tinc postre per uns quants dies, sí, perquè m'agrada. I pot ser que hi posi llardons,
0: ja,
1: entremig.
0: Molt bé. Bueno, recupero la notícia, perquè diu que la coca s'elabora amb massa de brioix,
1: sí,
0: o sigui, diferents ingredients. Diu que abans es consumia acompanyada de vi dolç,
1: sí,
0: o vi ranci, clar, tot i que actualment s'acompanya amb la copa de cava.
1: Sí. Home, pensa que... bueno, és que clar... Abans, per exemple, el salmó fumat, eren coses que no t'ho posaven a qualsevol moment. Eren coses, el cava, que abans es deia xampany, es deia cava, pues, com mètode xampanyoàs, es deia. Però no obries una botella de cava cada 2x3, ara sí que ho fas. El salmó el trobes, el salmó fumat el trobes a tot arreu. Vull dir, les coses han canviat. Però abans, quan hi havia més temps i la gent anava a visitar la família o els amics sempre tenien quatre carquinyolis i quatre galetes i tenien o bé el moscatell o vi ranci. I anaves a veure'ls allà i et deien, què, una copeta de vi ranci? I et treien els quatre carquinyolis o... les quatre galetes que tenien, no?
0: Ja.
1: Les Birba, per exemple.
0: Sí, les Birba són de Camprodon.
1: O les Maria, sí, no? Sí, sí, sí. Són de Camprodon, però es va comprar l'empresa, la va comprar, crec que van ser uns americans.
0: Ah, sí?
1: Sí, encara es fan allà, igual,
0: Sí, sí, sí.
1: Però
0: sí,
1: no han canviat, però...
0: A mi em faria gràcia veure la fàbrica per dins, però sí, em sembla que tenen uns horaris molt, molt complicats. Crec que només es pot visitar entre setmana... Però clar, imagina, entre setmana,
1: yeah,
0: qui va, qui pot anar... Bueno,
1: jo podria anar-hi. Ah, sí? Ah, no sabia que hi havia...
0: Sí, sí, em sembla que es pot visitar, però clar, uns horaris poc habituals, yeah, els que treballem, però...
1: Clar.
0: Però bueno.
1: Ah, doncs ja m'ho miraré.
0: Mira-ho.
1: Sí, ja m'ho miraré.
0: Sí, sí.
1: Sí, sí. A mi m'agradaria també.
0: Sí, sí, sí.
1: Vaig estar...
0: Jo vaig anar amb l'escola fa molts anys, però clar...
1: Ah, clar.
0: Fa molts anys.
1: També jo vaig estar a la xocolata allà a València, la Zahor, no, Zahor, no, Zahor es diu, no?
0: No ho sé, ara mateix m'has agafat.
1: Molt famosa també. Xocolata... Zahor? No, Zahor.
0: Ai. No ho sé, és valenciana?
1: Sí, sí, està allà a València, per de València, sí. Estava, crec que està per Ciutat Real o...
0: Ofa, això no és València, Ciutat Real no és València,
1: perdona,
0: és Castella-La Manxa.
1: No, Villarreal pot ser?
0: A Villarreal, sí, això és, sí, no? Castelló, sí.
1: Sí, per això, crec que està per allà.
0: Però la marca de la xocolata no...
1: No, bueno.
0: Ho desconec.
1: És igual.
0: És igual.
1: Una xocolata que és molt, molt coneguda i molt famosa.
0: Sí, sí.
1: I també fa bombons i tal, i vaig estar de visita. Doncs pues crec que ja, per avui la temporada,
0: doncs ja ho
1: tenim de deixar-ho aquí, ja, no?
0: Tenim fet, sí, sí, senyor Esteve. Doncs res, escolta, moltes gràcies per acompanyar-nos els dijous una temporada més.
1: Molt bé, jo t'estic més, estic content.
0: Et desitjo que tinguis un bon Sant Joan, un bon estiu.
1: Sí, home, i tant.
0: Que al setembre t'has convidat a seguir.
1: Bé, molt
0: a
1: bé.
0: A fer ràdio,
1: sí,
0: si vols el contracte el renovem. Si
1: sí,
0: no,
1: sí,
0: doncs
1: sí, home,
0: tu,
1: clar,
0: tu penses,
1: sí, home,
0: i al setembre...
1: Jo estic encantat, home.
0: Pensa, sí, que sí, podem fer una pujada de sou?
1: Bueno, si me'l deixes tal com estic, també estic content.
0: També estàs...
1: Sí, vull dir... Sí, digues que no doni per
0: vale,
1: tant.
0: Jo t'ho deixo aquí.
1: Ja que ens han posat l'aire condicionat,
0: vale, ja,
1: s'han digut molt de gasto.
0: Ja està, ja l'estiu estaràs ben calentonet. Vull dir, sí, que sí, no, amb això no patirem.
1: No, l'estiu no aquí ja sí està calent.
0: Ara, a l'hivern estaràs calentet, perquè sí, també és...
1: I aquestes coses de color groc hi ha per aquí?
0: Això és atrezzo.
1: Ah,
0: decoració.
1: Atrezzo, home.
0: Sí, sí, sí.
1: Carai,
0: bueno, ara tampoc t'explicaré les interioritats.
1: No, no, no, no m'expliquis res més.

0: Deixeu estar així, que ja està bé.
1: Ara t'ho explico fora
0: d'antena. Molt bé.
1: Esteve, escolta, que vagi molt bé.
0: Igualment.
1: I ens...
0: Ens veurem...
1: Ens veiem aviat.
0: Sí, aviat.
1: Eh?
0: Igualment.
1: Que vagi molt bé.
0: Vinga.
1: Adéu.
0: Adéu-siau a tothom. Bones festes.
1: Bones festes, bon estiu, bon de tot. Bona teca.
0: Això.
1: Que vagi bé.
0: Adéu-siau.

0: cada matí Tic Tac, un programa presentat per Miquel Carabaño.
1: Viu la ràdio.
2: La teva ràdio, la teva música, només a Ràdio Argentona, 104.6.
3: Mira aquest iaio tot tatuat. Però on va?
4: Has vist aquella senyora amb moto? Però quina edat té? Encara caurà.
5: Ostres, al grup de classe tinc una dona de 70 anys. Ens tocarà fer la seva feina.
6: Aquestes frases tenen un nom, edatisme. L'experiència, les ganes d'aprendre i el talent no tenen edat. L'edatisme és una forma de discriminació que menysprea les capacitats de les persones per la seva edat. Més informació a diva.cat/edatisme.
7: Si l'edat no em limita, per què ho has de fer tu?
6: Diputació de Barcelona.
8: Aquest estiu, compra prop i arriba lluny.

Juny 2026. 22 municipis t'esperen. Compra el teu local de confiança, participa emplenant la butlleta i guanya premis per descobrir Catalunya. Més informació a

0: Doncs què, quina pel·li anem a veure?
1: Jo triaria aquesta, té bones crítiques i a més la fan en català.
2: Si t'agrada el cinema, viu-lo en català. L'oferta de pel·lícules doblades i subtitulades en català cada vegada és més gran, tant a les sales com a les plataformes. A través del web gencat.cat/llengua/cinema podràs consultar les pel·lícules i les sales que projecten en català a tot el territori, així com altres notícies i recursos d'interès. Al cinema, provem-ho en català. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Viu la ràdio.
4: Ràdio Argentona. Quina, si no?
5: Cada matí, tic-tac. Un programa presentat per Miquel Carabaño.

0: Bryan Adams que aterrarà al Festival de Cap Roig el 3 de juliol amb un format més acústic i desconeixem si ens portarà cançons com aquest Cats Like a Knife. El que talla més que un ganivet és la calor, les altes temperatures. I és per això que anem a conèixer l'última hora de la previsió del temps.
1: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Déu-n'hi-do, avui comencem ja amb aquesta calor que va apretant des de bon matí, però més calor farà de cara al migdia amb una temperatura que avui s'espera que de nou pugui arribar als 38 graus cap a les comarques de l'interior, sobretot cap al Pla de Lleida. Ahir es va superar aquests 38 graus, avui s'espera que quedi entre els 37-38 graus, però la calor hi serà. I per tant tornem a parlar d'un dia força càlid, amb un matí molt estable, tranquil, dominat pel sol i amb aquesta temperatura que d'anar pujant. Recordem que a hores d'ara la temperatura és més alta que la d'ahir en aquesta mateixa hora, sobretot cap a l'interior del territori i amb aquesta inversió tèrmica que també s'ha d'anar trencant al llarg del matí. A partir de migdia han de créixer aquests núvols d'evolució, propis del bon temps, propis de la calor i que sobretot creixeran en zones de muntanya. Han de descarregar algun ruixat i ho faran sobretot en punts de la zona del Pirineu, sobretot cap al sector occidental. I fins i tot de cara al final del dia no es descarta que es pugui escapar alguna gotellada, algun ruixat cap al terç sud del territori. Això és tot de moment.
0: Vinga, moltes gràcies i serà fins la connexió de demà. I així sona la més nova dels Búhos amb la participació de l'exvocalista del Canto del Loco, Leire Martínez. Na, na, na, na, na, na, na, na. No del Canto del Loco, sinó de l'Oreja de Van Gogh. Si saps on vols anar, na, na, na, na, na, na. Això es diu No hi ha pla

Leire Martínez cantant en català juntament amb vos i no hi ha pla B. I posem el punt i final amb la música dels Strombars i la nit de Sant Joan, un matí on hem conegut el projecte de l'argentoní Marcel Puig, anomenat Pols Viva. Hem descobert les noves cançons del seu nou àlbum. Hem tancat curs amb la tertúlia dels avis, felicitant els Joans i menjant una mica de coca. I hem explicat com fer la coca de Sant Joan amb l'últim programa també de la temporada amb l'Esteve Pedra. Ho deixem aquí. Gràcies per ser-hi. Demà a partir de les 10 també anirem tancant seccions i temporada amb l'espai de l'enllaçat amb la cultura. Demà tindrem també el tècnic de festes per parlar de la revetlla de Sant Joan aquí a Argentona. I també parlarem d'un concert que es farà aquí, de la mà de l'Esperança Castan. I el repicat amb Xavier Peguera. Gràcies per ser-hi, que tingueu una molt bona tarda, refresqueu-vos, escoltant Ràdio Argentona, i fins demà. Adéu-siau.

0: Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona. Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta. Viu la ràdio. Ràdio Argentona, il·lusiona't.
1: Mr. Billy Flynn in the press conference rag. Notice how his mouth never moves. Almost.

0: tothom ho sap, tothom ho comenta. La millor música a Ràdio Argentona.
1: Ràdio Argentona. 104.6 FM.

La teva ràdio. La teva música. Els teus moments. Només a Ràdio Argentona. 104.6.

0: Viu la ràdio.
1: Una ràdio més pròxima. Ràdio Argentona. 104.6.

0: qué bien lo he hecho, palmadita a la espalda. No, o sea, es...
1: Catalunya migdia amb Òscar Fernández. Just l'endemà que José Luis Rodríguez Zapatero declarés davant del jutge pel cas Plus Ultra i per les joies trobades a la seva caixa forta, el mateix jutge ha imputat aquest migdia les filles i la secretària de l'expresident del govern espanyol, Joan Bota.
2: Ho havia demanat la Fiscalia Anticorrupció. El jutge, a més, descarta demanar als Estats Units informació sobre com van obtenir el contingut d'un mòbil d'un exdirectiu de l'aerolínia Plus Ultra, que és un element clau en la construcció d'aquest cas.
1: Madrid, Paula Brujats.
3: I és un nou revés per a Zapatero. 24 hores després de declarar l'Audiència Nacional, ahir sortia confiat i tranquil, però avui el jutge fa un pas més, imputa les seves filles i les acusa de canalitzar i camuflar a través de la seva empresa de maquetació alguns dels pagaments de la trama. També se suma a la llista d'investigats la secretària de Zapatero. El jutge diu que era una peça clau per a l'operativa d'aquesta organització criminal.
1: A la crònica internacional, Donald Trump justifica les concessions a l'Iran en l'acord de pau que va signar per sorpresa ahir a la nit per evitar una catàstrofe econòmica mundial, diu.
2: El document inclou una reobertura de l'estret d'Hormuz que els experts adverteixen que serà lenta i complicada, que els Estats Units financin la reconstrucció de l'Iran amb 300.000 milions de dòlars i l'aixecament de les sancions contra el règim dels ayatollahs, entre altres. A canvi, l'Iran es compromet a no desenvolupar mai armes nuclears.
1: Washington, Oriol Serra.
4: L'anomenat memoràndum d'entesa es veu directament com una presa de pèl fins i tot per part de molts republicans als Estats Units. Veuen com Trump ha cedit davant l'Iran i com els dos mesos de guerra només han servit per empitjorar encara més l'economia nord-americana.
1: I de la guerra a l'Orient Mitjà a la guerra d'Ucraïna, que ha llançat Ucraïna avui el seu atac més massiu contra Moscou des de l'inici del conflicte amb una refineria al punt de mira.
2: L'atac ha obligat a tancar els aeroports de Moscou.
1: Corresponsal Cristina Solies.
5: És el segon atac a la refineria més gran de Moscou en només 3 dies i en un moment en què Rússia travessa una crisi de combustible. Des de la indústria petroliera admeten que hauran d'importar carburant de l'Àsia per fer-hi front.
1: I al Catalunya migdia d'avui també ens fixarem en l'enquesta sobre salut sexual que ha publicat avui el CIS.
2: Explica que 3 de cada 10 dones a Espanya s'han vist forçades a pràctiques sexuals no desitjades i que un de cada 4 homes ha pagat per sexe almenys un cop a la seva vida. Entre els progressos, gairebé el 90% dels enquestats veuen ara igual de bé les relacions homosexuals i les heterosexuals. És una acceptació que s'ha més que duplicat en menys de 2 dècades.
1: Al Catalunya migdia d'avui també us parlarem de la petició que la Fundació Catalana ELA Miquel Valls per fer compatibles les ajudes per invalidesa i per dependència. Mar Riera.
6: Els afectats d'ELA i les seves famílies lamenten que a Catalunya hi hagi copagament i en cas de tenir aquest grau 3 plus es redueixi el complement de gran invalidesa, cosa que no passa a altres comunitats. 3 mesos després de l'aprovació d'aquestes ajudes reclamen un sistema de cures més flexible i cuidadors més especialitzats.
1: I tensió aquest matí al barri de la Mina, Sant Adrià de Besòs, pel desnonament de 3 famílies d'un bloc ocupat des de l'any 2017.
2: D'aquests pisos n'han de marxar una 60 més de famílies perquè s'hi han de reubicar els afectats per l'enderrocament del bloc Venus.
1: Anem cap allà, David Àngela.
7: Bon dia. Llançament d'ous i pedres contra la línia policial i la seu del Consorci de la Mina. Molta crispació davant d'aquests primers desallotjaments d'un bloc ocupat des de fa 9 anys i després que fos condemnat a 9 anys d'inhabilitació un tinent d'alcalde de Sant Adrià de Besòs per pagaments irregulars en diner públic a un dels clans del barri per justament protegir l'immoble de possibles ocupacions. Tant els veïns com el Sindicat de l'Habitatge de la Verneda i el Besòs adverteixen que estem davant d'un conflicte social que pot esclatar en qualsevol moment.
1: I en temps de cultura, avui arrenca el Sonar. Amb una nova direcció, en un sol espai, la Fira Gran Via de l'Hospitalet i amb artistes com The Prodigy, Cabaret Voltaire o Amélie Lenz al cartell. I com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
8: Bon dia.
1: Anglaterra compleix els pronòstics, guanya en el seu debut al Mundial, mentre que Portugal decep contra Congo.
8: L'equip de Robert Martínez només va poder empatar un al partit d'ahir. Anglaterra va guanyar 4-2 Croàcia, amb Kane i Rashford de golejadors. Farem balanç aquesta primera jornada del Mundial amb la Sònia Gelmà i el Ricard Torquemada. Avui comença la final de la Lliga CB de bàsquet. El Barça juga a la pista del València, el primer partit de la sèrie, que el podreu seguir a Catalunya Ràdio a partir de les 8. I també aquesta tarda, segon partit de la final de la Lliga de Futbol Sala entre el Barça i Pozo Murcia.
1: A veure com tenim aquesta hora la circulació. Clàudia Serra, bon dia.
9: Bon dia. Doncs tenim les rondes de Barcelona molt carregades en tots dos sentits de la marxa. També cua a la C58 a Montcada, direcció rondes, A2 a Cornellà, sentit Lleida, i AP7 a Montroig del Camp, en sentit Amposta. Recordem que no hi ha trens d'alta velocitat entre Lleida i Tarragona per l'incendi de l'Albi a les Garrigues i que a Rodalies hi ha demores d'uns 20 minuts a la R11 i a la R3.
1: I ens falta el temps.
10: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: Francesc Mauri, bon dia.
11: Bon dia.
1: L'onada de calor ve d'aquí uns dies, però això no vol dir que avui no faci calor.
11: Efectivament, la portem al damunt des del 20 de maig. Una calor avançada molt per sobre de l'habitual. No li hem de treure mèrit als valors d'aquests dies, tot i que efectivament el gros arriba diumenge, dilluns i dimarts. Possibilitat que freguem rècords històrics amb valors en alguns punts de ponent, bàsicament, que podrien superar amb facilitat i comoditat els 40 graus de màxima, i en definitiva un cop més, com ha passat el 2003, com va passar el 2022, el 2025, pels volts de Sant Joan, temperatures que superen fins i tot la de la majoria d'anys en un mes de juliol o agost.
1: Ho anirem passant com podrem. Gràcies, Francesc, bon dia.
11: Bon dia.
10: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Les dues i gairebé 7 minuts. L'anomenat Casta Patero es fa encara més gran i acorrala la seva família. Les filles de l'expresident socialista i la seva secretària se sumen a la llista d'investigats pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra, i ara el jutge de l'Audiència Nacional les situa com a peces clau pel funcionament de la trama. La notícia és un nou mal de cap pels socialistes, però el PSOE manté el suport a Zapatero i demana temps i confiança després que el jutge ahir no li va retirar el passaport. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
3: Què tal, bon dia. Ni 24 hores ha durat el bàlsam a les files socialistes, un nou moviment del jutge Calama que posa contra les cordes també l'entorn de Zapatero. El jutge creu que les seves filles són part fonamental de la trama i que a través de la seva agència de publicitat van camuflar i canalitzar pagaments d'operacions rellevants vinculades amb el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Zapatero ja ha reconegut que ell era client de les seves filles, que van maquetar informes que ell feia per empreses investigades a la trama, com la del seu amic Julio Martínez, però sempre ha negat que hi hagués aquí cap delicte. El jutge avui també fa un altre pas, imputa la seva secretària, Gertrudis Alcázar, que l'ama la situa com una peça operativa essencial al servei d'aquesta organització criminal. Diu que gestionava el compte de correu de l'expresident socialista i que feia totes les gestions amb els altres implicats. La notícia és de fa molt poca estona, però ja hi ha la primera reacció del Partit Socialista. Diuen que s'ho esperava, que era previsible, però confiança total en l'expresident i les seves filles. Montse Mínguez, a La Sexta.
12: Si hoy se ha imputado a las hijas del presidente Zapatero, vamos en las mismas. Es decir, estamos en una fase en la que se tienen que demostrar muchas cosas y evidentemente existe el derecho a la presunción de inocencia. Así que déjenos también que nos confiemos en ellos.
3: El moviment d'aquest matí és una mostra més per als socialistes que el cas Zapatero va per llarg, que assumeixen el desgast i s'hi resignen, i el govern espanyol es nega a deixar-lo caure. Félix Bolaños, ministre de Justícia.
13: Que tanto la justicia como el presidente Zapatero se merecen su tiempo y también se merecen confianza. Y por eso la justicia irá aclarando todas las circunstancias.
3: Les imputacions d'avui són doloroses per a Zapatero, i això s'hi suma que el jutge també ha descartat la petició del seu advocat i rebutja demanar als Estats Units informació sobre com van obtenir el contingut del mòbil d'un exdirectiu de l'aerolínia Plus Ultra que esquitxa l'expresident en aquest cas. Era una prova clau en la construcció de la seva imputació que Zapatero volia anul·lar.
1: I un cop més, el PP aprofita aquestes investigacions judicials contra el PSOE per pressionar Junts i el PNB perquè s'assumin a una moció de censura, encara que sigui al costat de Vox. Des de Brussel·les, Alberto Núñez Feijóo el retreu que no moguin fitxa per fer fora Sánchez de la Moncloa.
14: Hagámoslo. Y si no, no sigamos tomando el pelo a la gente, hombre. Que yo creo que la gente no se merece unos políticos trileros que dicen una cosa y hacen la contraria.
1: Tot i això, justament avui, el govern espanyol aconseguirà salvar una votació important al Congrés dels Diputats gràcies al vot de Junts per Catalunya. Permetrà que Catalunya rebi més de 30.000 milions d'euros del sistema de finançament aquest any 2026. Els de Puigdemont, que fins ara havien votat en contra, han justificat el canvi de posició perquè han introduït beneficis pels ajuntaments. Seguim a Madrid ara amb Tània Tàpia. Bon dia.
15: Bon dia. Seran en total més de 150.000 milions d'euros que pertoquen a totes les autonomies amb Catalunya. Al capdavant és la tercera vegada que l'acord es vota al Congrés dels Diputats i fins ara PP, Vox i Junts l'havien tombat, però avui els de Puigdemont donaran un sí a la mesura perquè s'ha atès la seva demanda perquè els ajuntaments puguin destinar el superàvit a polítiques d'habitatge. Josep Maria Cruzet, diputat de Junts, adverteix a la Moncloa que no s'ho atribueixi com una victòria.
16: Perquè no ho és, i vostès saben que no ho és. Com també saben que amb la seva debilitat actual no els hi queda cap altra opció que convocar eleccions.
15: Des d'Esquerra, Teresa Jordà ha recordat que el seu és un suport crític i recorda que el que cal és, entre d'altres, reformar el sistema de finançament.
17: Per això, des d'Esquerra Republicana exigim anar al fons de la qüestió. Fins al fons, com diria aquell. Al fondo. Valentia, senyor ministre, que no passa res.
15: Una reforma per a la qual el ministre d'Hisenda reclama diàleg a tots els grups mentre ataca el PP, que avui ha tornat a posar-se en contra d'aquestes entregues a les comunitats. Ell és Arcadi Espanya.
18: Entendran que no resulta razonable reclamar más financiación en los territorios un día sí y otro también y bloquearla después en esta cámara.
15: El ministre recorda al PP que aquests milions han d'anar a millorar els serveis públics i no a privatitzar-los.
1: Anem ara a la informació internacional, perquè tant els Estats Units com l'Iran canten victòria després de la inesperada signatura electrònica i a distància del memoràndum d'entesa per frenar la guerra a l'Orient Mitjà. Washington esgrimeix el seu múscul militar per entendre aquest desenllaç provisional perquè s'haurà de segellar en 60 dies, mentre que Teheran diu que la diplomàcia els ha portat a un resultat impensable militarment. El text exigeix diluir les reserves iranianes d'urani, però dona aire al règim dels ayatolars a qui es permet vendre petroli lliurement de manera immediata i al qual es permetrà accés a un fons de reconstrucció multimilionari. Washington, Oriol Serra, bon dia.
19: Hola, bon dia. El president dels Estats Units ha tornat de la cimera del G7 a França molt enrabiat, tant que ha acabat d'aterrar ja ha proferit insults, evidentment des de la seva xarxa social, contra aquells que critiquen les concessions que ha fet a l'Iran. Donald Trump els ha tractat d'idiotes, envejosos, mala gent i estúpids perquè no veuen com ha baixat el preu del petroli. Trump, de fet, argumenta que ha signat el memoràndum per evitar una catàstrofe econòmica. L'acord comença parlant d'una aturada de les operacions militars permanent i de no utilitzar l'amenaça, però tot just anunciar-se Trump ja feia això, amenaçar.
20: If you don't adhere to the agreement,
21: els dic que si no compleixen l'acord, no vull fer-ho, però els bombardejarem. No crec que es desviïn de l'acord. Què més puc fer? Portar-los als tribunals?
19: L'oposició demòcrata en bloc, però també molts republicans, veuen com un fracàs el memoràndum d'entesa amb l'Iran, sobretot perquè s'han aixecat les sancions contra aquell país, incloent-hi la descongelació de desenes de milers de milions de dòlars embargats, però també perquè l'Iran mantindrà l'estatus quo pel que fa al seu programa nuclear. Per defensar el memoràndum, el secretari de Defensa nord-americà, Pete Hegseth, ha fet aquesta comparació amb la gestió de l'expresident Obama. Perquè les seves paraules s'entenguin millor, recordem que Hegseth s'autoanomena secretari de guerra.
22: Cal subratllar una diferència clau entre aquest acord i d'altres, que és que aquest ha nascut des d'una posició de la força de l'acció americana. L'acord previ d'Obama venia d'un grapat de converses i de precs. Aquest acord ve després de mesos de bombardejos i d'un bloqueig impenetrable.
19: Des de la seu de l'OTAN a Brussel·les, Hegseth, com no, ha reblat que el seu departament està preparat per a tornar a bombardejar si l'Iran no compleix. Ara s'obre un període de negociacions basat en el memoràndum que no es preveu gens fàcil.
1: Però podem fer un exercici, que és ampliar una mica la mirada. El mateix Donald Trump escrivia a Truth Social el dia 6 de març que, textualment, no hi haurà cap acord amb l'Iran tret que hi hagi una rendició incondicional. És un missatge que, òbviament, ha envellit molt malament només 3 mesos després, Xavier Vilà.
23: Sí, l'Iran canta victòria i diu que la diplomàcia els ha comportat resultats impensables a Washington, en canvi, plana un aire de claudicació. I lluny d'una rendició incondicional, com la que deia, escrivia Trump el 6 de març, el president admetia ara implícitament que ha vinclat el genoll per la pressió econòmica generada pel conflicte.
21: L'única cosa que no volia veure és una catàstrofe econòmica. Si haguéssim continuat així, hauria pogut passar.
23: Però és que Trump també ha vinculat aquest anunci del multimilionari desbloqueig de fons econòmics iranians amb el temor que el dòlar deixés de ser la divisa de referència mundial.
21: El desbloqueig econòmic es respon fàcilment. Ens hem quedat amb molts dels seus diners. No són diners nostres, són d'ells. I els van bloquejar. I arriba un punt que suposo que els haurem de tornar. Si no els tornéssim, ningú invertiria més en el dòlar.
23: I encara una altra passa enrere. Trump també ha insinuat una ruptura amb dècades d'oposició nord-americana al programa de míssils balístics iranià.
21: Si altres països en tenen, és una mica injust que ells no en tinguin cap. Un míssil balístic és diferent del que estem parlant quan parlem de l'arma nuclear, però si l'Aràbia Saudita i Qatar en tenen, diria que està bé en una proporció relativa.
23: Ironies del destí, Òscar, Trump signava el text al mateix Palau de Versalles on les potències aliades van obligar Alemanya a signar un dels documents de rendició més famosos de la història moderna, això després de la Primera Guerra Mundial.
1: I mentrestant, la firma d'aquest pacte no ha evitat que continuïn els bombardejos israelians al sud del Líban. Mitjans libanesos parlen d'un nou mort. L'exèrcit israelià insisteix que no pensa abandonar la zona. És més, ha publicat aquest matí un mapa actualitzat de tot el territori que controla que va més enllà del riu Litani. Fonts internes, però, informen que s'està negociant amb els Estats Units per aconseguir el seu vistiplau per mantenir les tropes. La diplomàcia entre tots dos països no passa pel seu millor moment des del distanciament dels seus dos líders. Jerusalem, Jordi Brascó, bon dia.
0: Bon dia. Trump és conscient que, si vol assegurar que l'acord per acabar la guerra amb l'Iran fructifiqui, ha de mantenir Netanyahu sota control. Els atacs constants d'Israel sobre el Líban semblen haver acabat amb la paciència del president nord-americà.
21: Ja fa massa que Israel lluita amb Hezbollah. Ha mort massa gent. I no cal destrossar tot un edifici d'habitatges cada vegada que busques un objectiu. Vaig suggerir a Israel que sigui Síria qui s'encarregui de Hezbollah, perquè crec sincerament que ho farien millor.
0: L'inici de la guerra a l'Orient Mitjà va marcar el punt de més sintonia entre Trump i Netanyahu. Van decidir atacar junts l'Iran i assumir-ne les conseqüències. Però a mesura que la guerra avançava, o més ben dit s'encallava, va quedar clar que Trump tenia pressa per sortir-ne, mentre Netanyahu sabia que si l'acabava abans d'hora en sortiria malparat. Ara que encara en processos electorals, tots dos valoren fins a quin punt està lligat a l'altre els beneficia o no. Per si de cas, Netanyahu posa certa distància.
4: El president Trump i jo ens coneixem des de fa anys. Ell és el president dels Estats Units i jo el primer ministre d'Israel. De vegades estem alineats i de vegades no ho estem.
0: Diverses informacions apunten que Trump fins i tot s'hauria negat a facilitar a Netanyahu una còpia amb el contingut de l'acord, una mostra pràcticament definitiva de la desconfiança que s'ha instal·lat entre tots dos.
1: Més conseqüències. L'anunci i la firma de l'acord ha abaratit el petroli els últims dies. Des del dilluns, la cotització del Club Brent ha passat dels 83 a uns 78 dòlars. És un 6% menys. Una reducció de preu que, de moment, i no és cap sorpresa, no s'ha traslladat als carburants. La gasolina i el gasoil, Jordi Canal, s'han abaratit 2 i 4 cèntims.
5: Sí, la gasolina de 95 octans costa ara de mitjana 1 euro amb 44 cèntims per litre a Catalunya. Ja és més barata que abans que comencés la guerra. No passa el mateix amb el gasoil, que val 1 euro amb 51 cèntims i encara és una mica més car que a finals de febrer. Cal recordar, però, que tots dos combustibles es beneficien de rebaixes fiscals com la de l'IVA, almenys fins al 30 de juny. Carme Esteve és vicepresidenta de l'Associació Catalana d'Estacions de Servei.
6: La benzina pujaria quasi 30 cèntims per litre i el dièsel pujaria més de 22 cèntims per litre. Això és el dia 1 de juliol. Imagini's vostè les cues que es podrien tenir a les benzineres per comprar combustible des de dies abans.
5: Per això el sector de les benzineres demana al govern espanyol que mantingui aquesta rebaixa fiscal dels carburants com a mínim fins després de l'estiu. En canvi, hi ha economistes que consideren que ajudes anticrisi com aquesta no han de ser generalitzades, sinó que s'haurien de centrar en col·lectius afectats i desafavorits.
1: I d'un conflicte a un altre. Ucraïna ha llançat l'atac més massiu contra la ciutat de Moscou des que va començar la guerra. Gairebé 200 drons, dels quals com a mínim 7, han impactat contra la refineria més important de la capital russa i han pertorbat el trànsit aeri. És el segon bombardeig contra aquesta planta en els últims 3 dies, en un moment en què Rússia travessa una crisi de combustible. Zelensky ha advertit que si crema Kiev hi respondran amb la mateixa moneda. Moscou, Cristina Solías, bon dia.
2: Bon dia. Per tercera nit consecutiva, els drons ucraïnesos s'han dirigit cap a la capital russa. La majoria els han abatut, però les restes dels aparells han impactat contra edificis residencials i han provocat més d'una quinzena de ferits. Els veïns han gravat com feien saltar pels aires el sostre de la refineria de Kapotnia. Aquesta instal·lació subministra una tercera part del combustible que necessita Moscou i és una de les 10 més importants de Rússia. L'assessor presidencial rus, Yuri Ushakov, diu que aquest atac allunya el diàleg amb Kiev.
7: Això no ajuda a acostar posicions entre el líder del règim de Kiev i el nostre president.
2: Zelensky, en canvi, ho ha qualificat com una resposta a l'atac rus contra un monestir de la capital ucraïnesa.
8: Si Putin no vol acabar amb aquesta guerra i vol continuar, no ens quedarem de braços plegats i respondrem. I definitivament no volem que Ucraïna cremi per culpa de l'enemic, però si Ucraïna crema, el vostre Moscou també cremarà.
2: De fet, no és casual que Zelensky s'acarnissi amb el sector petrolier rus, perquè per culpa dels atacs ucraïnesos, una vintena de regions russes tenen problemes d'escassetat de gasolina. El Kremlin no reconeix que hi hagi cap crisi, però fonts de la indústria asseguren que Rússia començarà a importar vaixells carregats de carburant des d'Àsia per fer-hi front. I tampoc no és cap coincidència que aquesta onada d'atacs tingui lloc quan tot apunta que amb l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran, a Putin se li acabaran els ingressos addicionals per la pujada dels preus mundials del petroli.
1: Passant 20 minuts de les dues, fem una pausa i de seguida més coses.
9: Catalunya migdia.
24: El Club Capravo fa 30 anys i ho celebrem el dissabte 20 de juny regalant-te l'IVA de la compra acumulat a la targeta amb una compra mínima de 30 euros. Només amb el Club Capravo més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
25: Amb els vols directes de Volotea a més de 15 destinacions des de Barcelona, ja pots sentir el sol de Sardenya, viure la història de Verona, assaborir un... On érem? Ah, sí, a les destinacions directes de Volotea des de 29 euros. Si et despistes, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
26: Energia per recórrer carreteres infinites.
27: El Tour de França 2026 comença a Barcelona. Del 2 al 6 de juliol, viu la presentació dels equips, gaudeix del fanpark i anima els ciclistes als carrers de la ciutat amb caravana prèvia plena de sorpreses. Tota la informació a letour.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
28: Si t'importa el que passa a prop teu, si ets de la Catalunya Central, ets de Regió 7. Fa gairebé 50 anys que expliquem l'actualitat de les comarques interiors amb rigor, proximitat i en català. Entra a regió7.cat, fes-te soci o sòcia i ens ajudaràs a continuar. Regió 7, el diari que ens explica.
29: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família.
30: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació l'any gratuïta. Et donem més pel teu cotxe que el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
1: Catalunya migdia. Un quart i mig de tres. Gairebé 3 de cada 10 dones a Espanya asseguren que alguna vegada s'han vist forçades a fer pràctiques sexuals no desitjades. És una de les dades més destacades de l'enquesta sobre salut sexual que ha elaborat el CIS juntament amb el Ministeri de Sanitat, la primera en 15 anys. L'estudi també revela que un de cada 4 homes ha pagat per sexe alguna vegada a la seva vida. Madrid, Dani Sainz de Aja, bon dia.
31: Bon dia. La primera enquesta sobre salut sexual es va fer el 2009 i llavors no es va preguntar sobre consentiment. Ara sí que s'ha fet i s'observen diferències entre homes i dones. Un 28% de les dones diuen que s'han sentit forçades a mantenir pràctiques sexuals que no volien davant d'un 13% d'homes. I a la pregunta de si s'ha d'arribar al final quan s'accepta mantenir relacions, la meitat dels homes s'hi mostren d'acord davant del 60% de dones que creuen que no. També hi ha diferència entre els que reconeixen que consumeixen pornografia, del 71% dels homes al 25% de les dones, o prostitució, que són exclusivament homes. 3 de cada 10 admeten que ho han fet un cop a la vida. Una demostració que cal reforçar l'educació sexual, segons la ministra de Sanitat, Mònica García.
32: Este dato no nos tiene que hacer caer en el alarmismo, pero sí nos recuerda la importancia de la educación afectivo-sexual.
3: para que la educación afectivo-sexual llegue antes que los algoritmos y llegue antes que las pantallas, necesitamos ofrecer herramientas para construir relaciones que estén basadas en el respeto, en la igualdad y en el consentimiento.
31: Però l'enquesta també mostra una societat més oberta i respectuosa amb la diversitat sexual. Avui, gairebé 9 de cada 10 persones consideren que una relació homosexual és tan respectable com una d'heterosexual, però fa 15 anys ho pensaven només 4 de cada 10.
1: Per cert, l'Ajuntament de Barcelona ha traslladat a la Fiscalia la presumpta agressió sexual d'un bomber a una dona. La víctima, que és aliena al cos de bombers, es va despertar desorientada dins del vehicle del presumpte agressor a l'interior del parc de bombers de la zona franca mentre ell estava de servei el diumenge 7 de juny. Va trucar al 112 i el SEM la va traslladar a l'Hospital Clínic on es va activar el protocol d'agressions sexuals. El tinent d'alcaldia de Barcelona, Albert Batlle, ha anunciat que s'ha suspès el bomber de feina i sou i que s'instal·laran càmeres de vigilància al perímetre dels parcs de bombers.
10: Aquestes actuacions responen també a la voluntat de salvaguardar la imatge i el prestigi del cos de bombers de Barcelona, una institució que, no falta dir-ho, es fonamenta en la confiança.
1: La Fundació Catalana Ela Miquel Valls demana que l'ajuda per gran invalidesa sigui compatible amb el grau 3 de dependència extrema. Tres mesos després de l'aprovació de les ajudes, molt reivindicades pels afectats d'esclerosi lateral amiotròfica, avisen que el nou sistema de cures és poc flexible i que falta especialització dels cuidadors, Marriera.
2: La directora de l'entitat, Esther Sallés, valora molt positivament que Catalunya aporti 5.000 euros més a les ajudes estatals, fet que eleva les prestacions fins a un màxim de 15.000 euros mensuals. Tot i això, lamenten que a casa nostra hi hagi copagament i en cas de tenir el grau 3 plus es descompti el complement de gran invalidesa, cosa que no passa a altres comunitats. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
11: El grau 3 plus és una ajuda per risc de mort evitable, és a dir, una ajuda sociosanitària. Són cures especialitzades. Si tenim aquestes cures especialitzades, seguim necessitant la cura social. Llavors, el complement de gran invalidesa el necessitem.
2: Més d'un centenar de malalts d'ELA ja tenen reconegut aquest grau 3 plus de dependència des que fa 3 mesos es va aprovar el decret. Alguns malalts, però, prefereixen no demanar els serveis per qüestió de diners o perquè el seu cuidador no té la formació que requereix. A més, avisen que molts cuidadors de dependència no estan preparats per atendre malalts d'ELA que necessiten unes cures molt més específiques.
1: D'aquí a 3 minuts seran 2:15. Una pausa i ara tornem.
12: Catalunya migdia.
13: Els Mossos d'Esquadra són amb tu sempre, per fer que la convivència sigui una realitat. I són per escoltar, per acompanyar, per cuidar, per protegir i per actuar. Són amb tu, són amb tothom. I aviat en seran molts i moltes més, perquè s'obre una convocatòria amb 1.587 noves places. Si vols ser mosso o mossa, presenta la teva sol·licitud fins al 22 de juny a mossos.gencat.cat. Mossos d'Esquadra, molt més que una feina.
1: Catalunya migdia. D'aquí a 3 minuts seran 2:15. El govern espanyol reconeix 63 víctimes assassinades per la policia o per l'extrema dreta durant la transició entre els anys 1979 i 1983. És la xifra, amb noms i cognoms, que recull l'informe de la comissió que va crear l'executiu sobre violacions de drets humans a persones que van lluitar per la democràcia en aquell període, Pilar García.
2: Sí, el treball constata que l'aprovació de la Constitució del 78 no va acabar amb les pràctiques de la dictadura i que la transició va ser una època gris en què es van mantenir els abusos i els excessos policials. La meitat de les víctimes van morir arran de l'actuació d'agents policials per l'ús il·legal de la força i l'altra meitat assassinades per grups d'extrema dreta que pretenien frenar l'avenç democràtic. El treball de la comissió ha durat 2 anys i planteja el reconeixement i la reparació moral de les víctimes. Segons Andrea Carrera, del Centre Irídia per a la Defensa dels Drets Humans, l'informe de la comissió es queda curt perquè no inclou les víctimes de tortures i no parla de compensacions econòmiques ni de perseguir els botxins.
14: Queda coix, no?, en no reconèixer aquests altres delictes de lesa humanitat que van tenir lloc durant la transició. També celebrar que hi hagi un reconeixement moral, però creiem que s'ha d'anar més enllà en un reconeixement doncs econòmic, i també hi ha d'haver investigacions penals per identificar les persones perpetradores.
2: La majoria d'assassinats van passar a Madrid i a diferents localitats al País Basc. L'any en què n'hi va haver
0: n'hi va haver més, va ser el 1980, amb Adolfo Suárez al capdavant del govern espanyol, prop de 30, la majoria atribuïts a l'ultradreta. També n'hi va haver durant el govern socialista de Felipe González, dos casos entre el 82 i el 83.
1: Moments de molta tensió i puntualment de violència durant el desnonament dels tres primers pisos dels 60 d'un bloc de la Rambla de la Mina, Sant Adrià del Besòs, que fa 9 anys que ocupen diverses famílies del barri. Es tracta d'un bloc públic on s'han de reallotjar els veïns del bloc Venus, que fa més de 20 anys que està sentenciat per ser enderrocat. David Àngela, se'n fan lectures molt contradictòries.
4: Bon dia. Per uns, ocupes delinqüencials. Per altres, famílies vulnerables amb menors a càrrec. Es tracta d'un bloc que s'ha tancat uns 8 anys i que finalment van ocupar famílies del barri. Es dona la circumstància que un tinent d'alcalde de Sant Adrià va ser condemnat per pagar durant anys amb diner públic la seguretat d'aquest bloc a un clan familiar. Quan va decaure aquesta vigilància, famílies de la mina van ocupar aquests pisos que l'administració vol adjudicar ara als desallotjats del bloc Venus. L'Antonio acusa l'Ajuntament de corrupte i la Jennifer adverteix que els veïns de Venus no voldran residir en aquests pisos.
12: Esto es una vergüenza, pero una vergüenza total. Estos pisos están para los de la calle Venus y es mentira. Es que es mentira totalmente. Hay 15 personas, todos lo están trasladando a la calle Marte. Queremos que lo investiguen, que lo investiguen, que lo investiguen de verdad, porque es una vergüenza. Hay una corrupción en ese ayuntamiento de

0: problema social de veritat a la mina.
1: Segons fonts consultades per aquesta emissora, les persones amb vulnerabilitat seran ateses per la taula d'emergències de Sant Adrià, però els afectats recorden que el protocol només fixa aquesta ajuda per 3 nits.
2: A Lleida, el jurat popular ja es prepara per deliberar sobre la baralla mortal entre dos clans familiars en un bar de Mollerussa el mes de novembre de l'any 2022. Després de 3 dies de judici, la fiscalia manté que els principals acusats, pare i fill, van apunyalar mortalment la víctima i també manté peticions de condemna que sumen 36 anys de presó. Lleida, Estela Bussoms, i les defenses què diuen?
3: Doncs subscriuen el que ha declarat el fill, que va ser ell qui va clavar la navalla a la víctima en legítima defensa, i exculpa el pare.
4: El que apunyaló a Higinio fue yo.
5: ¿Qué fue usted?
4: Mi padre no. Tenía miedo y hizo así 2 veces para quitármelo de encima. Yo en ningún momento quería matar a nadie.
3: Les acusacions, però, no s'han cregut ni una cosa ni l'altra. Mantenen que el pare també va apunyalar la víctima i que el seu clan es va presentar al bar armat per propiciar la baralla. Sentim el fiscal i l'advocat de la família de la víctima.
6: No és possible la legítima defensa en los casos de riña tumultuària mútuamente aceptada.
7: I això és el més greu. Anaven convenientment preparats per fer el que van fer.
3: El veredicte del jurat s'espera per demà al vespre o dissabte.
2: Una cosa més abans de la publicitat, la cocaïna es consolida com la droga amb més peticions d'ajuda per desenganxar-se.
8: Al poc de res, al cap de 2 o 3 anys consumir esporàdicament, ho necessites, perquè és una droga que t'ajuda a tapar sentiments, que t'ajuda a tapar problemes, pors...
2: Aquest que sentíem és el testimoni de Jonathan Ortega. Té 43 anys. En fa 3 que va rebre l'alta i ara és voluntari de l'ONG Projecte Home. L'entitat adverteix que la meitat de les 1.800 persones que va atendre l'any passat van ser per desenganxar-se de la cocaïna, Miquel Jarque.
9: El que acabem de sentir és un patró que es reprodueix, com la majoria de persones que han quedat atrapats per la cocaïna va començar amb un consum ocasional de cap de setmana. Neus Canals és la directora de Projecte Home.
10: Fa molts anys que aquest nombre representa gairebé la meitat de les demandes d'ajudes que rebem i que, per tant, també situen a la cocaïna com la principal substància per la qual ens demanen tractament. Això ens fa pensar que la cocaïna no és un problema marginal, sinó que està molt present, que està disponible i que, a més, té una baixa percepció de risc.
9: El perfil de la persona que demana ajuda a aquesta ONG, en 8 de cada 10 casos, és un home d'una edat mitjana de 43 anys que també acostuma a fer un consum problemàtic de l'alcohol.
2: Passant 3 minuts a 2 quarts, fem una pausa i de seguida la cultura.
11: Catalunya migdia.
12: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
13: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
14: Ja és aquí el primer Mundial amb 48 seleccions.
15: No, te'n falta una.
14: Ah, clar, la del tot costa.
15: Doncs som-hi, convocatòria.
16: Ahora bien lo bonito, atacantes.
15: Marc Crosas.
14: Natàlia Arroyo.
15: Gemmarí Dongu.
14: Bruna Vilamala.
15: Damià Abella. Ion Vaquero.
14: Ilia Sánchez.
17: I amb la Sònia Germà, des dels Estats Units. Tot el Mundial
14: al tot costa.
16: Momento, seguimos.
17: Cada vespre a les 7, amb el Jordi Costa i la Sònia Germà, seguim el Mundial. Catalunya Ràdio.
11: Som 3CAT.
17: Som 3CAT.
2: Passant 4 minuts de 2 quarts, avui comença el Sonar. Un Sonar que estrena nova direcció. Per primer cop el Festival de Música Electrònica es farà en un sol espai, la Fira Gran Via de l'Hospitalet, per on passaran artistes com The Prodigy, Cabaret Voltaire, Charlotte DeWitt o Amélie Lenz, entre d'altres, Marc Ruiz.
18: Els pioners del synthpop Cabaret Voltaire encapçalen el cartell d'avui. Serà una jornada en què també destaca el productor berlinès Boys Noise, que acaba de publicar un disc amb Nine Inch Nails i ha col·laborat amb Frank Ocean o A$AP Rocky, entre d'altres. El britànic Daniel Ivery, que mescla el techno amb la música industrial, o les catalanes La Sophie i Mercè Segura. Pel que fa a la resta de la setmana, divendres és una jornada molt potent, amb les bandes catalanes Anne in the Hall i Cute Mob, l'artista visual japonès Daito Manabe, els britànics Skepta i Subtract, el DJ holandès Rainer Zonneveld, que portarà al Sonar un espectacle hologràfic i farà un back-to-back amb el seu avatar regenerat amb intel·ligència artificial, la DJ belga Charlotte DeWitt, aclamada mescladora de techno i rave, o els enigmàtics Ice Morph, d'estètica pròxima al videojoc. Dissabte, els caps de cartell indiscutibles són els britànics de Prodigy, que tornaran a pujar als escenaris, però sense el carismàtic vocalista i animador Keith Flint, que va morir el 2019. També cal apuntar-se noms com el del veterà japonès Takuya Nomura, per Raja Hall.

0: House and Funky, els productors berlinesos Mode Selector, el productor britànic de dubstep Joy Orbison o la discjòquei flamenca Amelie Lenz. També caldrà veure si està superada la polèmica al voltant de KKR, el fons pro-israelià propietari del Sonar, que l'any passat va fer que 30 artistes suspenguessin el seu concert o, si es nota, en la venda d'entrades.
1: Però no només hi ha Sonar, també hi ha Sonar més D. Que reivindica el factor humà en plena febre de la intel·ligència artificial. El Congrés d'Art, Ciència i Tecnologia estrena ubicació a la Llotja de Mar avui i demà amb conferències, instal·lacions, tallers i actuacions sorprenents, Montse Mas.
2: Un bon exemple ha estat el concert d'aquest matí on el pianista de jazz Ignasi Terraza ha tocat en duet amb un sistema d'intel·ligència artificial.
3: No estàs sentint com que estàs tocant amb un altre músic, sinó que és com una extensió de l'instrument. Amb alguns programes concrets li donem la iniciativa amb ella.
2: El 14è Sonar Més D convida a deixar el consum passiu de la tecnologia per una participació molt més activa. Per això, moltes de les instal·lacions de l'exposició central, diu la cocomissària Cristina Checa, busquen redefinir la nostra relació amb internet.
4: Com podem recuperar aquest internet, no?, on era tot compartit coneixement, on era una web feta a mà, etc. No? I què és el que ha passat amb l'internet actual, que ja no està tant a les nostres mans. Després també espiritualitat i tecnologia, interacció màquina i humà.
2: Sobre això i molt més reflexionaran fins demà a la Llotja de Mar un centenar d'artistes i tecnòlegs de referència al món, com el creador japonès d'Aito Manabe o la investigadora catalana Joana Moll. Com a novetat, enguany es poden comprar entrades de dia exclusives per a les conferències i exposicions sense necessitat d'adquirir l'abonament general del Sonar.
1: Deixem el Sonar i anem al Teatre Nacional de Catalunya. Perquè Josep Maria Mestre serà el nou director del TNC. El director teatral es posa al capdavant de la institució amb una llarga trajectòria als principals teatres del país. Marta Vives.
5: Josep Maria Mestres és un dels directors teatrals més veterans i reconeguts del teatre català i ha dirigit més de 60 espectacles al llarg de la seva dilatada trajectòria. Ha arribat al TNC així d'emocionat.
6: Feliç, feliç i molt responsable, amb una càrrega de responsabilitat, però que espero que sigui activa, que no sigui paralitzadora, que em faci, que em deixi fer tot el que tinc ganes de fer.
5: Ara es posa al capdavant d'aquesta institució que coneix bé i ha dirigit espectacles en gairebé totes les seves direccions, des de Llibertat, de Rossinyol, a La filla del mar, passant per La mare Coratge i els seus fills de Brec, prevista per la temporada vinent amb Emma Vilarassau de protagonista. Mestres ha dit a Catalunya Ràdio quins són a grans trets els objectius de la seva direcció.
6: Tinc moltes ganes de repartir joc, de que la gent consolidada i tingui un lloc aquí i que el talent emergent també pugui eclosionar-s'hi.
5: El nomenament de mestre s'ha escollit per concurs públic, s'havien presentat 40 candidatures i l'encàrrec és per 4 temporades prorrogables a 3 més.
1: Ara, premis literaris. El productor musical i escriptor Jordi Campó i Boada guanya el Premi Prudenci Bertrana amb la novel·la Fer cantar els arbres. Els guardons els atorga la Fundació Prudenci Bertrana de Girona i avui ha fet públics la resta de premiats. Girona, Núria Peraire.
7: El jurat ha valorat que Fer cantar els arbres de Jordi Campó i Boada és una història captivadora sobre una nissaga de lutiers marcada per un misteri que travessa generacions. Aquest premi a la millor novel·la està dotat amb 30.000 euros. El Premi Carles Rahola d'Assaig és per a Terra de Quixots, Dalí Montoriol, Lídia de Cadaqués i altres empordanesos de Joan Manuel Soldevilla. El Premi Miquel de Palol de Poesia l'ha guanyat l'obra titulada Orografia de Joan Tomàs Martínez Grimal i el Premi de Literatura Juvenil és per a La fuga de l'autora Laia Aguilar. A La fuga, la protagonista, la Zoe, viu aïllada, com tots els altres nens del món, perquè són portadors d'un virus letal per a la resta de la societat, fins que decidirà fugir cap allò desconegut. La gala d'entrega dels premis de la Fundació Prudenci Bertran es farà el 15 de setembre i aleshores es donaran a conèixer dos premis més, el guanyador del Premi Cerveri a la millor lletra de cançó i el Premi Aurora Bertrana a la millor traducció.
1: I atenció, perquè potser teniu algú damnificat. Ei, què va hacer hoy? Baby, vamos a vernos. El Reggaeton Beach Festival cancela tots els seus festivals d'aquest any que arrencaven la setmana que ve, dissabte i diumenge, a Barcelona i a Tenerife, Valerio Vareda.
8: I al juliol n'hi havia 5 ciutats més de l'estat. La direcció del festival diu en un comunicat que l'estructura operativa i financera de la companyia no permet afrontar amb garanties l'organització dels concerts. Creat el 2017, l'any passat va plegar fins a 500.000 de persones. En aquesta edició hi havien d'actuar Omar Kurtz, que sentim, i Mike Towers. De moment, no concreten com serà el procés de devolució d'entrades.
9: Catalunya migdia.
1: Des d'ara i fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
10: Bona tarda.
1: Amb un primer balanç del Mundial.
10: Sí, perquè ja s'ha jugat tota la primera jornada del Mundial, 24 partits, i ara toca posar les primeres notes.

0: primera setmana del Mundial i ja hem vist totes les seleccions debutar, per això de seguida farem un primer balanç amb el Ricard Torquemada. Abans però repassem amb l'enviada especial del Mundial, amb la Sònia Jalma, com han anat els últims partits que s'han jugat, els d'ahir a la nit i a la matinada. Sònia, van debutar dues de les seleccions que també es troben entre les favorites del títol i ho van fer amb sensacions diferents. Primer Anglaterra, Sònia, que aquesta sí que va complir els pronòstics, i va guanyar Croàcia amb uns Kane i Rashford golejadors, i en canvi un Gordon, recordeu l'últim fitxatge del Barça, una mica més desaparegut.
1: Anthony Gordon, el nou fitxatge del Barça, va jugar 72 minuts i sí, va passar desapercebut en la victòria d'Anglaterra davant Croàcia per 4-2. Sí que va brillar, com dius, Harry Kane, que s'apunta amb dos gols a l'estrena golejadora dels Messi, Haaland i Mbappé, el primer de penal i amb repetició, perquè Livakovic li va aturar el primer xut, però no tenia cap peu sobre la línia de gol. El segon, inapel·lable, una rematada de cap potent, estèticament perfecta. També va marcar el madridista Bellingham i va acabar de tancar el resultat Rashford, l'ex del Barça, que havia entrat al camp precisament en el lloc de Gordon.
0: I l'altra selecció que es considera una de les favorites, que és Portugal, va tenir un debut més decebedor perquè només va aconseguir empatar un amb la República Democràtica del Congo.
1: Portugal va fer el més difícil, avançar-se al marcador gràcies a un gol de cap del petit João Neves, però va permetre l'empat del Congo, un gol del davanter del Newcastle, el Joan Bissa, històric, perquè suposa el primer gol d'un Congo que participa per segon cop en un Mundial. El primer va ser el 74 i en aquella ocasió va rebre golejades i no va marcar cap gol. El marcador ja no es va moure, 1-1, i els portuguesos s'entrenen amb decepció. El seleccionador català de Portugal, Robert Martínez, lamentava no haver pogut rematar el partit quan anaven per davant.
2: Claro, la confianza que ganan en marcar un gol en la bola parada antes del intervalo, pues se puso el partido muy cuesta arriba, pero es lo que pasa en los mundiales, es un partido para nosotros para poder de alguna manera entrar en la competición. Muy satisfecho con la actitud, no fue una cuestión de falta de actitud o falta de corazón, porque la verdad que hasta el último segundo lo intentamos.
1: A l'altre partit d'aquest grup, Colòmbia va guanyar Uzbekistan per 1-3 i se situa al capdavant del grup, mentre que el Ghana-Panamà del grup d'Anglaterra, Llirenki, va marcar pels africans l'1-0 al temps afegit.
0: I aquesta tarda, al Tot Costa, Sònia, tindrem protagonista important.
1: Sí, avui entrevistem Joan García, el porter del Barça, que de moment espera torn a la banqueta en el seu primer Mundial. Veurem què ens explica després d'uns ànims a la concentració que es van recuperant després de l'empat davant Cap Verd, i també què ens explica de la seva temporada espectacular al Barça. També atents a un altre català, Marco Corella, que farà roda de premsa. Primeres paraules després que s'hagi fet oficial el seu fitxatge pel Madrid.
0: Doncs aquesta tarda, a partir de les 7 del Tot Costa, sentirem aquests dos protagonistes, Joan García amb l'entrevista del Tot Costa amb la Sònia Jalmà i el Jordi Costa, també Marco Corella a la roda de premsa. Serà la primera vegada que el sentirem, com deia la Sònia. Sí que hem pogut tenir la primera reacció de Corella escrita, perquè ha fet una entrevista a El Mundo, on destaquem un fragment que li pregunten què li diria Corella a un aficionat que no entén que un jugador format a la Masia fitxi pel Madrid, i la resposta de Corella és que la vida té diferents etapes, que quan ets un nen somies en jugar en grans equips i que crec que el Madrid, diu Marco Corella, ella és un d'aquests equips, és l'equip amb més Champions de tot el món i tant de bo pugui guanyar títols amb ells i tenir una etapa molt bonica. Això és l'entrevista que ha fet el diari El Mundo, però aquesta tarda, com deia la Sònia, a la roda de premsa el sentirem, i per tant també el sentirem al Tot Costa, juntament amb Joan García. I dèiem a l'inici, moment de fer balanç, perquè han jugat les 48 seleccions aquest Mundial, 24 partits, on hem vist de tot, hem vist grans gols, hem tingut resultats sorprenents i d'altres més decebedors. Ricard Torquemada, bona tarda.
3: Bona tarda, Laia.
0: Dono per fet que has pogut controlar els 24 partits, ja no dic veure'ls tots, però controlar-los segur.
3: No en falten dos, eh?
0: Encara te'n falten dos?
3: Però en tinc, a 22 ja hi he arribat.
0: Doncs jo crec que és una xifra prou significativa com perquè fem un primer balanç amb tu d'aquest Mundial, una primera valoració. Fins ara, Ricard, quines són les millors seleccions o les que t'han agradat més?
3: Mira, m'ha agradat molt l'Argentina, crec que és la més madura, la que té el pla més estable, que sap quines són les seves limitacions i que fa servir Messi com a peça capital. Scaloni ha organitzat un pla a mesura de Messi i l'equip l'entén perfectament. Em va agradar Alemanya, tot i que Curaçao no sé si és un termòmetre prou rigorós. Haurem de veure la segona jornada si manté aquestes constants. Va guanyar per 7-1 i m'ha agradat molt la segona part de França i la segona d'Anglaterra, que van començar molt travessades els seus partits contra Senegal i Croàcia, que no van funcionar a la primera part, però a la segona part van veure la millor versió, concentrada en 45 minuts de totes dues, i per tant entenc que després de l'escalfament ja han deixat la primera petjada i estan encarrilades.
0: Aquestes les millors o les que més t'han agradat, les que més t'han decebut?
3: Fàcil, les dues, els dos entrebancs d'Espanya i Portugal, i no tant per l'entrebanc contra dos equips africans com Cap Verd i el Congo, sinó per les sensacions que han deixat. A mi especialment m'ha decebut Portugal. Tinc la sensació que Espanya no va estar encertada, es va encallar en el partit incòmode que li va plantejar Cap Verd, però no va concedir gens defensivament res, i en canvi Portugal li va costar generar un atac i va ser molt vulnerable en defensa.
0: M'has parlat del que podríem considerar les grans seleccions, els aspirants al títol, però no m'has dit res, per exemple, del Brasil.
3: Mira, seria la setena, n'hem parlat de sis ja. Jo crec que el campió sortirà entre aquestes set. És molt difícil, gairebé impossible, que no sigui una d'aquestes set. I Brasil, el Brasil, sense cap sorpresa. Jo crec que de les set és la que més ha de demostrar o més ha d'elevar el nivell. Ancelotti no va trobar la clau que necessitarà per millorar el talent individual limitat de la selecció brasilera. No té res a veure amb les seleccions brasileres més potents, les que tenim clavades al cervell i que formen part de la història dels mundials, i per tant Ancelotti estimula i trenca la inèrcia, o al Brasil li costarà molt assumir o quedar a l'alçada de les sis anteriors. Això sí, va tenir una estrena complicada, veurem si es refà del primer entrebanc.
0: De la resta, fora d'aquestes set grans, quines seleccions t'il·lusionen més?
3: Mira, m'han agradat molt, i no l'esperava, Austràlia, que d'aquí gairebé ningú no en parla. Va guanyar una Turquia que es farà coses al Mundial. La selecció australiana em convida a continuar mantenint l'atenció sobre ella. L'anfitrió als Estats Units va fer una extraordinària primera part, l'equip de Pochettino. La Costa d'Ivori, que va jugar un dels millors partits d'aquesta primera jornada contra l'Equador, dues potències que es van mirar cara a cara, però la selecció africana va guanyar i compta amb aquesta selecció. I el Marroc, que ja va deixar el seu segell fent semifinal al Mundial del Qatar, i que va començar contra el Brasil amb un empat, però amb moments de domini, perquè va ser millor que l'equip d'Ancelotti.
0: Bé, acabem aquesta valoració amb un apunt individual, perquè hem parlat ara d'equips. Col·lectivament, a nivell individual, què en destacaries?
3: Que no és normal que les grans estrelles, les grans icones del Mundial, hagin demanat torn, i ben aviat, i no és gens habitual. És a dir, que hagin aixecat la mà i s'hagin presentat a la primera festa. Messi amb 3 gols, Harry Kane, Mbappé, Haaland amb 2, va marcar Vinícius, va marcar Bellingham, excepte Cristiano Ronaldo i els espanyols, que s'ha de posar un asterisc perquè la Lamine Yamal només va tenir 20 minuts i la desesperada, n'han aparegut totes. I aquest és un gran senyal d'un Mundial que la primera jornada jo crec que ha tret un balanç positiu, una molt bona nota.
0: Doncs aquestes són les primeres valoracions del Ricard Torquemada dels primers partits, de la primera jornada del Mundial. Et seguirem sentint, et seguirem preguntant a mesura que anem jugant i anem veient més partits, a veure si van canviant aquestes valoracions i aquestes notes, o si es mantenen aquestes classificacions de les seleccions que ens has fet. Ricard, gràcies.
3: Gràcies, Laia.
0: Doncs som-hi, parlem ara de la segona jornada, que comença ja aquesta tarda amb els grups, amb els partits que juguen els grups A i B i que tornen a jugar dues de les anfitriones, Marcos García.
4: A les 3 de la matinada, segon partit d'un dels equips que acull la Copa del Món és Mèxic, juga contra Corea del Sud. El tècnic mexicà, ex de l'Espanyol, per exemple, Javier Aguirre, avisa que els seus jugadors ja en tenen prou, no vol Aguirre més la cantarella dels nervis de jugar a casa.
5: Hablar con ellos, felicitarlos y simplemente decirles que ya empezó el Mundial, que les concedo el beneficio de la duda, pero que ya no puedo permitir que de repente un jugador por el escenario sea capaz de no dar un pase de 3-4 metros, ¿no? Como sucedió ese día, o no hacer un movimiento que por el cual entrenó para ello.
4: També el grup A, però a les 6 de la tarda, Txèquia, Sud-àfrica, les dues encara sense puntuar. El grup B, els quatre equips tenen un punt després dels primers partits. A les 9, Suïssa, Bòsnia, Herzegovina. També el grup B, però a la mitjanit, Canadà, Qatar.
0: 9 minuts i les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després...
6: Encara pot ser més complicat. Per tant, la meva major motivació és intentar repetir...
0: Els finals de Lliga de Bàsquet, de Futbol Sala i els últims moviments del femení amb la renovació de Pere Romeu.
7: Catalunya migdia.
8: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a ca la meva mare, Olot. Mm-hmm. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
9: Molt bé.
8: Arribarem a tot?
9: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
10: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 km d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
11: Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
12: Tens mal de cames, varius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
13: Aquest estiu, la gran pregunta és...
14: Híbrid o elèctric?
13: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
15: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
16: Un de cada tres infants de Catalunya viu per sota del llindar de la pobresa. Amb les beques per a colònies i casals de la Fundació Pere Tarrés, tindran oportunitat de viure un estiu saludable i ple d'aprenentatges i experiències úniques. Ajuda'ns a transformar el seu estiu. Fes un donatiu a peraterrés.org.
17: Per cert, i el teu mal de cap?
18: Ara, genial. Sembla que bé. Aquest disc de vinil que em vas recomanar és com màgia.
17: I val per tot. És el disc que em poso quan em fa mal la gola. La música fa que un dia sigui millor. 20% de descompte en dos o més discs del 18 al 21 de juny a la botiga web i app, al Cort Inglés.
7: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
19: Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
19: Som 3CAT.
0: El Barça femení confirma de la renovació de l'entrenador Pere Romeu. El que sembla ara bastant impossible ja és la continuïtat a l'equip de Salma Parallo a l'Orrut Vilà.
20: Salma ha rebutjat l'última oferta del club per renovar el seu contracte i el Barça dona per perduda la davantera si no és que hi ha un gir gairebé miraculós de la situació. Recordem que les primeres negociacions per a la renovació de Parayuelo, les dues parts estaven molt allunyades pel que fa a la qüestió econòmica. El Barça va oferir a la davantera una renovació a la baixa, que Salma no va acceptar, però pressionats per l'estaf tècnic, després de guanyar la Champions i confirmar les sortides d'Ona, Mapi i Alexia, el club va fer un esforç econòmic per acostar postures i aconseguir la continuïtat de Salma, però la jugadora ha rebutjat l'última oferta del club i, per tant, la seva marxa és gairebé segura. L'aragonesa va arribar al Barça el 2023 i ha estat 4 temporades al club, ha guanyat 4 lligues i 3 Champions. Romeu, en canvi, seguirà al Barça fins al 2028. L'acord que ja vam anunciar fa mesos aquí a Catalunya Ràdio es va tancar ahir.
0: I seguim parlant del Barça de futbol. Ahir ja vam explicar que el Madrid havia presentat el famós informe a la UEFA amb proves que demostren la corrupció en el cas Negreira, segons el Madrid. I el Barça a la tarda va moure fitxa, va instar la Lliga, la Federació Espanyola i els àrbitres a actuar davant les declaracions de Florentino Pérez.
4: Una carta al president Rafael Juste demanant als presidents de la Liga, de la Federació Espanyola i el responsable del Comitè Tècnic d'Àrbitres que actuïn. El Barça considera que les manifestacions de Florentino sobre el cas Negreira són falses i diu atempten contra la imatge i també l'honor de la competició. Demana, doncs, al Barça mesures associatives i judicials, diu, contra Florentino Pérez. Encara en clau Barça, ja tenim el primer amistós de la pretemporada pels de Flick. S'estrenaran el 31 de juliol a 8:45 hora catalana a Sant Andrews contra el Birmingham.
0: Ara que parlem del Madrid, ha anunciat un altre fitxatge.
4: Sí, el defensa internacional francès Ibrahima Konaté. Per a 4 temporades té 27 anys, arriba lliure Konaté, fins ara jugava al Liverpool. Pendent encara de fer oficial Dumfries, Mourinho encara vol un altre central i un migcampista més. Els centrals favorits de Mou són Rubén Díaz, Bastoni i Schlotterbeck. Per al mig del camp el preferit Enzo Fernández i si no prefereix Mateus Fernández.
0: Avui la final pel títol de la Lliga CB de bàsquet, una sèrie final de 5 partits, Barça-València, el primer partit a la pista del València. Ernest Macià, què podem esperar d'aquest partit, d'aquesta final?
19: Doncs aquesta final es pot esperar de tot, però si mirem el que ha passat els últims anys, l'última dècada i una mica més, no cal ni un cinquè partit, es liquida abans d'hora la final. Per tant, compte, perquè és molt important començar bé per poder tenir opcions de guanyar-la, o almenys allargar-la al màxim possible, tenint en compte que el favorit aquí és el València. Fins i tot, bé, doncs l'any que el València va guanyar la Lliga no es va arribar al cinquè partit. Per tant, compte que això va molt de com es comença el partit d'avui. I aquest és Xavi Pascual, el tècnic del Barça.
21: Darrere hi ha una feina espectacular del Pedro i de tot el seu equip per tirar així, per rebotejar així, per córrer així. I ells demostren que durant tota la temporada que amb aquest estil es pot guanyar i ho fan increïble. És el millor bàsquet d'Europa durant tota la temporada, sense cap mena de dubte.
19: Una afirmació molt categòrica, el millor bàsquet d'Europa, el del València, i ho confirmem, és un bàsquet realment espectacular. El Barça ha entrenat aquest migdia, aproximadament de les 12 fins a la 1. Ara mateix, després de dinar, l'equip està descansant i a les 6 sortirà cap al pavelló. Recordem que el partit és a les 8 i qui sentirem ara mateix és el tècnic d'aquest equip que juga com ningú a Europa, Pedro Martínez, català, i que ha portat el València a tornar a optar al seu segon títol de Lliga.
22: Això és el més important, tindre físic, mentalment estarem bé i ja està, no, cap problema amb això. O sigui, ja és un equip supercompetitiu i segur que ho seguirem sent. Repeteixo, competir no vol dir guanyar, vol dir estar preparat per guanyar, per intentar guanyar, però ja després guanyar o perdre, això a vegades depèn de molts factors que no tots els pots controlar.
20: Doncs aquest partit, aquest València-Barça, primer partit de la final de pel títol de Lliga ACB, es juga a les 8 i el podreu seguir a la transmissió que farà el Tot Gira a Catalunya Ràdio. I de la final de Lliga del Bàsquet al Futbol Sala, després de la remuntada del primer partit, el Barça buscarà una segona victòria davant el Pozo Múrcia en aquest play-off. Francesc Ripoll.
23: Pràcticament sense temps per pair la nit èpica de Futbol Sala que es va viure dimarts al Palau, el Barça vol situar el 2-0 a la final que deixaria el títol de Lliga a tan sols una victòria. A banda de les baixes de Pol Pacheco i Lucas Granda, Javi Rodríguez tampoc podrà comptar amb Pito, que va ser expulsat amb vermella directa en el darrer partit. El tècnic blaugrana és conscient que el d'avui serà un enfrentament completament diferent.
24: Serà un partit totalment diferent en el que espero que bueno, que podamos conseguir el segundo punto que bueno, pues que nos dé un poquito más de fuerza para ir a Murcia. Fue de ese gran tremendo esfuerzo que hicimos, el equipo lo he visto bien, sonriente, aliviado.
23: Després del partit es farà un homenatge a Eric, jugador blaugrana, que deixarà el Barça al final d'aquesta temporada. En cas que no hi hagi cinquè partit, el d'avui serà el seu últim partit al Palau.
20: I aquest últim minut per repassar altres qüestions del dia. Marta García.
25: Doncs Àlex Márquez, que passa satisfactòriament la revisió mèdica en el circuit de Brno i iniciarà el Gran Premi de la República Txeca demà. Això vol dir que queda condicionat, volem dir, a una segona revisió mèdica després del primer entrenament lliure de demà. Veurem si el deixen competir o no. Recordeu que s'havia lesionat en el Gran Premi de Catalunya amb una fractura de clavícula i també tenia una fractura en una vèrtebra, que és el que li ha donat sobretot els problemes. I Paula Badosa, després de guanyar ahir l'estatunitenca Coco Gauff, ara s'ha classificat per als quarts de final i ja coneix la seva rival en el torneig d'herba de Berlín. S'enfrontarà a la txeca Linda Noskova.
20: Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva. Avui a les 7 tot costa, amb entrevista amb Joan Garcia. A les 11 de la nit, el Club de la Mitjanit Especial Mundial, i a les 8 ja ho sabeu, la transmissió del partit de bàsquet, la final de la Lliga ACB, entre el València i el Barça. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fra.

0: Són les 3.
1: Catalunya migdia. Això és Ràdio Argentona. Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta. Viu la ràdio. Ràdio Argentona, il·lusiona't. Viu la ràdio. Ràdio Argentona, la nostra ràdio.

Al llarg de la història, hi ha moments en què la realitat i la ficció es confonen. Mites, històries deformades, males interpretacions de notícies llunyanes o manipulacions que tenen a veure més amb els interessos particulars que amb una percepció honesta de la informació d'altres parts del món. Avui, en aquest programa especial A Cau d'Orella, explicarem l'origen d'una d'aquestes deformacions. No és una història qualsevol. És una que va fascinar a les corts europees durant segles. L'existència d'un regne imaginari del que tothom n'esperava notícies. I quan diem tothom, també incloem en Sergio, que porta des de l'any 2015 esperant que l'Alberto Reche faci aquest programa. Benvinguts al regne del Presta Joan. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a les Portes de Troia, el programa de Ràdio Història des dels estudis de Ràdio Castellà de la xarxa de comunicació local. Avui amb un programa molt especial i el fem amb el nostre historiador de capçalera, Alberto Reche, benvingut.
1: Bones, què tal?
0: Alberto, és un programa que literalment fa potser 11 anys, no? Que
1: estava, sí, més o menys.
0: Que estava pendent, no? No sé per què li dediquem un programa, no?, al Presta Joan.
1: Bé, pendent no ha estat mai, perquè jo mai m'he compromès a fer aquest programa, però es va anar instaurant com la necessitat de fer aquest programa o pensar que jo l'havia promès. En qualsevol cas, per coses que ja sabem, ens venia de gust fer-li un regal al Sergio i vam pensar que una cosa que, a banda dels altres regals que hem fet, ens venia de gust, no?, doncs, aprofitar aquest programa pendent que porta esperant des de la tercera temporada del Troia allà per el junyà 2015 i dedicar-li aquest programa. Té el format d'un programa normal del Troia, ja veurem si dura el que dura un programa normal del Troia o no, però el que sí que podem dir és que és un programa que és estrictament a cau d'orella pel Sergio Rodríguez, el nostre estimat presentador i company i amic de les Portes de Troia.
0: I per tant,
1: si esteu escoltant aquest programa, vol dir que el Sergio ha decidit alliberar o pujar l'única còpia que hi ha d'aquest programa i que nosaltres hem entregat en mà en una caixa dins d'un USB, una caixa, dins d'una bossa que té una caixa embolicada on dins hi ha un USB que té gravat, espero que dins d'una carpeta, que estigui dins d'una carpeta, un zip on hi hagi aquest programa.
0: Jo afegiria una capa més en aquest regal, Alberto, i seria fantàstic que per fer-li el regal a en Sergio, l'Adrià digués alguna cosa en directe al programa d'avui. No ho puc creure.
1: Agafa el micro.
0: Ho està fent.
2: Hola.
0: No ho puc creure. Adrià Tirado, control tècnic de Ràdio Castellà, acaba de parlar per primer cop a la història a les Portes de Troia.
1: 11 anys per Preste Joan i 3 o 4 per un hola.
2: Sí, 4 temporades, no? 4 o 5, temporades, no sé quantes porto aquí amb vosaltres.
0: Home, moltes.
1: Per això has fet 4 holes. Moltes. Hola.
2: Exacte.
0: Una per cada
2: temporada. Els volia sumar. Sí.
1: Has obert una veda, eh? S'ha obert una porta.
2: Mai ho sabrem si sortirà la llum.
0: Això és veritat. Però bueno, és el nostre tècnic. Per fi poseu veu a la persona que fa possible aquest programa des de l'altre costat de la finestreta i que li devem molt perquè és una persona que té molta paciència amb nosaltres i que ens l'estimem moltíssim. I no sé si tu nosaltres també una mica.
2: Jo us estimo. Moltíssim no, però us estimo.
0: Gràcies. Des de les reserves. No sé, Alberto, vols afegir alguna cosa més a la introducció?
1: Pues que si no comencem ja el programa sí que no durarà 55 minuts.
3: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @PortesDeTroia.
4: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Comencem el programa avui amb una cançó molt especial, com no pot ser d'una altra manera, per un programa tan especial.
1: No és que faci anys, en Sergio, tot i que no fa gaire que els ha fet, però sí que fa anys i anys de que espera aquest programa sobre el Preste Joan i que esperem que el gaudeixi igual que els nens dopats de sucre que cantaven aquesta cançó esperaven aquell adult aixecant la mà com si fos una mena de...
0: De què?
1: Ja ho saps.
0: Molt bé. Potser abans de començar ja va ser hora d'avisar que nosaltres per parlar del Preste Joan normalment diem Preste Juan, no?
1: Sí, bueno, direm Preste Joan. El que no direm és Prevere Joan, perquè sona com un capítol de la Riera.
0: Comencem, Alberto, si et sembla, explicant una miqueta què és això del regne del Preste Joan.
1: Bé, doncs, ni més ni menys és la idea d'un regne cristià a cavall entre el mite i la realitat, que es trobava situat a l'extrem orient, és a dir, més enllà dels territoris bizantins, musulmans i pagans, i els detalls d'aquest regne aniran variant segons els coneixements europeus dels altres continents vagin demostrant que aquest regne no existeix pas.
0: Però aquesta idea, quan comença a arribar a Europa?
1: Bé, tenim una data prou exacta, al voltant de 1145. En el context de preparació de la Segona Croada, comencen a córrer rumors, sobretot en el món papal, però sobretot en el món romano-germànic, sobre aquest dit Joan. No? I aquests rumors seran posats per escrits, precisament a l'any 1145, per primera vegada, per un eclesiàstic, però també molt conegut per la seva faceta d'historiador, que no és un altre que Otto de Freising, precisament en una de les seves obres de l'any 1145.
0: I qui és aquest senyor? Qui és Otto de Freising?
1: Home, doncs, Otto de Freising és ni més ni menys que el mig germà de l'emperador Conrad d'Alemanya i tiet de l'emperador Frederic Barbarroja.
0: Ben situat.
1: I a més, bisbe de Freising, un erudit de la cort imperial i, de fet, un dels erudits i pensadors més importants del món germànic a mitjans del segle XII, no? Des de 1130 i alguna cosa, 1170, té una producció literària molt important. És també bisbe de Freising i escriu bàsicament dues obres importants, el De Duabus Civitatibus, el de les dues ciutats, que és una mena com de reflexió sobre una mena de crònica mundial, tot continuant o agafant aquesta idea de les dues ciutats de Sant Agustí. I és precisament en aquesta obra de 1145 on menciona aquest Preste Joan, que ja veurem qui és o ja veurem què ens explica d'ell, i també és autor de la Gesta Friderici Imperatoris, no? De la gesta de Frederic l'Emperador, que és una crònica del sempre nostre estimat i sempre bon company de farra, Frederic Barbarroja.
0: És un personatge... No, crec que no se li ha dedicat mai cap programa, oi, Frederic?
1: Li podríem dedicar algun. És un personatge entranyable, que va morir banyant-se a un riu.
0: Això, mala idea.
1: Bueno, escolta, és que si ets a la de mitjana, per què et banyes?
0: Aquesta és la conclusió.
1: Aquesta és la conclusió.
0: I què diu Otto del Preste Joan?
1: Bueno, doncs ell diu, deixant a la idea, de que li han arribat notícies, no? Que ja ha sentit dir que algú ha escoltat o que li han explicat notícies d'un bisbe de Síria que li ha explicat que més enllà de Pèrsia...
0: Sí, un bisbe de Síria li ha explicat que més enllà de Pèrsia...
1: Penseu que estem en el moment dels anys just previs de preparació de la Segona Croada. Ja hi ha uns estats llatins al Pròxim Orient, no? A Síria, Antioquia, Trípoli, Edessa, Jerusalem, ja són regnes cristians, els templers estan funcionant, vull dir, existeix comunicació amb el Pròxim Orient. Mm-hmm. Doncs aquest bisbe de Síria explica que ha sentit dir que més enllà de Pèrsia, més enllà d'Armènia, a l'extrem orient, li arriba notícies de que existeix un rei que a sobre és sacerdot, però a més és molt humil, perquè ell, en comptes de ser arcabisbe o cardenal o papa, ell és un simple prevere, com un mossèn, no? Però hi havia un rei, un sacerdot anomenat Joan, cristià, de credo nestorià, que havia declarat la guerra als musulmans, no? Com els cristians d'Occident estaven fent a Terra Santa, doncs aquest prevere Joan, aquest Preste Joan, havia declarat la guerra als musulmans, havia conquerit Ecbatana, no? Ecbatana és una de les principals ciutats de la regió, i no només havia fet això, havia derrotat els musulmans, havia conquerit Ecbatana, sinó que es disposava a venir en auxili de la cristianitat occidental en la seva lluita com l'islam. Una mena de quinta columna, no? o de rereguarda cristiana, que del confí del món pagat i del món conegut apareixia una mena de rei mag, no? Sacerdot, amb un poder inconmensurable, una mena d'elf de la primera edat, no? Que venia amb el seu exèrcit a ajudar els croats en la lluita que estaven preparant contra els turcs. Malauradament, sembla que el Preste Joan no va poder traspassar el riu Tigris. La mateixa carta ens diu que ell arriba al riu Tigris, que és un riu molt gran, i diu, jo no sé passar aquest riu. De fet, explica en aquests rumors que es va passar un temps a veure si el riu arribava a l'hivern i es congelava i podia passar, i no va poder passar i se'n va tornar a casa seva, no? I hi havia la notícia de com aquest rei havia intentat venir-nos a ajudar i s'havia d'haver tornat abans i, per tant, se l'havia de buscar perquè tornés a ajudar-nos. I també menciona una dada molt important, Otto de Freising, que és que el dit Joan, a banda de ser una bellíssima persona, era descendent dels antics mags, és a dir, dels reis d'Orient mencionats a l'Antic Testament. Doncs tenim aquí un ésser fabulós. No?
0: Em sembla espectacular.
1: És descendent dels reis mags, té un regne amb uns guerrers fantàstics, no?, que apareix per salvar-nos quan ho necessitem, una mica com el Capità Planeta.
0: Però no pot creuar el Tigris.
1: Clar, dius.
0: Està totíssim, no? Amb un grandíssim
1: està
0: exèrcit.
1: Està setat, però és com quan jugues al qualsevol joc d'aquests.
0: A un D&D, no?
1: No, a un Zip o algun joc d'aquests de gestió de torns, no? Que crees ciutats, exèrcits, investigues tecnologia i et vas xatant, vas investigant molt i t'oblides d'investigar la tecnologia bàsica de fer ponts.
0: No pots expandir més, no?
1: Exacte.
0: I després d'aquesta menció d'Otto de Freising, n'hi haurà alguna més sobre el Preste Joan?
1: Sí, a partir d'aquest moment comença a expandir-se aquesta notícia, aquesta fake news, diríem avui, no? Aquest bulo, pel món germànic. I fins i tot, no? I serà recurrent en els anys posteriors trobar-lo mencionat a cròniques o referències així. I fins i tot va aparèixer una suposada carta autògrafa del Preste Joan, escrita per ell mateix, del seu puny i lletra, que va ser enviada a l'emperador bizantí, Manel Comnè. Ja sabeu que els bizantins en aquest moment no són gaire ben vistos pels cristians occidentals.
0: No.
1: No gaire. I, de fet, aquesta carta, que en principi, no sabem, devia estar escrita en persa o en xinès o en vés a saber en què, traduïda al grec, però la coneixem perquè va circular per tot el Sacre Imperi Romano-Germànic i, és a dir, va ser traduïda al llatí i per la cancelleria romana. És a dir, una suposada carta que aquest Preste Joan envia a l'emperador bizantí, però que coneixem perquè comencen a circular còpies en llatí, no?, que apareixen a Roma, que apareixen a Alemanya.
0: Suspicious.
1: Bueno, escolta.
0: Però bueno, allà anem, no? Què deia aquesta carta?
1: Doncs, per començar, no deixava a l'emperador bizantí en gaire bon lloc. No? Per començar, l'anomenava duc de Constantinople. Mm. Que això va encantar als als germànics. No? Mentre que el propi Preste Joan s'autoanomenava rei de reis, no? Jo sóc un rei de reis i, per tant, jo tinc reis que són súbdits meus, tu, en canvi, ets un duc de Constantinople. Wow. No? Ja us podeu imaginar, i ja podeu també imaginar qui fa aquesta falsificació, no? Això va sentar molt bé a Roma i va sentar molt bé a l'imperi germànic, no? Que se'n fotien de l'emperador bizantí i que en el fons eren els veritables destinataris d'aquesta carta fictícia del Preste Joan al Basileus. A més, la suposada carta del Preste Joan estava plena d'exageracions, no? Per exemple, quan Joan es dedica a enumerar els animals i els habitants del seu regne, o dels seus regnes, perquè com és rei de reis, no?, controla molts regnes, menciona grius, lleons vermells, ossos blancs, panteres, homes amb banyes, homes amb ulls davant, però també darrere de la cara, que això està molt guai per vigilar què passa. Centaures, sàtirs, faunes, cíclops, pigmeus, gegants, leofènics, no? És una mena com d'un recopilatori de totes aquelles coses fabuloses, no?, que hi ha als bestiaris medievals, però també la història natural de Plini, no?, i tot l'imaginari tardoantic, romà tardoantic, trasplantava a Orient. De cop i volta, algú que va fer aquella falsificació
0: ho va posar tot allà.
1: Tot allà, tot el que se suposa que hi ha allà a l'extrem Orient, tal.
0: Tot cap allà. I a veure, això, tot això, l'emperador i el papa s'ho creien?
1: Home, bueno, sí, el papa segur, perquè si es creu Bueno, no ho sabem, però el fet és que l'any 1177, és a dir, uns 32 anys després que comencin a aparèixer els rumors del Preste Joan, el papa Alexandre III fa enviar a un metge de la seva cort, el mestre Filippo, com a ambaixador davant del Preste Joan, no? I li dona una carta i li diu: tu ara aniràs, vés-te'n a l'Àsia a entregar aquesta carta al Preste Joan, no? Perquè sí, aquests rumors havien seguit existint i, per tant, es creia que existia un regne més enllà dels territoris musulmans, que era un regne cristià, i que, per tant, s'havien d'establir relacions diplomàtiques amb aquest regne perquè vinguessin a ajudar.
0: Ah, fins aquí bé.
1: Clar, el problema, però, és que ni el regne del Preste Joan ni el propi Preste Joan mateix van existir mai.
0: Res, un petit detall de no res.
1: Clar, i a més, com no el trobaran, aniran... No en parlarem d'això al programa perquè no donen a temps, però com no el trobaran, aniran movent el regne del Preste Joan allà on els hi doni la gana, no? Perquè quan, a mesura que l'Orient Central, el Pròxim Orient, sigui més conegut, no? I jo què sé, en època de Marco Polo, després, i arribin allà i no hi hagi cap Preste Joan, diguin, bueno, pues que potser no estava aquí, estava en una altra banda. No? Llavors el Preste Joan es mourà a la Índia, a la Xina, a Etiopia, no? I aquí, per exemple, si recordeu l'Atlas de Cresques, allà el Preste Joan apareix a Àfrica,
0: apareix
1: l'imperi de Bizínia, que és Etiopia, i apareix allà, no? Perquè, clar, com no el troben a Àfrica, a Àsia, diu, bueno,
0: pues,
1: en algun lloc ha d'estar, no? I l'últim lloc que queda, no, és ja allà. Però vaja, no el trobaran.
0: Per tant, és una invenció sense cap mena de connexió amb la realitat.
1: Bueno, doncs no tant, perquè si no el programa acabaria aquí.
0: I ja està.
1: Mira, escolta, seria un miniprograma premium
0: d'aquests. 18 minuts de programa.
1: De Patreon. Vols fer promo de Patreon per un programa que només escoltarà el Sergi?
0: Seria terrible.
2: A les portes de Troia.
1: L'Adrià s'està...
0: Segona intervenció del tècnic.
1: Venina, arriba avui i ha tirat la música de final del programa. M'encanta, m'encanta. L'haurem de comprar una... Saps aquelles taules de so?
0: D'efectes de so. Però és que ell ho pot fer allà. Jo estic segur que ell allà té botonets i...
1: Però no li donis idees. Bueno, abans del separador deixaré una dada.
0: Deixa una dada.
1: Vale? Ja sabem que l'any 1145 arriba la primera menció al Preste Joan a Europa. Doncs resulta que, o sorpresa, l'any 1141, és a dir, només 4 anys abans que Otto de Freising parlés per primer cop del Preste Joan, Sandiar, el soldat dels Seljúcides, va ser derrotat per una coalició de tribus nòmades de l'estepa sota el comandament del jurgant Gelius Dashi, de Kitan, ja anirem posant, ja anirem ficant tot això,
0: poc a poc.
1: I una altra dada, aquest Jan, no? Aquest Gurjan, portava entre les seves tropes un bon nombre de cristians nestorians. Així que ara el que intentarem fer és posar llum a la foscor.
3: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
2: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Alberto, segona cançó més sorprenent que la primera.
1: Un senyor amb ressaca?
0: Bueno, és una, a les estepes asiàtiques.
1: A les estepes. És una mostra del famós i mai suficientment ben imitat candifònic mongol, no? Que, com ja sabeu, fan dues notes a la vegada i sona molt graciós.
0: Que hi ha un dels membres del Pony Pissador que ho fa molt bé, això.
1: Sí?
0: Sí, en sap molt. Dèiem, no?
1: Veu de... Estaria molt bé quedar per estudiar amb ell.
0: Per què?
1: Perquè tu et posaves, ens consta que a la carrera et posaves candifònic mongol per estudiar.
0: Jo m'havia arribat a posar música d'aquesta per estudiar. Ara no podria, no? Però no sé
1: però
0: per què.
1: Però ho has donat en concret.
0: No, em va donar, però allò, una època, vull dir, potser un mes i mig que em va donar per això. Després vaig passar a cants noruecs. Va ser molt raro tot.
1: Vale.
0: La carrera és molt curiosa.
1: Vale. En fi. Després sóc jo el que no sap triar música.
0: Deixem de parlar de mi, parlem del Presta Joan, que és molt més interessant. Ja tenim un sospitós, no? Ja tenim un sospitós d'aquest origen de la idea del Presta Joan. Què hem de saber d'aquest personatge, del qual no pronunciaré el nom?
1: Vale. Doncs aturem el personatge, perquè jo crec que abans d'aturar-nos en aquest personatge, en aquest Yeliud així, si et sembla, crec que és bona cosa explicar una mica què és exactament l'estepa asiàtica, com ha funcionat al llarg de la història, això passa per no llegir el guió, i sobretot això ens servirà per entendre millor els esdeveniments que porten el personatge que tenim entre mans.
0: Vale, doncs què és això de l'estepa asiàtica?
1: Molt bé, doncs anem a fer això, no? Anem a veure d'on apareix el Presta Joan, llavors mirarem una mica per què surt d'aquest moment, com apareix aquest personatge, i en això és necessari entendre una mica la geografia, no? Perquè a més és una geografia que ens resulta totalment allunyada de la nostra. En general, com ja sabeu, les estepes són biomes amb una vegetació d'herba, amb una vegetació herbàcia, un clima extrem amb una gran variació tèrmica entre l'estiu i l'hivern i amb unes precipitacions relativament escasses. Normalment zones allunyades del mar i, de fet, la major estepa del món és l'estepa euroasiàtica, no? L'estepa d'Àsia Central que arriba fins a l'est d'Europa i és la protagonista involuntària del programa d'avui, no? Llavors, si us situem, o si ho teueu, a vol d'ocell sobre aquesta estepa asiàtica, al nord i al nord-oest d'aquesta estepa la trobem que limita amb la taiga siberiana, no? I al sud, al sud-sud-est, amb la gran muralla xina, que apareix precisament per frenar els embats dels pobles de l'estepa, i amb els sistemes muntanyosos de l'Alaixan, el Beixan, Kunlun i el Pamir. Enmig de l'estepa trobem el desert del Gobi, no? Que marca dues grans zones històriques, l'estepa del nord i l'estepa del sud, que són dos espais diferents i que estaran poc interconnectats entre ells fins que es domestiqui el cavall i s'utilitzi ja per moure's per l'estepa.
0: I el cavall serà tan important? O sigui, l'ús del cavall serà tan important a l'estepa?
1: Serà fonamental. No? Fins a l'aparició de la cria de cavalls i la ramaderia, que això comporta, no? El moviment dels grups humans, el ritme del moviment dels ramats, l'estepa nord, no? Aquesta estepa al nord de la gran estepa eurasiàtica, està pràcticament despoblada. Només és habitable en aquells punts on s'uneixen amb altres espais, no? On acaben els boscos siberians, on hi ha rius, en petits oasis, però, és a dir, espais que permeten generar, via la caça, via la recol·lecció, via la pesca, aliments, però fins que no hi hagi aquesta mobilitat per dins l'estepa, serà una zona com molt poc poblada. Al sud, la part sud d'aquesta estepa euroasiàtica, serà un escenari ben diferent.
0: I com serà, doncs, aquest escenari?
1: Molt bé, doncs, tornem a fer com una mica de separació. Fixem-nos primer en el sud-est. Allà les poblacions que habiten la conca del riu Huanghe, no? Especialment el que seran, hi haurà diferents pobles, però els hi podem posar l'etiqueta de futurs xinesos, vale? Comencen ben aviat un procés de concentració del poder que portarà a que les tribus veïnes o bé es sotmetin, no? O bé escapin. Aquelles que són prou fortes o prou desenvolupades o que ja dominen les tècniques de ramaderia nòmada poden fugir cap a l'estepa nord i començar a poblar-la. I d'aquí apareixeran alguns dels protagonistes del programa d'avui i de protagonistes de bona part de la història euroasiàtica, no? Perquè seran els mateixos que arribaran a tocar els collons de l'imperi romà. Per una banda tenim els huns, turcoparlants, no? Que són els, el grup ètnic i lingüístic turc, no? Aquestes llengües altaiques, està molt extès per tota l'estepa, seran els antecessors també dels mongols, o de bona part de les tribus mongoles, i per altra banda també un altre poble que fuig, no? d'aquest extrem sud-est de l'estepa, seran els pobles Tsan occidentals, que donen en origen als tibetans. No? Llavors ja tenim aquí, en un moment, xinesos, turcs, uns,
0: mongols, tibetans,
1: manxús, totes aquestes ramificacions, i tibetans. I mentrestant, al sud-oest, és a dir, a l'altra banda, a la zona del Tian Shan, la vida es centra sobretot en els oasis i ben aviat apareixen també una sèrie de tribus que s'orienten en el seu cicle vital més cap al sud i giren cap a la Índia, cap a Pèrsia. No? Aquí trobarem altres pobles, alguns molt desconeguts, altres pobles, ja potser, anava a dir els nostres oients, però el nostre oient, potser li sonen.
0: Bueno, potser els nostres, perquè l'Adrià també, ara també està fent d'oient.
1: Que són el sake, que no té res a veure una beguda alcohòlica, els kushans, no? Els turcmecs, que seran l'origen dels seljúcides.
0: Aquests sí que en sonen una miqueta,
1: no? Ni que sigui perquè turmequistan ho sona, no? Però bueno, els turcs seljúcides, que són els que estan, no? Els que estan lluitant contra els croats a Terra Santa, els carlucs, els kipchaks, de tots aquests, si pensem, no?, de tots aquests pobles que hem mencionat i que hem posat ara sobre la taula, si pensem en els senyors de l'estepa, en els de cavall, no els que venen polvorons, hem de retenir dos noms, els turcs i els mongols, no?, en tota la seva immensitat i varietat de formes.
0: En què creien els pobles de l'estepa? Té pinta de ser un meló, això?
1: Sí, un meló, un merder, pensava que anaves a dir. No, de fet,
0: el meló suficient.
1: Els diferents sistemes de creença de l'estepa estan molt relacionats, per una banda, amb la interculturalitat pròpia dels canviants sistemes tribals que conformen els pobles de l'estepa. No hem entrat i no he entrat a fer un històric de qui és qui en cada poble de l'estepa, perquè això ens portaria des del segle III abans de Crist fins a època de Genghis Khan, per entendre'ns, no? Els Jurchen, el Xiongnu, els Huns, tots aquests pobles que bueno, potser d'aquí 12 anys.
0: Que li haurien de dedicar molts programes.
1: Tu demana l'ara, Albert, si vols, i d'aquí 12 anys...
0: Podries fer un programa sobre això, Alberto.
1: D'aquí 12 anys.
0: D'aquí 12 anys.
1: Bueno, o hi ha una altra opció. Hi ha una altra opció. Quina? El puc fer abans.
0: Com? Vaja. No em fa prou il·lusió, crec. N'esperaria algun altre.
1: Vale. No està prou il·lusió el programa o l'altre?
0: El programa, crec.
1: Vale.
0: Va, tira. Parla'ns dels sistemes de creences d'aquests pobles.
1: Molt bé. Doncs per una banda tenim, no?, aquesta interculturalitat pròpia. T'estan gravant i estàs molt vermell. Dels canviants sistemes tribals. I per altra banda, una tensió també plurisecular entre els pobles de l'estepa i Xina. El xoc entre Xina i els pobles de l'estepa també és una constant històrica i que tindrà molt a veure també en com configuren les seves creences els pobles de l'estepa. ¿Vale? Aquesta lluita, no?, entre l'estepa i Xina serà un procés d'unificació i de disgregació cultural que farà que de tant en tant sorgeixin confederacions tribals reeixides, com havien estat la dels Huns, no?, o la creació del geganat turc al segle VI, no?, que portarà els turcs cap a la zona de Pèrsia, i o la que portarà, no?, ja en el segle XII, a la creació de la Confederació Mongola. No? Llavors tenim aquest procés d'interculturalitat, un procés d'unificació i disgregació, unificació, i tot això en un marc de els xinesos són caca i no volem ser xinesos, perquè els xinesos controlen les fronteres i que quan els diferents imperis xinesos o regnes xinesos estan lo suficientment fort, volen, no?, controlar els pobles de l'estepa. Llavors aquesta triple tensió portarà a una constant en la regió, que és el rebuig cap a la cultura xinesa. Tots els pobles de l'Àsia Central tenen un gran rebuig cultural contra la cultura xinesa.
0: Patxis.
1: Vale? Els turcs, per exemple, tenen tot un sistema propi conegut com el tengrisme, que és aquesta mena de religió, que és una mena de fusió o amalgama de pràctiques xamàniques, animistes, totèmiques, adoració del cel, dels elements. Els uigurs acabaran convertits al maniqueisme. Els carlucs, són unes tribus més del sud-oest, adopten l'islam. els basmals, els onguts, els uigurs també es faran nestorians, i els tibetans es faran budistes, però no en la, no en la forma xinesa confucianista, sinó en la forma índia. Si us fixeu, no? en aquest nus que és la si central,

0: el món persa va recolzar decididament als corrents nestorians i llavors es va convertir en una mena de cristianisme antiromà, no? Perquè en aquell moment que també coneixes, no? de les tensions entre l'imperi romà d'Orient i Pèrsia, que portaran a Heracli i els Sassànides,
1: gran amic,
0: no? És també una lluita ideològica, i els nestorians es converteixen en una mena de cristianisme avalat pel món persa i, per tant, sospitós de no ser lo suficientment bon romà. Per exemple, Sant Jordi, en origen és les primeres mencions del culte de Sant Jordi, el situen com dins el món nestorià, i això farà que no sigui gaire, gaire ben vist, perquè és una mena com de semi-heretgia. Per tant, el nestorianisme es converteix en una sort de cristianisme antiromà. De fet, va arribar al segle V, va ser arribat, es va decretar l'expulsió i la prohibició del nacionalisme, i per tant l'expulsió dels seus fidels, que van haver de refugiar-se a Pèrsia. Llavors, refugiats a Pèrsia, els nestorians comencen a estendre's per tot l'Àsia Oriental, a poc a poc. Al segle VI sabem ja que estan predicant els pobles nòmades turcs de l'estepa, no? Perquè ja tenim alguna referència d'algun cabdill d'aquest geganat turc sobre el 560-570, que quan lluita contra els perses i arriba fins i tot a trobar-se amb alguns bizantins, es sorprèn que porta tatuada una creu al front, no? I diu, què fa aquest puto pagà amb una creu? Diu, no, és que jo sóc cristià perquè és un nestorià, ens man... Bueno, imagineu-vos una mena de fills de l'anarquia, ja, un turc motero tatuat.
1: Wow.
0: Trobem referències, per exemple, que l'any 635 els nestorians s'instal·len a Xina. No? Fixeu-vos, el 490, per entendre'ns, són expulsats de Roma, o 435 hi ha el concili que els comença a posar en la clandestinitat. Uh-huh. És també el moment, no, en què aquest món nestorià persa, quan la dècada dels anys 30-40 del segle VII l'islam acabi amb el món persa, que els nestorians fugiran, però clar, ja no poden fugir cap a Occident. Llavors fugen
1: cap
0: a l'est. No? El 635... emperadors de la dinastia Tang donen suport i permeten l'establiment de les primeres comunitats nestorianes a la Xina. I, per exemple, els donen permís per fer esglésies. Al 635 ja tenim cristians a la Xina.
1: Segle VII, eh?
0: Segle VII.
1: És molt fort, això.
0: Molt fort. I durant 250 anys aquestes comunitats nestorianes tindran el beneplàcit, seran tolerades pels emperadors. No serà fins al 865, on hi ha un altre context, en què hi ha un intent d'unificació ideològica xina, que fa que els budistes, els maniqueus i també els nestorians comencin a ser perseguits. I bàsicament, cap al voltant de l'any 1000, el nestorialisme desapareix de Xina. I llavors no li queda un altre, no? Aquests nestorians, que els seus, no ells, els seus rebes avis, no? van convertir-se a Roma, van ser expulsats a Roma, van arribar a Pèrsia. Els musulmans el van treure de Pèrsia, no? I van anar per tota l'Àsia central, no? Veurejant tot el sud-est asiàtic, per exemple, en tot el sud-est asiàtic hi ha comunitats nestorianes que es mantenen en el segle X i XI sense, fora de l'àmbit xinès, sense problema. Els queraïtes, tota aquesta gent. Arriben a Xina, passen 2 segles i mig o 3 segles a Xina i són expulsats de Xina i acaben a l'estepa, acaben fugint amb aquests pobles nòmades de l'estepa com un últim reducte, no? I llavors a l'estepa trobem budistes, maniqueus, musulmans, nestorians, no? De tot tipus de religions, cadascuna d'aquestes ideologies o d'aquestes religions adoptada per diferents pobles de l'estepa.
1: I on acabaran aquests, els nestorians, després d'aquesta diàspora, una altra diàspora?
0: Doncs els nestorians, això sí que és la diàspora i no del poble jueu, no?
1: Què?
0: Aquesta és la diàspora i no del poble jueu.
1: Per què?
0: No? Quan un jueu es queixa de que, que som el poble errant, arriba un nestorià i diu... Sujeta'm el cubata.
1: Escolta la meva història.
0: És que jo em van fer fora de Jerusalem i he acabat a Berlín. I l'altre, home, a mi em van fer fora de Roma i he acabat a Pequín. He acabat a Ulan Bator.
1: Tothom hauria de conèixer més la història dels
0: nestorians. Els nestorians tindran la fortuna de lligar la seva supervivència als queraïtes. Els queraïtes es converteixen l'any 1009 i, de fet, són el poble... Dins dels pobles de l'estepa de parla mongola, són el poble més gran i més culte dins les,

0: Epa, llavors els nasturians aconsegueixen fer-se un lloc ideològic amb el, dins del poble més cultural i econòmicament fort dins l'estepa.
1: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
2: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: recta final del programa. I ara sí que sí, tenim tots els elements necessaris sobre la taula. Potser ja és moment que els comencem a
1: ara començarem
0: a ajuntar.
1: Tot allò que hem parlat de què és l'Estepa, què passa dins l'Estepa i qui ocupa l'Estepa, comencem a ajuntar-ho. Per fer-ho, hem de parlar dels quitans. Els quitans són un poble del nord de l'Estepa, d'ètnia tungús, no? D'ètnia turcomongola, i el seu moment estel·lar a la història arribarà al llarg del segle X, quan des de Manxúria ocupin part de Xina i instaurin una dinastia imperial xinesa pròpia, és a dir, la dinastia Liao. Recordeu el programa de l'any 1000, crec que els mencionem molt de passada, els Liao. Tot i que adopten la forma d'una dinastia xinesa, d'un regne xinès, són pobles de l'estepa, no? Pobles d'ètnia tungús, que ocupen la part nord de Xina, funden un imperi, l'imperi Liao, i durant més de 200 anys funcionaran dins d'una lògica de dirigents xinesos, fins que seran destruïts per un altre poble de l'estepa, els Yurchen, que són els antecessors dels manxurs, vale. No? Quan a la dinastia Manxú, no? Quan els nòmades de Manxúria ataquin Xina, ara, seran els descendents d'aquests Yurchen. Llavors ens interessa especialment aquest moment final de l'imperi Liao, l'any 1125, i dins d'aquest pan magma complicadíssim, ben especialment la figura d'un dels supervivents o de l'últim supervivent de la família imperial Liao, que és el nostre vell conegut, perquè l'hem mencionat al principi del programa, Ye Liu Daxi.
0: I qui era Ye Liu Daxi?
1: Doncs formalment és el darrer emperador Liao supervivent, encara que sigui a l'exili, però el cert és que davant d'aquest desfondrament de l'imperi Liao, aquest antic nòmada o aquest antic descendent dels nòmades es torna a refugiar a l'estepa amb els seus genets, renuncia al tron imperial i en una mica com diuen, no? Però en una mica de final de la història, però com ja podeu, o ja pots, Sergio, intuir, no és un final sinó un principi, aquesta fugida de Ye Liu Daxi cap a l'estepa és el fet que ens portarà a la creació de la idea del préstec.
0: Molt bé, ara sí que sí. A veure, com serà això, Alberto?
1: Molt bé, doncs Ye Liu Daxi és l'heroi legendari a l'invers, no? No és el nòmada que sedentaritza, no és el nòmada que conquereix un imperi, sinó és el descendent de nòmades que rebutja la vida sedentària i torna a les estepes per acabar fundant, segons alguns, un imperi nòmada, que és el que coneixem com el Janat dels Karakitans, no? Dels quitans occidentals.
0: Un Jan? Què és exactament aquest títol?
1: Ye Liu Daxi era un bon Jan. Ai, és un bon Jan. Va, doncs, un Jan, o un Han, o un Kang, no? És el títol propi és un títol propi dels pobles de l'estepa, no? A diferència d'un Huan Di, un emperador xinès, no? O de termes com Wang o Xia, que signifiquen rei, no? Huan Di, Wang, Xia, són termes que fan referència a un poder autoritari o a un poder dinàstic, no? A un poder imposat sobre la població. En canvi, no? I que es transmet de pares a fills i que, no? I que són títols sedentaris. En canvi, el concepte de Jan o de Han o de Kang neix de baix a dalt, no? Evidentment, pot coincidir que el nou Khan sigui el fill o el parent de l'antic, però sobretot són nomenats per les tropes, pels guerrers, i per tant el seu cabdillatge és un cabdillatge tribal, de baix cap a dalt, no? És l'exèrcit, són els genets, són els guerrers per aclamació, que literalment per manteig, no? Quan el trien, el fiquen en una estora i ara, vinga, com si fos un comiat de solter passat de voltes. És literalment un cabdillatge tribal. Els Jan, els Kan, els Han, són una mena de caps de tribu.
0: Però entenc que Ye Liu Daxi no serà l'únic cap de tribu de l'estepa, no?
1: No, ni molt menys. De fet, la fragmentació tribal és una de les malediccions una de les pitjors malediccions del món dels nòmades, no? Les baralles per les pastures, el robatori dels ramats, el robatori de les dones, les venjances familiars, no? L'ocupació dels espais simbòlics configuren un món on els diferents espais tribals perden la seva mà guanyadora, que és la seva unió respecte a les invasions dels pobles sedentaris. No? Quan l'estepa està fragmentada, els pobles sedentaris, ja siguin a Pèrsia, no? Ja siguin a la Índia, ja siguin a Xina, ja siguin a Rússia, són capaços de plantar cara, no? i d'avançar sobre l'estepa. En canvi, quan els pobles de l'estepa estan units, tenen una capacitat bèl·lica i una capacitat militar incontestable.
0: I quina serà l'amenaça, en aquest cas, en els temps de Yeliudashi?
1: Molt bé, doncs...
0: He anat aprenent, eh?
1: Sí, molt bé. Inicialment seran aquests Yurchen, que són els mateixos que havien acabat en l'imperi Liao, no? Durant els seus primers anys a l'estepa, Yeliudashi intenta tornar a conquerir els territoris Liao, bueno, per tornar al seu tron, però aviat veurà que és impossible, perquè aquests Yurchen, que també són nòmades, que també han ocupat l'imperi, són molt forts. I en una decisió que canviarà la història, dirà, bueno, pues si no puc fer-me fort, no sóc suficientment fort per atacar la frontera est de l'estepa, potser el que haig de fer és endinsar-me en l'estepa i centrar-me no en els territoris del sud-est, sinó en els territoris del sud-oest. I, per tant, no combatre contra els regnes de matriu xinesa, sinó anar a combatre contra els territoris en mans islàmiques. Llavors, el veurem, no? És el 1125-1127 s'endinsa en l'estepa i uns anys després, a la dècada dels anys 30, a finals dels anys 30, el veurem reaparèixer a l'altra banda, a milers de quilòmetres de distància. Quan el veiem reaparèixer en aquesta zona, en el sud-oest de l'estepa, ho farà comandant un exèrcit amb genets de molts indrets. Els xivels grocs, és a dir, la confederació dels Tiele, els Ugi, els Urianhai, que no venen de...
0: Isengard,
1: no em sortia. Els Bihude, no? I a més, cal sumar-hi com a mínim 8 tribus d'ètnia mongola o de tradició mongola. Juntament amb els Tsubu, els Tanguts, els Pusubins, els Humusos, els Uyherbi, molts d'aquests pobles fins i tot no sabem. El gran problema és que els pobles de l'estepa els tenim no tots ben identificats, no? Perquè són confederacions, identitats canviants, a vegades una identitat tècnica, a vegades una identitat lingüística, i per tant és canviant. Però en tot cas reapareix, no? al nord de Pèrsia amb un exèrcit format per genets de moltes distintes procedències.
0: I estem parlant d'un exèrcit amb molts efectius?
1: Doncs estem parlant de desenes de milers de genets de l'estepa. Penseu en el que hem comentat abans, no? A partir del segle XI hi ha un període climàtic òptim a l'estepa, no? Hi ha un augment de les pastures i això desencadena una explosió demogràfica que cal canalitzar cap a l'anterior. Penseu que en aquest sistema estepari, no? Especialment a les seves fases seques, perquè aquest sistema es mantingui, requereix una estabilització de la població. S'ha calculat que per mantenir una família de 5 o 6 persones són necessaris 25 cavalls.
0: Hòstia.
1: Vale?
0: Vale.
1: I amb tot el que suposa, ja podeu sumar quants caps de bestiar és això. Vale? Això vol dir que si de cop i volta la gent es reprodueix més, no hi ha recursos per tothom. Llavors això pot acabar de dues maneres, amb guerres civils o expulsant a la gent fora. Llavors, amb la millora climàtica que es dona en aquest moment, sobren persones, no? Com també sobraran persones en el món mongol. Llavors, més que liderar una confederació de tribus, com s'havia dit moltes vegades, o més que, no, que aglutinar totes les tribus de l'estepa, Yeliudashi el que està fent és arreplegar, no?, la gent que no vol ningú, els excedents, els guerrers, els genets que sobren, no?, d'un fotimer de tribus de l'estepa, i els està unint sobre un projecte que es basa estrictament en les victòries militars, no?, com farà Genghis Khan, o com faran després els otomans, o com faran aquests pobles seminòmades, no? La generació de botí crea una dinàmica, un excedent de població que es mou fora dels límits tradicionals de l'estepa i el que porta és que es moguin en una tempesta, no?, una roda de tributs, botins, que és el que els manté vius. I això és el que farà Yeliudashi. Sí, com sigui, l'any 1137, no?, uns 10 anys després d'endissats a l'estepa, sorgeix de l'estepa per la seva banda sud-oest i derrota a Rukinuddin Mahmud Jan, que no potser el coneixereu perquè és ni més ni menys que el governador de Samarcanda, fent-se amb un gran botí. No conquereix Samarcanda, no? La arrasa, la saqueja, agafa tributs i se'n va. Però 4 anys després torna, no? I l'any 1148 torna a haver-hi un conflicte de proporcions èpiques. Penseu que estem just en els anys previs a la Segona Croada, no? La regió s'ha desestabilitat moltíssim. El món islàmic, a més, s'havia remilitaritzat enfront de l'atac dels cavallers europeus i els seus exèrcits estaven totalment afinats, no? La cavalleria, els exèrcits islàmics no són els de 1100, els de 1080 o els de 1090, no? Hi ha hagut també una gran treta de múscul militar. Doncs bé, les fonts ens diuen que el propi soldà Sanjar reuneix un exèrcit per fer front a aquests nòmades que sorgeixen com una tromba de l'estepa i reuneix uns, ens diuen les fonts, uns 100.000 genets Hòstia. Musulmans. No? La major força militar moguda pel món musulmà en aquesta època, i estem dient que és l'època de la que va de la primera a la segona croada, ja us podeu imaginar. I què passarà? Ara veurem.
0: Sanjar? Sí, ho estic dient bé.
1: Sanjar. No està viu perquè s'ofenguis.
0: Va, perfecte. No hi ha problema. Ell va ser derrotat, no? O això ho hem explicat a l'inici del programa.
1: Exacte, però fixeu-vos, no? El major exèrcit format mai dins del món musulmà.
0: 100.000 genets, segons les fonts.
1: Xoquen contra una torba sorgida de l'estepa, no? Amb un Geliu d'Així i els seus genets formats per pràcticament unes 20 tribus diferents de l'estepa, derroten completament amb una batalla triple perquè sobren tres fronts i esclafen en els tres fronts a les tropes de la furusija islàmica, de la cavalleria islàmica. Les fonts diuen que maten més de entre 30 i 40 mil musulmans, el que es coneix com la batalla de Katban, i capturen les ciutats de Samarcanda i Bukhara, que són les dues grans ciutats de l'Uzbekistan. Com en altres regions, després de la victòria i el control d'alguna d'aquestes places, els karakitans, no, que és com es coneix aquest imperi, es limiten a imposar un tribut en productes i or i sobre el comerç. I es deixa el comerç en mans d'algunes de les tribus d'aquesta confederació, o, sorpresa, els uigurs i altres pobles que són nestorians. Perquè els nestorians són qui han finançat aquest moviment.
0: Vaja.
1: Tot i que Yeliu d'Així no es va convertir-se mai al nestorialisme, sí que va mostrar-se obertament simpàtic als nestorians. De fet, fins i tot va canviar el seu nom xinès per un nom cristià. Es va passar a dir Ilia, ells, els seus descendents es diran Ilia, com Ilia Topúria. O sigui, repartien hòsties importants. I aquí sorgirà, no?, aquesta idea del Preste Joan, no?, una mica ja per acabar. Vist des d'Europa, no?, o una Europa immersa, una Europa germànica, l'Europa romana, immersa en els preparatius de la Segona Croada, un cristianisme on ja existeixen aquests regnes croats al Llevant, les notícies d'un misteriós exèrcit multiètnic, no?, on s'incluïen mercaders cristians o s'incluïen pobles cristians nestorians, que havien aparegut del no-res, no?, que havien sorgit de l'estepa per infligir una sonora derrota als enemics de l'Església, no?, la major derrota que s'havia infligit a un exèrcit musulmà a l'època, no la van fer els creuats, sinó que les van fer aquesta confederació de pobles de l'estepa, comandats per un Jan, per un Han,
0: plot twist,
1: per un Joan, no?, que rebia riqueses inimaginables i que havia col·locat sota tribut a les ciutats de Bukhara i Samarcanda, no?, a les dues de les grans ciutats que, si recordeu aquells programes sobre la ruta de la seda, eren, no?, part d'aquesta xarxa ben important a nivell econòmic. Tot això només podia explicar-se d'una manera, no?, amb la invenció d'un regne imaginari controlat per un cristià, per un Jan, no?, per un Joanis, que venia a auxiliar els croats en els seus esforços per controlar Jerusalem. Sabem que no és així, i de fet els karakitans ben aviat van haver de fer front a un altre procés estepari d'endogènesi explosiva, no?, aquest cop sí de veritat capgirarà la història del continent eurasiàtic. Els karakitans seran una generació més tard absorbits i massacrats per dos conceptes que ben mereixen un programa que no farem, que són Genghis Khan i l'imperi mongol. Però, Sergio, això és una altra història.
0: Molt bé. Sorprenent. O sigui, brutal.
1: Gràcies. He trigat només 12 anys.
0: Però vas començar a preparar el guió fa 12 anys?
1: No, ahir.
0: Molt fantàstic. Hòstia, pobre Sergio, eh? Molt bé, doncs Alberto Reche, moltíssimes gràcies.
1: A tu.
0: Sergio, esperem que t'hagi agradat molt això.
1: I a l'Adrià, que ha parlat.
0: Adrià Tirado, gràcies per obsequiar-nos i obsequiar sobretot en Sergio amb la teva preciosa veu. Nosaltres, no sé si ens estareu escoltant o no, però en tot cas ens escoltem la propera setmana a un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Avui al programa tenim el plaer de rebre un veí del poble amb una llarga trajectòria del de l'escenari, però dins del món del teatre, fent actor o conformant part de diversos projectes de la música independent catalana. Ell és en Marcel Puig, que ara enceta una nova etapa molt personal i emotiva al capdavant d'aquest projecte anomenat Pols Viva. Ens ve a presentar el seu primer disc, un treball delicat i sincer que barreja la cançó d'autor i el folk, i titulat Això és tot el que queda de la meva selva. Marcel, bon dia.
1: Bon dia, Miquel, com estàs?
0: Molt bé, tu, què tal?
1: Jo bé, molt bé, bon dia que fa, content d'estar aquí.
0: Gràcies per venir. Tu, d'Argentona de tota la vida o què?
1: Doncs no, sóc adoptat, vaig arribar fa 10 anys o una miqueta més, potser, a través de la meva parella.
0: I... Això t'anava a preguntar, què et va cridar del poble? Vas venir per amor, vaja.
1: Sí, la meva parella havia viscut aquí molts anys i estàvem buscant caseta pel Maresme una mica, i vam trobar-ne una que ens va agradar. Vam estar lluitant amb el propietari, un tira i arron, sabem si ens la llogava, i al final...
0: Vinga, doncs cap aquí. Sí. Bueno, ja saps que a Argentona hi ha molt de talent artístic per metre quadrat, hi ha molts actors, actrius aquí, senyal de que s'hi troben bé, no? S'hi trobeu bé.
1: Es nota l'ambient.
0: Es nota el caliu, no? Sí. Artístic de la gent.
1: Es viu pel carrer.
0: Vinga, anem a parlar d'aquest disc. L'has titulat Pols Viva, d'on ve? D'on ve això?
1: Aquest és el nom de l'artístic de la banda, del projecte musical, que sí, Pols Viva... Bueno, jo amb les meves dèries aquí metafísiques, amb les meves cabòries, doncs mira, vaig acabar amb... que al final som més temps, passem més temps sent pols que sent vius, no?, quasi, i bueno... Sí, no sé, em va sortir una mica quasi tètric, però bueno, té un punt, també m'agrada com sona, el que et pot despertar, sí, no sé, una mica diferent també. I mira,
0: i el títol d'aquest nou projecte també, doncs et vull preguntar per ell. Fas una pregunta potent i un punt nostàlgica, no? Això és tot el que queda de la meva selva. Què és exactament aquesta selva que busques i què n'ha quedat després de tants anys de trajectòria?
1: Bueno, sí, la selva seria una mica la nostra història, el nostre entorn, una mica la nostra civilització, quasi. I, bueno, em fa com una mica de respecte al que estem fent... Sí, no sé si com a humans, perquè també, no? Si potser no som tan dolents i som part de la naturalesa, i la naturalesa mateixa també... Però bueno, és com quan, una mica quan passa el temps, no?, que tu construeixes el teu paraís o et construeixes les teves ideals, i doncs, jo crec que amb el pas del temps van canviant i vas perdent una mica... La selva podria ser la innocència també, una mica, no?
0: Ja.
1: Com...
0: com a metàfora, no?
1: Sí, que vas perdent, no sé, tu vas perdent una mica la teva innocència, o encara cada cop en tens més?
0: Vens d'un projecte el 2024 amb el Bo i el Millor, ara que ja ha reposat una mica, com el valores?
1: El valoro com a un gran tret de sortida i trobo que tinc un parell de cançons allà que m'encanten, que les toco molt en directe, encara són com de les que m'agraden més. I
0: sí? Quines serien, per exemple?
1: Tros de terra, per exemple, la trobo molt divertida i la segueixo tocant.
0: És aquesta d'aquí, no?
1: Sí.
2: Des que estic en aquest tros de terra flotant, que ningú m'ha sabut explicar.
0: Quina història expliques aquí?
1: Pues, ja ho diu durant tota la cançó, és una mica com ens hem pensat que, o sigui, que anem tan de pressa i que som tan diferents pel simple fet de pensar. Els altres animals són molt semblants a nosaltres. I a vegades ens pensem que som molt diferents nosaltres d'ells, no? I, bueno, això, com trobar-li l'alegria al petit detallet, no? Un dia que em vas dir si vols venir a passejar i ja va ser com el millor dia de la meva vida.
0: Ja.
1: Com una paraula et pot canviar el dia.
0: Sí, sí.
1: I la vida, fins i tot, no?
0: Sí, sí, i tant.
1: Són que allò, de cop, petits coses que, hòstia...
0: Sí, hi ha, com diuen, hi ha petits éssers de llum, no? Que de vegades et diuen una frase i et quedes, t'explota el cap, no? I dius, el que m'acaba de dir.
1: Sí, era això, i de cop et canvia tot, no?
0: Et canvia tot el...
1: La llum és diferent, els núvols també... Pues sí, una mica per aquí.
0: I després de Tros de Terra, l'altre?
1: L'altre que m'agrada molt és Polpa.
0: Uh-huh.
1: Que és com molt lenta, però té com un ritme com mig tropical a darrere, com que et vol animar a ballar, encara que és tan lenta que li costa. I la trobo molt guai, també.
0: Uh-huh. Doncs vinga, són dos cançons que hem recordat d'aquest primer projecte. Com es diferencia, no, aquest nou àlbum respecte al primer? No sé si has notat tu que hi ha hagut una evolució a l'hora de les composicions, de la música... Com el presentes, aquest nou disc? O aquest nou... És disc o és EP?
1: No, és disc. És bon, disc, no sé, eh? Són 10 cançons, tu diràs.
0: No, que costa fer-los, eh?
1: Això la nomenclatura, no sé, jo, EP, àlbum, LP, pupa...
0: LP, long play...
1: Sí,
0: un disc, 10 cançons.
1: Sí, diré com vulguis. Aquest nou disc el trobo molt més... Bueno, quan a composició justament vaig intentar voler fer-ho més senzill tot. Uh-huh. Que la ronda, les harmonies fossin més senzilles, fos més còmode d'escoltar. Les lletres van pel mateix camí, perquè suposo que és el meu estil ja. I bé, la veritat és que jo el trobo més fàcil i més... Bé, a mi m'agrada molt.
0: Creus que has trobat una mica el teu estil? I ho pregunto també perquè moltes vegades quan parlem amb músics que presenteu disc, a vegades inclús el segon o el tercer m'expliquen que han volgut experimentar amb altres sonoritats a veure si també els hi encaixa una mica dins del seu... de la seva filosofia o del seu estil, no? Aquí entenc que has agafat com una línia continuista, no?
1: Jo crec que una mica sí, aviam, sempre hi ha una mica de desviacions i proves, hi ha com més instruments, he provat ja a copiar acordions, hi ha percussions pues amb tambors, hi ha jambés, hi ha una quijada, que és una mandíbula de burro, també. Vull dir, hi ha com més proves, sempre seguint una mateixa línia. I jo crec que sí, que és una mateixa línia que em surt ja pues, el que em va sortint. Jo composo amb la guitarra i una mica amb el piano, o sigui que... I d'aquí pues, sí que es poden anar provant altres instruments i es poden anar provant coses, però la línia és la mateixa. Jo crec que és una mica més dinàmic, és com una mica més animat en si. Tot i que té una melancolia que no me la trec, uh-huh. ni... Però és una mica més dinàmic, sí.
0: Per saber una mica el teu procés de composició, com treballes? No sé si són cançons... Perquè a vegades també... Mira, són d'aquelles cançons que vaig escriure fa 10 anys, les recupero i mira, m'encaixen ara, no? O ets aquells que dius, mira, m'hi poso, em surten totes com de cop... I vinga, cap al disc.
1: No, van fer... Quasi totes són noves i es van fent més o menys, però tardo com un any o així, les vaig recopilant, les guardo, les barrejo una mica. Potser sí que n'hi ha alguna que sí que és antiga. En aquest disc... No ho sé, però sí, a vegades sí que n'agafo alguna així del que dius tu, de fot 10 anys i dic, hòstia, mira, ens la canvio una mica i dic, ai, doncs ara m'agrada. En aquell moment que no t'acabava d'agradar, però, bueno, i sí, la recupero, però en el fons vaig agafant una mica i quan dic, va, ara som-hi, i les acabo ben acabades, que a vegades es queden així mitges, i llavors començo a els poso els instruments, vaja.
0: Mm-hmm. Llimones és el segon tema del disc, és un tema que té el seu vídeo a través de YouTube.
1: Sí.
0: Com funciona? Ha tingut molta repercussió el vídeo o...
1: Bueno, en veritat el vídeo l'estrenem avui.
0: Avui ja?
1: El que passa que hi ha hagut el director, que és un amic meu que tenia moltes ganes de fer-ho, li va agradar molt el que va gravar.
0: Val.
1: I va muntar com 5 capítols.
0: Val.
1: Extras a sí, part
0: no,
1: del
0: no videoclip. No seria el videoclip oficial.
1: Això
0: no?
1: Mateix. Val. Llavors hi ha 5 clips d'un minutet...
0: Val.
1: Que hem anat penjant, que a la gent li han agradat molt, realment. Ens el clip en si de la cançó, suposadament el traurem avui.
0: Mm-hmm. Doncs vinga, consultar, com és? youtube.com/polsviva.
1: Sí, Polsviva. Segurament el traurem amb els de Via Sona, O sigui, ells potser ara, et dic, en teoria, aquesta tarda o així,
0: val,
1: ho haurem de treure. Però sí, a través de YouTube ho, el trobareu.
0: Mm-hmm. I com ho veus, això? Perquè a dia d'avui el single, no? No, no sé, Llimona seria el single del disc o què?
1: Sí, entre Llimones i Portes Obertes. D'aquí poc traurem un altre vídeo per Portes Obertes.
0: Val, però el primer que té vídeo és Llimones.
1: Sí.
0: Com veus que el single hagi de tenir el seu... la seva part més visual, no? Que seria el vídeo.
1: Bueno, sempre ajuda. A part, a mi m'agrada molt la part visual, també. O sigui, trobo que és una oportunitat també de crear...
0: Complementa, no? Sí. Poder la història.
1: És una part de la creació que també m'agrada. I sí, suposo que ajuda una mica a crear un món visual a part del musical.
0: Mhm. Et presentava també com a actor, fa molts anys que ets actor. Com això t'ajuda a l'hora de la posada en escena, en un escenari, per defensar les cançons o no?
1: Bah, no ho sé.
0: O és diferent?
1: Sí, home.
0: Algo senillo.
1: És diferent, però suposo que una mica menys de vergonya davant de sortir, davant de gent, doncs, et deu crear. Sí, home, tants anys darrere una càmera, és a dir, davant de la càmera, algú de treure't la vergonya d'estar amb gent et treu, segur, i tant.
0: I en aquest viatge he vist que no estàs sol, que t'acompanya en l'Andy Pool, és així?
1: Sí, Pool.
0: I l'Oriol Còsmic, són dos músics que he vist que tenen molta mili a l'esquena. Què han aportat ells a la teva idea original i com s'ha acabat de cuinar, no?, el so del grup?
1: Bueno, molt bé, et dic, són músics que aporten, com tu dius, bona mil i que són molt bons i doncs aporten molt, la veritat, idees que no t'esperes. Justament tu estàs allà amb la teva pel·lícula i doncs, quan ho comparteixes t'aporten coses molt, molt interessants i molt bé. Només faltaria que no ens juntéssim mai, si no, les pel·lícules aquestes de tu tancat a l'estudi, que la meva és molt així, és molt maco i molt romàntic, però hòstia, és molt més guai quan estàs amb gent i el bo de la música és tocar amb gent, tant per l'instant que estàs tocant com per el compartir, que tu dones una mica i reps una altra cosa i la cosa es barreja i queda un teixit molt més, hòstia, molt més guai, sí.
0: Uh-huh. Ara toca defensar-les a dalt de l'escenari, no, Marcel?
1: Sí.
0: Com tenim l'agenda dels pròxims mesos?
1: Pues una mica malament, perquè vam fer-ho tot a destemps, la veritat. Vam treure el disc molt tard i estem ara començant fa uns dies que hem començat a moure.
0: Tard per temes administratius o perquè volíeu polir una mica el tema del mastering, de la qualitat de so?
1: Una mica tot, sí, una mica perquè vam anar tard i amb el mastering jo sí que em vaig columpiar una mica i em vaig allà retrasar unes setmanes i després jo també em vaig despistar per altres temes i de cop vaig dir, hòstia, doncs ja anem tard per l'estiu i bueno, ho estem fent, sí, estem tancant l'1 d'agost, tocarem a Sant Jordi a una fira que hi ha i estem buscant alguna altra data que més o menys anem tancant, però ja et dic, poca cosa, o sigui que us animo a qui vulgui...
0: Contractació, no?
1: Això mateix.
0: Oberta a contractació.
1: Completament.
0: Argentona, has tocat o no?
1: Argentona no.
0: No?
1: No.
0: Bueno, deixem aquí. A vegades passa que us faig preguntes i al cap del temps us conviden. No sé què passa.
1: Per casualitats de la vida.
0: Per casualitats de la vida. T'agradaria tocar aquí?
1: Home, i tant.
0: Sí, algun indret així que et faci il·lusió? No sé, Plaça Nova,
1: sí,
0: la Plaça de Vendre...
1: A la Font Picant.
0: A la Font Picant.
1: M'agrada molt la Font Picant, muntar un escenari allà. I algun cop que he vist...
0: Amb la selva que hi ha per allà, no?
1: Sí. Això, clar, encara queda un resquici de selva, ella. Sí.
0: Doncs vinga, va, suposo que tota la informació la tenen disponible, no sé si tens web també, o xarxes socials.
1: No, sí, tinc xarxes i allà hi ha l'email i hi ha tot, sí.
0: Mm-hmm. Marcel, per acabar, normalment obrim amb el single o amb alguna de les cançons que avanceu amb el disc, però per acabar us demano una cançó, que escollis una cançó de, del disc per tancar l'entrevista. Pot coincidir amb el single, però a vegades no coincideix, no? Demanaria aquella cançó que sigui, que hagi estat la més especial, la que per tu, no sé, doncs sigui especial, tingui un significat diferent, la que més t'hagi costat, la que n'estiguis més satisfet, perquè a vegades descobrim petites joies, no? Aquelles cançons de les cares B, que també són molt bones i que no passen una mica més desapercebudes, no? Llimones, portes obertes, però no sé si hi ha alguna altra...
1: Petit, m'agrada molt també, i és una mica més diferent, té com una barreja d'estils allà, i sí, jo per mi, si vols.
0: Sí?
1: Sí.
0: Vinga, ens quedem amb Petit. Marcel, gràcies per venir.
1: A tu, Miquel.
0: Molta sort amb el projecte, i a veure si et veiem per algun indret d'Argentona, la comarca, algun lloc defensant aquestes cançons.
1: I tant, moltes gràcies, Miquel.
0: Que vagi molt bé.
1: Un plaer.
0: Gràcies, bon dia.
1: Bon dia.

cada matí, Tic Tac, un programa presentat per Miquel Carabaño.

0: Últim dia de la temporada que ens visita l'Esteve Pedra. Bon dia, Esteve.
1: Hola, bon dia.
0: Què
1: sí,
0: tal?
1: Sí, ja tinc de fer vacances avui.
0: Avui et donem vacances, et donem com vacances, la canalla. Estaràs sí, content,
1: sí.
0: Eh?
1: Ei, sí, tant. Sí, sí, no, home, penso una cosa, que cada setmana fa un grapat de programes que...
0: Fa molts, eh?
1: Que estic Esteve? Aquí, sí.
0: Fa molts anys, eh? Ja que vens per aquí.
1: Molts anys.
0: Fa molts anys,
1: deu eh? Fer ben bé uns 8 anys.
0: Tens calculat això? 8?
1: Sí, més o menys, sí, entre
0: 2018, no? 2018...
1: Quan estaves a la Velcro?
0: Sí, estàvem allà.
1: Després aquí, vull dir...
0: Sí, sí, sí.
1: Quant temps fa que esteu aquí?
0: Aquí estem des de després de la pandèmia, em sembla.
1: Sí.
0: 5-6 anys.
1: I abans també.
0: I abans també.
1: Abans de la pandèmia també.
0: Portaves, sí, sí.
1: Sí, però això vull dir que sí, uns 8 anys, sí, sí, sí.
0: I tu vas començar i... com et van portar per entrevistar, crec que tenies la treva, no?
1: No, ja estava jubilat.
0: O tu corries per aquí i vam dir, vinga,
1: portem
0: a l'Esteve.
1: No sabem a quin pescar.
0: Algú que parli de cuina. I
1: era d'aquelles dues senyores,
0: l'Alvira i la Montse. L'Alvira
1: i la Montse, sí. I també, crec que també hi havia la Neus, no?
0: La Neus?
1: O la Neus, una senyora amb el cabell blanc. No es diu Neus? O Glòria o...
0: La Pilar?
1: No, no, no.
0: Cabell blanc?
1: Sí.
0: No, em sembla... No, érem l'Alvira, la Montse, que feien programa a cuina, et vam entrevistar i després...
1: Després ja...
0: Vas agafar la llibertat de venir cada setmana.
1: Com vas agafar la llibertat? Em deu dir si volia vindre cada setmana. I vas dir que sí. Ojo, quina llibertat. Hosti, tio. La gent
0: veritat,
1: interpreta les coses tal com li sembla.
0: És veritat, és veritat.
1: Així va ser, tu.
0: No, no, escolta, i supercontents de que... De tenir un espai on parlar de cuina.
1: Sí, home.
0: I res, ja tanquem el curs.
1: Sí.
0: Ja ha passat molt ràpid el curs, ara ja vacances d'estiu i al sí. Setembre...
1: Dios dirà. Ja ho veurem.
0: Ja ho veurem. No sé com anirà la cosa.
1: Si tu no ho saps, pobre de mi.
0: No, tu tampoc.
1: Jo menys que tu, vull dir. Jo no tinc ni idea, ja...
0: Però, bueno,
1: si cal, ja em diran alguna cosa, cap problema.
0: Sí, no pateixis.
1: No, no, no pateixo. No, no.
0: Ja et direm
1: però
0: alguna...
1: Però m'anirem la competència.
0: Ah, sí? A on? Sí. A on aniràs?
1: Bueno, si em deixen, al Maresme Jan, segurament.
0: Al Maresme Jan?
1: Segurament.
0: Ah, però bueno, és un programa que s'emet aquí.
1: Bueno, però
0: estaré... Però no és competència. En Jordi i jo no tenim competència.
1: No feu competència.
0: No bueno. Tenim competència.
1: Doncs pues aniré... Segurament, si
0: em deixen,
1: eh?
0: Audiència si i deixen. Col·laboradors.
1: Si em deixen. Si no...
0: Això.
1: Pues, tranquil. Menys feina.
0: Si aproves l'examen, podràs entrar.
1: Menys feina. No em preocupa gaire, no? No? Però no dir gens, eh?
0: Bueno, Esteve, escolta, doncs vinga, estem a les portes de Sant Joan. No sí. Sé si avui farem alguna recepta per la revetlla de
1: Nadal,
0: de Sant Joan.
1: Ja, parla de Nadal, si vols.
0: De Nadal, oi que sí?
1: I ara és perillós, ja. Ja ve Sant Joan, la verbena, i a la coca.
0: Sí.
1: Pim-pam, pim-pam, pim-pam. No et donaràs compte, passant el de juliol, arribarà el mes d'agost que tu estaràs pare.
0: Mira.
1: El 15 d'agost, home.
0: Tu em parles de Nadal i dic, ojalà, dic tant de bo, perquè així vol dir que el meu fill ja tindrà mig any, saps el que et vull dir? Ja anirem recuperant una mica l'essència.
1: Ja, ja, ja.
0: Però també t'haig de dir que, escolta, dia a dia. Deixa'm...
1: Anem a parlar de la festa típica.
0: Sí. Mira, escolta, tu el 324 surt una notícia que pregunta per què mengem coca per Sant Joan? Tu saps això?
1: No. No. Però, bueno, si vols t'ho puc...
0: Pregunta-ho a la intel·ligència artificial. A veure què
1: ens diu.
0: A veure què t'explica. No ho saps, eh?
1: No tinc ni idea. No sé. Sé que abans... Home,
0: pots intuir una mica?
1: Solsticio de verano.
0: Solsticio de verano,
1: sí,
0: coca,
1: és, més
0: clar,
1: llarg, clar.
0: És un bon lligam, no?
1: Clar.
0: Dia més llarg, coca.
1: Sí, sí, sí. Bueno, no, perquè la nit és més curta, és el dia que la nit és més curta, no?
0: Sí.
1: És per això.
0: I tenim menys temps per menjar coca, no?
1: Tenim temps perquè jo quan era jove, més cara.
0: Òbviament.
1: Òbviament, sí, sí. Pues, em palmava. M'anava a verbena, arribava a casa, agafava el banyador i agafava... En aquell temps no tenia cotxe. Agafava el tren i venia cap aquí al Maresme. Sí, sí, amb unes lleganyes.
0: Venies cap aquí,
1: sí,
0: no?
1: Sí, mig ja torredillo.
0: Enllaçaves la nit amb el dia,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí, sí. Clar, perquè arribaves a casa a les 5 de matinada i ja sortia el sol. Si m'explicaràs tu.
0: Ja, ja.
1: Empalmaves.
0: I tu eres el que comprava les coques o les fèieu a casa?
1: No, en aquell temps... en aquell temps anàvem de verbena. A una festa... com aquí fan, no?
0: Sí.
1: Festa popular.
0: Sí, sí.
1: Era el poble que jo vivia. Bé, no, el poble. I, bueno, quan va, jo era barri. Petit era... Bueno, quan no era petit. Allò era Horta, soc d'Horta.
0: Tu vens d'un barri de Barcelona.
1: Villa, ara és un barri, però llavors era una villa. Jo quan anava a passar a Catalunya, ara, deia, em vaig a Barcelona.
0: Tu anaves a l'extraradi, no?
1: Em vaig a Barcelona, sí, sí. Agafava l'autobús i me'n anava a Barcelona. Mm. Agafava el tramvia i me'n anava a Barcelona. O sigui que per mi era anar a Barcelona.
0: Sí, sí, sí.
1: Perquè llavors, clar, allà, ni de coques... Crec que la coca me la menjava a casa i després m'anava de festa.
0: I després anaves de festa.
1: Sí.
0: Quina era quina és la teva preferida?
1: A mi la meva preferida és la de la tradicional.
0: La tradicional.
1: La de fruita, sí. Que és la que faig jo, però jo li poso fruita.
0: Val, millor.
1: Perquè hi ha molta gent que no li agrada.
0: A mi no m'agrada.
1: Llavors hi poso...
0: No és que no m'agradi. És que trobo que no encaixa la fruita confitada amb la coca.
1: Bueno... Jo no n'hi poso perquè hi ha gent que no li agrada.
0: Tu saps el que és la fruita confitada de color verd?
1: Sí, la síndria.
0: És síndria?
1: Sí, és síndria.
0: Val.
1: Sí, la síndria i el meló...
0: Però si la síndria de dins és vermella.
1: La taronja, i per de fora és verda.
0: Sí.
1: La taronja...
0: Però llavors això té edulcorant, no?
1: No ho sé, no ho he preguntat. Però
0: que,
1: no
0: és a dir, de què deu estar feta la síndria confitada?
1: Home, podria ser que sigués de la closca, no? No ho sé.
0: De la closca?
1: No ho sé. De la pell.
0: Bueno, obrim línia telefònica per si hi ha algú
1: això,
0: que...
1: Això sí ho sap, sí. Això sí ho sap, número de telèfon, sisplau.
0: Bueno, respon a la pregunta, diu que és una tradició que va néixer del reaprofitament.
1: Sí, bueno, totes les coses són d'aprofitament.
0: La cuina però, catalana bueno, ve
1: sí,
0: per aquí, no?
1: Home, clar, en aquell temps, tio, vull dir... Però... Pels ous que sobraven.
0: Diu, es creu que les coques de Sant Joan deriven d'un tortell amb ous de forma arrodonida i amb un forat al mig que emulava la forma del sol i que antigament es menjava per aquesta data.
1: Veus? D'alguna manera té relació amb el sol.
0: Sí, anaves ben encaminat,
1: sí, sí, anava bé, anava bé.
0: Sí, sí.
1: Sí, sí.
0: I jo que m'enreia i al final...
1: El que passa que, com tots, s'ha anat a...
0: Bueno, comercialitzant més,
1: és
0: no?
1: Com el tortell de Reis, no?
0: Sí. Al final tot és el mateix, la base, no?
1: La base és la... Sí.
0: Després ho vas adaptant una
1: és,
0: mica.
1: És
0: no?
1: el pa de brioix, la coca... És una coca de brioix. És com un brioix, el tortell també és de brioix, vull dir... I el que faig jo també és brioix, però li poso... Sí, clar, hi poso sucre. I poso... El sucre jo, abans de posar-lo a sobre, jo pinto un cop feta la massa, la pinto, no?
0: Sí.
1: Bé. Llavors, li poso... El normal és pintar-la, posar-li la fruita, posar-li, en tot cas, una mica de sucre. I jo, com no hi poso fruita, hi poso més sucre. Però el sucre ho barrejo amb pols de canyella.
0: Ah, amigo. M'agrada.
1: Li dono un gust.
0: M'agrada.
1: Llavors, hi poso... en comptes de pinyons, també n'hi poso... Però també hi poso avellana picada, per sobre. I queda bo, queda molt bo. Vull dir, clar, això és com ho faig jo.
0: Sí, sí.
1: Vull dir, jo suposo que hi ha gent que ho fa d'una manera o de l'altra, jo ho faig així. Però bueno, puc dir-te, si vols, la composició per fer una coca de Sant Joan.
0: Val, sí,
1: una
0: home.
1: Tradicional, eh?
0: Una tradicional.
1: Jo ho faig tot, menys al final, que és el de la... Ho faig igual. I la recepta és per una bandeja de forn. O pots fer tota la bandeja,
0: sí?
1: O pots fer la meitat, o dues meitats, com tu vulguis, com tu et vagi millor.
0: Sí, perquè un cop fas la massa,
1: sí.
0: La divideixes en dos i ja està, no?
1: Ja està, sí. D'entrada ja són 500 grams de farina, de força, si pot ser, 100 grams de sucre, 100 grams de mantequilla temperada, perquè es pugui dissoldre bé.
0: Val.
1: 100 mil·lilitres, diguem, 100 grams de llet, també. I llevat fresc. Aquí diu, la recepta diu 25 grams, però jo hi poso una pastilla. Les pastilles de llevat fresc venen a ser de 35 grams. No passa res si passa.
0: Aquestes que s'han de posar a la nevera?
1: Sí, no passa res si passa, no passa res.
0: Que són de 30?
1: De 35.
0: De 35?
1: Sí.
0: No són de 25?
1: No.
0: 35.
1: Si comp... sí, home, ser, jo crec ser, que n'hi ha de 35 i n'hi ha de 40.
0: Pot
1: depèn d'on te la compris.
0: Pot ser,
1: però
0: pot
1: jo
0: ser.
1: La poso, és igual. A mi m'és igual la quantitat.
0: Tota.
1: Tota.
0: Vinga.
1: Dos ous, ratlladura de llimona, si vols també de taronja, si vols també de taronja, una mica de sal,

0: La massa. És, la història és llarga, eh?
1: No és fàcil. No és que sigui fàcil, sinó que té un procés com més lent.
0: És un procés lent, no? Sí, sí, sí. Primer t'has d'escalfar la llet una miqueta, que estigui tèbia, per dissoldre el llevat. Això ho fas amb un bo... Bueno, aquí... Hi ha dues formes de fer-ho. O bé fer-ho amb una batedora, o bé fer-ho a mà, no? Jo, si tens batedora, millor, no?
1: Millor, i tant.
0: Sí. Llavors barreges la farina, el sucre, la sal, la ratlladura de la llimona, la taronja, les dues coses, els ous, la mantequilla, que sigui tipus pomada, per dir-ho d'alguna manera, la llet amb el llevat, amassa tot, bé. Vull dir, si vols fer-ho... de mica, primer el sucre, m'entens?
1: Sí.
0: I al final hi fiques la farina. Vale. Però això, tot el que sigui la barreja aquesta, m'entens? Uh-huh. I al final la farina. I fes anar el d'això. La batedora. Entre 15 o 20 minuts. No gaire forta, suau. Perquè es vagi integrant tots els productes. Però això ho veuràs tu, això ja us veu quan... A mesura que es va donant voltes i va barrejant, tu ja vas veient com va quedant, saps?
1: Diuen ara, que quan la massa està més treballada surt més bona.
0: Sí, home, clar, per això. Vull dir, tampoc bé, però tu ja ho vas veient. El que sí és que la massa no se't té que quedar-te enganxada als dits, ja saps?
1: Ah, val. Seria com un truc, no?
0: Sí.
1: Si la massa no queda enganxada als dits, vol dir que està ben amassada.
0: Sí, està ben amassada,
1: mm-hmm.
0: Sí.
1: Home, a mi em molesta, eh?
0: Ja,
1: veure
0: ja,
1: que s'enganxa,
0: sí.
1: I sempre vaig a posar una mica d'oli
0: sí, oli.
1: O així per no...
0: Oli, millor és l'oli.
1: Perquè surti millor, diguem.
0: Millor és l'oli, sí. Mm. Bueno, llavors ve ja un cop tot està amassat, que ja has tot ben bé uns 20 minuts o... Tampoc té de ser de 15 a 20, pot ser que sigui 22. Tot depèn de
1: com ho vegis,
0: de li posis tu l'amassadora i la paciència que tinguis, no? Uh-huh. O si ho fas a mà, doncs també tot depèn de com tu ho vegis, no? Llavors ja ve la primera fermentació. Clar, aquí et diu entre una o dues hores. Jo no. Jo la primera fermentació ho deixo que faci... Diuen, no, que faci el doble de
1: volum.
0: De volum. No.
1: Tu no?
0: Jo la deixo 3 hores ben bé...
1: Independentment del volum llarga, que tingui, no?
0: Sí, m'és igual.
1: I a temperatura ambient? Vull dir, per aquesta
0: escala... Temperatura ambient.
1: Sí?
0: Però jo, aquesta i tot el que sigui massa, la temperatura ambient, per mi, és dintre del forn. O sigui, jo faig la bola,
1: sí, sí.
0: La tapo amb un drap, i la poso dins del forn. Perquè a l'estiu, temperatura ambient, depèn d'on, és fred. I a l'hivern és massa calor. Pam, deixo el forn. I deixo
1: home,
0: ben
1: una cuina oberta, potser t'arriba als 25-26 graus, no?
0: Jo parlo per casa meva.
1: Ja, ja.
0: Aleshores vull dir...
1: El forn queda...
0: Jo, el forn tancat, per descomptat, però es queda allà i va fent...
1: Sí que a l'hivern jo el que faig si vull fermentar és obrir-lo una mica i quan està als 23,
0: no?
1: 24 graus,
0: escalfar-lo, sí,
1: ho tanques,
0: sí.
1: No? I
0: sí, ja
1: l'escalfes una mica.
0: L'escalfes perquè doni... Sí,
1: exacte, ja llavors poses la massa.
0: Sí, sí. Això la primera... Ja et dic, jo tardo ben bé unes 3 hores, però bueno, la recepta diu d'entre una i dues hores. Mm-hmm. Un cop aquest cop ha passat que tu has vist com està l'assumpte, llavors ja la treus... La tornes a donar unes quantes voltes a la massa.
1: Uh-huh.
0: Com diria, les tires i la dones dues o tres voltes perquè torni a agafar. Llavors les tens en
1: la
0: safata. Sobre un paper
1: de forn.
0: Perquè no s'enganxi en el fons.
1: Uh-huh. Val.
0: Aleshores, allà també et diuen... que estigui entre mitja hora i una hora.
1: Uh-huh.
0: Jo la tinc de veure ben alta. Un cop l'estesa, un altre cop al forn. I la vaig baixant. I això de mitja hora, tres hores, no. Perquè a mi m'agrada que sigui esponjosa.
1: Ben alta, què vol dir?

0: dos dits, tres?
1: Sí, dos dits, ja ho veus, tu ja ho veus, que veus que va pujant una mica. Des del forn vas mirant i dius, oh, Joselito.
0: La tapes amb un drap o no?
1: Eh? No, no,
0: sense tapar.
1: No, ara sense tapar.
0: Sense tapar.
1: Sense tapar. I ella va, va pujant de mica en mica. Jo, una hora, si pot ser, tal com ho vegis, no? Però si pot ser una hora i mitja, millor.
0: Però no, tinguis, clar, és que la fermentació no dependrà de la temperatura.
1: Clar, no tinguis pressa per fer... Per fer
0: has de fer una coca d'un dia per l'altre, doncs.
1: No, pel mateix dia, el que passa que des de començar...
0: Molt d'hora, a les 7 del matí.
1: O a les 7, clar. Mm. Clar, clar, per poder... Però a veure, si tu comences a les 11 del matí...
0: No arribes a la nit.
1: Sí.
0: Però justillo.
1: Justillo, però te la menges quasi calentona acabada de fer... Saps? Vull dir, bé.
0: Sí, perquè jo recordo algun any haver-la fet i has de començar ben d'hora, eh?
1: Sí, ben d'hora, sí.
0: Després
1: sí.
0: Deixar refredar una mica.
1: Sí.
0: També és veritat que vas a casa d'algú altre.
1: Tens de deixar.
0: D'hora, vull dir que...
1: Sí, sí. I, bueno, un cop passat això, el forn que dura... bueno, el forn a 180 graus, uh-huh. entre 20 i 25 minuts. Un cop està ja alta, és quan el tens de pintar, posar-hi el sucre, posar-hi la taronja, bueno, la fruita, si vols, posar-hi els pinyons, jo com li poso avellanes i pinyons. Uh-huh. Vull dir, i que cogui això entre 20 o 25 minuts. Això ja ho veuràs tu.
0: Yeah.
1: Pensa que el punt de cocció és el més important, uh-huh. perquè si et passes, queda palmazote, que es diu en castellà, queda molt apalmesada. Estic molt agafant.
0: Molt flonja.
1: Sí. Té que estar...
0: Oh, però flonja està boníssima.
1: No, flonja té que estar bona, però no queda flonja. Si es passes, és com el bacallà.
0: Ah, va, si que, amb queda la cocció, com ressec,
1: queda,
0: no?
1: Sí, val, queda... Val. No queda flonjo, ja, queda ja. Més ressec, no?
0: Val, val. O sigui, si has d'estar... No pots deixar-lo al forn i anar-te'n a mirar la peli.
1: No,
0: o la sèrie.
1: No,
0: has d'estar al costat, allà, fent guàrdia.
1: Sí.
0: Val, val.
1: Tant a les mans o algú, potser des d'allà... No em moguis de la cuina.
0: Bueno, vas netejant la cuina.
1: Sí, però no em moguis de la cuina, perquè que et mous de la cuina ja està. Te n'oblides de la cuina ràpidament. I ja està. Un cop ja pots treure-la, que se refredi i a menjar. Ara, hi ha una que porta crema de pastisseria, que és aquella que porta... I fas una mica de forats i per allà hi poses la crema, en forma que tu vulguis... Hi ha una altra que talles i la faceix en nata o en trufa, mm-hmm. o cabell d'àngel, mm-hmm. vull dir...
0: Res, com la de crema, no n'hi ha cap. Pel meu gust, eh?
1: Home...
0: La de nata no, últimament a mi la nata m'empalaga moltíssim.
1: A mi la nata no. A mi la que m'agrada, i és la que faré jo, però no, jo la faig amb pasta de full, eh?
0: Val.
1: Pasta de full, cabell d'àngel...
0: Ah, aquesta
1: i
0: sí.
1: I pinyons.
0: Està boníssima.
1: Cruixent.
0: Sí,
1: m'agrada
0: sí.
1: Cruixent.
0: Sí, sí, sí.
1: L'altre també me la menjo, però si tinc que anar a Barcelona de Barbena i tinc que portar la coca, bueno, ja porto una coca que faig jo de cabell d'àngel, que si es trenca també és bona, perquè no passa res, i menys feina, saps?
0: Però llavors amb pasta de full fas una primera capa, cabell d'àngel i una segona capa,
1: no,
0: o el cabell d'àngel no. Per sobre? És a dir...
1: No, una... A veure, jo agafo la massa, diguem, la parteixo per la meitat, i en faig dues. Entens? La parteixo per la meitat i...
0: D'una làmina la parteixes en dues. Val.
1: Poso cabell d'àngel per sobre.
0: Però et surt molt petita.
1: Bueno, és que en faig dues. En comptes de fer-ne una grossa,
0: sí.
1: En faig dues petites, dues d'aquestes.
0: Ah.
1: I no són tan petites, eh? Perquè en comptes de fer un ample, ho faig a allargades.
0: Ja.
1: Són rectangulars les masses. Mm-hmm. Aleshores, clar, què passa? Pues, un moment està feta. La cabell d'àngel l'allargo molt perquè no tingui molt gust de dolçor. L'allargo, llavors ja està. Tanco amb l'altre, faig cantonades... Uh-huh. Sucre amb una mica de canyella igual que l'altre, avellana picada, uns quants pinyons i marxando.
0: Sí, sí. No, no, és una molt bona opció.
1: Si tens cabell d'àngel, sí.
0: No, ja és més,
1: o pots fer-ho amb
0: fàcil.
1: Poma, també, si vols.
0: Ja. Yeah.
1: Sí, vull dir, pots fer-ho amb que tinguis amb bé. Mm-hmm. Oi, si no, doncs llavors fer
0: no,
1: aquesta,
0: ja
1: que és més complicada.
0: Ja que és Sant Joan,
1: aquesta,
0: fa,
1: aquesta,
0: la típica.
1: Aquesta, la complicada la faré, però faré trossos i la congelaré.
0: La faràs per tu, només,
1: i tinc
0: no?
1: postre per uns quants dies, sí, perquè m'agrada. No, no. I pot ser que hi posi llardons.
0: Ja.
1: Entremig.
0: Mm-hmm. Molt bé. I... Bueno, recupero la notícia, perquè diu que la coca s'elabora amb massa de briós,
1: sí.
0: O sigui, diferents ingredients. Diu que abans es consumia acompanyada de vi dolç,
1: sí.
0: O vi ranci, tot i que actualment s'acompanya amb la copa de cava.
1: Sí. Home, pensa que... bueno, és que clar... Abans, per exemple, el salmó fumat, eren coses que no t'ho posaven a qualsevol moment. Eren coses, el cava, que abans es deia xampany, es deia cava, mm-hmm. pues, com mètode xampanyoàs, es deia. Però no obries una botella de cava cada 2x3, ara sí que ho fas. El salmó, el trobes salmó fumat, el trobes a tot arreu. Vull dir, les coses han canviat.
0: Mm-hmm.
1: Però abans, quan hi havia més temps i la gent anava a visitar la família o els amics sempre tenien 4 carquinyolis i 4 galetes i tenien o bé el moscatell o vi ranci. I anaves a veure'ls allà i et deien, què, una copeta de vi ranci? O... I et treien els 4 carquinyolis o... les 4 galetes que tenien, no?
0: Ja.
1: Les birba, mm-hmm. per exemple.
0: Sí, les birbes són de Camprodon.
1: O les Maria,
0: les
1: sí,
0: no?
1: sí, sí, sí. Són de Camprodon, però es va comprar l'empresa, la va comprar, crec que van ser uns americans.
0: Ah, sí?
1: Sí, encara es fan allà, eh? Igual, eh?
0: Sí, sí, sí.
1: Però
0: sí.
1: No han canviat, però...
0: A mi em faria gràcia veure la fàbrica per dins, però sí. Em sembla que tenen uns horaris molt, molt complicats. Crec que només es pot visitar entre setmana... Però clar, imagina, entre setmana.
1: Yeah.
0: Qui va, qui pot anar... Bueno,
1: jo podria anar, jo podria anar-hi. Ah, sí? Ah, no sabia que hi havia...
0: Sí, sí, em sembla que es pot visitar, però clar, uns horaris poc habituals pels yeah. que treballem, però...
1: Clar.
0: Però bueno.
1: Ah, doncs pues ja m'ho miraré.
0: Mira-ho.
1: Sí, ja m'ho miraré.
0: Sí, sí.
1: Sí, pues sí, sí. A mi m'agradaria també.
0: Sí, sí.
1: Vaig estar...
0: Jo vaig anar amb l'escola fa molts anys, però clar...
1: Ah, clar.
0: Sí,
1: fa molts anys. També jo vaig estar a la xocolata allà a València, la Zahor,
0: no ho sé, ara mateix m'has agafat.
1: Molt famosa també. Xocolata... Zahor?
0: No ho sé, és valenciana?
1: Sí, sí, està allà a València, per de València, sí. Crec que està per Ciutat Real o...
0: Oh, això no és València, eh? Ciutat Real no, és València, eh?
1: No, perdona.
0: És Castella-La Manxa.
1: No. Villarreal, pot ser?
0: A Villarreal, sí, això
1: sí,
0: és
1: no?
0: Castelló, sí.
1: Sí, per això, crec que està per allà.
0: Però la marca de la xocolata no...
1: No, bueno...
0: Ho desconec.
1: És igual. Una xocolata que és molt, molt coneguda i molt famosa.
0: Sí, sí.
1: I també fa bombons i tal, i vaig estar de visita. Doncs pues crec que ja, per avui la temporada
0: doncs ja
1: ho tenim de deixar-ho aquí, ja, no?
0: Tenim fet, sí, sí senyor, Esteve. Doncs res, escolta, moltes gràcies per acompanyar-nos els dijous una temporada més.
1: Molt bé, jo estic content.
0: Et desitjo que tinguis un bon Sant Joan, un bon estiu.
1: Sí, home, i tant.
0: Que al setembre t'has convidat a seguir.
1: Bé, molt
0: a
1: bé.
0: A fer ràdio.
1: Sí,
0: si vols, el contracte el renovem. Si
1: sí,
0: no,
1: sí,
0: doncs
1: sí, home,
0: tu,
1: clar,
0: tu penses
1: sí, home,
0: i al setembre...
1: Jo estic encantat, home.
0: Pensa sí, que sí. Podem fer una pujada de sou?
1: Bueno, si me'l deixes estar com estic, també estic content. Sí, vull dir... Sí, que no doni per
0: vale,
1: tant.
0: Jo t'ho deixo aquí.
1: Ja que ens han posat l'aire condicionat,
0: vale, ja,
1: s'han tingut molt de gasto.
0: Ja està, ja l'estiu estaràs ben calentonet. Vull dir
1: sí,
0: que
1: sí.
0: No, amb això no patiré.
1: No, l'estiu no aquí ja sí està...
0: Ara, a l'hivern estaràs calentet, perquè
1: sí.
0: També és...
1: I aquestes coses de color groc que hi ha per aquí?
0: Això és atrezzo.
1: Ah,
0: decoració.
1: Atrezzo, home.
0: Sí, sí. Carai, bueno, ara tampoc t'explicaré les interioritats.
1: No m'expliquis res més. Deixeu-ho estar així, que ja està bé.
0: Ara t'ho explico fora
1: d'antena. Molt bé.
0: Esteve, escolta, que vagi molt bé.
1: Igualment.
0: I ens...
1: Ens veurem...
0: Ens veiem aviat.
1: Sí, aviat. Igualment.
0: Que vagi molt bé.
1: Vinga.
0: Adéu.
1: Adéu-siau a tothom. Bones festes.
0: Bones festes, bon estiu, bon de tot. Bona teca. Que vagi bé.
1: Adéu-siau.

0: Ràdio Argentona.
1: Ràdio Argentona.
0: 104.6.
1: FM.
2: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, la més pròxima.

0: Esteu escoltant Salut Express, un programa de divulgació en temes de salut, cuinat i presentat per Albert Palaudàries i qui us parla Joan Batlle, metge jubilats de l'Hospital de Mataró, i a les vies del so en Joan Ferrés. Albert, de què parlem avui?
1: Bueno, avui farem com l'any passat, com és l'última emissió d'aquesta temporada, doncs parlarem això de salut, vacances i viatges.
0: Som-hi.
1: Donarem coses que moltes les sabem, però va bé recordar-ho.
0: Comencem, doncs.
1: I podríem començar, doncs, bueno, amb els petits problemes més freqüents que ens podem trobar en un viatge, doncs, i donar uns petits consells. Per exemple...
0: Protectors solars, no? La pell.
1: Sí.
0: La pell, el sol...
1: El problema de la pell és, bàsicament, serien les cremades, el sol. Vull dir, estem parlant, la gent en general tenim tendència, doncs, a prendre més sol, a la platja, moltes hores. Aleshores, els consells que es donen, i els coneguts,
0: barret
1: de fer servir...
0: Barret o gorra?
1: Ah, bueno, molt bona pregunta. Barret. O sigui, perquè les orelles també s'han de protegir. Aleshores... Millor amb barret que no una gorra, que cobreixi les orelles.
0: Sí. Recordem que a Catalunya tenim molta exposició solar, tant al mar com a la muntanya, i que els experts recomanen crema de protecció com a mínim 50.
1: Uh-huh.
0: 50. I aplicar-la abans i cada dues hores, que això potser no estem a 50.
1: I si et banyes, després del bany,
0: sí,
1: perquè se'n va.
0: I... Hi ha algunes marques, no sé si les podem dir o no, recomanades. Però bé,
1: cadascú amb el seu... Consulti el seu farmacèutic.
0: Sí, exactament, consultar el farmacèutic.
1: Consulti el seu farmacèutic. El que sí, també, el que es pot fer és prendre menys hores al sol.
0: Sí. Recordem, ho hem dit moltes vegades, que la pell té memòria a nivell de... i que darrere aquesta insistència de vigilar amb el sol... hi ha els tumors de la pell, els melanomes.
1: Sí, a part d'evitar les cremades, seria, doncs, això, evitar aquesta acumulació que se sap que té una relació directa amb tumors de la pell que podrien sortir bastants anys més tard.
0: Sí, som-hi.
1: Doncs això.
0: Més coses.
1: Per la pell, bueno, el farmacèutic que li demani una crema amb cortisona per si hi ha una cremada d'aquestes de primer grau, perquè ens hem estat massa temps prenent el sol o no ens hem recordat o no hem posat prou... Sí.
0: Parlant de sol, ara em ve al cap l'eclipsi solar d'aquí un mes i atenció, perquè es recomana moltíssim utilitzar protectors pels ulls que siguin homologats. És a dir, no s'hi val les radiografies... No s'hi val les ulleres, diguem-ne, normals de sol, i calen ulleres especials per mirar directament el sol.
1: Quan serà aquest l'eclipse?
0: El 12 d'octubre, crec. D'agost, el 12 d'agost. Sí, 12 d'agost.
1: Bueno,
0: recomanen moltíssim els experts no anar sense protecció perquè pot provocar lesions a la retina, que poden ser inclús irreversibles.
1: Sí, sí, cremades.
0: Cremades.
1: Irreversibles.
0: Sí.
1: Bé, i, bueno, hem parlat de la pell, però també els ulls entren en aquesta...
0: Sí, sí.
1: Ens hem de protegir si volem prendre el sol, i seria utilitzar ulleres de sol, que han d'estar també homologades, que filtrin sobretot els ultravioletes, els ultraviolacis. És fàcil, amb els viatges... agafar conjuntivitis per vents corrents d'aire, i aleshores s'aconsella, doncs, qualsevol un col·liri que porti antibiòtic i un antiinflamatori, habitualment una cortisona, que té un efecte de millorar-te ràpidament, i utilitzar-lo uns pocs dies no és una cosa perjudicial. El farmacèutic també pot aconsellar en aquest sentit.
0: Sí. Cal recordar, us comentava abans del programa, que si algú vol més detallat el botiquí del viatger.
1: Farmaciola.
0: Farmaciola del viatger, perdó, farmaciola del viatger. Pot venir aquí a la ràdio, Ràdio Argentona, i li facilitarem una còpia. Amb aquelles coses que cal recepta mèdica i aquelles coses que no cal.
1: Es pot obtenir, però bueno, oferim això. Sí.
0: Som-hi. Més coses. Problemes digestius, Albert. Diarrees...
1: Bueno, el més típic, ja no parlo de, després de grans menjars, el més típic és el que es coneix com diarrea del viatger, que si no hi ha febre i l'estat general és bastant bo, no cal prendre cap tipus d'antibiòtic, però sí substàncies que... o reposar les pèrdues de líquids amb aquests sobres que es diuen suero oral, que jo penso que és fàcil, bueno, no ocupa massa espai per portar-ho.
0: Forma part de la formació del viatger.
1: Sí, formaria part de la formació. I el que sí que no es recomanen aquests antidiarreis que moltes vegades els fem servir, i utilitzaré un nom comercial, que és el Fortasec, perquè en aquest cas, quan si és una diarrea, que moltes són infeccioses, encara allarga el procés, no elimina tan ràpidament l'agent causant d'això. I en aquest cas hi ha una substància que es diu tiorfan, això es pot a la farmàcia, que aquest no, el que fa és reduir la pèrdua d'aigua per la diarrea, ho disminueix, amb el qual la persona millora el seu confort de no haver d'anar tan sovint.
0: Sí. Parlarem també de la precaució de les diarrees. Ho farem ara o després, Albert? Vols comentar?
1: Ho farem després. A veure, això normalment... Bueno, es pot aprofitar,
0: sí,
1: ara.
0: Vale.
1: Normalment això és més freqüent quan es fan viatges a llocs que la gent i també el tipus de microbis és molt diferent. Viatges normalment a zones tropicals. Sí. L'OMS té una norma que si tu estàs al menjar en una zona que no pots garantir que tot l'aigua, tot seva, sigui potable, doncs és o menjar cuit o pelat, i si no pot ser ni cuit ni pelat, diu que t'oblidis. Aquest, o sigui, inclús, per què això del pelat? Perquè inclús rentat, si no s'ha rentat amb aigües que... més que potables, assegurant-se que no puguin estar contaminades, doncs, i la recomanació és així de simple.
0: Les amanides, no menjar amanides, evidentment, no? Perquè això, si la renten...
1: Sí, sobre... I això, inclús en restaurants, diguem...
0: Sí, perquè l'aigua és la mateixa.
1: Bé, però si... aquest és una norma. Cuit, pelat, o si no, oblidat. Això afecta moltes coses, per exemple, amanides... per què? Perquè no saps mai amb què han sigut rentades, i és així, no hi pots fer res més.
0: I l'aigua, evidentment...
1: L'aigua, normalment, si és embotellada, no hi ha cap pega, però, clar, per exemple, un enciam no saps, no crec que te la... l'hagin netejat amb aigües embotellades. Normalment és l'aigua que utilitza aquell lloc, no?
0: Sí.
1: I aquí és on hi ha aquesta possibilitat d'agafar algun tipus de diarrea infecciosa per això.
0: Val la pena portar un petit envàs amb un contagotes i una mica de l'aixiu dintre, per si d'un cas?
1: Hi ha maneres de potabilitzar, que serien casos bastant extrems, i aleshores hi ha maneres de potabilitzar amb lleixiu,
0: que seria una gota
1: o també amb pastilles de iode, que possiblement és més còmode. Això les farmàcies t'ho poden donar. I això és en cas extrem. A més, hi ha una concentració de si és aigua que tu has de beure o si és aigua que la utilitzaràs per netejar, per exemple, verdures.
0: Sí. Estem parlant d'aigua, per tant, hidratació, no? És a dir, quan fem un exercici a fora...
1: Tu ets expert en això, no?
0: Bé.
1: Bueno, tens experiència.
0: Bé, jo quan fem viatges així llargs en zones, diguem-ne, amb esforç i zones... A veure, tens dues opcions, que és comprar productes d'aquests amb electròlits o fer-t'ho tu mateix. I llavors una cosa que nosaltres fèiem era agafar un aigua, agafar sal dels hotels, sal, agafar sucre i agafar llimona. I et fas un producte isotònic molt més barat que el que venen.
1: Que els que venen.
0: És a dir, sí, tens sal, tens sucre, tens llimona per romper el gust.
1: I qui vulgui un... O sigui, recomanes gent que sí, faci esport, normalment ja estan...
0: Sí, perquè si
1: líquids d'aquests...
0: O una caminada llarga en el sol, no? Si prens aigua sola, a pèl, hi ha pèrdua d'electròlits i els tens que reincorporar. D'alguna forma és per això, fer sal de cuina.
1: O sigui, pot inclús ser perjudicial, sí, si només ho reposes amb aigua...
0: Aigua i prou.
1: Aigua i prou. Sí. És bàsic, aigua i sal...
0: Sí. Sucre.
1: Que no és mà, sí. I per fer-ho agradable, doncs amb sucre, sí, suc sí, de llimona,
0: suc de llimona,
1: això. Mm-hmm. I si no, portar aquests, bueno, llaunes d'aquestes de líquids, sí, isotònics. No?
0: Banys, no? Banys amb aigues de riu, aigues de llac, aigues de mar, perills que poden haver-hi.
1: A veure, primer, a les muntanyes no et deixen banyar, et pots rentar l'aigua.
0: Bé, sí.
1: Però en els llacs, això és una, em sembla que és una norma,
0: sí,
1: recordar-ho. Sí. Des del punt de vista, això és per més o menys per que no s'alteri l'hàbitat d'aquell lloc.
0: De cara a un mateix,
1: a veure, si són aigües al mar, ja ens diuen si la platja està oberta, si té algun tipus de contaminació, això per aquí no hem de patir, i amb rius, assegurar-se llocs que, pantans, que primer que et puguis banyar i després que siguin controlats, que no hi hagin xucladors, corrents d'aire, em sembla que fa molts pocs dies, un noi havia perdut, s'havia ofegat, encara que sàpigues nedar molt, et pots trobar amb aquests problemes, sí, això és
0: sobretot
1: una de les coses.
0: Més que el Mediterrani, sobretot en mars, diguem-ne, oberts, desembotats.
1: Mars oberts,
0: sí,
1: però també amb rius
0: corrents.
1: I amb balsos.
0: Sí, sí, sí.
1: Això és una...
0: Hi ha un problema que aquí freqüent són les picades de medusa, que, si vols, en podem parlar, que es té que fer, no? O aquí no es té, que no es té que fer. Sí. Picades de medusa, vull dir, si et pico una medusa i ara això va a temporades aquí, no, a les nostres platges, recomano sortir de l'aigua, evidentment, no fregar-te la zona afectada, ni amb sorra ni amb les mans, rentar-te amb aigua de mar, mai amb aigua dolça, aplicar, si es pot, fred en la zona, si és que es pogués, no? Que portessis una vareta i que tinguis una mica de gel, sí, aplicar-lo però a través d'un drap, d'una zona. No, diuen més val que no sigui directe a la pell.
1: Pots produir una cremada si sí, portes sí, un, aquestes contenidors d'aigua, bueno, de líquid...
0: Sí, sí.
1: Congelat.
0: Sí, sí. I realment pot ser que necessitis assistència mèdica si la picada és en una zona sensible, com pot ser els ulls, la boca o la cara, no?
1: O molt extensa.
0: Sí, o molt extensa. Si hi ha dificultat a respirar i si hi ha una reacció al·lèrgica, no? Llavors, es recomana, doncs, abans de tirar-te l'aigua segons a on, mirar si hi ha medusses, també. Això seria la precaució primària, no?
1: I tu tens experiència amb el mar,
0: sí,
1: jo en tinc molt poca. No?
0: Mira, si pensar que hi ha meduses que tenen els tentacles molt llargs i que realment no veus la medusa i toques el tentacle.
1: Respecte als banys, vull treure el problema del famós tall de digestió. El tall de digestió no és, és una cosa que existeix, però no és literalment el que diu la paraula, aquestes paraules, sinó que és una baixada, un reflexe de baixada de pressió, que pots perdre coneixement, que sol estar afavorit quan després d'àpats importants hi ha tot un sistema, el sistema circulatori està més concentrat en la panxa, en els budells, i si posem un estímul molt brusc, en aquest cas fred, pot haver-hi un reflex que et baixi la pressió com un desmai, de fet és un desmai, i clar, si això s'ha a dins de l'aigua, el resultat és que et pots ofegar.
0: Sí. Parles clar, de tres coses, no? Veig menjars molt abundants,
1: sí.
0: Que tires a l'aigua de cop,
1: de cop
0: i amb aigua freda.
1: I amb aigua molt freda, sí. Això. La recomanació després d'un àpat llarg, doncs fer una migdiada o una becaina també una mica llarga.
0: O evitar menjars molt copiosos, no?
1: I l'altre és, en general, com una norma de si les aigües són fredes, de refredar-te, d'escampar-te amb l'aigua a poc a poc. Vull dir, sí, aquesta seria una altra cosa.
0: Sí. Caminades, peus, sabates...
1: Bueno, el típic és, el primer és no estrenar calçat, és la primera norma. L'altra és portar sabates que es puguin entrar bé amb un mitjó gruixut o dos. En llocs les has deixat al vespre moltes vegades, inclús aquí, fent bivac o amb tenda de campanya, i et deixes... A l'endemà, mira que no hi hagi cap habitant a dins, i això és important en països tropicals, el subtròpic, és important de mirar-ho, però aquí també, penso que també. Jo penso que aquestes serien les normes més senzilles. Les caminades, si anem amb pantalons curts, però que estiguin amb mitjons alts, perquè és una manera de protegir-te de qualsevol... pots trobar, a part d'insectes, de trobar alguna cosa. Certs, és una manera de protecció. Sí, sí.
0: En caminades molt llargues, la gent que ho fa ja té experiència d'això, però segur que s'ha hagut un dia fer un camí de Santiago, vigilar molt bé el calçat que portes, com diu Albert, que sigui un calçat tou, mitjons a vegades val la pena posar-hi vaselina a dintre per evitar el roce. Jo això tinc experiència d'això.
1: I com es fa això?
0: Pues bueno, en el mitjó poses vaselina a dintre i evites el roce. Val. Que siguin mitjons,
1: o sigui,
0: còmodes, ajustats.
1: Sí. Evidentment, després de caminar, de revisar-se els peus.
0: Evidentment, sí, sí. I si hi ha una vermellor, cuidado, que allò que va acabar derivant amb una llaga. Val. Vigilar el roce.
1: Aleshores, portar aquestes cures petites...
0: plàstics que hi ha, s'adapten a la pell.
1: I bastant sentit comú en aquest sentit.
0: Picades de mosquites.
1: Aquí hi haurien dos aspectes. Una seria la prevenció...
0: Perquè piquen les mosquites, els mosquits.
1: El millor és que no et piqui.
0: Ho sabies, això, no? Ho sabies, que piquen les mosquites, no els mosquits.
1: Les mosquites. Per això diuen mosquita morta.
0: No, home, és a dir, el mosquit pica la femella perquè necessita sang per posar els ous.
1: L'altre ja farà.
0: Sí, sí. Molt bé. Si pico un mosquit, pensem...
1: Jo no m'entretenc a mirar si és un mosquit o una mosquita o una mosquit. El millor és la prevenció. La prevenció mosquiteres, això és fonamental, i si no en pots tenir, els aire condicionats, tenir un ambient, si és possible, fresquet, també és una manera que els insectes entrin, estem parlant de cases, i l'altra és l'ús de repel·lents. Sí. De repel·lents hi ha... un munt, i això les farmàcies, el farmacèutic et pot aconsellar, hi ha des de, líquids, en forma de gel, hi ha moltes maneres.
0: Sí, informar-te també a on vas, si hi ha una zona amb molta càrrega de mosquits, i en aquest cas val la pena protegir-te inclús amb una reixa, amb una...
1: A mosquitera.
0: No, personal, sota el barret. És a dir, posar-te una xarxa protectora.
1: En molts països, ara parlo de viatges tropicals o subtropicals, pràcticament la majoria de llocs tens el teu llit protegit d'una mosquitera i no tenir cap mena de recança. Vigilar que,
0: però jo recordo,
1: que no et quedi un mosquit a dins de la mosquitera, que també és una possibilitat.
0: Jo recordo algunes caminades en zones de molt de mosquit, que és una verdadera tortura quan hi ha un eixam de 1.000 mosquits donant voltes al cap. I que realment val la pena, doncs, portar aquests protectors.
1: Aquests dies, precisament, aquí a Argentona, s'està fent al mateix temps que una informació sobre la recollida de brossa pels dies aquests de Sant Joan, uns consells sobre el mosquit tigre.
0: Sí que és una espècie invasora que ve d'Àsia i que ara la podem trobar pràcticament a tot Catalunya, que es coneix, és un mosquit més gros que l'habitual, es pot arribar a un centímetre de llargada, que es coneix perquè té unes petites ratlles blanques en el dors, en el cap, el tòrax i abdomen del mosquit, que les femelles mosquita piquen, doncs, perquè necessiten la sang per generar els ous, que els ous els posen allà on te volen, però sovint en llocs interiors d'envasos. I que llavors, quan aquell envàs s'hi posa aigua, és un lloc ideal perquè creixi l'ou, no? Que arribi a l'arba i arribi i surti el mosquit. I això, el període de creixement va ser uns 10 dies, I llavors, a partir d'aquí, i que la picada, l'important és que la picada, a part que és dolorosa, és transmissor de malalties que poden ser potencialment greus, com
1: però,
0: és el dengue.
1: Però aquí a Catalunya això està absent, vull dir, no hi ha...
0: Bé, sí, està absent fins al moment que algú amb dengue que ve d'Àfrica sigui picat per un d'aquests mosquits.
1: Però de moment no...
0: Però
1: la informació que està a l'Ajuntament, això remarca que hem de dona coses que tu estaves dient, s'ha de buidar almenys dos cops per setmana els recipients exteriors, gerros, perquè si hi ha hagut algun ou, pues, i tens aquesta precaució, no podran créixer fins al final. Després parlen de també gent que tingui basses, pues, cobrir-les. Sobretot safareig, això és passa poques vegades, però pot passar en piscines, i això no cal aplicar normalment si la piscina està tractada, o sigui, evitarà que el mosquit trobi aquest lloc per poder-se reproduir. Després també parla de evitar acumulacions d'aigua en zones de drenatge de baixants de teulades. L'altra cosa és, freqüent que els troncs d'arbres, i a vegades amb alzines, poden créixer com tres branques, i dins, al mig, queda un autèntic lloc, una mini piscineta, és freqüent, però si algú ho té o ho coneix, de tapar-lo amb sorra. És una precaució, i això és i pot passar aquí. I aleshores, si evidentment trobem algun recipient que hi hagin larves, normalment són les larves que quan es toquen s'enfonsen, doncs eliminar-lo. Vull dir, això es pot tirar per la vertent.
0: Molt bé.
1: I les picades, a part de la norma de les mosquiteres i de l'aire, el fred, que també impedeix, és, si sortim, i sobretot al vespre, portar roba amb màniga llarga. Així, i pantalons també llargs. Aquesta seria la gran norma. Què més, Joan?
0: No sé... Patir les petites ferides que ens podem fer, no? Vull dir, portar...
1: Aigua i sabó el primer, immediatament. Després, si un porta una tintura de iode, és el més senzill, i o algun tipus d'aquestes de tires de cura adhesives. Portar-les, o que amb unes tisores tu puguis amollar la mida, o portar-ne d'aquestes que estan tallades de diverses mides, des de més petites a més grans. Això seria...
0: No sé, més coses seria, ja a nivell general, doncs, una assegurança de viatge, no? Entrar-te d'on vas, això... tenir...
1: Bueno, això serien aspectes administratius. Sí, sí. A veure, depèn d'on vagi... Això és normal per tot arreu, vull dir, són normes generals. Però, clar, segons el destí de viatge, si ens hem d'entrar quines vacunacions es necessiten, quines tens tu, això no és tan fàcil de saber-ho, i consultar el que cal. I recomanem, hi ha diverses unitats de salut internacional aquí a Catalunya, i la que queda la més a prop i la més completa, perquè cobreix la vacuna de la febre groga, és la que està a Badalona, la Unitat de Salut Internacional Metropolitana Nord, que està en el cap de salut de Badalona. Atenen per cita i també en directe de dilluns a divendres. Em sembla que si no tens cita són 3 dies a la setmana, no són 5. Crec que són dilluns, dimecres i divendres. Sí, sí. I aleshores en allà veuran dins del possible les vacunacions que tens, segons a quin país, quines es necessiten.
0: Entrar-te molt d'on te vas, de la seguretat d'aquest país.
1: I en aquí inclou, doncs, si es van a llocs en paludisme, penso que hi ha bastanta gent que va a zones de paludisme, doncs quin és el tractament ideal preventiu, i l'explicaran. Perquè depèn de la persona, si té algun problema de salut o quina medicació està rebent, pot ser que el tractament preventiu sigui millor un o un altre, hi ha algun tipus de contraindicació. Recordar que moltes vegades el tractament per evitar el paludisme comença 2 dies abans d'anar i acaba una setmana després d'haver tornat, perquè no és allò, ja estic aquí, no, és que t'han pogut picar sense enterar-te'n, i si tu no segueixes la medicació preventiva podries desenvolupar la malaltia.
0: És que ara, de fet, és molt fàcil viatjar a qualsevol lloc del món, i és important entrenar-te d'on vas. No n'hi ha prou que un viatge sigui barat o que sigui entrenar-te d'on vas. Perquè...
1: Sí, sí. A veure, si és per agència, normalment les agències ja aconsellen, sí, però bueno, però el consell no... acabaràs anant a un centre de salut internacional. Hi ha altres, recomano aquest perquè és el que queda més a prop i més complert. Perquè no tots accepten, estan autoritzats a donar vacunació ni tenen febre groga.
0: No oblidar portar la targeta sanitària internacional, no oblidar, és importantíssim.
1: Això, a veure, aspectes administratius. Aquestes, per a Europa, la targeta sanitària internacional individual. La internacional. Però només és... l'assegurança nostra, els 27 països d'Europa, més Liechtenstein, Suïssa, que no forma part de Noruega, Islàndia, també aquesta targeta també et cobreix l'assegurança, estem parlant de l'assegurança pública. L'assistència que et donen, però, no és la mateixa. Les assistències públiques, en un país cobreixen una cosa, en un altre país cobreixen unes altres. Aquí nosaltres sabem que la nostra assistència, tu, si tens un problema, pots anar a qualsevol hospital o centre i no has de pagar res. Però altres països sí, pot ser que hi hagi una quantitat, saber-ho, no pots exigir lo del teu país, si no. I una cosa que és curiosa, ja a tota Europa hi ha un país que no admeten la targeta aquesta sanitària internacional, que és precisament Andorra.
0: Ah, no?
1: Llavors... Andorra, no.
0: I com funciona, llavors, Andorra?
1: Andorra no funciona. Andorra, si tens un problema de salut a Andorra, el millor és que surtis d'Andorra i vagis a la Seu o a França, que aleshores sí que serà útil.
0: Vols dir que la medicina és privada allà?
1: Només, sí. Persones que tinguin assegurances privades, doncs segons on vagin poden consultar segons la pòlissa que tinguin, què cobreixen, es pot fer.
0: Molt bé.
1: Això. Però el d'Andorra no és una anècdota, és que és així.
0: Sí. Vull dir que... És molt important portar la medicació que estàs prenent, no deixar-te-la, perquè pots tenir problemes de que te la venguin a la farmàcia sense visita, sense recepta mèdica. Si no te la vendran. Llavors no oblidis la medicació.
1: Aquí a Espanya, amb la targeta sanitària i la recepta electrònica, ara a tot arreu te tenen, però l'has de portar.
0: Sí, sí.
1: Tu no pots dir, me l'ha descuidat i...
0: I a fora d'Espanya pots
1: tenir problemes. L'has de portar. Vull dir, perquè ells no tenen, les altres autonomies no tenen la connexió d'aquí. Vull dir, aquest seria un aspecte important. I, bueno, fora d'Europa, doncs, normalment assegurances que poden ser per X dies, consultar-ho amb l'agència o amb una de viatges, si utilitzes, o si tens una assegurança privada, doncs consultar-ho. Okay. Diu, vull viatjar aquí durant tant temps que... que he de pagar. Sí. Bueno.
0: Alguna cosa més, Albert?
1: No, jo penso que amb això... cadascú haurà pogut recollir alguna cosa que li interessi.
0: I informació i precaució,
1: bueno,
0: no?
1: Sí, sí, bueno, i que vagi molt bé els viatges, les vacances i l'estiu.
0: Molt bé.

0: estiu píndoles. Mira, porto un... és un article de La Vanguardia, però que fa referència d'Antonio Cerrillo, però fa referència a una publicació molt recent del Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l'Aigua, que forma part del CSIC, el Centre Superior d'Investigacions Científiques. Ha fet un estudi, ha col·laborat amb Florència, que ha sigut mirar amb els peixos que estan embolicats amb...
1: envasats.
0: Envasats.
1: Amb plàstic.
0: Amb plàstics. Quina contaminació de substàncies, de fet, dels additius plàstics poden tenir.
1: Vols dir que si mengem peix amb plàstic, com mengem el peix?
0: A veure, habitualment es diu... per escalfar un peix d'aquests que compres plastificat o que te l'han embolicat a la peixateria, un peix fresc, normalment sempre la recomanació és això, per escalfar-lo s'ha de retirar de l'envàs i ho escalfes a part. Perquè des de fa temps se sap que l'escalfor afavoreix que substàncies que estan en els plàstics aquests passen. Doncs bé, aquí s'han plantejat al contrari, diu, bueno, i amb el fred què passa? Vol dir que amb el fred tot s'atura i no passa res. I aleshores l'estudi, resumint, l'han fet agafant peixos, diferents peixos, frescos, també envasats, però els frescos s'han embolicat en diferents recipients, de molts, incloent sí. Doncs, les bosses sí, sí. De congelació i altra, i aleshores han mirat quina era la contaminació abans de ser-los envasats, o el que fas tu a casa teva, i han seguit dia a dia fins a 30 dies d'haver estat congelats. I aleshores, bueno, la primera gran... es parla de plàstics, safates de poliestirè, són aquestes blanques que donen a, sí. A les peixateries.
1: I què passa? Què passa?
0: Pues safates que diuen compostables, films... Sí. Han mirat tot, és un estudi extensíssim. I aleshores, bueno, han descobert que es contaminen. Malgrat estigui a baixa temperatura, es contamina.
1: És dir, matèria del plàstic passa...
0: Algunes substàncies químiques que s'utilitzen per la fabricació del plàstic i que hi són, passen. En concret, sobretot, el bisfenol A. El bisfenol A està ja des de fa temps prohibit, però, de fet, aquí legalment a Espanya encara poden utilitzar-se plàstics que s'hagi utilitzat el bisfenol A, he llegit, fins a finals del 28, perquè hi ha...
1: I què passa amb el bisfenol? Què està fent el bisfenol A?
0: Aquest té dos vessants. Una és disruptor hormonal, vol dir que bloqueja la fabricació d'hormones normalment de tipus sexual, aquesta és una, i l'altra és que també té un efecte cancerigen a llarg termini. I això... s'han limitat molt la quantitat, però bueno, la gran sorpresa d'aquest estudi és això.
1: La quantitat de bisfenol, perquè es deu anar acumulant aquest bisfenol, o és un efecte, s'elimina o s'acumula? Ho saps, això?
0: No ho sé, però l'efecte, quan el prens, té un efecte aquest sí que dura.
1: Sí.
0: Això sí que té una duració.
1: Per tant, la conclusió que seria recomanar no congelar coses en plàstic, perquè és clar, igual que passa el peix, passa en la carn, no?
0: Jo, a veure, diu, llegeixo el que diu, els resultats són preocupants perquè constaten la migració cap al peix de les quatre famílies de plastificants, o sigui, del bisfenol i d'altres, però aquesta és la que es difonia més, i diu, era un fet que els experts pensaven que no, que això no passava, que només era amb l'escalfor, doncs amb el fred també. I aleshores, però hi ha més comentaris sobre això. Una és...

0: si jo faig servir, o sigui, encara que compris peix fresc i el congelis, per exemple, una daurada, dius, pues la congelaré, tindré dos per si de cas sí. ve algun dia algun convidat, sí, algú, sí, sí. I doncs i a l'estudi demostra que no tenia contaminació,
1: sí, perquè, sí, sí,
0: i que a mida, quan més temps el tens en el congelat, més es...
1: Per tant, la conclusió, jo entenc que vol dir...
0: Ells han fet l'estudi a 30 dies, un mes, però molts congelats i s'estan 3 mesos, 4 i fins i tot 6 mesos. No es recomanen mantenir-lo durant més temps, però això però és així. I aquest és un aspecte. Dic, que si has de congelar-ho, utilitza el més aviat possible. No el tinguis allà... I només es parla del peix, eh?
1: Sí, vull dir, sí, sí. Però,
0: esclar, suposo que faran algun estudi amb carns,
1: clar,
0: però aquí parla només del peix.
1: Això és molt preocupant, perquè sí, molt del peix que mengem que ve de fora és un peix que ve congelat i que ve, evidentment, ben basat.
0: Bueno, aquesta seria la primera. Pots utilitzar-ho de tant en tant, no passa res. Ara, si constantment tu, el peix que tu estàs consumint és peix congelat, i envasat en plàstic, doncs no és recomanable.
1: Això és informació, és informació molt
0: important.
1: L'altra
0: seria, si vols mantenir un peix fresc però després l'has de congelar a temps, embolicar-lo amb altres paper d'alumini, podria ser una alternativa, paper de cuina, aquest que es fa servir al forn, també és una altra alternativa. Evites el contacte amb els aliments del costat i aquí no hi ha plastificants. Un altre aspecte és qui ho pren, si hi ha nens petits, adults, i el que han fet és un estudi de veure quina seria la repercussió primer amb els adults, considerant un adult un pes mig de 70 quilos, joves, adolescents, han posat un promig de 30 quilos, i nadons fins a un any i mig, sí, que poden tenir o més, o dos, amb un promig han posat d'uns 5 quilos. Han posat. Què passa? Que la quantitat contaminant és la mateixa del peix, però clar, si això ho dones a una persona que pesa 5 quilos, o que pesi 15, 20, 30, o que pesi 70, la concentració és molt diferent. O sigui, una de les recomanacions seria no utilitzar peix que estigui envasat, sobretot amb nadons, els primers,
1: i en els
0: infants. En els adults ja la repercussió és inferior. És un treball molt, molt extens.
1: I que pot tenir repercussions importants.
0: I la novetat era aquesta, que es pensava que només passava l'escalfar, però no el congelat també.
1: Molt bé, ostres, realment és important aquesta informació.
0: Joan, seguim amb... Mira, és l'estiu, els gelats, no?
1: Sí, hi ha una revista que recomano, que és la revista de la Organització de Consumidors d'Espanya, l'OCU. Publica articles molt interessants, sovint pensant en la qualitat del que comprem. Llavors, aquesta, fa rec d'aquest mes, ha tret un article parlant dels gelats. Els gelats. I el titular és gelats, molt de gust, punts suspensius, i poca qualitat. Abusen de greixos de coco, de palma, xarops, addictius, aromes, que substitueixen els ingredients tradicionals d'un bon gelat. Aquest és el titular que fan. En aquest article analitzen 24 gelats bombó a la venda en supermercats, valorant la qualitat nutricional, sucres, greixos additius, grau de processat, i també hi ha un grup de pastelers que valoren el gust d'aquest gelat, no? Llavors, Hi ha els típics gelats clàssics de nata o vainilla, amb un pal, no? I que estan recoberts amb xocolata. Aquests són els més habituals que podem trobar en els súpers. I llavors analitzen...
0: Els ametllats, que deien abans.
1: Sí. Llavors analitzen 24 marques comercials d'aquests gelats. Comenten dient que després hi ha una taula amb què els valoren tots un a un i resumeixen, no?, la qualitat. Però en forma global diuen que els gelats amb gust de nata o vainilla no tenen nata ni vainilla, o en tenen molt poca, sinó una crema amb aroma o gust a nata o vainilla.
0: T'has parlat abans dels greixos de greix de coco,
1: palma... Sí, ara en parlarem, sí, sí. Ara.
0: Perquè és dolent pel molt...
1: Sí, ara en seguirem, ara ho veurem. Bueno, el greix de palma, n'hem parlat moltes vegades en aquest programa, és una forma d'ingerir greixos saturats, animals, greixos saturats, amb la càrrega de colesterol dolent que porten, vestits de greixos vegetals. És a dir, la palma és un vegetal, però el greix que porta és un greix com el greix d'un greix animal, per dir-ho així, no? Llavors, aquesta diferència que ja dèiem, de que tenen gust, però que no porten això, no és una diferència menor, diuen, ja que aquest gust o aquesta textura o aquest aroma... s'obté a partir d'ingredients diferents dels habituals de la recepta clàssica. És a dir, on cabria esperar, doncs, amb un gelat, diguem-ne, normal, tradicional, nata, mantega i amador o vainilla, o manteca de cacau, que seria el que portaria un gelat normal, aquests ingredients estan substituïts per grasses vegetals tipus palma, amb xarops, aromes, additius, és a dir, amb molta química, per dir-ho així. Llavors, amb la llista d'ingredients de molts d'aquests gelats, les grasses de coco i palma estan molt per sobre dels làctics. Vol dir que hi ha molt poc làctic i molt de palma i de coco. Esclar, vol dir tot el que això implica. La cobertura de xocolata, en lloc d'utilitzar cacau i mantega de cacau, utilitzen greixos de coco, de palma, girassol i xia. També utilitzen molts xarops de glucosa o fructosa, són més econòmics, i ajuden a controlar la cristal·lització del gelat, perquè allò es quedi gelat, però també aporta un excés de dolçor que emmascara la qualitat real del producte. Porten quantitat d'addictius, alguns d'aquests...
0: No tots, no? Eh? Alguns no. Però no recomanables.
1: Sí, en porten, hem vist que de 6 a 8 additius per corregir carències de recepta convulsionants, com per compensar la falta de llima d'ou, estabilitzants per donar més cos al producte, colorants per simular, doncs, la presència de vainilla d'ou on no n'hi ha, i llavors additius, dels quals n'hi ha uns 3 que no són gaire recomanables, com és l'E442, E471 i l'E476. Jo he estat mirant què són aquests additius i jo no em prendria. Perquè, bueno...
0: Però no podem fer un Magnum així?
1: Ara explicaré quines són les marques que recomanen. Ja ho explicaré al final. No diria... Llavors hi ha altra cosa, que és el valor energètic, no? Que són xutes de calories, que després d'un bon dinar, allò és però Déu-n'hi-do les calories que porta, no?
0: Un parell de cops al mes. Sí. No?
1: Llavors, a nivell de qualitat, jo, si vols, em permeto dir els que deixen bé. Perquè ho poso a la revista de l'OCU, per tant és públic, no? Sí. El més ben valorat és el Magnum Collection Frac, seguit el de Lidl, més ben valorats, eh? seguit el del Líder, el Bon Gelat i el del Corte Inglés.
0: Aquests són els ametllats, no?
1: Sí. I els pitjors me'ls callo.
0: Els pitjors no, hòstia.
1: Però bé, bueno, en tot cas, jo recomano que la gent... No, no. Aquesta revista de l'Ocu està molt bé.
0: Això és...
1: és un bon regal, si vols regalar una cosa amb algú, regalar una subscripció d'aquesta revista.
0: Recordar que també els greixos aquests, a part del problema sobre la inflamació circulatòria i malalties cardiovasculars, tenen influència en afavorir metàstasis de càncer.
1: Sí.
0: Vull dir que una persona que estigui en tractament per una malaltia cancerosa o oncològica, no, no, se'ls ha de recomanar, no pot prendre, no, no és recomanable. Els mecanismes no es coneixen, però estan ben documentats, que és així.
1: Sí, sí,
0: i un d'ells... Sí. I, bueno, ho fan que tots aquests, el que interessa és que agradi a la gent i que es consumeixi. La salut, bueno, ve després. I també allò de fer cada dia un gelat no seria del tot recomanable.
1: Però, bueno, bueno, entre altres coses, per les calories que porta, que déu-n'hi-do. Bueno, a part de... bueno, i si, no, jo diria que si un dia, com veig un gelat, home, vés a una gelateria, i que et facin un gelat, diguem-ne, tradicional, com es feia abans, no?
0: Sí, sí, que n'hi ha, que hi ha, hi ha pastisseries, sí, que en fan els, bueno, els, el biscuit, no, vull dir, el gelat de crema.
1: Sí, sí.
0: Bueno, que es feia abans.
1: Vulgui, sí, sí, els...
0: Té un cos diferent, val, doncs...
1: sí, però ja que en menja, sí,
0: però
1: sí.
0: Es pren menys, però sí, sigui, sí, saludable.
1: Sí, i novament allò que hem dit sempre aquest programa, no? Mirau que... el que mengem, no? Ser crític, bueno, amb el que mengem. No?
0: En part té molta influència amb el pronòstic de vida.
1: Uh-huh.
0: És així.
1: Sí, sí.
0: Tens alguna altra...
1: Sí, mira, tenim temps, oi? Mira, hi ha un problema que se'n parla, sí, que se'n parla molt, que és la mort sobtada. La mort sobtada és una cosa que no és pas inusual. Estem parlant d'una incidència de mig per mil habitants. Mig per mil habitants sembla molt poc.
0: Sí. Però un cada 2.000.
1: En els centenars en toquen 6 a l'any.
0: En toquen 6.
1: Sí, és a dir, que quan ja passes, quan la poses aquesta, això amb números, és, home, 6. 6 déu-n'hi-do a l'any, a Argentona. No?
0: Estadísticament.
1: Sí. Mm-hmm. Llavors, i que això són xifres que venen donades pel SEM, és a dir, el Servei d'Emergències Mèdiques. I que la mortalitat d'una aturada cardíaca al carrer és d'un 90%. És a dir, que de cada 100, amb prou feines, 10 se'n surten amb prou feines. Llavors, hi ha la doctora Mary Jo Ann Manson, de Harvard, és molt prestigiosa com a universitat, ha fet un article que comento en relació a la prevenció de la mort sobtada. Si és una cosa que es pugui prevenir, doncs val la pena saber-ho, perquè realment de passar passa i llavors comentava de que s'han fet molts estudis sobre la mort sobtada mirant que si des del punt de vista genètic, que si mirant quines malalties hi ha darrere, però ella diu, jo ho ha plantejat diferent, fer-ho segons estil de vida. És a dir, si l'estil de vida, que vol dir una mica alimentació, vol dir si fumes, vol dir el que menges, com menges, si això té que veure amb la incidència d'aquesta mort sobtada. I realment va veure que hi havia, analitzant una base de dades anglesa, em sembla que és de més de mig milió de persones, durant 14 o 15 anys, varen veure que hi havia 3.500 persones que havien tingut una mort sobtada. Llavors aquesta doctora analitzen com era la vida d'aquesta gent.
0: Quins factors sembla que...
1: Sí. I llavors...
0: presentaven aquestes,
1: sí,
0: persones.
1: Exactament. I llavors varen analitzar com 125 ítems de relacionats amb el seu estil, qualitat de vida, menjar, etc. I vàrem veure que n'hi havia 8 o 9 que tenien molt que veure amb l'aparició de mort sobtada. No vol dir que un o dos o tres, sinó que estadísticament, d'aquella gent que va tenir mort sobtada, doncs aquests n'acumulaven bastants. I un era, doncs, era l'absència de dieta saludable, un era el sedentarisme, era gent que fumaven, que dormien malament, obesos, amb colesterol aixecat i la pressió de la sang aixecada. És a dir, no vol dir que tot això, però vol dir que quan hi havia masses coses d'aquestes, tenia que veure, en certa forma, esclar, això té que veure, la mort sobtada, moltes de les morts sobtades tenen una base cardíaca, no? d'infart, de miocardi. No? Llavors, a veure, en el fons no deixa de ser factors de risc que porten a tenir malaltia del cor i, per tant, podrien acabar desenvolupant una mort sobtada.
0: Tenen més punts aquestes persones,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Però també incluïen això, aspectes psicosocials,
1: sí,
0: no?
1: Sí, aspectes psicosocials també, també sí, sí, altres coses. Però jo penso que el més remarcable eren aquests punts.
0: Persones amb depressió...
1: També, sí.
0: Que afavorir, sí. Bueno, era un factor...
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Una mica la... Bueno, és... Evitar això, sí, sí. Això ho té l'associació americana, no? De, sí, sí. Del cor, no? Sí, sí. Els 8 no, sí, sí. Té com una mena, és un decàleg, sí, de 8, sí. De 8 punts,
1: sí, sí. De 8 punts d'una vida que sana,
0: diuen,
1: i saludable,
0: que diuen això els,
1: sí. Jo, si tenim
0: els
1: temps,
0: 8 però... factors, sí. Essencials.
1: Jo ja parlem de la mort sobtada i que a Argentona, per exemple, tenim desfibriladors al carrer i la policia em porta un desfibrilador al cotxe. Jo sempre m'agrada recordar que tots aquests aparells, artilugis, que són fantàstics per recuperar una mort sobtada, si no hi ha, si no es fa bé abans que arribi el desfibrilador no serveix per res. És a dir, quan hi ha una persona que acaba al carrer, ha fet una mort sobtada, i la gent va allà, truca la policia... I ha...
0: Però has de començar a actuar.
1: Has de començar a actuar, perquè si quan arriba el cotxe o arriba els mèdics amb les ambulàncies, la gent s'ha quedat allà mirant i prou, per molts desfibriladors que portin no servirà per res.
0: O sigui que s'hauria de començar a fer massatge cardíac.
1: Bé, llavors, clar, hi ha... Primer, si aquella persona ha caigut al carrer, no hi anem corrents, mirem que no ens atropellen nosaltres.
0: Bueno.
1: Primer, seguretat. Després arribes allà i veurà aquella persona que està inconscient davant nostre, al nivell de consciència, si està conscient o no està conscient. És a dir, acostant-hi, sacsejant-te una mica, si està conscient o no. Segona cosa. Tercera cosa, molt important. Obrir la via aèria.
0: Si respira.
1: Posar-li el cap perquè pugui respirar.
0: Tirant-lo cap enrere.
1: Tirant-lo cap enrere. I llavors, aprofitar que el cap està enrere, mirar si aquella persona respira o no respira. És a dir, seguretat, nivell de consciència de la persona, i tres, respira o no respira. Si aquella persona, amb el cap, posant el cap enrere, i nosaltres mirant si es mou el tòrax,
0: no respon i
1: mirant
0: no respira,
1: si sentim la respiració, i mirant si notem la seva respiració a la nostra orella. Respira o no respira. Si aquella persona està inconscient i no respira, vol dir que té una aturada cardíaca. No cal prendre el pols. No. I llavors, què estic a fer si aquella persona estem davant d'una aturada cardíaca? Doncs primer demanar ajut.
0: Demanar
1: ajut. No. Bueno, primer demanar ajut. Ajudeu-me, sisplau, hi ha algú més aquí. No? Llavors, trucar al 112. Però si sou dos... un trucarà al 112 i l'altre ja començarà a fer coses. Trucar al 112 vol dir avises que hi ha aquella persona, que és una persona que no respira, inconscient, i llavors el 112 el que fa és dir deixa el telèfon obert i et van guiant el que tens que fer. Llavors el que tens que fer doncs, és fer el massatge cardíac. Això, bé, n'hem parlat altres vegades, però val la pena, jo penso que seria importantíssim que tothom sapigués això que explico, i com es fa un massatge cardíac. Per ràdio és difícil explicar-ho. No? Però val la pena tenir una formació.
0: No, bueno, sabia...
1: Perquè és la diferència...
0: Hi ha gent que fa cursos,
1: sí, sí.
0: Però bueno, no estaria de més fer algun tipus de xerrada introductòria, no? A, sí, sí. A fer aquestes coses tan senzilles, tan bàsiques, tot esperant que arribi... Aquí a Catalunya tenim la sort que tenim uns serveis d'atenció a domicili d'urgències que són, bueno, increïblement...
1: Bueno, a Argentona tenim un cas que va passar i que afortunadament hi havia el servei i aquesta persona està avui entre nosaltres, perfecte. Gràcies a això.
0: Doncs ho deixem aquí, doncs, amb el desig de que passeu un molt bon estiu.
1: Molt bon estiu.
0: I si tot va bé, doncs, tornarem a partir de setembre.
1: Vale.
0: Tornarem a estar aquí un cop per setmana i amb moltíssim de gust.
1: Sigueu feliços. Doncs,
0: molt bon estiu.
1: Adéu.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona t'acompanya. Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.

0: Escoltant Ràdio Argentona, els millors èxits.
1: Ràdio Argentona. Sempre bategant per tu.
2: Ràdio Argentona.
1: 104.6 FM.

0: Viu la ràdio.
1: Informa't, il·lusiona't, gaudeix a Ràdio Argentona.

La teva ràdio. La teva música. Els teus moments. Només a Ràdio Argentona. 104.6.

0: Soc en César Rojas i aquí comença una nova edició del Rocòdrom. Dissabte 13 de juny, en directe, Ona de Sants Montjuïc, des dels estudis del carrer Melcior de Palau, número 70, al barri de Sants de la ciutat de Barcelona. I en diferit, els dissabtes a la tarda, a Ràdio Hostafrancs, els dilluns a Ràdio Trini Jove, Ràdio Barberà i Ràdio Salrà, els dimarts a Ràdio Joventut, Ràdio Puigcerdà i Ona Mediterrània, els dimecres a Ràdio Sant Feliu, els dijous a Ràdio Argentona i des d'internet quan vulguis i on vulguis. El recordum.cat, el recordum.cat, el recordum.cat, aquesta i cap altra és l'adreça internet d'aquest programa de ràdio. Al web del Rocòdrom no només hi trobaràs tots els programes que emetem en directe els dissabtes a la una de la tarda des de l'emissora local més veterana de la ciutat de Barcelona. Què dius ara, pirat? Al web del Rocòdrom també hi trobaràs cròniques, entrevistes, ressenyes, tot i més. Al web del Rocòdrom, tio, al Rocòdrom.cat. I si ens vols escriure per dir-nos qualsevol cosa que et doni la gana, ei, molt fàcil, un correu electrònic a hola@alrocòdrom.cat. O bé al recordum@onadesans.com. Comencem el Recordum d'avui! Un Recordum, amics i amigues, heavies tots. En el que, doncs, tornarem a tenir aquestes coses que ens agrada fer de tant en tant, que és alternar entrevistes amb programes amb els quals escoltem algunes de les novetats musicals més interessants d'aquesta setmana des del meu punt de vista. Us posaré 3 o 4, que espero que us agradin molt. Tindrem un nou grup català de la setmana, una banda que és sorprenent que no hagués estat encara grup català de la setmana. Allà havia quedat com el tinter i he dit, ostres, encara no he posat aquests com a grup català de la setmana. Doncs aquests seran el grup català de la setmana, ho veureu més endavant. I per acabar, si ens dona temps també, doncs acabarem amb un clàssicasso que aquest mes de juny fa 44 anys. I si això ja són coses xules i boniques, doncs encara més xulo i més bonico és que avui torno a comptar amb la presència de la noia més heavy d'aquest costat de la Diagonal, que és la Paula Sarulla. Hola, Paula.
1: Hola.
0: Què tal? Benvinguda de nou.
1: Gràcies.
0: Quant de temps sense veure't.
1: Sí, sí.
0: Però és que, a més, aquí veig que cada vegada s'apunta més colla, perquè no només hi ha aquí el senyor Còpia. Hola, Còpia, tio, què tal?
2: Hola.
0: Què, com estàs, tio?
2: Molt bé.
0: Escolta, qui és aquest senyor o monstre o el que sigui que tens aquí al costat i que no havia vingut mai aquí? És amic teu o què, tio?
2: No, és un lladre que em pot treure el meu lloc i ara està cridant.
0: Ah, és un lladre que et pot treure el teu lloc, et vol robar protagonisme o què?
2: Claro.
0: Qui ets tu, senyor Nou? T'assembles molt a algú que representa una de les bandes més importants del heavy metal. Qui ets tu? Amb aquest allò no ho acabo de d'allò.
2: És que no parla, em sembla.
0: Ah, no parla. Vale. Doncs és clar, és que és l'Edi, oi? I l'Edi no parla mai. Bueno, Edi, escolta, gràcies i compta amb aquesta destral. No, sí, perfecte. Però no ens facis gaire mal, d'acord? Tu passa tu bé, benvingut aquí al Rocòdrom, tio? Vinga, perfecte, de res, eh? Adéu, fins ara. Bé, doncs tenim l'Edi aquí també amb nosaltres, que doncs no sé si vindrà cada setmana, però bueno, avui doncs som quatre avui. Avui sóc jo, hola, la Paula, hola Paula, i després tenim el Còpia i l'Edi, que no parla però que fa sorolls. Bueno, Paula, escolta, abans d'entrar en matèria, tens aquí un llibre.
2: El meu llibre, eh?
0: No és el teu
2: sí,
0: llibre,
2: és per mi, és per
0: que,
2: mi.
0: Que sempre estàs agafant aquí protagonisme.
2: És meu.
0: Aquest llibre és de l'Ignasi de la Fuente, que és col·laborador del Rocòdrom, que està fent la sèrie aquesta dels santuaris ocults del metall a Catalunya, i té aquest llibre aquí que el va escriure, 666 banyes sang de metall, i que li ha regalat a la Paula,
2: No, me l'ha regalat a mi.
0: Bueno, doncs si la Paula hi està d'acord, us l'ha regalat els dos. Què dius tu, Paula? Els dos?
1: No.
2: Com que no?
0: No. Perquè el Còpia sap llegir o no sap llegir?
2: No, no sap.
0: No, no sap, eh? No sap. Bueno, doncs, mira...
2: No, no, és meu, eh?
0: Vale, el que tu diguis, còpia. Si de cas sí. la Paula ja te l'anirà...
2: Mi tesor.
0: Ja te l'anirà llegint en veu alta o el que sigui. Bueno, doncs això, que espero que t'agradi molt. Eh?
2: Moltes gràcies. I... No llegeixo, però aquest sí que me'l llegiré.
0: Aquest sí, home, sí, i tant, sí. Home, tant, aquest l'has de llegir, perquè aquest està molt guapo.
2: No, i a més que tinc 3 mesos per llegir, perquè ara comencen les vacances
0: d'estiu. Ara comencen les vacances de l'escola,
2: sí,
0: eh?
2: Sí, llavors, sí.
0: Molt
2: sí,
0: bé, fantàstic, sí, sí. Fantàstic, fantàstic. Però és que, a més, dir-vos que... I abans d'entrar a escoltar aquestes novetats musicals d'aquesta setmana, la setmana passada vam tenir aquí a Urgila i, doncs, a més, de passar una molt bona estona amb la seva entrevista sobre aquest tercer àlbum, Temps, doncs, com és habitual, doncs, vam portar un CD per sortejar entre tota l'audiència i calia respondre a una pregunta, oi que sí? Quina era aquesta pregunta? Còpia?
2: Còpia, Còpia. En quina localitat tenen el proper concert a Solgira, la banda que es va visitar la setmana passada?
0: D'acord, és a dir, ens van dir, doncs, tocarem properament en algun lloc i tal, no sé què, doncs, doncs que havíeu d'encertar, quin és el lloc on els Solgira tenen el proper concert. I on és això?
2: A Còpia, no.
0: No, no, a Còpia no.
2: A Llinars del Vallès.
0: A Llinars del Vallès. I aleshores, com que la mà innocent és així d'innocent i els sortejos són purs i tal, no sé què, ara veure a qui ha guanyat el
2: jo.
0: No, tu no, Còpia. No. Qui ha guanyat el CD dels Urgila?
2: Un senyor gairebé tan guai com Còpia, que es diu Ignasi de la Fuente.
0: L'Ignasi de la Fuente. És a dir, en aquesta ocasió, doncs, un col·laborador del Rocodron, doncs, s'ha emportat el CD dels Urgila. Aquí no és allò d'amics i familiars no poden participar en els sortejos, aquí participa tot Cristo. Llavors, doncs, li ha tocat a l'Ignasi, estic molt content que li hagi tocat amb ell, com li hagués tocat a qualsevol també content. Gràcies a tots per haver participat i aviat, doncs, més sortejos. Bueno, Paula, doncs va, anem a escoltar una mica de heavy metal, et sembla? Aleshores, mira, comencem amb una banda de Suècia anomenada Master Massive. Aquesta és una banda que té una cosa molt curiosa i és que van començar a funcionar l'any 1993, però el primer disco no el van treure fins a l'any 2015. Què et sembla? Això són molts anys, eh?
2: Sí, sí.
0: Són més anys dels que tens tu de vida, eh? Bastants més. Són 22 sí. anys, vull dir, és un colló i mig de temps, eh?
2: I el disc, doncs, serà bo, no?
0: Perquè bueno, no sé, això jo no l'he escoltat, eh? Aquest disc es diu The Pendulum, i el van treure el 2015. Llavors, la raó, això sí que ho he investigat una miqueta, la raó per la qual van trigar tant de temps en treure aquest disco és perquè el seu guitarrista, que és el paio que, diguem-ne, ho porta tot i que es diu Jan Strand, doncs es veu que és una mica especialet, així en el sentit de que tot ha de ser molt perfecte i de que si tot no està bé i tal, llavors sempre anava com endarrerint i encara no està bé, llavors clar, la penya es cansava i els cantants fotien el camp, llavors deia, hòstia, s'ha fotut el camp aquest, hem de començar de nou, no? I era com allò, la història interminable una mica. Però al final el van treure, eh? Això va ser el 2015. El 2020 va treure el segon i ara, de fet, el propassat diumenge, dia 7 de juny, via Fireflash Records han tret el seu tercer àlbum. Un disc anomenat White Shadows, i del qual escoltarem una cançó anomenada Jonah and the Whale, és a dir, Jonàs i la balena. Tot sona allò del Jonàs i la balena, una cosa així bíblica que un peix enorme es va menjar a un paio perquè no... És així com una metàfora de que has de respectar les promeses i no has de voler el mal dels altres i tal. Et sona això del Jonàs i la balena?
2: No, perquè mira, de fet...
0: Què?
2: La història que... Contaré després, vale?
0: Ah, després m'explicaràs una història,
2: sí.
0: Ah, fantàstic.
2: S'ha relacionat una mica amb la Bíblia, vale?
0: Ah, sí, amb la Bíblia?
2: Sí, sí, sí.
0: Ostres, avui tindrem Bíblia. Vale. Bíblia satànica, no, eh? O satànica?
2: Pista, m'han dit satànica a mi. Ja està, ja no dic res.
0: Vale. Bueno, doncs ara tinc la curiositat. Bueno, anem a escoltar aquesta cançó dels suecs Master Massive. És un heavy metal que la veritat està molt bé, a mi m'ha agradat molt, i ja està, dir-vos, és de l'àlbum White Shadows i la cançó s'anomena Jonah and the Whale. Yeah!

0: Aquesta és la cançó que hem escoltat de Master Massive, el grup suec que acaba de treure el seu tercer àlbum, White Shadows, via Fireflies Records. Vale, què és això que t'han dit de la Bíblia satànica? Així, m'ho explicaràs tot ara o faràs així com petits capítols entre cançó i cançó?
1: Com vulguis.
0: No sé, el que tu creguis. Va, fem petits capítols així.
1: Vale,
0: com
1: doncs
0: així
1: primer...
0: anem generant expectativa en la penya.
1: Vale, doncs primer, per tu, una pregunta així, vale? Quins temes creus que parla més el heavy? Heavy metal en general, no un estil en concret, sinó...
0: Bueno, tradicionalment, doncs, les coses aquestes del dimoni i tal sempre han estat molt coses de heavy metal, sí, per dir un tòpic, sí, el diable.
1: Vale, doncs deixem-ho aquí.
0: De moment ho deixem aquí, eh? Vale, d'acord. Mira, de fet, una banda que tenia molt això del diable i tal, és la banda del senyor aquest que avui el tenim aquí, que no parla però que fa sons, que és l'Eddie, que és els Iron Maiden, oi que sí?
1: Sí, però només amb el The Number of the Beast.
0: Bueno, sí, segurament, però com que és així tan conegut...
1: Clar, no, sí, per això també van cremar discos del Number of the Beast,
0: sí.
1: i no els van deixar tocar, no me'n recordo on era, però no els van deixar tocar perquè deien que eren satànics.
0: Satànics i tal, no?
1: Sí, sí.
0: Has anat a veure el documental, per cert?
1: Sí.
0: Sí? Ah, mira, jo no he pogut al final. I què? Què tal?
1: Bueno, està bé.
0: Sí.
1: Perquè... jo ara estava escoltant com més estils i des que vaig anar a veure el documental és com que he tornat a ser superfan dels Maiden. Però, bueno, a mi em va agradar perquè jo sempre he vist com que Iron Maiden és més que un grup, no? I això és el que parlava el documental i sortia un munt de gent dient això, que va marcar molt. I fins i tot va sortir el baixista dels Cure, vale? Que això em va fer gràcia també.
0: Perquè és una banda que ara t'agrada bastant també, no? Els Cure.
1: Sí. I també el baixista també m'agrada perquè és molt fan dels Maiden també. Llavors, bueno, em fa gràcia i això, i vaig portar l'Eddie també.
0: Ah, sí, l'Eddie el vas portar allà a veure el documental de la seva banda, eh?
1: Sí.
0: I què, val la pena, doncs? Va agradar?
1: Bueno, a mi sí em va agradar, tampoc se'm va fer llarg, perquè per exemple quan vaig anar a veure la pel·lícula d'agost,
0: sí,
1: que era més un concert més que res, però igual sí que va ser una mica llarg.
0: Ja.
1: Però no, el documental està bé, només que està amb subtítols. I com és tan gran la pantalla...
0: Sí, costava llegir.
1: Sí, perquè
0: havies de moure el cap així i no donava temps a...
1: Sí, és que és o veure a les persones
0: o llegir.
1: O llegir, ja, llavors. Bueno.
0: Ja. Jo, mira, em vaig quedar sense poder-lo veure perquè l'últim cap de setmana que el feien jo estava a París i aleshores quan vaig tornar ja vaig mirar i ja no el feien. Ja va ser, ostres, ja m'he quedat sense veure'l. Sí, m'hauria fet gràcia anar-lo a veure aquí al cinema aquest que tenim aquí a prop,
1: sí.
0: I al final, perquè sé que el feien allà, però al final no ha pogut ser, bueno, doncs el veuré.
1: No, però jo crec que el posaran també després a internet.
0: Sí, això segur, però bueno, em feia gràcia lo de veure així.
1: No, també, sí,
0: tal,
1: sí.
0: Hauria estat guai. Bueno, doncs tot això bé, Paula, perquè la banda que posarem ara, el seu nom comença per Iron. Doncs que tot això ha vingut d'això, Ara escoltarem una banda que anomenada Iron Kingdom. El regne del ferro. I aquests, si abans hem escoltat una banda que eren de Suècia, doncs ara ens anem al Canadà. I aquests també m'han agradat bastant, Aquests es diuen Iron Kingdom, però han canviat de nom. És a dir, abans, molt abans, des del 2004 fins al 2011, es deien Twisted. Com Twisted Sister, però només Twisted. I llavors va ser a partir del 2011 que van canviar de nom per passar-se a dir Iron Kingdom i ja està, no? I aleshores ara és quan estan traient discos. Tants com 6, és a dir, ara fa tot just una setmana, el dissabte dia 6, doncs van treure el seu sisè àlbum, Shadows and Dust, que l'han tret de forma independent en CD i caset, allò del que dèiem que penya que treu coses en caset encara, i en vinil via Steel Shark Records. Llavors aquests fan un heavy metal també. Avui el que són novetats és pur heavy metal, Avui no tenim altres coses així que pur heavy metal. I també m'han agradat molt, llavors per això doncs, els he decidit posar. Llavors escoltem una de les cançons que formen part d'aquest Shadows and Dust i a veure què et sembla tu i els nostres amics del Rockorum. Així doncs, des del Canadà escoltem Iron Kingdom, una cançó inclosa al seu sisè àlbum Shadows and Dust, i la cançó s'anomena Death House Gates. Yeah!

0: des del Canadà, Iron Kingdom. I la seva cançó, Dead House Gates, inclosa en el que ja és el seu sisè àlbum d'estudi, Shadows and Dust. Si us en voleu fer amb una còpia, doncs, com us deia, l'han tret en CD, en caset i també en vinil via Steel Shark Records. Què, Paula, podríem dir que els Iron Maiden és una mica una influència d'aquesta banda? Sí, no?
1: Jo crec que sí, sobretot pel nom.
0: Eh? El nom, sí. El nom i la música, jo crec que també.
1: Mira, parlant dels Maiden.
0: Què?
1: Jo, perquè sóc una mica així molt fanàtica de les portades dels Maiden i tot això, que abans estava pensant, aquest Eddie està fet pel, no ho he dit que han tret, que era dels 50 anys, però a mi em recorda un altre. Llavors, tu saps si el Seven Son del disc abans tenen com algun senzill? Perquè jo sé que tenen el Can I Play With Madness, però a mi em sona que n'hi ha un altre que surt a l'Eddie.
0: Mira, del Seven Son van treure tres senzills.
1: Vale.
0: Van treure Can I Play With Madness, van treure The Clairvoyant i van treure The Evil That Men Do.
1: Vale.
0: Van treure aquests tres, i de fet els tres els tinc, però ara no sabria dir-te de memòria exactament com és la portada de cadascun d'ells.
1: Vale, vaig a buscar després els altres perquè el...
0: Però què és el que...
1: No, és que a mi em sona que n'hi ha una portada de l'Eddie amb el cabell així, i
0: això,
1: que també...
0: Això blanc?
1: Sí,
0: uh-huh.
1: I que és el Seven Son, i a més, espera, aquí, a baix de la samarreta té això. I que això em sona a mi que és el Seven Son també.
0: Ja, podria ser.
1: I per això, no sé, el volia trobar per veure. Però...
0: Doncs ara aquí no sé, no puc ajudar. El que he vist ara quan estàvem aquí, tal, que estaves buscant un Eddie al mòbil, i ha sortit un així molt guapo, que surt l'Eddie menjant-se les lletres dels Iron Maiden. Jo tenia una samarreta amb aquell dibuix.
1: De fet, aquí surt una samarreta també, i sí, és xula.
0: És molt guapa, ja es va morir, aquella samarreta era tan gastada, que ara me'n penedeixo d'haver-la llançat en el seu moment, Estava ja tan feta a caldo, ara m'encantaria tenir-la allà penjada a l'habitació i tal, però sí, tenia una samarreta amb aquell Eddie guapíssim.
1: Les samarretes dels Maiden són totes xules,
0: La majoria, la majoria són molt guais, Bueno, mira, si la banda de fa momentet, aquests Iron Kingdom, doncs ens han portat a parlar dels Iron Maiden una miqueta, el que sonarà ara et recordarà moltíssim, digue'm, un cantant dels millors de la història del heavy metal.
1: Dickinson.
0: No, però que no té a veure amb els Iron Maiden. Ara els Iron Maiden ja fora. No té a veure amb els Iron Maiden, però és un cantant.
1: El Dio.
0: Ah, el Dio.
1: Vale.
0: Que està allà en el top, cadascú dels seus favorits, però bueno, tothom coincideix com a mínim que el Dio era un magnífic cantant. Doncs mira, ara posaré una banda que s'anomenen Amarax, o en anglès Amarax, potser, que tal, que són de l'oest d'Austràlia, d'una localitat anomenada Perth, no sé si la coneixes, si hi has estat.
1: No, la veritat que sí la coneixo.
0: Sí que la coneixes, eh?
1: Sí.
0: Ah, doncs mira, doncs aquesta gent són d'allà.
1: No, és broma.
0: No la coneixes?
1: No.
0: No la coneixes?
1: No.
0: Doncs l'hauries de conèixer, perquè a Perth hi ha una moguda de heavy que te cagues. Mira, aquesta gent estaran tocant al pub Lynott's Lounge el dia 4 de juliol. És un pub que hi ha allà a Perth, una ciutat conegudíssima de l'oest d'Austràlia. La bona, la coneixes?
1: No.
0: Mare meva. Bueno, doncs mira, resulta que aquesta gent, aquest concert que faran el dia 4, és el seu primer concert. I llavors dius, com pot ser que si encara no han tocat ni tan sols en directe, jo ja estic aquí a punt de posar-los a la ràdio aquí al Rocòdrom. Però resulta que el que acaben de treure és la seva primera cançó. Han fet un senzill, l'han enregistrat i han fet un videoclip i l'han publicat. Llavors es nota que li han posat força pasta ell al darrere en quant a producció i tot això, i que l'han promocionat segur, perquè si no, a Sant de què em va sortir a mi i tot allò, no? Però això no treu que estigui molt bé. Llavors, la persona que canta és una dona, que jo sé que tu les dones així que canten heavy no d'allò, t'ho agraden molt més els tios, però recordarà moltíssim el Dio. cosa, la noia es diu Anna Quincy o alguna cosa així. Anna Quincy es diu la noia, mm-hmm. aquesta que té la veu molt semblant al Dio. I han fet una cançó que es diu Rescue. De rescat, alguna cosa així semblant. I aleshores doncs, anem a escoltar-la i a veure si a tu recorda el Dio, també l'estructura de la cançó i tot plegat, però sobretot la veu de la dona, que està, bueno, a mi m'ha semblat una veu magnífica. Així doncs, des de Perth, a l'oest d'Austràlia, escoltem a Amarath, o com se digui, Amarax, i ja està, i a veure què us sembla aquesta cançó que han tret aquest senzill Rescue. Yeah.

0: des de Perth, Austràlia, Emma Rats. Amb la seva cançó Rescue, un senzill que han tret aquesta setmana, o fa dues setmanes. I que és la carta de presentació d'aquesta banda que debutarà en directe el 4 de juliol al Linots Lounge. Per tant, si el dia 4 de juliol no teniu res a fer, dius, ostres, què faig avui, no? Doncs no sé què fer. Tu, doncs mira, t'agafes un vol, te'n vas allà a l'Oest d'Austràlia i en un pim-pam i te'n vas allà a veure els ML Racks allà al Linots Lounge i mira, fots una birra i estupendament, tu. Tu no t'agradaria anar a un concert i tenir un cangur al costat, un koala, no? I seria un puntasso, no?
1: Així sí.
0: Pom. Segur que el cangur potser puja a l'escenari, no?
1: Perquè sí, també, sí, saltant.
0: Ho fa així un mosh pit, aquest així, que comencen tots a saltar, tal. No sé com deu ser un concert de heavy metal ple de cangurs entre el públic, t'imagines?
1: Curiós, però
0: tu creus
1: però
0: que es quedarien mirant al mòbil o que se'l guardarien allà a la bossa aquella que tenen i començarien a saltar com a cangurs que són?
1: També, sí, sí.
0: Jo crec que això, no?
1: Sí,
0: que estarien allò saltant tota l'estona, eh? I els koalas?
1: No, els koalas jo crec que són més tranquils.
0: Estarien allà agafats al peu de micro, potser?
1: També, sí, sí.
0: Així, tal, no? I dormint... Bueno, t'has recordat una mica, el Dio, aquesta dona, o tu no t'has recordat gens ni mica?
1: La veu no molt, la veritat.
0: Ah, no? Doncs mira, no. A mi sí que me n'ha recordat. No perquè sigui igual, la del Dio és més trencada, més, uh-huh. més d'allò, però en quant a, no sé, actitud i tal...
1: Bueno, jo crec que és perquè és una mica el mateix estil, llavors, uh-huh. doncs sí que recorda perquè ho fa bé... I bueno, pot ser que sí.
0: Ara el que haurem de veure és que aquesta banda doncs, foten cançons una mica més ràpides, també, mm-hmm. que això mola. Bueno, no sé, a veure què passa. Bueno, ara que tinc curiositat, que abans estàvem allò de les bíblies satàniques i tal, i ara què passa? Va,
1: següent
0: missatge críptic, a veure què dius.
1: Vale, doncs mira, t'explico. Jo vaig quedar amb unes amigues
0: sí.
1: que també li agrada una mica això del metal.
0: Ah, sí? Ara tens amigues que els agrada el metal? Perquè bueno, sempre eres tu com l'única així, vamos, una bèstia estranya en un món de reggaeton.
1: Bueno, sí, tinc el... Bueno, vaig quedar... amb quatre amigues.
0: Sí.
1: Dos li agrada el metal i altres dos doncs no, però bueno, també.
0: Vale. Bueno, sou tres que us agrada el metall, eh?
1: Sí.
0: Ah, sí,
1: però bueno, banda, tampoc ja. És que siguin heavies, li agrada també més estils,
0: ja, bueno.
1: Però bueno, mínim coneixen i coses. Sí que li agrada una mica.
0: D'acord.
1: Llavors vam quedar al Passeig Sant Joan per anar a veure les botigues de manga i tot això,
0: d'acord.
1: I després vam anar fins a Carri Tallers,
0: d'acord.
1: A mirar discos i tot això.
0: Ah, molt bé.
1: Ah, no, mira, m'he oblidat d'una. Érem cinc.
0: Ah, éreu cinc,
1: sí.
0: D'acord. Vale.
1: I a ella també li agrada el rock, però rock en castellà i tot això.
0: D'acord.
1: Però bueno, també li agrada. Mm-hmm. Llavors vam anar a mirar discos i quan anàvem a entrar a una botiga,
0: sí.
1: ens ve una senyora de, jo què sé, de... un milió d'anys, saps? Com sí. un dinosaure, no? I ens comença a cridar que som satàniques.
0: Què dius?
1: Sí, que on anem amb això, que... Però no sé, un munt de coses.
0: Per com anàveu vestida
1: sí.
0: o alguna cosa així? Ja, una boja d'aquestes,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, però és que no sé. I això era dels... el que et volia dir dels estereotips, no? Dels gais i tot això,
0: ja.
1: Perquè...
0: O sigui, encara hi ha penya que ni que sigui perquè està volada, del mm-hmm. torrada del cap o el que sigui... Doncs que veu un grup de noies joves, ben joves com vosaltres, que aneu així vestides una mica de negre i tal, i que aneu a buscar discos a una botiga al carrer Tallers, i us comença a cridar que sou satàniques.
1: Sí, sí. Però és que si aquesta senyora diu que som satàniques, què fas a carrer Tallers? També és que...
0: Ara potser viu allà, o jo què sé.
1: Doncs pitjor encara, no?
0: Ja.
1: Perquè jo crec que si viu allà, viu des que va néixer, bàsicament, no?
0: Ja.
1: Ha viscut tot el que hi havia allà.
0: Ja.
1: Com perquè ara vinguis a dir-nos a nosaltres que som satàniques,
0: home,
1: no?
0: De fet,

0: carrer de Llers d'avui dia no té res, res,
1: sí, sí,
0: res
1: per això
0: que, amb el que era fa...
1: Que fa 20 anys probablement era molt millor, amb molts heavies i tot això, llavors...
0: Sí, sí, i 30.
1: Ara hi ha més gent i tot això, com perquè em vinguis ara ja a dir-me a mi que som satàniques.
0: Bueno, no? Us en vau en fotre una mica?
1: Bueno, us estaven rient.
0: Us estaven fotent,
1: sí, sí, sí. Llavors, bueno, em va fer gràcia, però això que si ets heavy, doncs hi ha de tot, no? Però no ets satànic, no? Per
0: no,
1: ser heavy.
0: O no necessàriament.
1: No, no, no.
0: Aquí està la cosa. Pot ser no heavy i ser satànic també.
1: Clar, també.
0: Pot agradar, jo què sé, Bob Marley i ser satànic, no?
1: També. No, bé, bé.
0: Bueno, mira, doncs ara parlem de sang, una mica, tal, i també parlem d'Iron, un altre Iron. Si abans hem escoltat els Iron Kingdom, doncs ara escoltarem a una banda que es diuen Iron Sloth. Sloth és com allò de Slaughter, era l'escorxador, no?
1: Doncs... I també com la cançó dels Maiden. Bring me your daughter to the slaughter.
0: Exacte, sí, sí. Portar la teva filla a l'escorxador. La cançó sí dels Iron Maiden és porta la teva filla o portant la teva filla a l'escorxador. Doncs sí, aquests es diuen Sloth, que suposo que deu voler dir el fet mateix d'escorxar o el que sigui, no ho sé. Eh?
1: Sí.
0: Iron Sloth. Uh-huh. I aquests són occitans. Occitània és una regió actualment a França i també la Vall d'Aran, que parlen occità, bueno, en fi. Aquesta gent, doncs, ho fan en anglès, eh? I van néixer l'any 2011. I, de fet, són un duet. Són el guitarrista i cantant i tal, i baixista. Va ser que contracten o s'ajunten amb gent quan han de fer concerts en directe i tal, però així que gravin, són ells dos. I cal dir que la bateria que escoltarem, doncs, és pregravada. Vull dir, no hi ha hagut cap persona allà tocant, sinó que ho ha fet una màquina. I aprofito per comentar una cosa. Tu coneixes el canal aquest de YouTube tan conegut, New Wave of Traditional Heavy Metal Full Albums,
1: que són com d'intel·ligència artificial o no?
0: Bueno, no, anar una mica per aquí.
1: Vale.
0: És a dir, hi ha un canal que es diu New Wave of Traditional Heavy Metal Full Albums, que és un canal, doncs, que està molt bé perquè posen molts grups dels que a mi m'agraden, tot i que darrerament el canal s'està desvirtuant bastant perquè cada vegada és allò d'intenta atrapar-ho tot, intenta créixer molt i llavors ja cada vegada posa més coses que se surten una mica del que feia reconeixible i que va donar prestigi en aquest canal. Però lo gros és que ha començat a penjar cançons fetes per intel·ligència artificial. Llavors, bueno, que si algú vol jugar i fer música amb intel·ligència artificial, em sembla fantàstic, perquè és una eina que està allà i tal. Però intentar colar, o no colar, sinó posar allà en el teu canal...
1: Però posa que és intel·ligència artificial.
0: Sí, ho posa baix.
1: Ah, bueno.
0: Perquè, sí, no me saltaria, no? Uh-huh. Però, bueno, és com, hòstia, molt malament, tio.
1: No, és que, no sé, però a mi, si jo sé que una cançó és feta per intel·ligència artificial, és com que ja... Pot ser molt bona, però no m'agrada, no puc.
0: Clar, perquè perquè no té ànima, no té res, no sé, la pots i fins i tot a vegades que es nota, perquè
1: sí.
0: Clar, jo quan estic preparant el programa, doncs escolto molta música. I ara no me'n recordo del nom de la banda, i ho poso entre cometes això de la banda, una banda que tal, quan s'escolta i dir això, tal, diu, això té una pinta d'intel·ligència artificial que no vegis. Després vaig estar buscant i sí, era música feta per IA. Vull dir que a vegades si t'hi fixes i tal, pots ensumar-t'ho una mica que és música feta per IA.
1: I també que, bueno, potser plasma algun sentiment o alguna cosa, però és que tot és copiat.
0: Clar, a més
1: també
0: a més, clar.
1: No fan res nou.
0: Impossible.
1: Perquè
0: no,
1: ja tenen, si és una cançó de heavy metal, doncs es basaran en altres cançons de metal,
0: sí,
1: i és una còpia i una barreja de tot.
0: Clar, perquè una cosa és tenir la influència, és a dir, els que escoltarem ara, doncs tenen influències, evidentment, com tothom, però una cosa és tenir influències i l'altra, bueno, és música, és una altra cosa, és que és una altra cosa, no té res a veure. Bueno, doncs això, que aquest canal està començant a posar música feta per intel·ligència artificial i per tant s'està carregant completament des del meu punt de vista el sentit del que és aquest canal. En fi. Bueno, doncs, tornant a aquests Iron Sloth, que el que tenen doncs, programat doncs, és la bateria, però que quan toquen en directe doncs, tenen algun senyor o senyora ja que els hi toca. Llavors, aquests van néixer a l'any 2011, el 2015 van treure el seu primer àlbum, el 18 van treure un EP compartit amb els també occitans Temptation, i ara, el proper dia 10 de juliol, via Gates of Hell Records, trauran el seu segon LP, Metallic Torments, i anem a escoltar una cançó, és molt canyera, és potser la cançó més canyera de totes les novetats que tenim en el Rockodrome d'avui, és una anomenada The Executioner, i bueno, a mi el que m'agrada aquí, sobretot d'aquest disco o d'aquesta cançó, és el treball de les guitarres, aviam què et sembla a tu i a tots vosaltres. Així doncs, des d'Occitània, escoltem a Iron Sloth i la seva cançó The Executioner. Yeah!

0: des de Occitània, Iron Sloth. I la seva cançó de Executioner, que estarà inclosa a Metallica Torments, el que serà el seu segon LP, que sortirà el dia 10 de juliol via Gates of Hell Records. Bé, Paula, veig que anem fatal de temps, queden menys de 10 minuts, per tant, si et sembla, vaig directament pel grup català de la setmana. Em dones permís?
1: Sí, sí.
0: Yeah! Vale, doncs, grup català de la setmana. Una banda que, ostres, és aquí de Barcelona, que l'han fotut fort, i encara no havien estat grup català de la setmana. I de fet, a més, han estat aquí, però bueno, coses així de d'allò. Estic parlant de Radity. Radity és una banda de thrash metal d'aquí de la ciutat de Barcelona que va néixer a l'any 2023 i que ha tingut un ràpid creixement, sobretot gràcies a la magnífica repercussió que tenen els seus directes, perquè són uns directes que, vamos, un xec d'hòsties que ni les veus venir, vaja. Jo us he vist el John Blood, el Masters of Insanity, que és aquesta la raó per la qual doncs, un dels seus components, el cantant, doncs, va venir aquí al Rocòdrom. Que estaran enguany al Can Mercader i de fet ja us anuncio doncs, que igual que estem fent doncs, ja 3 anys seguits doncs, tornarem a fer un programa especial del Can Mercader amb gent de l'organització i de les bandes aquí al Rocòdrom durant el mes de juliol. Però que han tocat també el Rockfest de l'any passat, del 2025, tot i que el concert més important, més rellevant que han fet i en el qual van deixar una profunda empremta va ser doncs, a Wacken. Van ser els guanyadors a Terrassa l'any passat del Metal Battle, a Wacken Metal Battle Spain. Doncs, van ser els representants d'Espanya allà al festival aquest de Wacken. Bé, jo això, com us deia, jo quan els he vist en directe, bé, molt bé. Llavors, tenen fins ara un EP, Fire at Will, que va sortir al setembre del 23 i fa doncs, mig any aproximadament, al novembre del 25, van treure un senzill anomenat Bringers of Madness. La composició de la banda és la següent. La Carla Rodríguez al baix, igual que tu, Paula, és una noia que toca el baix. Doncs ella també, la Carla Rodríguez al baix. El Pau Graner a la guitarra. I després el Saúl Carmona a la bateria i el Daniel Carmona a l'altra guitarra i també a la veu. No sé si aquests Carmona doncs, són germans o cosins o familiars o és pura coincidència que coincideixin aquests dos cognoms Carmona. Així doncs, el nostre grup català de la setmana al Rocòdrom d'avui són els Radity i escoltarem el senzill que van treure aquest 2025 al novembre, que a més no l'havien posat aquí encara. Doncs vinga, va. Grup català de la setmana al Rocòdrom d'avui són Radity, escoltem Thrash per un tub, Bringers of Madness, yeah!

0: des de Barcelona, el nostre grup català de la setmana, el Recordum d'avui han estat els Radity. I ja estic fora de temps, gairebé. Us volia presentar el classicasso tal, però no tinc temps. Per tant, us el poso, però ara us diré què és. Paula, doncs gràcies per haver tornat. Edi, encantat d'haver-te conegut amb els teus sons aquests...
1: Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona.
2: De la mà de DJ Juanra, Argentona Hits Music, cada dijous i dissabte a les 9 del vespre al 104.6 de la FM. Això és Ràdio Argentona. DJ Juanra in session.
3: Bona nit! Bona nit! Bona...

ben aviat serem a la foguera. A la revetlla de Sant Joan. I ojo!

a partir de las 11 de la noche. Tota la millor música. Música. Per gaudir d'una bona...

dimarts, dia 23 de juny, a la plaça Vendra, Argentona. Foguera de Sant Joan.

de la mà de DJ Juanra, Argentona Hits Music, cada dijous i dissabte a les 9 del vespre al 104.6 de la FM. Això és Ràdio Argentona.

Roy Orbison. Orbison. Un gran tema. Suave. No, y 14 minutos, dale. DJ.

a partir de las 6 y cuarto a cantar un rabuda de la Flama del Canigó. Tot seguit a les 9 a la plaça vendre sopar popular. Sopar de Carmanyola. I abans, entre les 6 i quart i les 9, tenim a les 7 a Can Doro la construcció de la foguera. I a les 10 i mitja de la nit, encesa de la foguera. A càrrec de les bruixes d'Argentona. Tot seguit, a les 11, un servidor.

Dimarts, 23 de juny. A partir de les 11 de la nit. Allí seré. Punxant tota la millor música. I gaudint d'una bona rebetja. Sant Joan 2026.

figa i amb aquestes despedir el fill proper i jo. Gràcies, com sempre, a Barcere. Però recordeu que proper dimarts, dia 23 de juny, tenim la foguera de Sant Joan. We were singing bye bye, no hi falteu. Gaudirem d'una bona

De la mà de DJ Juanra, Argentona Hits Music, cada dijous i dissabte a les 9 del vespre al 104.6 de la FM. Això és Ràdio Argentona.

0: Viu la ràdio.
1: La ràdio per tu. Ràdio Argentona, 104.6.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, 104.6 FM. Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, la nostra ràdio.

La teva ràdio. La teva música. Els teus moments. Només a Ràdio Argentona. 104.6.

Els llums s'han apagat. Han tret el pastís. Aplaudien els pares, els tiets i els amics. Tots alhora, agrupats en un únic crit. Que demani un desig! Que demani un desig! I tu, nerviosa, com sempre que et toca ser el centre d'atenció, has fixat els ulls en un punt imprecís del menjador. Un segon. Dos segons. Tres segons. Quatre i cinc.

Els teus ulls cavalcaven buscant un desig, les espelmes cremaven i alguns dels amics t'enfocaven amb càmeres de retratar. Una veu comentava

0: Zapatero va negar en tot moment davant del jutge haver influït en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra. Els àudios de l'interrogatori de dimecres a l'Audiència Nacional, als quals ha pogut accedir 3Cat Info, recullen com l'expresident espanyol va admetre haver treballat per una de les empreses al centre de la suposada trama, però rebutjant haver comès cap irregularitat. El jutge José Luis Calama ha imputat aquest dijous les filles i la secretària de Zapatero pel rescat de Plus Ultra. Des de Brussel·les, Pedro Sánchez ha traslladat la seva solidaritat i empatia a l'expresident espanyol i no ha tancat la porta a avançar les eleccions si no aconsegueix aprovar els pressupostos de l'Estat. El govern de Donald Trump defensa l'acord amb l'Iran davant les crítiques internes als Estats Units i les d'Israel. L'ayatollah Khamenei admet que va acceptar amb reserves el memoràndum d'entesa i diu que l'obertura de la segona fase de les negociacions amb Washington no implica assumir el seu punt de vista. Ucraïna intensifica l'ofensiva i colpeja Moscou en l'atac més massiu des de l'inici de la guerra. Més d'un centenar de drons han impactat contra la refineria més gran de la capital per segon cop en 3 dies. El Kremlin no reconeix la crisi energètica, tot i que ara es veu obligat a importar combustible. El govern defensa que la immersió lingüística a les aules catalanes no està en perill, malgrat l'últim revés del Tribunal Europeu de Drets Humans. Estrasburg ha rebutjat el recurs que havien presentat Òmnium Cultural i diverses famílies contra la sentència que obliga a fer més castellà a una escola de Canet de Mar. 5 incendis cremen una 30 d'hectàrees a les comarques de Lleida. La majoria s'han produït en zones agrícoles. Els bombers alerten que les altes temperatures d'aquests dies, la campanya de la sega i la revetlla disparen el risc de foc. Josep Maria Mestre serà el nou director artístic del Teatre Nacional de Catalunya en substitució de Carme Portacelli. Mestres, que té un mandat inicial de 4 temporades, ha dit a Catalunya Ràdio que entre els seus objectius hi ha que comparteixin espai, noms consolidats i talent emergent.
1: Esports.
2: El Barça de bàsquet guanya contra pronòstic a València, el primer partit de la final de la Lliga ACB, a la pròrroga. València 112, Barça 113. El segon partit al Palau dissabte. El Barça de futbol sala guanya a casa el segon partit de la final contra el Pozo de Múrcia, golejada per 6-1, a una victòria del títol. Dimarts que ve, tercer partit a Múrcia.
0: I al temps, ens trobem a les portes d'una onada de calor que arribarà diumenge. Fins aleshores, la calor serà intensa o molt intensa. Aquest divendres les màximes rondaran els 38 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. El temps serà assolellat, amb alguns ruixats de tarda al Pirineu Occidental.
1: 3Cat Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
0: 24 hores després de la seva declaració a l'Audiència Nacional, s'han filtrat els àudios de José Luis Rodríguez Zapatero responent al magistrat que l'investiga. A les gravacions, a les quals ha pogut accedir 3Cat Info, l'expresident espanyol defensa a ultrança la seva innocència, desmenteix haver tingut res a veure amb el rescat de la companyia aèria Plus Ultra i afirma que si va cobrar diners de l'empresa a l'epicentre del suposat entramat va ser a canvi dels seus serveis com a consultor. Fem un repàs de l'interrogatori amb Àlex Giral Robert.
3: Zapatero va començar la seva intervenció davant del jutge Calama assegurant que mai ha actuat fora de la llei.
4: Toda mi actividad profesional ha sido conforme a la legalidad.
3: L'exlíder socialista, acusat d'haver-se embutxacat comissions per haver mediat en la injecció de diners de l'Estat a l'aerolínia Plus Ultra, va rebutjar una vegada i una altra haver fet gestions al voltant d'aquesta qüestió.
4: Que yo no he ejercido absolutamente ninguna influencia en el rescate de Plus Ultra y eso es una verdad incuestionable. No habrá nadie que pueda decir lo contrario.
3: I també va negar haver ordenat la creació de societats offshore.
4: Es que ni sé lo que es.
3: Zapatero va explicar que va treballar per a l'empresa Anàlisi Relevante, al centre de la causa, perquè li va proposar el propietari i amic seu, Julio Martínez, i que hi va dedicar moltes hores. No hi tenia una relació contractual, va dir, cosa que va sobtar l'instructor.
4: Obviamente yo he sido el consultor principal.
5: Como tiene confianza, dice usted que no se firma ningún contrato.
4: Así es.
5: Eso, en principio, No és normal.
3: A banda, l'excap de l'executiu espanyol va refusar parlar de les joies interceptades en l'escorcoll del seu despatx, a les quals Calama es va referir així.
5: Y ahora vamos a las dichosas joyas.
3: L'excap de l'executiu espanyol està acusat de delicte fiscal i contraband per aquestes peces d'alta gamma i de tràfic d'influències i blanqueig de capitals pel rescat de Plus Ultra. Zapatero, per cert, va sortir en defensa de les seves filles, l'empresa de les quals el jutge sospita que es va fer servir per canalitzar pessics.
4: Sí. He apoyado a mis hijas, en mi opinión trabajan bien.
3: Diu que va ser ell mateix qui va recomanar els serveis de màrqueting de les seves filles.
0: El jutge que ha imputat les filles de Zapatero i la seva secretària alega que són una peça clau en la trama que hauria comès irregularitats en el rescat de Plus Ultra. José Luis Calama considera que l'agència de publicitat de les filles de l'expresident va servir per camuflar i canalitzar pagaments d'operacions rellevants vinculades a l'ajuda pública de la companyia aèria. Zapatero ha reconegut que va encarregar a Alba i Laura que maquetessin alguns dels informes que ell feia per a empreses investigades en el cas, com la del seu amic Julio Martínez, però sempre ha negat que fos delicte. En el cas de la secretària, el jutge apunta que Gertrudis Alcázar també era una peça fonamental per al funcionament de la trama. Era qui s'encarregava de gestionar el compte de correu de l'expresident, agendava reunions i feia gestions amb tercers. A banda d'aquestes noves imputacions, Calama ha descartat la petició de la defensa de Zapatero. Rebutja demanar més informació als Estats Units sobre el buidat del mòbil d'un exdirectiu de Plus Ultra que ha servit per imputar-lo. I Pedro Sánchez torna a tancar files amb José Luis Rodríguez Zapatero i ha admès per primer cop que si li tomben els pressupostos per l'any que ve, no descarta anar a eleccions. Madrid, Àngels Lafuente.
6: Un cop més, Pedro Sánchez fa costat a Zapatero i ha reconegut que aquests dies ha parlat amb ell i que l'expresident li ha transmès que està tranquil. Confia que pugui demostrar la seva innocència i li ha reiterat el seu suport tant del govern com del PSOE.
7: Me ha manifestado toda su confianza, su inocencia, y yo, evidentemente, confío en esa inocencia y respaldo a José Luis. Y por supuesto empatizo con una situación que están viviendo su familia difícil y que necesita, pues lógicamente, del apoyo de la familia socialista.
6: Sánchez ha afegit que tots els presidents del govern han rebut regals per representació institucional i en reconeixement de l'amistat amb Espanya. I preguntat sobre la possibilitat d'anar a eleccions si no pot aconseguir el suport necessari per aprovar uns nous pressupostos, com li han reclamat des del PNB aquests últims dies, Sánchez deixava oberta la porta a aquest avançament electoral.
7: Apelo a la responsabilidad de los grupos parlamentarios y a partir de ahí negociaremos con ello. Y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos, pues efectivamente, cuando se produzcan estas hipótesis.
6: Fons de la Moncloa apunten que es tractaria d'un avançament tècnic d'uns mesos perquè la legislatura acabaria el juliol del 2027 i en cap cas hi hauria eleccions el 2026.
0: El govern dels Estats Units defensa el memoràndum d'entesa amb l'Iran, malgrat les crítiques internes a l'acord. El mateix líder suprem de l'Iran, l'Ayatollah Khamenei, admet que va autoritzar l'acord amb reserves i afirma que l'obertura de la segona fase de les negociacions amb Washington no implica assumir el seu punt de vista. Donald Trump i el vicepresident Benz recorden a Israel que l'acord ha de ser respectat i que l'alto el foc afecta tots els fronts, inclòs el Líban. Washington, Oriol Serra.
8: El president dels Estats Units ha delegat la comunicació sobre el memoràndum d'entesa amb l'Iran al seu vicepresident, J.D. Benz, el qual no ha concretat quan viatjarà a Suïssa per a iniciar les negociacions sobre els detalls tècnics del memoràndum que haurien de culminar amb un acord. Tot plegat, però, ha començat caminant sobre peus de fang. La violència entre Israel i el Líban persisteix, tot i l'alto el foc recollit al memoràndum. Trump hi ha insistit i Benz ha fet aquesta advertència a Israel.
9: Donald Trump és l'únic cap d'estat de tot el món que simpatitza amb la nació d'Israel en aquest moment. Si jo estigués al govern israelià, no estaria atacant l'únic aliat poderós que em queda a tot el món.
8: L'administració Trump s'ha enfadat amb Israel per les crítiques sorgides des del govern de Netanyahu, veus que consideren que el memoràndum fa massa concessions a l'Iran, una crítica semblant a la que també s'ha sentit des del propi partit de Trump per part de congressistes republicans. Però mentre Trump recorda a Israel que ha de respectar l'alto el foc, no s'ha estat d'amenaçar l'Iran si se surt del guió, com tampoc s'han estat el seu secretari de defensa, Pete Hegseth, el qual no ha amagat l'ostentació de força que el caracteritza.
10: Cal subratllar una diferència clau entre aquest acord i d'altres, que és que aquest ha nascut des d'una posició de la força de l'acció americana. L'acord previ d'Obama venia d'un grapat de converses i de precs. Aquest acord ve després de mesos de bombardejos i d'un bloqueig impenetrable.
11: L'administració Trump insisteix que l'Iran no veurà ni un sol dòlar de les desenes de milers de milions embargats fins ara, mentre no demostri amb fets un canvi d'actitud.
0: Malgrat l'acord entre els Estats Units i l'Iran per posar fi al conflicte, les companyies navilieres diuen que passar per l'estret d'Hormuz és arriscat i que la represa del trànsit marítim serà lenta. La patronal internacional, que agrupa el 60% dels mercants, demana la creació d'un organisme que coordini el trànsit de l'estret i garanteixi la seguretat dels vaixells. Sergi Vasco, expert en comerç internacional de la Universitat de Barcelona, diu que el pacte és massa imprecís perquè les navilieres tornin a operar amb normalitat.
12: Deixa la porta oberta que d'aquí 2 mesos el control estigui en mans d'Iran. Diu, Iran podrà dialogar amb Oman i amb altres administracions per intentar, aviam, com ho fan, no? O sigui, és a dir, que queda com molt a l'aire el que passarà d'aquí 2 mesos.
0: A més, l'Iran ha de treure les mines de l'estret en els propers 30 dies i els explosius deixen un passadís massa petit perquè els vaixells hi naveguin amb comoditat. Vasco diu que aquests perills comportaran sobrecostos a les companyies.
12: Aquests vaixells tenen una assegurança. I clar, si hi ha un perill que hi hagi una mina, el preu d'assegurança és molt més car. I el preu d'aquesta assegurança també fa que no s'hi surti potser beneficiós fer moltes d'aquestes operacions.
0: Pels experts, encara es podria tardar mesos a recuperar la normalitat a l'estret d'Hormuz, on abans de la guerra passava el 20% del transport de petroli mundial. I Ucraïna ha llançat l'atac més massiu contra Moscou des de l'inici de la guerra. Dels gairebé 200 drons que ha llançat cap a la capital russa, almenys 7 han impactat a la refineria més important de la regió, en un moment en què Rússia pateix una crisi de combustible. El Kremlin ja ha promès represàlies. Moscou, Cristina Solias.
13: El sostre de la refineria de Kapotnia, saltant pels aires enmig d'una gran bola de foc, s'ha convertit en el moment més viral de l'últim atac de drons contra Moscou. Les defenses antiaèries no han pogut evitar un bombardeig que també ha colpejat edificis residencials, ha deixat més d'una quinzena de ferits i ha provocat una mena de pluja negra. Putin, que ha acollit un fòrum amb líders del sud-est asiàtic a Kazan, ha evitat fer-ne cap comentari, i el ministre d'Exterior, Sergei Lavrov, s'ha limitat a recordar el que ja va dir el líder del Kremlin ara fa uns dies.
14: No és casualitat que el president anunciés fa un temps, després d'una altra acció terrorista de Kiev, que ara duríem a terme atacs massius conjunts de manera regular.
13: En canvi, Volodymyr Zelensky justificava així l'atac.
15: Definitivament no volem que Ucraïna cremi per culpa de l'enemic, però si Ucraïna crema, el vostre Moscou també cremarà.
13: Aquest bombardeig agreuja encara més la falta de benzina que afecta més d'una cinquantena de regions russes. El Kremlin no reconeix la crisi energètica. Alhora, però, el sector petrolier ha admès que començarà a importar combustible des de l'Àsia. A més, amb la fi de la guerra a l'Iran, Putin també es quedarà sense els ingressos addicionals pels preus disparats del petroli que fins ara havien donat oxigen a la seva debilitada economia.
0: La cotització del petroli continua baixant i en una setmana el barril de Brent, el de referència a Europa, ha baixat prop d'un 12%. Una reducció de preu que de moment no es nota gaire a les benzineres. La gasolina de 95 octans costa ara de mitjana 1,44 € per litre a Catalunya. Ja és més barata que abans que comencés la guerra. No passa el mateix amb el gasoil, que val 1,51 € i encara és una mica més car que a finals de febrer. Cal recordar, però, que els dos combustibles es beneficien de rebaixes fiscals, com la de l'IVA, almenys fins al 30 de juny. El sector de les benzineres demana que les ajudes es mantinguin com a mínim fins després de l'estiu. Carme Esteve és vicepresidenta de l'Associació Catalana d'Estacions de Servei.
16: La benzina pujaria quasi 30 cèntims per litre i el dièsel pujaria més de 22 cèntims per litre. Això és el dia 1 de juliol. Imagini's vostè les cues que es podrien tenir a les benzineres per comprar combustible des de dies abans.
0: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha avançat que té intenció d'allargar 3 mesos l'anomenat escut social mentre es consolida la pau a l'Orient Mitjà i s'estabilitzen els preus de l'energia i el petroli.
1: El temps.
0: Pràcticament un quart moment per la previsió de Néstor Gómez.
17: Aquest divendres tornem a parlar d'una situació meteorològica que ens porta dos denominadors comuns, la calor i sobretot aquest sol que ens ha d'acompanyar durant tot el dia. Una matinada que encara pot deixar alguna precipitació, uns núvols que ens estan travessant des de les Terres de l'Ebre cap a les comarques de Girona. Tot això marxarà amb rapidesa i divendres serà un dia assolellat a gran part del país durant tot el dia. Només al Pirineu, fruit de la calor diurna, creixeran algunes nuvolades i s'espera que cap a l'Alta Ribagorça arribi a caure alguna feble precipitació. Tot això en un dia de calor, calor intensa, màximes de 33-34 graus a totes les comarques de l'interior, 30-32 a les valls del Pirineu, però atenció, perquè cap a ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, la màxima pot alçar-se fins als 37 o 38 graus. I aquesta calor no quedarà aquí. Anirà més durant el cap de setmana, sobretot de cara a diumenge, quan tocarem per primera vegada en aquest 2026 la xifra dels 40 graus.
18: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: A Ponent, aquest dijous, han cremat més d'una trentena d'hectàrees en 5 focs en una jornada complexa per la simultaneïtat dels incendis. La majoria han començat en zones agrícoles i des del cos de bombers preveuen dies molt complicats per la calor, la campanya de la sega i la revetlla de Sant Joan. Lleida, Júlia Albacar.
19: Els incendis han estat a les Garrigues, a l'Albi i Arbeca, a Gramunt, a l'Urgell, a Alfarràs, al Segrià i a Cervera. Una trentena d'hectàrees que se sumen al centenar que ja es van cremar dimecres a la Segarra. La majoria han estat incendis de vegetació agrícola en camps de cereal. Claudi Gallardo, inspector en cap de suport dels bombers, explica el perfil d'estos incendis en declaracions a 3Cat Info.
20: Els incendis en els cultius és un combustible fi altament disponible, no? Més a més amb les condicions que hi ha, i per tant són incendis que són intensos i ràpids, i a més, doncs, amb aquesta component, no, de tota la zona de Plana de Lleida, amb una component de la marinada que entra, doncs, a partir del migdia tarda.
19: Que remarca aquesta situació de foc simultani s'ha avançat.
20: Normalment la campanya era aquell punt de, bueno, doncs, d'anar fent, però fins al juliol això no entrava en situacions ja més complexes d'incendis, i en canvi estem veient, doncs, que estem aquests darrers anys, no, la simultaneïtat que vam tenir l'any 22 o de més, doncs que ja són el mes de juny. Per tant, això, doncs, sí, es va avançant.
19: Des del cos de bombers demanen extremar les precaucions els pròxims dies, tenint en compte que coincidirà l'onada de calor amb la revetlla de Sant Joan i la campanya de la sega.
0: El govern assegura que el model d'immersió lingüística no està en perill, malgrat el revés del Tribunal Europeu de Drets Humans. Estrasburg ha rebutjat admetre a tràmit un recurs d'Òmnium Cultural i algunes famílies contra la sentència que obliga a fer una assignatura més de castellà a una escola de Canet de Mar. Segons el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, la decisió no altera l'actual model educatiu català.
21: Aquesta decisió no té cap impacte en el conjunt del sistema educatiu de Catalunya ni en la nostra normativa, i que el govern continua fermament compromès amb el model d'escola catalana, un model que té el català com a centre de gravetat per tal de garantir que tots els nanos que surtin de les nostres escoles surtin amb competència plena tant en català com en castellà, i que l'escola continua i contribuint a fer del català una llengua de cohesió social.
0: Xavier Antic, president d'Òmnium, lamenta que no s'hagi admès el recurs de l'entitat i ara espera la resolució del Tribunal Constitucional sobre l'ús del castellà a l'escola catalana.
22: Ens preocupa, però sobretot ens esperona estar més preparats davant d'una futura sentència desfavorable per part del Tribunal Constitucional. La reacció haurà de ser clara, contundent i col·lectiva. Hi haurem de ser tots i no només la comunitat educativa.
0: D'altra banda, l'Assemblea per una Escola Bilingüe celebra la decisió amb un comunicat perquè considera que reforça la presència del castellà a les aules i qüestiona el model actual d'immersió lingüística. I aquest divendres acaba el curs per més d'un milió d'alumnes d'infantil, primària i secundària. Un curs convuls que ha viscut més d'una vintena de vagues i amb un conflicte educatiu encara obert, sense que s'hagi apaivagat el malestar dels docents. Davant d'aquest escenari, la consellera Esther Niubó començarà la setmana que ve trobades amb direccions, docents i famílies d'arreu del territori que s'allargaran fins al primer trimestre del curs vinent. Les associacions de famílies diuen, però, que tenen pressa perquè la situació és urgent. Ho explica Jordi de Carreras, president de FAC.
23: Deixar-ho de vacances com si no passés res, l'únic que podrà fer potser és incrementar-ho, o que si no explota just a l'inici, explotarà cap de pocs mesos. Demanem responsabilitat.
0: Sobre la incògnita de quins passos seguiran a partir d'ara els sindicats contraris a l'acord, la portaveu de la USTEC, Iolanda Segura, diu que escoltaran la comunitat.
2: Pot ser que hi hagin accions que no suposin doncs, jornades de vaga, sinó que siguin pressions en diferents formats, això no es descarta. Igual doncs, ens diuen que ja volen començar amb jornades de vaga. O sigui, la USTEC no llançarà res que el col·lectiu no vulgui.
0: Mentrestant, el sindicat Comissions Obreres, que ha signat l'acord, diu que al setembre vetllaran perquè es desplegui el que s'ha pactat. Josep Maria Mestre serà el nou director del Teatre Nacional de Catalunya. El director teatral es posa al capdavant de la institució amb una llarga trajectòria als principals teatres del país. Marta Vives.
3: Josep Maria Mestres és un dels directors teatrals més veterans i reconeguts del teatre català i estatal. Ha dirigit més de 60 espectacles al llarg de la seva dilatada trajectòria i el seu repertori inclou clàssics com Shakespeare, Brecht o Guimerà, però també dramatúrgia contemporània. Precisament els textos contemporanis catalans són un dels objectius de la seva direcció. Així ho ha dit a Catalunya.
4: Primera fila, sempre. Ara es viu un moment de la, com una edat d'or, una mica, no? Potser, de la dramaturgia catalana contemporània, però l'hem de tractar bé i li hem de posar l'aparador que es mereix amb molta decisió.
3: Mestres, que ha estat escollit per concurs públic d'entre les 40 candidatures presentades, es posa al capdavant d'una institució que coneix bé, perquè hi ha dirigit espectacles en gairebé totes les seves direccions, des de Llibertat de Rossinyol a La filla del mar, passant per La mare Coratge i els seus fills de Brec, prevista per la temporada vinent. Mestres ha dit a Catalunya Ràdio quin és, a gran trets, l'objectiu de la seva direcció.
4: Tinc moltes ganes de repartir joc, de que la gent consolidada i tingui un lloc aquí i que el talent emergent també pugui eclosionar-s'hi.
3: A més de l'obra que estrenarà al TNC, el Teatre Lliure li reprogramarà la temporada vinent la monumental Herència de Matthew López, que després farà gira a Madrid. Després d'un any de traspàs entre Carme Portacelli i el nou director, l'encàrrec per Mestres és de 4 temporades, prorrogables a 3 més.
0: Fer cantar els arbres, del productor musical i escriptor Jordi Campó i Boada, guanya el Premi Prudenci Bertrana de novel·la. La Fundació Prudenci Bertrana de Girona, que atorga el guardó, ha fet públics la resta dels premiats. Girona, Núria Peraire.
5: El jurat ha valorat que Fer cantar els arbres, de Jordi Campó i Boada, és una història captivadora sobre una nissaga de lutiers marcada per un misteri que travessa generacions. Aquest premi a la millor novel·la està dotat amb 30.000 euros. El Premi Carles Rahola d'Assaig és per a Terra de Quixots, Dalí, Montoriol, Lídia de Cadaqués i altres empordanesos, de Joan Manuel Soldevilla. El Premi Miquel de Palol de Poesia l'ha guanyat l'obra titulada Orografia, de Joan Tomàs Martínez Grimal, i el Premi de Literatura Juvenil és per a La fuga, de l'autora Laia Aguilar. A La fuga, la protagonista, la Zoe, viu aïllada, com tots els altres nens del món, perquè són portadors d'un virus letal per a la resta de la societat, fins que decidirà fugir cap allò desconegut. La gala d'entrega dels premis de la Fundació Prudenci Bertran es farà el 15 de setembre i aleshores es donaran a conèixer dos premis més. El guanyador del premi serviria la millor lletra de cançó i el Premi Aurora Bertrana a la millor traducció.
0: I la novel·la Que morin els fills dels altres, de Roser Cabré Verdiell, ha guanyat el 55è Premi Creixells que atorga l'Ateneu Barcelonès a la millor obra publicada l'any anterior. El jurat valora la capacitat del text de sacsejar la institució familiar, el ritme ràpid i una prosa magnètica i poderosa que transporta el lector a un món ambigu.
18: Esports.
0: Amb Damià Aguilar.
24: El Barça de bàsquet ha competit a València i ha guanyat 112-113 a la pròrroga al primer partit de la final de la Lliga ACB, que és el millor de 5. Victòria contra pronòstic, un partit de nivell NBA, en paraules del nostre narrador Ernest Macià, que ho explicava així en directe a l'antena de Catalunya Ràdio.
25: Queden 29 segons pel final de la pròrroga. El Barça està guanyant 112-113. La baixa la Provítola. A les seves mans la pilota pensa. La pilota està tranquil·la. L'Apro marcat aquí per Montero. Encara l'Apro. Bloqueig. Continuació. L'obertura per a Claibor. S'acaba la possessió. 5, 4, 3, 2, 1. El llançament de 3. No hi va, no hi va, no hi va, no hi va. Rebot pel València. Queden 5 segons. 4, 3, 2, 1 per la victòria. No hi va i el Barça guanya!
24: En roda de premsa, Xavi Pasqual ha explicat les claus d'aquesta victòria.
26: El València no el pots guanyar si no jugues bé en atac.
6: perquè tot i que juguis defensiu el màxim que tu puguis, ells seguiran anotant i anoten molt. Per tant, el treball dintre del partit, que teníem que jugar molt bé en atac 40 minuts, no ha sigut el cas perquè hem tingut un quart molt dolent, però després sí que hem jugat molt bé a nivell ofensiu, per tant, contents.
24: A la pròrroga s'hi va amb un triple de Clyburn i després un tap del nord-americà que ha acabat sent el millor blaugrana amb 21 punts. 24 n'ha fet Montero pels locals. El Barça ha fet 18 triples. Al final de la pròrroga, per tant, 112-113 i adquireixen el factor camp. El segon partit també a València, dissabte a les 8 del vespre en directe a Catalunya Ràdio.
1: 3CAT Info.
24: En futbol sala, el Barça golejat per 6-1 al Pozo de Múrcia amb 4 gols de Touré. El segon partit de la final, aquí el golejador.
7: Sí, claro, creo que ha sido el mejor partido porque he metido 4 goles, pero hay mucho partido que ha sido iguales, no he metido goles, pero hoy, claro, ha sido un día increíble y estoy muy contento.
24: Són declaracions al 3CAT Info, els de Javi Rodríguez, per tant, a una victòria del títol. El tercer partit que serà decisiu si guanya el Barça a Múrcia es disputa dimarts de la setmana que ve. El Mundial de Futbol han començat els segons partits de la primera fase. A Los Angeles, Suïssa ha golejat per 4-1 Bòsnia en un partit del grup B, amb 2 gols de Mazembi, un de Xhaka i un del jugador del Sevilla, Rubén Vargas, per Suïssa, i per Bòsnia ha marcat Magnić. Atlanta, República Txeca 1, Sud-àfrica 1, partit del grup A. El Tot Costa de Catalunya Ràdio ha entrevistat Joan García, el porter de Sallent, declara que és el Mundial gràcies al Futbol Club Barcelona.
8: Segur que ha ajudat, jo sempre vull més que res pel número de partits, per l'exigència que tenen aquests. Evidentment el seleccionador vol veure en escenaris que són el més similars a potser doncs, a un Mundial, a un Campionat d'Europa. Llavors, bueno, l'exigència d'aquests partits, estar en un equip de màxima exigència, jo crec que pot ajudar també el seleccionador a prendre una decisió.
24: Joan García ha parlat també d'un dels homes de moda, el nou jugador del Real Madrid, Cucurella.
8: L'hem felicitat, jo crec que és un pas important a la seva carrera, està molt content de fer aquest canvi i bueno, ens alegrem per ell i esperem que li vagi el millor possible.
24: Doncs en paral·lel, en aquesta entrevista de Joan García al Tot Costa de Catalunya Ràdio, Cucurella feia roda de premsa dient que no renega del passat i que no ha tingut cap dubte d'acceptar l'oferta del Real Madrid.
9: Jo estic molt content amb la decisió que he pres. És veritat que entenc pues, que hi hagi en renou i que hi hagi gent que no ho entengui, però jo al final a la vida has de prendre decisions, són etapes diferents, la meva etapa al Barça no la canviaria, al final potser estic aquí gràcies a tot el que he pres a la Masia i als meus anys al Barça.
24: El Real Madrid confirma el fitxatge d'Ibrahima Konaté per les pròximes 4 temporades. L'internacional francès té 27 anys, és defensa i fins ara era el Liverpool, un Liverpool que ha anunciat el fitxatge del català Víctor Muñoz d'Osasuna per 6 temporades i 40 milions. El Barça femení dona per perduda Salma Parayuelo, que acaba contracte el 30 de juny. La jugadora ha rebutjat l'última oferta del club. Aquest divendres el Sabadell rep a les 9 del vespre el Zamora a la tornada de semifinals per l'ascens a la segona divisió en directe a Catalunya Ràdio. Han de remuntar un 1-0. Ferran Costa, entrenador, al 3CAT Info.
10: El nostre convenciment és per dues coses. La primera, perquè hem demostrat durant tota la temporada que som capaços d'oferir un rendiment competitiu molt alt, d'oferir un joc que a part de ser atractiu, dinàmic, enèrgic, sinó que a part s'ha demostrat que ens permet guanyar partits, hem guanyat molts durant la temporada, i en segon lloc perquè ho fem a casa.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
24: Àlex Márquez podrà prendre part del primer entrenament del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP. Serà reavaluat després per acabar de confirmar el seu concurs complet. Torna després d'una baixa de gairebé 5 setmanes. Declaracions a DAZN.
11: Lo más importante estar aquí, más que físico, era también mental, ¿no? Después de una caída tan dura, volver a estar en el paddock, en el box, con el equipo, era importante, y verme otra vez encima de una MotoGP y ver, ¿no? Ir sesión a sesión. No pienso en domingo hacer la carrera, no.
24: Aquest divendres i fins diumenge es disputa la Volta a Catalunya Femenina de Ciclisme amb Vinícia Santa Susana. Les referències catalanes són la Paula Blasi de l'Emirates i la Mireia Benito de l'AG Insurance Sudal.
0: Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. Zapatero va negar en tot moment davant del jutge haver influït en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra. Els àudios de l'interrogatori a l'Audiència Nacional, als quals ha pogut accedir 3Cat Info, recullen com va admetre haver treballat per una de les empreses al centre de la suposada trama, però rebutjant haver comès cap irregularitat. El jutge José Luis Calama ha imputat aquest dijous les filles i la secretària de Zapatero pel rescat de Plus Ultra. Des de Brussel·les, Pedro Sánchez ha traslladat la seva solidaritat i empatia a l'expresident espanyol i no ha tancat la porta a avançar les eleccions. A partir d'ara us explicarem que el govern espanyol reconeix per primer cop víctimes assassinades per la policia o l'extrema dreta durant la transició. Publica una llista amb els noms i cognoms de 63 assassinats entre el 1979 i el 1983. Catalunya tindrà el centre de computació quàntica més gran del sud d'Europa. L'empresa britànica Oxford Quantum Circuits ha escollit Barcelona per situar el seu nou centre dedicat a la recerca i al desenvolupament i a la fabricació d'ordinadors quàntics d'última generació. I us explicarem que el duet Alosa, Momi Maiga, el programa de Catalunya Música Tots els Matins del Món i Montserrat Torrent han estat alguns dels noms distingits en els 7ens Premis Alícia, els guardons que atorga anualment l'Acadèmia Catalana de la Música.
1: Esports.
0: Damià Aguilar, què destaquem?
2: El Barça de bàsquet guanya contra pronòstic a València el primer partit de la final de la Lliga ACB. A la pròrroga, València 112, Barça 113, el segon partit al Palau dissabte. I el Barça de futbol sala guanya a casa el segon partit de la final contra el Pozo de Múrcia, golejada per 6-1 a una victòria del títol. Dimarts que ve, tercer partit a Múrcia.
0: I al temps, ens trobem a les portes d'una onada de calor que arribarà diumenge. Fins aleshores, la calor serà intensa o molt intensa. Aquest divendres les màximes rondaran els 38 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. El temps serà assolellat, amb alguns ruixats de tarda, al Pirineu Occidental. ...24 hores després de la seva declaració a l'Audiència Nacional... s'han filtrat els àudios de José Luis Rodríguez Zapatero... responent al magistrat que l'investiga. A les gravacions, a les quals ha pogut accedir 3Cat Info... l'expresident espanyol defensa ultrança la seva innocència... desmenteix haver tingut res a veure amb el rescat de la companyia aèria Plus Ultra... i afirma que si va cobrar diners de l'empresa a l'epicentre del suposat entramat... va ser a canvi dels seus serveis com a consultor... Fem un repàs de l'interrogatori amb Àlex Giral Robert.
3: Zapatero va començar la seva intervenció davant del jutge Calama assegurant que mai ha actuat fora de la llei.
4: Toda mi actividad profesional ha sido conforme a la legalidad.
3: L'exlíder socialista, acusat d'haver-se embutxacat comissions per haver mediat en la injecció de diners de l'Estat a l'aerolínia Plus Ultra, va rebutjar una vegada i una altra haver fet gestions al voltant d'aquesta qüestió.
4: Que yo no he ejercido absolutamente ninguna influencia en el rescate de Plus Ultra y eso es una verdad incuestionable. No habrá nadie que pueda decir...
3: I també va negar haver ordenat la creació de societats offshore.
4: Es que ni sé lo que es.
3: Zapatero va explicar que va treballar per a l'empresa Anàlisi Relevante, al centre de la causa, perquè li va proposar el propietari i amic seu, Julio Martínez, i que hi va dedicar moltes hores. No hi tenia una relació contractual, va dir, cosa que va sobtar l'instructor.
4: Obviamente yo he sido el consultor principal.
5: Como tiene confianza, dice usted que no se firma ningún contrato.
4: Así es.
5: Eso, en principio... no és normal.
3: A banda, l'excap de l'executiu espanyol va refusar parlar de les joies interceptades en l'escorcoll del seu despatx, a les quals Calama es va referir així.
5: Y ahora vamos a las dichosas joyas.
3: L'excap de l'executiu espanyol està acusat de delicte fiscal i contraband per aquestes peces d'alta gamma i de tràfic d'influències i blanqueig de capitals pel rescat de Plus Ultra. Zapatero, per cert, va sortir en defensa de les seves filles, l'empresa de les quals el jutge sospita que es va fer servir per canalitzar pessics.
4: Sí. He apoyado a mis hijas, en mi opinión trabajan bien.
3: Diu que va ser ell mateix qui va recomanar els serveis de màrqueting de les seves filles.
0: Pedro Sánchez torna a tancar files amb Zapatero i ha admès per primer cop que si li tomben els pressupostos per l'any que ve, no descarta anar a eleccions. Ho ha dit el dia que el jutge Calama ha imputat les dues filles i la secretària de l'expresident socialista. Una decisió que acorrala la família de Zapatero i que genera més maldecaps al PSOE i al govern espanyol. Madrid, Àngels Lafuente.
6: Un cop més, Pedro Sánchez fa costat a Zapatero i ha reconegut que aquests dies ha parlat amb ell i que l'expresident li ha transmès que està tranquil. Confia que pugui demostrar la seva innocència i li ha reiterat el seu suport tant del govern com del PSOE.
1: Me ha manifestado toda su confianza, su inocencia, y yo evidentemente confío en esa inocencia y respaldo a José Luis y por supuesto empatizo con una situación que están viviendo su familia difícil y que necesita pues lógicamente del apoyo de la familia socialista.
6: Sánchez ha afegit que tots els presidents del govern han rebut regals per representació institucional i en reconeixement de l'amistat amb Espanya. I preguntat sobre la possibilitat d'anar a eleccions si no pot aconseguir el suport necessari per aprovar uns nous pressupostos, com li han reclamat des del PNB aquests últims dies, Sánchez deixava oberta la porta a aquest avançament electoral.
1: Apelo a la responsabilitat de los grupos parlamentarios, y a partir de ahí negociaremos con ello. Y si se tienen que tomar...

0: El juntaire Agustí Colomines, marcant distàncies amb els de Núñez Feijó.
1: Avui tenen una oportunitat de demostrar si tot el que han dit fins ara era sincer o era una escenificació pactada. Avui tenen davant una moció que reclama exactament allò que demanen al Congrés dels Diputats.
2: Tingui molt clar que desconfiar d'uns perquè menteixen o et volen enganyar o perquè són trilers, és igual. No significa tenir confiança en uns altres. M'entén?
0: I cara i creu aquest dijous per al govern de Pedro Sánchez al Congrés enmig de la tensió política pels escàndols que envolten el PSOE. Per una banda, l'executiu ha pogut convalidar el decret que actualitza les bestretes del sistema de finançament autonòmic d'aquest 2026 només amb el vot contrari de Vox. En total són més de 150.000 milions d'euros, 30.000 dels quals per a Catalunya, que és qui rep més. Era la tercera vegada que el decret es duia a votació i fins ara el PP, Vox i Junts l'havien tombat. En la sessió de dijous, els populars i els de Puigdemont ja han votat a favor. Tot i això, els juntaires han advertit a la Moncloa que no s'ho atribueixi com una victòria i han tornat a reclamar eleccions. I Esquerra ha insistit que cal reformar el sistema de finançament. Sentim el portaveu adjunt dels juntaires, Josep Maria Cruzet, i la diputada republicana, Teresa Jordà.
3: També saben que amb la seva debilitat actual no els hi queda cap altra opció que convocar eleccions.
4: Per això, des d'Esquerra Republicana exigim anar al fons de la qüestió. Fins al fons, com diria aquell, al fondo. Valentia, senyor ministre, que no passa res.
0: A l'altra cara de la moneda per a Pedro Sánchez, Junts s'ha unit al PP i Vox per tirar endavant una moció dels populars que constata l'actual bloqueig polític al Congrés i insta el govern a assumir responsabilitats pels casos judicials. El PNB s'ha abstingut i la resta de socis del govern ja han votat en contra. El text que s'ha portat a votació no incluïa les esmenes en què populars i juntaires demanaven a Sánchez que convoqués eleccions i que dimarts el PSOE i Sumar van vetar a la mesa del Congrés. Recordem que les mocions no són jurídicament vinculants per al govern.
5: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Un informe d'Hisenda revela que el nòvio d'Isabel Díaz Ayuso va rebre 4,4 milions d'euros del grup hospitalari Quirón durant els primers 3 anys de relació amb la presidenta madrilenya, del 2021 al 2023. El document que l'agència tributària ha fet arribar a la justícia recull que els anys previs la facturació anual de les consultores d'Alberto González Amador era 3 vegades inferior. El grup sanitari, un dels més grans de l'Estat, rep centenars de milions d'euros cada any de la Comunitat de Madrid per la gestió de centres de salut i altres col·laboracions público-privades. Al si de la mateixa investigació judicial, un altre informe, en aquest cas de la Guàrdia Civil, apuntava la hipòtesi que almenys una de les companyies de la parella d'Ayuso seria en realitat una empresa pantalla. L'Institut Armat considera que la consultora no podia donar tots els serveis que facturava pels escassos mitjans personals i tècnics que tenia. Els tribunals investiguen González Amador per frau fiscal i, a banda, per blanqueig de capitals, corrupció en els negocis i administració deslleial. Per primera vegada, el govern espanyol reconeix 63 víctimes assassinades per la policia o l'extrema dreta durant la transició. Van morir entre el 1979 i el 1983, sobretot a Madrid i al País Basc. La meitat per l'actuació i l'ús il·legal de la força d'agents policials i la resta assassinats per grups d'extrema dreta. La llista de 63 víctimes l'ha elaborat la comissió que va crear l'executiu de Pedro Sánchez sobre violacions de drets humans a persones que van lluitar per la democràcia durant la transició. Des d'Irídia, Andrea Carrera destaca que s'ha fet un pas importantíssim pel reconeixement dels assassinats, però adverteix que es queda curt perquè no té en compte les víctimes de tortures.
6: Queda coix en no reconèixer aquests altres delictes de lesa humanitat que van tenir lloc durant la transició. També creiem que s'ha d'anar més enllà en un reconeixement econòmic i també hi ha d'haver investigacions penals per identificar les persones perpetradores.
0: L'informe de la comissió sí que constata que l'aprovació de la Constitució del 78 no va acabar amb les pràctiques de la dictadura i que la transició va ser una època grisa en què es van mantenir els abusos i els excessos policials. El 1980, amb Adolfo Suárez al govern, s'han documentat pràcticament 30 assassinats, la majoria atribuïts a l'extrema dreta. També es recullen dos casos durant el govern socialista de Felipe González entre el 1982

0: i el 83. Més qüestions, cada cop falten més habitatges, segons el Banc d'Espanya. L'entitat eleva el dèficit de pisos i cases acumulat a l'Estat i el xifra en 750.000, 150.000 més que el càlcul de fa dos anys. La meitat es concentra a Barcelona, València, Alacant, Madrid, Múrcia i Màlaga. Segons el Banc d'Espanya, la creació de noves llars supera de llarg la construcció d'habitatges, amb la qual cosa el problema anirà més. L'informe coincideix amb la publicació d'unes dades per part del Ministeri d'Habitatge, segons les quals a Espanya els pisos turístics o en mans d'estrangers no residents sumen 900.000. El govern espanyol insta els ajuntaments i comunitats a clausurar els 111.000 pisos turístics il·legals que s'han detectat durant el darrer any per poder-los destinar a lloguer residencial. Sobre la inflació, el Banc d'Espanya preveu que pugi encara més aquest any, fins al 3,6%. L'organisme revisa 6 dècimes a l'alça el pronòstic que havia fet al març i ho atribueix al xoc energètic. En canvi, manté les previsions de creixement econòmic, tot i que alerta d'una moderació de la demanda interna. I aquest dijous s'han fet en un clima de tensió i de llançament de pedres i ous els tres primers desallotjaments de la seixantena previstos dels pisos de la Rambla de la Mina, Sant Adrià de Besòs, ocupats des de fa 10 anys i on el Consorci vol reallotjar els veïns del bloc Venus que s'han d'enderrocar. Sant Adrià de Besòs, David Àngela.
1: Primers llançaments d'aquest macrodesallotjament que ha de finalitzar el desembre davant d'una cinquantena de persones amb els ànims força encesos. L'Antonio, que espera el seu desnonament, acusa l'Ajuntament de corrupció.
2: Aquí hay gente con vulnerabilidad de verdad. Y puedo enseñar la discapacidad de mi hijo, que es verdad. Y pueden entrar en el piso que estoy, que el día 22 me desahucian a mí. Esto es una vergüenza, pero una vergüenza total. Y estamos hartos. Dicen que están para, estos pisos están para los de las calles Venus. Y es mentira. Es que es mentira. Totalmente 15 personas, todos lo están trasladando a la calle Marte. Queremos que lo investiguen de verdad, porque es una vergüenza. Hay una corrupción en ese ayuntamiento de Sant Adrià que es increíble.
1: Des del Sindicat de l'Habitatge denuncien que s'han desallotjat famílies vulnerables amb una actuació de brutalitat policial vergonyosa. Els veïns adverteixen que la situació pot degenerar en un conflicte social al barri.
3: 3CAT Info.
0: Gairebé 3 de cada 10 dones a Espanya asseguren que alguna vegada s'han vist forçades a fer pràctiques sexuals no desitjades i un de cada 4 homes admet haver pagat per sexe. Són algunes de les dades de l'enquesta sobre salut sexual que ha elaborat el CIS juntament amb el Ministeri de Sanitat, la primera en 17 anys, i que també revela una societat més tolerant i menys satisfeta amb la seva vida sexual. Madrid, Dani Sainteaja.
4: Sí, l'any 2009, quan es va fer la primera enquesta, un 85% dels espanyols deia tenir una vida sexual satisfactòria, ara ho diuen el 77%, i els que asseguren tenir sexe almenys un cop per setmana ha baixat del 30% al 23%. També ha canviat la percepció de la diversitat sexual. Si fa 17 anys només 4 de cada 10 consideraven una relació homosexual tan respectable com una d'heterosexual, avui ho pensen 9 de cada 10. L'enquesta pregunta per primer cop pel consentiment i afloren diferències entre homes i dones. Un 28% de les dones afirma haver-se sentit forçada a mantenir pràctiques sexuals que no volia davant del 13% dels homes. A més, la meitat dels homes creu que un cop acceptades les relacions sexuals s'ha d'arribar al final, en contra del que pensen 6 de cada 10 dones. Això demostra que cal reforçar l'educació sexual, segons la ministra de Sanitat, Mònica García.
5: Este dato no nos tiene que hacer caer en el alarmismo, pero sí nos recuerda la importancia de la educación afectivo-sexual, para que la educación afectivo-sexual llegue antes que los algoritmos y llegue antes que las pantallas. Necesitamos ofrecer herramientas para construir relaciones que estén basadas en el respeto, en la igualdad y en el consentimiento.
4: També hi ha diferències en el consum de pornografia que reconeixen el 71% dels homes davant del 25% de les dones i pel que fa a la prostitució, 3 de cada 10 homes admeten haver pagat per sexe algun cop a la vida.
3: El temps.
0: Sentim la previsió de Néstor Gómez.
6: Aquest divendres tornem a parlar d'una situació meteorològica que ens porta dos denominadors comuns, la calor i sobretot aquest sol que ens ha d'acompanyar durant tot el dia. Una matinada que encara pot deixar alguna precipitació, uns núvols que ens estan travessant des de les Terres de l'Ebre cap a les comarques de Girona. Tot això marxarà amb rapidesa i divendres serà un dia assolellat a gran part del país durant tot el dia. Només al Pirineu, fruit de la calor diurna, creixeran algunes nuvolades i s'espera que cap a l'Alta Ribagorça arribi a caure alguna feble precipitació. Tot això en un dia de calor, calor intensa, màximes de 33-34 graus a totes les comarques comarques de l'interior, 30-32 a les valls del Pirineu, però atenció, perquè cap a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre la màxima pot alçar-se fins als 37 o 38 graus. I aquesta calor no quedarà aquí. Anirà més durant el cap de setmana, sobretot de cara a diumenge, quan tocarem per primera vegada en aquest 2026 la xifra dels 40 graus.
3: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: Un mes després de la declaració d'emergència de salut pública pel brot d'Ebola al Congo, s'eleven a 875 els casos confirmats de la malaltia, que ja hauria fet 202 morts. El focus principal és la província d'Ituri, a l'est del país, on organitzacions com Oxfam Intermón alerten que la situació pot ser molt pitjor del que indiquen les xifres oficials. Ho explica el coordinador de l'entitat a la zona, Manel Rebordosa.
7: La resposta realment no té prou recursos per fer el seguiment dels casos. I una altra de les coses que ens ho fan pensar també és el fet que moltes de les morts que s'estan produint en l'àmbit comunitari. Et fa sentir que la gent té por, que està fora de control.
0: L'entitat també denuncia que la caiguda del finançament mundial en ajuda humanitària agreuja la situació als centres sanitaris, que estan al límit del col·lapse.
7: Un dels elements clau que es comentaven a les reunions de coordinació és que els centres de tractament d'Ebola estan pràcticament al 100% de la seva capacitat. I una bona part d'ells estan al 125 o al 130% de la seva capacitat.
0: El brot està causat per la variant Bundibugyo, que no té tractament ni tampoc té vacuna.
3: 3CAT Info.
0: L'ampli operatiu dels Mossos, que a finals de maig va desmantellar 11 plantacions de marihuana en diverses poblacions de Girona, ha permès desarticular una de les bandes dedicades al narcotràfic més importants del país. I més enllà de la droga, destaquen que han pogut desfer l'entramat econòmic que els permetia blanquejar els diners. Girona, Fèlix Martín.
8: Han calgut 7 mesos d'investigació per vincular els diferents cultius a una sola banda i, sobretot, no centrar-se només en el decomís de la droga, sinó anar més enllà i escapçar una estructura econòmica milionària. Els han bloquejat 30 propietats, 19 comptes i 8 vehicles de luxe. Ho ha destacat el cap de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos de Girona, Carles Martínez.
9: No sempre podem identificar l'estructura econòmica de les organitzacions, podem veure com inverteixen els diners en immobles, en compra d'establiments, en compres de cotxes de luxe, per després sempre tenir calés, capital, que d'una forma o una altra després reinverteixen en el negoci, no? En aquest cas hem pogut descobrir tot això.
8: Dels 28 detinguts, 6 han ingressat a la presó com a presumptes caps de la banda, tots homes, i la majoria de la mateixa família de Girona.
0: Catalunya tindrà el centre de computació quàntica més gran del sud d'Europa. L'empresa britànica Oxford Quantum Circuits ha escollit Barcelona per situar el seu nou centre dedicat a la recerca i al desenvolupament i a la fabricació d'ordinadors quàntics d'última generació. S'hi invertiran 92 milions d'euros i es preveu crear 210 llocs de treball en els pròxims 5 anys. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha presentat el projecte al costat del director executiu de la companyia.
10: I és un dia important, és un dia en què fem el futur, portem el futur al present. El senyor Gerald Mugabe ho ha explicat, no? Passar de les promeses a les realitats, ha dit ell, no?
0: L'empresa té com a objectiu iniciar la seva activitat a Barcelona abans de final d'any. La companyia va néixer a l'entorn de la Universitat d'Oxford i compta amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i el govern espanyol. I a l'OSA, l'òpera Benjamina Portbou, d'Antoni Ros Marvà, Montserrat Torrent i Tots els matins del món, de Catalunya Música, han estat alguns dels distingits en els Premis Alícia 2026, els guardons que atorga anualment l'Acadèmia Catalana de la Música. A l'OSA ha rebut el premi al talent emergent per la seva proposta d'arrel tradicional i Momi Maiga ha estat distingit amb el premi a la interpretació per la gira Cairo. Irene Reig ha guanyat el premi Alícia a l'autoria pel disc Ànima i l'òpera Benjamina Portbou d'Antoni Ros Marvà ha estat reconeguda en la categoria d'interdisciplina. El programa de Catalunya Música Tots els matins del món ha rebut el guardó en l'apartat de periodisme musical i divulgació musical. Sentim Maria Montes, una de les conductores del programa, al costat d'Esther Pinart en el moment de recollir el guardó.
11: En un món on ens volen separats, malfiats els uns dels altres, enfadats i distrets, nosaltres creiem fermament en la música, la cultura, com a refugi de resistència. Una resistència que es basa en la cultura, la llibertat i la bellesa, enteses com un dret per tothom. Per tant, moltíssimes gràcies a tots per aquest premi avui.
12: Moltes gràcies.
0: El Premi Alícia 2026 a la trajectòria ha estat per l'organista Montserrat Torrent, de 100 anys. Torrent agraïa la distinció amb aquesta emoció.
13: És una cosa que m'omple de satisfacció, d'orgull, i al mateix temps penso que me'n sento una mica indigna de rebre tant premis. Sí, els comparteixo sempre amb tot el col·lectiu organístic. Penso que quedar-me per mi sola seria egoístic, però compartir-ho amb tots els que hem lluitat per fer que l'orga tingui una dignitat musical.
0: A l'acte de lliurament dels premis que s'ha fet a l'Auditori de Barcelona hi han actuat Marc Pujol, Ferran Palau i Bruna González, el cor Apropa i el cor 6 punts, entre d'altres.

0: El Sonar ha arrencat aquest dijous a la Fira Gran Via de l'Hospitalet, fins dissabte pel Festival de Música Electrònica, i passaran artistes com The Prodigy, Amelie Lenz o Cabaret Voltaire. Mentrestant, en plena febre de la intel·ligència artificial, el Sonar Més D reivindica el factor humà i moltes instal·lacions de l'exposició central proposen redefinir la nostra relació amb la tecnologia. Així ho explica a Catalunya Ràdio la seva cocomissària, Cristina Checa.
1: Doncs això, com podem recuperar aquest internet, no?, on era tot compartir coneixement, on era una web feta a mà, etcètera, no? I què és el que ha passat amb l'internet actual, que ja no està tant a les nostres mans. Després també espiritualitat i tecnologia, interacció màquina i humà.
0: Un dels moments destacats d'aquest dijous ha estat el concert del pianista de jazz Ignasi Terraza, que ha tocat en duet amb un sistema d'intel·ligència artificial. Enguany, el Congrés d'Art, Ciència i Tecnologia estrena ubicació a la Llotja de Mar de Barcelona i per primer cop ven entrades de via exclusives.
2: Esports.
0: Amb Dani Aguilar.
3: El Barça de bàsquet ha guanyat 112-113 a la pròrroga a València, el primer partit de la final de la Lliga ACB, que és el millor de 5. Una victòria contra pronòstic. Al final del partit, el narrador de Catalunya Ràdio, Ernest Macià, ho explicava així.
4: Ha guanyat el Barça, ha fet saltar la banca. Segona victòria del Barça aquesta temporada aquí, quan pitjor millor. Xavi Pascual, que ja va guanyar la Lliga del 2014 contra tot pronòstic, acaba de fer saltar la banca, les cases d'apostes, el sopar del senyor propietari d'aquest club d'aquí, tot ha saltat pels aires, bum! Aquest vespre el Barça ha guanyat a la pista del València i la final pren un caire d'esperança.
3: I després Darío Brizuela ha fet aquestes declaracions a Catalunya Ràdio.
5: Siguen siendo el mismo equipo, siguen teniendo ahora el siguiente partido en casa y bueno, ellos tienen sus jugadores con muchísimo talento, tienen una forma de jugar que es muy difícil de competirles de tú a tú, pero bueno, nosotros también tenemos jugadores con mucho talento y nuestras armas y bueno, ahí estará la batalla.
3: Y las declaraciones de Pedro Martínez, el técnico del Valencia.
6: Hem de donar també valor al rival, que ha estat molt encertat, ha tirat molt bé de 3 punts. Nosaltres hem començat el partit, jo crec que hem fet un molt bon esforç. No tenien que haver arribat a la pròrroga, han tingut també una opció de guanyar. Bueno, doncs ja està, a pensar, a passar pàgina, a millorar i a pensar en el següent.
3: A la pròrroga s'hi va amb empat a 101, amb un triple de Clyburn i després un tap del nord-americà, que ha acabat sent el millor blaugrana amb 21 punts. El Barça ha fet 18 triples i amb aquesta victòria li pren el factor camp al rival del País Valencià. El segon partit serà també a València, dissabte a les 8 del vespre, en directe a Catalunya Ràdio. En futbol sala, el Barça ha golejat el Pozo de Múrcia 6-1 amb 4 gols de Touré, el segon partit de la final. Els de Javi Rodríguez a una victòria del títol.
7: Vamos a ir a Murcia con la intención de sentenciar y como si fuéramos 0-0 en la eliminatoria. Si vamos allí pensando que vamos 2-0, que no pasa nada si perdemos, que habrá un cuarto y que si hay un quinto es en el Palau, eso no lo queremos nosotros, ¿eh? Este equipo tiene mucha hambre, tiene mucha ambición. Y queremos ganar el martes en Murcia.
3: El tercer partit es disputarà dimarts de la setmana que ve, efectivament. El Mundial de Futbol han començat els segons partits de la primera fase a Los Angeles, Suïssa 4, Bòsnia 1 del grup B i Atlanta, República Txeca 1, Sud-àfrica 1 del grup A. El Tot Costa de Catalunya Ràdio ha entrevistat Joan Garcia, el porter de Sallent, declara que és el Mundial gràcies al Barça.
8: Segur que ha ajudat, jo sempre vull més que res pel número de partits, per l'exigència que tenen aquests. Evidentment el seleccionador vol veure en escenaris que són el més similars a potser doncs, a un Mundial, a un campionat d'Europa. Llavors, bueno, l'exigència d'aquests partits, estar en un equip de màxima exigència, jo crec que pot ajudar també el seleccionador a prendre una decisió.
3: Ha fet roda de premsa el nou jugador del Real Madrid, Marc Cucurella, que no renega del passat i no ha tingut cap dubte d'acceptar l'oferta blanca.
9: Jo estic molt content amb la decisió que he pres. És veritat que entenc que hi hagi en renou i que hi hagi gent que no ho entengui, però jo al final a la vida has de prendre decisions, són etapes diferents. La meva etapa al Barça no la canviaria. Al final potser estic aquí gràcies a tot el que he pres a la Masia i als meus anys al Barça.
3: El Madrid confirma el fitxatge d'Ibrahima Konaté per les pròximes 4 temporades. El defensa internacional francès té 27 anys, ve del Liverpool, un Liverpool que anuncia el fitxatge del català Víctor Muñoz de l'Osasuna per 6 temporades i 40 milions. El Barça femení, mentrestant, dona per perduda Salma Parayuelo, que acaba contracte el 30 de juny. La jugadora ha rebutjat l'última oferta del club. Aquest divendres, el Sabadell rebrà a les 9 del vespre al Zamora la tornada de semifinals per l'ascens a la segona divisió en directe a Catalunya Ràdio. Han de remuntar un 1-0. Àlex Márquez podrà prendre part al primer entrenament del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP aquest divendres. Serà reavaluat després per acabar de confirmar el seu concurs complet. Torna després d'una baixa de gairebé 5 setmanes. Declaracions a DAZN.
2: ¿Hasta dónde podré apretar, no? Si vale la pena seguir adelante o mejor parar y ver cómo estoy. O sea, que es así, es ahí donde quiero ir. Como dijo mi hermano ayer, estás para... Dice, mira, ahora que estáis de fútbol, pues mira, un futbolista estás para entrar en el 80, ¿no? Y jugar 10 minutitos, pues estoy así, ¿no? Para jugar un ratito y ver a ver cómo estoy al partido siguiente, pues esto es como estoy aquí para eso.
3: Aquest divendres i fins diumenge es disputa la Volta a Catalunya Femenina de Ciclisme amb inici a Santa Susana. Són 140 ciclistes en 21 equips. Les referències catalanes són la Paula Blasi de l'Emirates i la Mireia Benito de l'AG Insurance Sudal. El barceloní Marcel Camproví de l'equip Pinarello ha acabat segon a la segona etapa de la Volta ciclista a Suïssa de 158 quilòmetres amb sortida i arribada a Locarno. Camproví ha entrat en el mateix grup que el guanyador del dia, el francès Romain Grégoire de la France DG. Tadej Pogacar és líder.
10: 3CAT Info.

0: Zapatero va negar en tot moment davant del jutge haver influït en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra. Els àudios de l'interrogatori de dimecres a l'Audiència Nacional, als quals ha pogut accedir 3Cat Info, recullen com l'expresident espanyol va admetre haver treballat per una de les empreses al centre de la suposada trama, però rebutjant haver comès cap irregularitat. El jutge José Luis Calama ha imputat aquest dijous les filles i la secretària de Zapatero pel rescat de Plus Ultra. Des de Brussel·les, Pedro Sánchez ha traslladat la seva solidaritat i empatia a l'expresident espanyol i no ha tancat la porta a avançar les eleccions si no aconsegueix aprovar els pressupostos de l'Estat. El govern de Donald Trump defensa l'acord amb l'Iran davant les crítiques internes als Estats Units i les d'Israel. L'aiatola Khamenei admet que va acceptar amb reserves el memoràndum d'entesa i diu que l'obertura de la segona fase de les negociacions amb Washington no implica assumir el seu punt de vista. Ucraïna intensifica l'ofensiva i colpeja Moscou en l'atac més massiu des de l'inici de la guerra. Més d'un centenar de drons han impactat contra la refineria més gran de la capital per segon cop en 3 dies. El Kremlin no reconeix la crisi energètica, tot i que ara es veu obligat a importar combustible. El govern defensa que la immersió lingüística a les aules catalanes no està en perill, malgrat l'últim revés del Tribunal Europeu de Drets Humans. Estrasburg ha rebutjat el recurs que havien presentat Òmnium Cultural i diverses famílies contra la sentència que obliga a fer més castellà a una escola de Canet de Mar. 5 incendis cremen una 30ena d'hectàrees a les comarques de Lleida. La majoria s'han produït en zones agrícoles. Els bombers alerten que les altes temperatures d'aquests dies, la campanya de la sega i la revetlla disparen el risc de foc. Josep Maria Mestre serà el nou director artístic del Teatre Nacional de Catalunya en substitució de Carme Portacelli. Mestres, que té un mandat inicial de 4 temporades, ha dit a Catalunya Ràdio que entre els seus objectius hi ha que comparteixin espai, noms consolidats i talent emergent.
1: Esports.
2: El Barça de bàsquet guanya contra pronòstic a València, el primer partit de la final de la Lliga ACB, a la pròrroga. València 112, Barça 113. El segon partit al Palau dissabte. El Barça de futbol sala guanya a casa el segon partit de la final contra el Pozo de Múrcia, golejada per 6-1, a una victòria del títol. Dimarts que ve, tercer partit a Múrcia.
0: I el temps, ens trobem a les portes d'una onada de calor que arribarà diumenge. Fins aleshores, la calor serà intensa o molt intensa. Aquest divendres les màximes rondaran els 38 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. El temps serà assolellat, amb alguns ruixats de tarda al Pirineu Occidental.
1: 3Cat Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
0: 24 hores després de la seva declaració a l'Audiència Nacional, s'han filtrat els àudios de José Luis Rodríguez Zapatero responent al magistrat que l'investiga. A les gravacions, a les quals ha pogut accedir 3Cat Info, l'expresident espanyol defensa a ultrança la seva innocència, desmenteix haver tingut res a veure amb el rescat de la companyia aèria Plus Ultra i afirma que si va cobrar diners de l'empresa a l'epicentre del suposat entramat va ser a canvi dels seus serveis com a consultor. Fem un repàs de l'interrogatori amb Àlex Giral Robert.
3: Zapatero va començar la seva intervenció davant del jutge Calama assegurant que mai ha actuat fora de la llei.
4: Toda mi actividad profesional ha sido conforme a la legalidad.
3: L'exlíder socialista, acusat d'haver-se embutxacat comissions per haver mediat en la injecció de diners de l'Estat a l'aerolínia Plus Ultra, va rebutjar una vegada i una altra haver fet gestions al voltant d'aquesta qüestió.
4: Que yo no he ejercido absolutamente ninguna influencia en el rescate de Plus Ultra y eso es una verdad incuestionable. No habrá nadie que pueda decir lo contrario.
3: I també va negar haver ordenat la creació de societats offshore.
4: Es que ni sé lo que es.
3: Zapatero va explicar que va treballar per a l'empresa Anàlisi Relevante, al centre de la causa, perquè li va proposar el propietari i amic seu, Julio Martínez, i que hi va dedicar moltes hores. No hi tenia una relació contractual, va dir, cosa que va sobtar l'instructor.
4: Obviamente yo he sido el consultor principal.
5: Como tiene confianza, dice usted que no se firma ningún contrato.
4: Así es.
5: Eso, en principio, No és normal.
3: A banda, l'excap de l'executiu espanyol va refusar parlar de les joies interceptades en l'escorcoll del seu despatx, a les quals Calama es va referir així.
5: Y ahora vamos a las dichosas joyas.
3: L'excap de l'executiu espanyol està acusat de delicte fiscal i contraband per aquestes peces d'alta gamma i de tràfic d'influències i blanqueig de capitals pel rescat de Plus Ultra. Zapatero, per cert, va sortir en defensa de les seves filles, l'empresa de les quals el jutge sospita que es va fer servir per canalitzar pessics.
4: Sí. He apoyado a mis hijas, en mi opinión trabajan bien.
3: Diu que va ser ell mateix qui va recomanar els serveis de màrqueting de les seves filles.
0: El jutge que ha imputat les filles de Zapatero i la seva secretària alega que són una peça clau en la trama que hauria comès irregularitats en el rescat de Plus Ultra. José Luis Calama considera que l'agència de publicitat de les filles de l'expresident va servir per camuflar i canalitzar pagaments d'operacions rellevants vinculades a l'ajuda pública de la companyia aèria. Zapatero ha reconegut que va encarregar a Alba i Laura que maquetessin alguns dels informes que ell feia per a empreses investigades en el cas, com la del seu amic Julio Martínez, però sempre ha negat que fos delicte. En el cas de la secretària, el jutge apunta que Gertrudis Alcázar també era una peça fonamental per al funcionament de la trama. Era qui s'encarregava de gestionar el compte de correu de l'expresident, agendava reunions i feia gestions amb tercers. A banda d'aquestes noves imputacions, Calama ha descartat la petició de la defensa de Zapatero. Rebutja demanar més informació als Estats Units sobre el buidat del mòbil d'un exdirectiu de Plus Ultra que ha servit per imputar-lo. I Pedro Sánchez torna a tancar files amb José Luis Rodríguez Zapatero i ha admès per primer cop que si li tomben els pressupostos per l'any que ve, no descarta anar a eleccions. Madrid, Àngels Lafuente.
6: Un cop més, Pedro Sánchez fa costat a Zapatero i ha reconegut que aquests dies ha parlat amb ell i que l'expresident li ha transmès que està tranquil. Confia que pugui demostrar la seva innocència i li ha reiterat el seu suport tant del govern com del PSOE.
7: Me ha manifestado toda su confianza, su inocencia, y yo, evidentemente, confío en esa inocencia y respaldo a José Luis y, por supuesto, empatizo con una situación que están viviendo su familia difícil y que necesita, pues lógicamente, del apoyo de la familia socialista.
6: Sánchez ha afegit que tots els presidents del govern han rebut regals per representació institucional i en reconeixement de l'amistat amb Espanya. I preguntat sobre la possibilitat d'anar a eleccions si no pot aconseguir el suport necessari per aprovar uns nous pressupostos, com li han reclamat des del PNB aquests últims dies, Sánchez deixava oberta la porta a aquest avançament electoral.
7: Apelo a la responsabilidad de los grupos parlamentarios y a partir de ahí negociaremos con ello. Y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos, pues efectivamente, cuando se produzcan estas hipótesis.
6: Fons de la Moncloa apunten que es tractaria d'un avançament tècnic d'uns mesos perquè la legislatura acabaria el juliol del 2027 i en cap cas hi hauria eleccions el 2026.
0: El govern dels Estats Units defensa el memoràndum d'entesa amb l'Iran, malgrat les crítiques internes a l'acord. El mateix líder suprem de l'Iran, l'Ayatollah Khamenei, admet que va autoritzar l'acord amb reserves i afirma que l'obertura de la segona fase de les negociacions amb Washington no implica assumir el seu punt de vista. Donald Trump i el vicepresident Benz recorden a Israel que l'acord ha de ser respectat i que l'alto el foc afecta tots els fronts, inclòs el Líban. Washington, Oriol Serra.
8: El president dels Estats Units ha delegat la comunicació sobre el memoràndum d'entesa amb l'Iran al seu vicepresident, J.D. Benz, el qual no ha concretat quan viatjarà a Suïssa per a iniciar les negociacions sobre els detalls tècnics del memoràndum que haurien de culminar amb un acord. Tot plegat, però, ha començat caminant sobre peus de fang. La violència entre Israel i el Líban persisteix, tot i l'alto el foc recollit al memoràndum. Trump hi ha insistit i Benz ha fet aquesta advertència a Israel.
9: Donald Trump és l'únic cap d'estat de tot el món que simpatitza amb la nació d'Israel en aquest moment. Si jo estigués al govern israelià, no estaria atacant l'únic aliat poderós que em queda a tot el món.
8: L'administració Trump s'ha enfadat amb Israel per les crítiques sorgides des del govern de Netanyahu, veus que consideren que el memoràndum fa massa concessions a l'Iran, una crítica semblant a la que també s'ha sentit des del propi partit de Trump per part de congressistes republicans. Però mentre Trump recorda a Israel que ha de respectar l'alto el foc, no s'ha estat d'amenaçar l'Iran si se surt del guió, com tampoc s'han estat el seu secretari de defensa, Pete Hegseth, el qual no ha amagat l'ostentació de força que el caracteritza.
10: Cal subratllar una diferència clau entre aquest acord i d'altres, que és que aquest ha nascut des d'una posició de la força de l'acció americana. L'acord previ d'Obama venia d'un grapat de converses i de precs. Aquest acord ve després de mesos de bombardejos i d'un bloqueig impenetrable.
8: L'administració Trump insisteix que l'Iran no veurà ni un sol dòlar de les desenes de milers de milions embargats fins ara, mentre no demostri amb fets un canvi d'actitud.
0: Malgrat l'acord entre els Estats Units i l'Iran per posar fi al conflicte, les companyies navilieres diuen que passar per l'estret d'Hormuz és arriscat i que la represa del trànsit marítim serà lenta. La patronal internacional, que agrupa el 60% dels mercants, demana la creació d'un organisme que coordini el trànsit de l'estret i garanteixi la seguretat dels vaixells. Sergi Vasco, expert en comerç internacional de la Universitat de Barcelona, diu que el pacte és massa imprecís perquè les navilieres tornin a operar amb normalitat.
11: Deixa la porta oberta que d'aquí 2 mesos el control estigui en mans d'Iran. Diu, Iran podrà dialogar amb Oman i amb altres administracions per intentar, aviam, com ho fan. No? O sigui, és a dir, que queda com molt a l'aire el que passarà d'aquí 2 mesos.
0: A més, l'Iran ha de treure les mines de l'estret en els propers 30 dies i els explosius deixen un passadís massa petit perquè els vaixells hi naveguin amb comoditat. Vasco diu que aquests perills comportaran sobrecostos a les companyies.
11: Aquests vaixells tenen una assegurança. I clar, si hi ha un perill que hi hagi una mina, el preu d'assegurança és molt més car. I el preu d'aquesta assegurança també fa que no s'hi surti potser beneficiós fer moltes d'aquestes operacions.
0: Pels experts, encara es podria tardar mesos a recuperar la normalitat a l'estret d'Hormuz, on abans de la guerra passava el 20% del transport de petroli mundial. I Ucraïna ha llançat l'atac més massiu contra Moscou des de l'inici de la guerra. Dels gairebé 200 drons que ha llançat cap a la capital russa, almenys 7 han impactat a la refineria més important de la regió, en un moment en què Rússia pateix una crisi de combustible. El Kremlin ja ha promès represàlies. Moscou, Cristina Solias.
12: El sostre de la refineria de Kapotnia, saltant pels aires enmig d'una gran bola de foc, s'ha convertit en el moment més viral de l'últim atac de drons contra Moscou. Les defenses antiaèries no han pogut evitar un bombardeig que també ha colpejat edificis residencials, ha deixat més d'una quinzena de ferits i ha provocat una mena de pluja negra. Putin, que ha acollit un fòrum amb líders del sud-est asiàtic a Kazan, ha evitat fer-ne cap comentari, i el ministre d'Exterior, Sergei Lavrov, s'ha limitat a recordar el que ja va dir el líder del Kremlin ara fa uns dies.
13: No és casualitat que el president anunciés fa un temps, després d'una altra acció terrorista de Kiev, que ara duríem a terme atacs massius conjunts de manera regular.
12: En canvi, Volodymyr Zelensky justificava així l'atac.
14: Definitivament no volem que Ucraïna cremi per culpa de l'enemic, però si Ucraïna crema, el vostre Moscou també cremarà.
12: Aquest bombardeig agreuja encara més la falta de benzina que afecta més d'una cinquantena de regions russes. El Kremlin no reconeix la crisi energètica. Alhora, però, el sector petrolier ha admès que començarà a importar combustible des de l'Àsia. A més, amb la fi de la guerra a l'Iran, Putin també es quedarà sense els ingressos addicionals pels preus disparats del petroli que fins ara havien donat oxigen a la seva debilitada economia.
0: La cotització del petroli continua baixant i en una setmana el barril de Brent, el de referència a Europa, ha baixat prop d'un 12%. Una reducció de preu que de moment no es nota gaire a les benzineres. La gasolina de 95 octans costa ara de mitjana 1,44 € per litre a Catalunya. Ja és més barata que abans que comencés la guerra. No passa el mateix amb el gasoil, que val 1,51 € i encara és una mica més car que a finals de febrer. Cal recordar, però, que els dos combustibles es beneficien de rebaixes fiscals, com la de l'IVA, almenys fins al 30 de juny. El sector de les benzineres demana que les ajudes es mantinguin com a mínim fins després de l'estiu. Carme Esteve és vicepresidenta de l'Associació Catalana d'Estacions de Servei.
15: La benzina pujaria quasi 30 cèntims per litre i el dièsel pujaria més de 22 cèntims per litre. Això és el dia 1 de juliol. Imagini's vostè les cues que es podrien tenir a les benzineres per comprar combustible des de dies abans.
0: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha avançat que té intenció d'allargar 3 mesos l'anomenat escut social mentre es consolida la pau a l'Orient Mitjà i s'estabilitzen els preus de l'energia i el petroli.
1: El temps.
0: Pràcticament un quart moment per la previsió de Néstor Gómez.
16: Aquest divendres tornem a parlar d'una situació meteorològica que ens porta dos denominadors comuns, la calor i sobretot aquest sol que ens ha d'acompanyar durant tot el dia. Una matinada que encara pot deixar alguna precipitació, uns núvols que ens estan travessant des de les Terres de l'Ebre cap a les comarques de Girona. Tot això marxarà amb rapidesa i divendres serà un dia assolellat a gran part del país durant tot el dia. Només al Pirineu, fruit de la calor diurna, creixeran algunes nuvolades i s'espera que cap a l'Alta Ribagorça arribi a caure alguna feble precipitació. Tot això en un dia de calor, calor intensa, màximes de 33-34 graus a totes les comarques de l'interior, 30-32 a les valls del Pirineu, però atenció, perquè cap a ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre la màxima pot alçar-se fins als 37 o 38 graus. I aquesta calor no quedarà aquí. Anirà més durant el cap de setmana, sobretot de cara a diumenge, quan tocarem per primera vegada en aquest 2026 la xifra dels 40 graus.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: A Ponent, aquest dijous, han cremat més d'una trentena d'hectàrees en 5 focs en una jornada complexa per la simultaneïtat dels incendis. La majoria han començat en zones agrícoles i des del cos de bombers preveuen dies molt complicats per la calor, la campanya de la sega i la revetlla de Sant Joan. Lleida, Júlia Albacar.
17: Els incendis han estat a les Garrigues, a l'Albi i Arbeca, a Gramunt, a l'Urgell, a Alfarràs, al Segrià i a Cervera. Una trentena d'hectàrees que se sumen al centenar que ja es van cremar dimecres a la Segarra. La majoria han estat incendis de vegetació agrícola en camps de cereal. Claudi Gallardo, inspector en cap de suport dels bombers, explica el perfil d'estos incendis en declaracions a 3catinfo.
18: Els incendis en els cultius és un combustible fi altament disponible, no? A més amb les condicions que hi ha, i per tant són incendis que són intensos i ràpids, i a més, doncs, amb aquesta component, no, de tota la zona de Plana de Lleida, amb una component de la marinada que entra, doncs, a partir del migdia tarda.
17: Que remarca aquesta situació de foc simultani s'ha avançat.
18: Normalment la campanya era aquell punt de, bueno, doncs, d'anar fent, però fins al juliol això no entràvem en situacions ja més complexes d'incendis, i en canvi estem veient, doncs, que estem aquests darrers anys, no, la simultaneïtat que vam tenir l'any 22 o de més, doncs que ja són el mes de juny. Per tant, això, doncs, sí, es va avançant.
17: Des del cos de bombers demanen extremar les precaucions els pròxims dies, tenint en compte que coincidirà l'onada de calor amb la revetlla de Sant Joan i la campanya de la sega.
0: El govern assegura que el model d'immersió lingüística no està en perill, malgrat el revés del Tribunal Europeu de Drets Humans. Estrasburg ha rebutjat admetre a tràmit un recurs d'Òmnium Cultural i algunes famílies contra la sentència que obliga a fer una assignatura més de castellà a una escola de Canet de Mar. Segons el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, la decisió no altera l'actual model educatiu català.
19: Aquesta decisió no té cap impacte en el conjunt del sistema educatiu de Catalunya ni en la nostra normativa, i que el govern continua fermament compromès amb el model d'escola catalana, un model que té el català com a centre de gravetat per tal de garantir que tots els nanos que surtin de les nostres escoles surtin amb competència plena tant en català com en castellà, i que l'escola continuï contribuint a fer del català una llengua de cohesió social.
0: Xavier Antic, president d'Òmnium, lamenta que no s'hagi admès el recurs de l'entitat i ara espera la resolució del Tribunal Constitucional sobre l'ús del castellà a l'escola catalana.
20: Ens preocupa, però sobretot ens esperona estar més preparats davant d'una futura sentència desfavorable per part del Tribunal Constitucional. La reacció haurà de ser clara, contundent i col·lectiva. Hi haurem de ser tots i no només la comunitat educativa.
0: D'altra banda, l'Assemblea per una Escola Bilingüe celebra la decisió amb un comunicat perquè considera que reforça la presència del castellà a les aules i qüestiona el model actual d'immersió lingüística. I aquest divendres acaba el curs per més d'un milió d'alumnes d'infantil, primària i secundària. Un curs convuls que ha viscut més d'una vintena de vagues i amb un conflicte educatiu encara obert, sense que s'hagi apaivagat el malestar dels docents. Davant d'aquest escenari, la consellera Esther Niubó començarà la setmana que ve trobades amb direccions, docents i famílies d'arreu del territori que s'allargaran fins al primer trimestre del curs vinent. Les associacions de famílies diuen, però, que tenen pressa perquè la situació és urgent. Ho explica Jordi de Carreras, president de FAC.
21: Deixar-ho de vacances com si no passés res, l'únic que podrà fer potser és incrementar-ho, o que si no explota just a l'inici, explotarà cap de pocs mesos. Demanem responsabilitat.
0: Sobre la incògnita de quins passos seguiran a partir d'ara els sindicats contraris a l'acord, La portaveu de la USTEC, Yolanda Segura, diu que escoltaran la comunitat.
2: Pot ser que hi haguin accions que no suposin doncs, jornades de vaga, sinó que siguin pressions en diferents formats. Això no es descarta. Igual doncs, ens diuen que ja volen començar amb jornades de vaga. O sigui, la USTEC no llançarà res que el col·lectiu no vulgui.
0: Mentrestant, el sindicat Comissions Obreres, que ha signat l'acord, diu que al setembre vetllaran perquè es desplegui el que s'ha pactat. Josep Maria Mestre serà el nou director del Teatre Nacional de Catalunya. El director teatral es posa al capdavant de la institució amb una llarga trajectòria als principals teatres del país. Marta Vives.
5: Josep Maria Mestres és un dels directors teatrals més veterans i reconeguts del teatre català i estatal. Ha dirigit més de 60 espectacles al llarg de la seva dilatada trajectòria i el seu repertori inclou clàssics com Shakespeare, Brecht o Guimerà, però també dramatúrgia contemporània. Precisament els textos contemporanis catalans són un dels objectius de la seva direcció. Així ho ha dit a Catalunya.
22: A primera fila, sempre. Ara es viu un moment de la, com una edat d'or, una mica, no? Potser, de la dramaturgia catalana contemporània, però l'hem de tractar bé i li hem de posar l'aparador que es mereix amb molta decisió.
5: Mestres, que ha estat escollit per concurs públic d'entre les 40 candidatures presentades, es posa al capdavant d'una institució que coneix bé, perquè hi ha dirigit espectacles en gairebé totes les seves direccions, des de Llibertat de Rossinyol a La filla del mar, passant per La mare Coratge i els seus fills de Brecht, prevista per la temporada vinent. Mestres ha dit a Catalunya Ràdio quin és, a gran trets, l'objectiu de la seva direcció.
22: Tinc moltes ganes de repartir joc, de que la gent consolidada i tingui un lloc aquí i que el talent emergent també pugui eclosionar-s'hi.
5: A més de l'obra que estrenarà al TNC, el Teatre Lliure li reprogramarà la temporada vinent la monumental Herència de Matthew López, que després farà gira a Madrid. Després d'un any de traspàs entre Carme Portacelli i el nou director, l'encàrrec per Mestres és de 4 temporades, prorrogables a 3 més.
0: Fer cantar els arbres, del productor musical i escriptor Jordi Campó i Boada, guanya el Premi Prudenci Bertrana de novel·la. La Fundació Prudenci Bertrana de Girona, que atorga el guardó, ha fet públics la resta dels premiats. Girona, Núria Peraire.
23: El jurat ha valorat que Fer cantar els arbres, de Jordi Campó i Boada, és una història captivadora sobre una nissaga de lutiers marcada per un misteri que travessa generacions. Aquest premi a la millor novel·la està dotat amb 30.000 euros. El Premi Carles Rahola d'Assaig és per a Terra de Quixots, d'Alí Monturiol, Lídia de Cadaqués i altres empordanesos, de Joan Manuel Soldevilla. El Premi Miquel de Palol de Poesia l'ha guanyat l'obra titulada Orografia, de Joan Tomàs Martínez Grimal, i el Premi de Literatura Juvenil és per a La fuga, de l'autora Laia Aguilar. A La fuga, la protagonista, la Zoe, viu aïllada, com tots els altres nens del món, perquè són portadors d'un virus letal per a la resta de la societat, fins que decidirà fugir cap allò desconegut. La gala d'entrega dels premis de la Fundació Prudenci Bertrana es farà el 15 de setembre i aleshores es donaran a conèixer dos premis més. El guanyador del premi serviria la millor lletra de cançó i el Premi Aurora Bertrana a la millor traducció.
0: I la novel·la Que morin els fills dels altres, de Roser Cabré Verdiell, ha guanyat el 55è Premi Creixells que atorga l'Ateneu Barcelonès a la millor obra publicada l'any anterior. El jurat valora la capacitat del text de sacsejar la institució familiar, el ritme ràpid i una prosa magnètica i poderosa que transporta el lector a un món ambigu.
1: Esports.
0: Amb Damià Aguilar.
24: El Barça de bàsquet ha competit a València i ha guanyat 112-113 a la pròrroga al primer partit de la final de la Lliga ACB, que és el millor de 5. Victòria contra pronòstic, un partit de nivell NBA, en paraules del nostre narrador Ernest Macià, que ho explicava així en directe a l'antena de Catalunya Ràdio.
25: Queden 29 segons pel final de la pròrroga. El Barça està guanyant 112-113. La baixa la Provítola. A les seves mans la pilota pensa. La pilota està tranquil·la. L'Apro, marcat aquí per Montero. Encara l'Apro, bloqueig, continuació. L'obertura per a Claibor. S'acaba la possessió. 5, 4, 3, 2, 1. El llançament de 3. No hi va. Rebot pel València. Queden 5 segons. 4, 3, 2, 1 per la victòria. No hi va i el Barça guanya!
24: En roda de premsa, Xavi Pasqual ha explicat les claus d'aquesta victòria.
26: El València no el pots guanyar si no jugues bé en atac.
3: perquè tot i que juguis defensiu el màxim que tu puguis, ells seguiran anotant i anoten molt. Per tant, han treballat dintre del partit, que teníem que jugar molt bé en atac 40 minuts. No ha sigut el cas, perquè hem tingut un quart molt dolent, però després sí que hem jugat molt bé a nivell ofensiu. Per tant, contents.
24: A la pròrroga s'hi va amb un triple de Clyburn i després un tap del nord-americà que ha acabat sent el millor blaugrana amb 21 punts. 24 n'ha fet Montero pels locals. El Barça ha fet 18 triples. Al final de la pròrroga, per tant, 112-113 i adquireixen el factor camp. El segon partit també a València, dissabte a les 8 del vespre en directe a Catalunya Ràdio.
4: 3CAT Info.
24: En futbol sala, el Barça golejat per 6-1 al Pozo de Múrcia amb 4 gols de Touré. El segon partit de la final, aquí el golejador.
6: Sí, claro, creo que ha sido el mejor partido porque he metido 4 goles, pero hay mucho partido que ha sido iguales, no he metido goles, pero hoy, claro, ha sido un día increíble y estoy muy contento.
24: Són declaracions al 3CAT Info, els de Javi Rodríguez, per tant, a una victòria del títol. El tercer partit, que serà decisiu si guanya el Barça a Múrcia, es disputa dimarts de la setmana que ve. Al Mundial de Futbol han començat els segons partits de la primera fase. A Los Angeles, Suïssa ha golejat per 4-1 Bòsnia en un partit del grup B, amb 2 gols de Mazembe, un de Xhaka i un del jugador del Sevilla, Rubén Vargas. Per Suïssa i per Bòsnia ha marcat Magmić. Atlanta, República Txeca 1, Sud-àfrica 1, partit del grup A. El Tot Costa de Catalunya Ràdio ha entrevistat Joan García, el porter de Sallent, declara que és el Mundial gràcies al Futbol Club Barcelona.
7: Segur que ha ajudat, jo sempre vull més que res pel número de partits, per l'exigència que tenen aquests. Evidentment el seleccionador vol veure en escenaris que són el més similars a potser doncs, a un Mundial, a un Campionat d'Europa. Llavors, bueno, l'exigència d'aquests partits, estar en un equip de màxima exigència, jo crec que pot ajudar també el seleccionador a prendre una decisió.
24: Joan García ha parlat també d'un dels homes de moda, el nou jugador del Real Madrid, Cucurella.
7: L'hem felicitat, jo crec que és un pas important a la seva carrera, està molt content de fer aquest canvi i bueno, ens alegrem per ell i esperem que li vagi el millor possible.
24: Doncs en paral·lel, en aquesta entrevista de Joan García al Tot Costa de Catalunya Ràdio, Cucurella feia roda de premsa dient que no renega del passat i que no ha tingut cap dubte d'acceptar l'oferta del Real Madrid.
9: Jo estic molt content amb la decisió que he pres. És veritat que entenc pues, que hi hagi enrenou i que hi hagi gent que no ho entengui, però jo al final a la vida has de prendre decisions, són etapes diferents. La meva etapa al Barça no la canviaria. Al final potser estic aquí gràcies a tot el que he pres a la Masia i als meus anys al Barça.
24: El Real Madrid confirma el fitxatge d'Ibrahima Konaté per les pròximes 4 temporades. L'internacional francès té 27 anys, és defensa i fins ara era el Liverpool, un Liverpool que ha anunciat el fitxatge del català Víctor Muñoz d'Osasuna per 6 temporades i 40 milions. El Barça femení dona per perduda Salma Parayuelo, que acaba contracte el 30 de juny. La jugadora ha rebutjat l'última oferta del club. Aquest divendres el Sabadell rep a les 9 del vespre el Zamora a la tornada de semifinals per l'ascens a la segona divisió en directe a Catalunya Ràdio. Han de remuntar un 1-0. Ferran Costa, entrenador, al 3CAT Info.
10: El nostre convenciment és per dues coses. La primera, perquè hem demostrat durant tota la temporada que som capaços d'oferir un rendiment competitiu molt alt, d'oferir un joc que a part de ser atractiu, dinàmic, enèrgic, sinó que a part s'ha demostrat que ens permet guanyar partits, hem guanyat molts durant la temporada, i en segon lloc perquè ho fem a casa.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
24: Àlex Márquez podrà prendre part del primer entrenament del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP. Serà reavaluat després per acabar de confirmar el seu concurs complet. Torna després d'una baixa de gairebé 5 setmanes. Declaracions a DAZN.
26: Lo más importante estar aquí, más que físico, era también mental, ¿no? Después de una caída tan dura, volver a estar en el paddock, en el box, con el equipo, era importante, y verme otra vez encima de una MotoGP y ver, ¿no? Ir sesión a sesión. No pienso en domingo hacer la carrera, no.
24: Aquest divendres i fins diumenge es disputa la Volta a Catalunya Femenina de Ciclisme amb Vinícia Santa Susana. Les referències catalanes són la Paula Blasi de l'Emirates i la Mireia Benito de l'AG Insurance Sudal.
8: Són dos quarts d'una.

0: Aquestes són les principals informacions. Zapatero va negar en tot moment davant del jutge haver influït en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra. Els àudios de l'interrogatori a l'Audiència Nacional, als quals ha pogut accedir 3Cat Info, recullen com va admetre haver treballat per una de les empreses al centre de la suposada trama, però rebutjant haver comès cap irregularitat. El jutge José Luis Calama ha imputat aquest dijous les filles i la secretària de Zapatero pel rescat de Plus Ultra. Des de Brussel·les, Pedro Sánchez ha traslladat la seva solidaritat i empatia a l'expresident espanyol i no ha tancat la porta a avançar les eleccions. A partir d'ara us explicarem que el govern espanyol reconeix per primer cop víctimes assassinades per la policia o l'extrema dreta durant la transició. Publica una llista amb els noms i cognoms de 63 assassinats entre el 1979 i el 1983. Catalunya tindrà el centre de computació quàntica més gran del sud d'Europa. L'empresa britànica Oxford Quantum Circuits ha escollit Barcelona per situar el seu nou centre dedicat a la recerca i al desenvolupament i a la fabricació d'ordinadors quàntics d'última generació. I us explicarem que el duet Alosa, Momi Maiga, el programa de Catalunya Música Tots els Matins del Món i Montserrat Torrent han estat alguns dels noms distingits en els 7ens Premis Alícia, els guardons que atorga anualment l'Acadèmia Catalana de la Música.
1: Esports.
0: Damià Aguilar, què destaquem?
2: El Barça de bàsquet guanya contra pronòstic a València el primer partit de la final de la Lliga ACB. A la pròrroga, València 112, Barça 113. El segon partit al Palau dissabte. I el Barça de futbol sala guanya a casa el segon partit de la final contra el Pozo de Múrcia, golejada per 6-1, a una victòria del títol. Dimarts que ve, tercer partit a Múrcia.
0: I al temps, ens trobem a les portes d'una onada de calor que arribarà diumenge. Fins aleshores, la calor serà intensa o molt intensa. Aquest divendres les màximes rondaran els 38 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. El temps serà assolellat, amb alguns ruixats de tarda, al Pirineu Occidental. ...24 hores després de la seva declaració a l'Audiència Nacional, s'han filtrat els àudios de José Luis Rodríguez Zapatero responent al magistrat que l'investiga. A les gravacions, a les quals ha pogut accedir 3Cat Info, l'expresident espanyol defensa ultrança la seva innocència, desmenteix haver tingut res a veure amb el rescat de la companyia aèria Plus Ultra i afirma que si va cobrar diners de l'empresa a l'epicentre del suposat entramat va ser a canvi dels seus serveis com a consultor. Fem un repàs de l'interrogatori amb Àlex Giral Robert.
3: Zapatero va començar la seva intervenció davant del jutge Calama assegurant que mai ha actuat fora de la llei.
4: Toda mi actividad profesional ha sido conforme a la legalidad.
3: L'exlíder socialista, acusat d'haver-se embutxacat comissions per haver mediat en la injecció de diners de l'Estat a l'aerolínia Plus Ultra, va rebutjar una vegada i una altra haver fet gestions al voltant d'aquesta qüestió.
4: Que yo no he ejercido absolutamente ninguna influencia en el rescate de Plus Ultra y eso es una verdad incuestionable. No habrá nadie que pueda decir... lo contrario.
3: I també va negar haver ordenat la creació de societats offshore.
4: Es que ni sé lo que es.
3: Zapatero va explicar que va treballar per a l'empresa Anàlisi Relevante, al centre de la causa, perquè li va proposar el propietari i amic seu, Julio Martínez, i que hi va dedicar moltes hores. No hi tenia una relació contractual, va dir, cosa que va sobtar l'instructor.
4: Obviamente yo he sido el consultor principal.
5: Como tiene confianza, dice usted que no se firma ningún contrato.
4: Así es.
5: Eso, en principio... no és normal.
3: A banda, l'excap de l'executiu espanyol va refusar parlar de les joies interceptades en l'escorcoll del seu despatx, a les quals Calama es va referir així.
5: Y ahora vamos a las dichosas joyas.
3: L'excap de l'executiu espanyol està acusat de delicte fiscal i contraband per aquestes peces d'alta gamma i de tràfic d'influències i blanqueig de capitals pel rescat de Plus Ultra. Zapatero, per cert, va sortir en defensa de les seves filles, l'empresa de les quals el jutge sospita que es va fer servir per canalitzar pessics.
4: Sí. He apoyado a mis hijas, en mi opinión trabajan bien.
3: Diu que va ser ell mateix qui va recomanar els serveis de màrqueting de les seves filles.
0: Pedro Sánchez torna a tancar files amb Zapatero i ha admès per primer cop que si li tomben els pressupostos per l'any que ve, no descarta anar a eleccions. Ho ha dit el dia que el jutge Calama ha imputat les dues filles i la secretària de l'expresident socialista. Una decisió que acorrala la família de Zapatero i que genera més maldecaps al PSOE i al govern espanyol. Madrid, Àngels Lafuente.
6: Un cop més, Pedro Sánchez fa costat a Zapatero i ha reconegut que aquests dies ha parlat amb ell i que l'expresident li ha transmès que està tranquil. Confia que pugui demostrar la seva innocència i li ha reiterat el seu suport tant del govern com del PSOE.
1: Me ha manifestado toda su confianza, su inocencia, y yo evidentemente confío en esa inocencia y respaldo a José Luis y por supuesto empatizo con una situación que están viviendo su familia difícil y que necesita pues lógicamente del apoyo de la familia socialista.
6: Sánchez ha afegit que tots els presidents del govern han rebut regals per representació institucional i en reconeixement de l'amistat amb Espanya. I preguntat sobre la possibilitat d'anar a eleccions si no pot aconseguir el suport necessari per aprovar uns nous pressupostos, com li han reclamat des del PNB aquests últims dies, Sánchez deixava oberta la porta a aquest avançament electoral.
1: Apelo a la responsabilidad de los grupos parlamentarios y a partir de ahí negociaremos con ello. Y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos, pues efectivamente, cuando se produzcan estas hipótesis.
6: Fons de la Moncloa apunten que es tractaria d'un avançament tècnic d'uns mesos perquè la legislatura acabaria el juliol del 2027 i en cap cas hi hauria eleccions el 2026.
0: A diferència del Congrés, el Parlament sí que ha pogut debatre una moció del PP que demanava la convocatòria d'eleccions a l'Estat. La moció, però, només ha tingut el suport de Vox. Junts per Catalunya s'hi ha abstingut amb l'argument que el Parlament no és el lloc per demanar eleccions espanyoles. Escoltem el popular Juan Fernández i la rèplica del juntaire Agustí Colomines. Agustí Colomines, marcant distàncies amb els de Núñez Feijóo.
7: Avui tenen una oportunitat.

0: que pels escàndols que envolten el PSOE. Per una banda, l'executiu ha pogut convalidar el decret que actualitza les bestretes del sistema de finançament autonòmic d'aquest 2026 només amb el vot contrari de Vox. En total són més de 150.000 milions d'euros, 30.000 dels quals per a Catalunya, que és qui rep més. Era la tercera vegada que el decret es duia a votació i fins ara el PP, Vox i Junts l'havien tombat. En la sessió de dijous, els populars i els de Puigdemont ja han votat a favor. Tot i això, els juntaires han advertit a la Moncloa que no s'ho atribueixi com una victòria i han tornat a reclamar eleccions. I Esquerra ha insistit que cal reformar el sistema de finançament. Sentim el portaveu adjunt dels juntaires, Josep Maria Cruzet, i la diputada republicana, Teresa Jordà.
1: També saben que amb la seva debilitat actual no els hi queda cap altra opció que convocar eleccions.
2: Per això, des d'Esquerra Republicana exigim anar al fons de la qüestió. Fins al fons, com diria aquell. Al fondo. Valentia, senyor ministre, que no passa res.
0: A l'altra cara de la moneda, per a Pedro Sánchez, Junts s'ha unit al PP i Vox per tirar endavant una moció dels populars que constata l'actual bloqueig polític al Congrés i insta el govern a assumir responsabilitats pels casos judicials. El PNB s'ha abstingut i la resta de socis del govern hi han votat en contra. El text que s'ha portat a votació no incluïa les esmenes en què populars i juntaires demanaven a Sánchez que convoqués eleccions i que dimarts el PSOE i Sumar van vetar a la mesa del Congrés. Recordem que les mocions no són jurídicament vinculants per al govern.
3: 3Cat Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Un informe d'Hisenda revela que el nòvio d'Isabel Díaz Ayuso va rebre 4,4 milions d'euros del grup hospitalari Quirón durant els primers 3 anys de relació amb la presidenta madrilenya, del 2021 al 2023. El document que l'agència tributària ha fet arribar a la justícia recull que els anys previs la facturació anual de les consultores d'Alberto González Amador era 3 vegades inferior. El grup sanitari, un dels més grans de l'Estat, rep centenars de milions d'euros cada any de la Comunitat de Madrid per la gestió de centres de salut i altres col·laboracions público-privades. Al si de la mateixa investigació judicial, un altre informe, en aquest cas de la Guàrdia Civil, apuntarà la hipòtesi que almenys una de les companyies de la parella d'Ayuso seria en realitat una empresa pantalla. L'Institut Armat considera que la consultora no podia donar tots els serveis que facturava pels escassos mitjans personals i tècnics que tenia. Els tribunals investiguen González Amador per frau fiscal i, a banda, per blanqueig de capitals, corrupció en els negocis i administració deslleial. Per primera vegada, el govern espanyol reconeix 63 víctimes assassinades per la policia o l'extrema dreta durant la transició. Van morir entre el 1979 i el 1983, sobretot a Madrid i al País Basc. La meitat per l'actuació i l'ús il·legal de la força d'agents policials i la resta assassinats per grups d'extrema dreta. La llista de 63 víctimes l'ha elaborat la comissió que va crear l'executiu de Pedro Sánchez sobre violacions de drets humans a persones que van lluitar per la democràcia durant la transició. Des d'Irídia, Andrea Carrera destaca que s'ha fet un pas importantíssim pel reconeixement dels assassinats, però adverteix que es queda curt perquè no té en compte les víctimes de tortures.
4: Queda coix en no reconèixer aquests altres delictes de lesa humanitat que van tenir lloc durant la transició. També creiem que s'ha d'anar més enllà en un reconeixement econòmic i també hi ha d'haver investigacions penals per identificar les persones perpetradores.
0: L'informe de la comissió sí que constata que l'aprovació de la Constitució del 78 no va acabar amb les pràctiques de la dictadura i que la transició va ser una època grisa en què es van mantenir els abusos i els excessos policials. El 1980, amb Adolfo Suárez al govern, s'han documentat pràcticament 30 assassinats, la majoria atribuïts a l'extrema dreta. També es recullen 2 casos durant el govern socialista de Felipe González entre el 1982 i el 83. Més qüestions, cada cop falten més habitatges, segons el Banc d'Espanya. L'entitat eleva el dèficit de pisos i cases acumulat a l'Estat i el xifra en 750.000, 150.000 més que el càlcul de fa 2 anys. La meitat es concentra a Barcelona, València, Alacant, Madrid, Múrcia i Màlaga. Segons el Banc d'Espanya, la creació de noves llars supera de llarg la construcció d'habitatges, amb la qual cosa el problema anirà més. L'informe coincideix amb la publicació d'unes dades per part del Ministeri d'Habitatge, segons les quals a Espanya els pisos turístics o en mans d'estrangers no residents sumen

0: 900.000. El govern espanyol insta els ajuntaments i comunitats a clausurar els 111.000 pisos turístics il·legals que s'han detectat durant el darrer any per poder-los destinar a lloguer residencial. Sobre la inflació, el Banc d'Espanya preveu que pugi encara més aquest any, fins al 3,6%. L'organisme revisa 6 dècimes a l'alça el pronòstic que havia fet al març i ho atribueix al xoc energètic. En canvi, manté les previsions de creixement econòmic, tot i que alerta d'una moderació de la demanda interna. I aquest dijous s'han fet en un clima de tensió i de llançament de pedres i ous els tres primers desallotjaments de la 60a previstos dels pisos de la Rambla de la Mina, Sant Adrià de Besòs, ocupats des de fa 10 anys i on el Consorci vol reallotjar els veïns del bloc Venus que s'han d'enderrocar. Sant Adrià de Besòs, David Àngela.
1: Primers llançaments d'aquest macrodesallotjament que ha de finalitzar el desembre davant d'una cinquantena de persones amb els ànims força encesos. L'Antonio, que espera el seu desnonament, acusa l'Ajuntament de corrupció.
2: Aquí hay gente con vulnerabilidad de verdad. Y puedo enseñar la discapacidad de mi hijo, que es verdad. Y pueden entrar en el piso que estoy, que el día 22 me desahucian a mí. Esto es una vergüenza, pero una vergüenza total. Y estamos hartos. Dicen que están para, estos pisos están para los de la calle Venus. Y es mentira. Es que es mentira totalmente. Hay 15 personas. Todos lo están trasladando a la calle Marte. Queremos que lo investiguen. Que lo investiguen de verdad, porque es una vergüenza. Hay una corrupción en ese ayuntamiento de Sant Adrià que es increíble.
1: Des del Sindicat de l'Habitatge denuncien que s'han desallotjat famílies vulnerables amb una actuació de brutalitat policial vergonyosa. Els veïns adverteixen que la situació pot degenerar en un conflicte social al barri.
3: 3CAT Info.
0: Gairebé 3 de cada 10 dones a Espanya asseguren que alguna vegada s'han vist forçades a fer pràctiques sexuals no desitjades i un de cada 4 homes admet haver pagat per sexe. Són algunes de les dades de l'enquesta sobre salut sexual que ha elaborat el CIS juntament amb el Ministeri de Sanitat, la primera amb 17 anys, i que també revela una societat més tolerant i menys satisfeta amb la seva vida sexual. Madrid, Dani Sainteaja.
4: Sí, l'any 2009, quan es va fer la primera enquesta, un 85% dels espanyols deia tenir una vida sexual satisfactòria. Ara ho diuen el 77%, i els que asseguren tenir sexe almenys un cop per setmana ha baixat del 30% al 23%. També ha canviat la percepció de la diversitat sexual. Si fa 17 anys només 4 de cada 10 consideraven una relació homosexual tan respectable com una d'heterosexual, avui ho pensen 9 de cada 10. L'enquesta pregunta per primer cop pel consentiment i afloren diferències entre homes i dones. Un 28% de les dones afirma haver-se sentit forçada a mantenir pràctiques sexuals que no volia davant del 13% dels homes. A més, la meitat dels homes creu que un cop acceptades les relacions sexuals s'ha d'arribar al final, en contra del que pensen 6 de cada 10 dones. Això demostra que cal reforçar l'educació sexual, segons la ministra de Sanitat, Mònica García.
5: Este dato no nos tiene que hacer caer en el alarmismo, pero sí nos recuerda la importancia de la educación afectivo-sexual. Para que la educación afectivo-sexual llegue antes que los algoritmos y llegue antes que las pantallas, necesitamos ofrecer herramientas para construir relaciones que estén basadas en el respeto, en la igualdad y en el consentimiento.
4: També hi ha diferències en el consum de pornografia que reconeixen el 71% dels homes davant del 25% de les dones i pel que fa a la prostitució, 3 de cada 10 homes admeten haver pagat per sexe algun cop a la vida.
3: El temps.
0: Sentim la previsió de Néstor Gómez.
6: Aquest divendres tornem a parlar d'una situació meteorològica que ens porta dos denominadors comuns, la calor i sobretot aquest sol que ens ha d'acompanyar durant tot el dia. Una matinada que encara pot deixar alguna precipitació, uns núvols que ens estan travessant des de les Terres de l'Ebre cap a les comarques de Girona. Tot això marxarà amb rapidesa i divendres serà un dia assolellat a gran part del país durant tot el dia. Només al Pirineu, fruit de la calor diurna, creixeran algunes nuvolades i s'espera que cap a l'Alta Ribagorça arribi a caure alguna feble precipitació. Tot això en un dia de calor, calor intensa, màximes de 33-34 graus a totes les comarques de l'interior, 30-32 a les valls del Pirineu, però atenció, perquè cap a ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, la màxima pot alçar-se fins als 37 o 38 graus. I aquesta calor no quedarà aquí. Anirà més durant el cap de setmana, sobretot de cara a diumenge, quan tocarem per primera vegada en aquest 2026 la xifra dels 40 graus.
3: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
0: Un mes després de la declaració d'emergència de salut pública pel brot d'Ebola al Congo, s'eleven a 875 els casos confirmats de la malaltia, que ja hauria fet 202 morts. El focus principal és la província d'Ituri, a l'est del país, on organitzacions com Oxfam Intermón alerten que la situació pot ser molt pitjor del que indiquen les xifres oficials. Ho explica el coordinador de l'entitat a la zona, Manel Rebordosa.
7: La resposta realment no té prou recursos per fer el seguiment dels casos. I una altra de les coses que ens ho fan pensar també és el fet que moltes de les morts que s'estan produint en l'àmbit comunitari. Et fa sentir que la gent té por, que està fora de control.
0: L'entitat també denuncia que la caiguda del finançament mundial en ajuda humanitària agreuja la situació als centres sanitaris, que estan al límit del col·lapse.
7: Un dels elements clau que es comentaven a les reunions de coordinació és que els centres de tractament d'Ebola estan pràcticament al 100% de la seva capacitat. I una bona part d'ells estan al 125 o al 130% de la seva capacitat.
0: El brot està causat per la variant Bundibugyo, que no té tractament ni tampoc té vacuna.
3: 3CAT Info.
0: L'ampli operatiu dels Mossos, que a finals de maig va desmantellar 11 plantacions de marihuana en diverses poblacions de Girona, ha permès desarticular una de les bandes dedicades al narcotràfic més importants del país. I més enllà de la droga, destaquen que han pogut desfer l'entramat econòmic que els permetia blanquejar els diners. Girona, Fèlix Martín.
8: Han calgut 7 mesos d'investigació per vincular els diferents cultius a una sola banda i, sobretot, no centrar-se només en el decomís de la droga, sinó anar més enllà i escapçar una estructura econòmica milionària. Els han bloquejat 30 propietats, 19 comptes i 8 vehicles de luxe. Ho ha destacat el cap de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos de Girona, Carles Martínez.
9: No sempre podem identificar l'estructura econòmica de les organitzacions, podem veure com inverteixen els diners en immobles, en compra d'establiments, en compres de cotxes de luxe, per després sempre tenir calés, capital, que d'una forma o una altra després reinverteixen en el negoci, no? En aquest cas hem pogut descobrir tot això.
8: Dels 28 detinguts, 6 han ingressat a la presó com a presumptes caps de la banda, tots homes, i la majoria de la mateixa família de Girona.
0: Catalunya tindrà el centre de computació quàntica més gran del sud d'Europa. L'empresa britànica Oxford Quantum Circuits ha escollit Barcelona per situar el seu nou centre dedicat a la recerca i al desenvolupament i a la fabricació d'ordinadors quàntics d'última generació. S'hi invertiran 92 milions d'euros i es preveu crear 210 llocs de treball en els pròxims 5 anys. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha presentat el projecte al costat del director executiu de la companyia.
10: I és un dia important, és un dia en què fem el futur, portem el futur al present. El senyor Jerome Mugabe ho ha explicat, no? Passar de les promeses a les realitats, ha dit ell, no?
0: L'empresa té com a objectiu iniciar la seva activitat a Barcelona abans de final d'any. La companyia va néixer a l'entorn de la Universitat d'Oxford i compta amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i el govern espanyol. I a l'OSA, l'òpera Benjamina Portbou, d'Antoni Ros Marvà, Montserrat Torrent i Tots els matins del món, de Catalunya Música, han estat alguns dels distingits en els Premis Alícia 2026, els guardons que atorga anualment l'Acadèmia Catalana de la Música. Alosa ha rebut el premi al talent emergent per la seva proposta d'arrel tradicional i Momi Maiga ha estat distingit amb el premi a la interpretació per la gira Cairo. Irene Reig ha guanyat el premi Alícia a l'autoria pel disc Ànima i l'òpera Benjamina Portbou d'Antoni Ros Marvà ha estat reconeguda en la categoria d'interdisciplina. El programa de Catalunya Música Tots els matins del món ha rebut el guardó en l'apartat de periodisme musical i divulgació musical. Sentim Maria Montes, una de les conductores del programa, al costat d'Esther Pinart en el moment de recollir el guardó.
11: En un món on ens volen separats, malfiats els uns dels altres, enfadats i distrets, nosaltres creiem fermament en la música, la cultura, com a refugi de resistència. Una resistència que es basa en la cultura, la llibertat i la bellesa, enteses com un dret per tothom. Per tant, moltíssimes gràcies a tots per aquest premi avui.
12: Moltes gràcies.
0: El Premi Alícia 2026 a la trajectòria ha estat per l'organista Montserrat Torrent, de 100 anys. Torrent agraïa la distinció amb aquesta emoció.
12: És una cosa que m'omple de satisfacció, d'orgull, i al mateix temps penso que me'n sento una mica indigna de rebre tant premis. Sí, els comparteixo sempre amb tot el col·lectiu organístic. Penso que quedar-me per mi sola seria egoístic, però compartir-ho amb tots els que hem lluitat per fer que l'orga tingui una dignitat musical.
0: A l'acte de lliurament dels premis que s'ha fet a l'Auditori de Barcelona hi han actuat Marc Pujol, Ferran Palau i Bruna González, el cor Apropa i el cor 6 punts, entre d'altres.

0: El Sonar ha arrencat aquest dijous a la Fira Gran Via de l'Hospitalet, fins dissabte pel Festival de Música Electrònica, i passaran artistes com The Prodigy, Amelie Lenz o Cabaret Voltaire. Mentrestant, en plena febre de la intel·ligència artificial, el Sonar Més D reivindica el factor humà i moltes instal·lacions de l'exposició central proposen redefinir la nostra relació amb la tecnologia. Així ho explica a Catalunya Ràdio la seva cocomissària, Cristina Checa.
1: Doncs això, com podem recuperar aquest internet, no?, on era tot compartir coneixement, on era una web feta a mà, etcètera, no? I què és el que ha passat amb l'internet actual, que ja no està tant a les nostres mans. Després també espiritualitat i tecnologia, interacció màquina i humà.
0: Un dels moments destacats d'aquest dijous ha estat el concert del pianista de jazz Ignasi Terraza, que ha tocat en duet amb un sistema d'intel·ligència artificial. Enguany, el Congrés d'Art, Ciència i Tecnologia estrena ubicació a la Llotja de Mar de Barcelona i per primer cop ven entrades de dia exclusives.
2: Esports.
0: Amb Dani Aguilar.
3: El Barça de bàsquet ha guanyat 112-113 a la pròrroga a València, el primer partit de la final de la Lliga ACB, que és el millor de 5. Una victòria contra pronòstic. Al final del partit, el narrador de Catalunya Ràdio, Ernest Macià, ho explicava així.
4: Ha guanyat el Barça, ha fet saltar la banca. Segona victòria del Barça aquesta temporada aquí, quan pitjor millor. Xavi Pascual, que ja va guanyar la Lliga del 2014 contra tot pronòstic, acaba de fer saltar la banca, les cases d'apostes, el sopar del senyor propietari d'aquest club d'aquí, tot ha saltat pels aires, bum! Aquest vespre el Barça ha guanyat a la pista del València i la final pren un caire d'esperança.
3: I després Darío Brizuela ha fet aquestes declaracions a Catalunya Ràdio.
5: Siguen siendo el mismo equipo, siguen teniendo ahora el siguiente partido en casa y bueno, ellos tienen sus jugadores con muchísimo talento, tienen una forma de jugar que es muy difícil de competirles de tú a tú, pero bueno, nosotros también tenemos jugadores con mucho talento y nuestras armas y bueno, ahí estará la batalla.
3: I les declaracions de Pedro Martínez, el tècnic del València.
6: Hem de donar també valor al rival, que ha estat molt encertat, ha tirat molt bé de 3 punts. Nosaltres hem començat el partit, jo crec que hem fet un molt bon esforç. No tenien que haver arribat a la pròrroga, han tingut també una opció de guanyar. Bueno, doncs ja està, a pensar, a passar pàgina, a millorar i a pensar en el següent.
3: A la pròrroga s'hi va amb empat a 101, amb un triple de Claiborne i després un tap del nord-americà, que ha acabat sent el millor blaugrana amb 21 punts. El Barça ha fet 18 triples i amb aquesta victòria li pren el factor camp al rival del País Valencià. El segon partit serà també a València, dissabte a les 8 del vespre en directe a Catalunya Ràdio. En futbol sala, el Barça ha golejat el Pozo de Múrcia 6-1 amb 4 gols de Touré, el segon partit de la final. Els de Javi Rodríguez a una victòria del títol.
7: Vamos a ir a Murcia con la intención de sentenciar y como si fuéramos 0-0 en la eliminatoria. Si vamos allí pensando que vamos 2-0, que no pasa nada si perdemos, que habrá un cuarto y que si hay un quinto es en el Palau, eso no lo queremos nosotros, ¿eh? Este equipo tiene mucha hambre, tiene mucha ambición y queremos ganar el martes en Murcia.
3: El tercer partit es disputarà dimarts de la setmana que ve, efectivament. El Mundial de Futbol han començat els segons partits de la primera fase a Los Angeles, Suïssa 4, Bòsnia 1 del grup B i Atlanta, República Txeca 1, Sud-àfrica 1 del grup A. El Tot Costa de Catalunya Ràdio ha entrevistat Joan Garcia, el porter de Sallent, declara que és el Mundial gràcies al Barça.
8: Segur que ha ajudat, jo sempre vull més que res pel número de partits, per l'exigència que tenen aquests. Evidentment el seleccionador vol veure en escenaris que són el més similars a potser doncs, a un Mundial, a un Campionat d'Europa. Llavors, bueno, l'exigència d'aquests partits, estar en un equip de màxima exigència, jo crec que pot ajudar també el seleccionador a prendre una decisió.
3: Ha fet roda de premsa el nou jugador del Real Madrid, Marc Cucurella, que no renega del passat i no ha tingut cap dubte d'acceptar l'oferta blanca.
9: Jo estic molt content amb la decisió que he pres. És veritat que entenc que hi hagi en renou i que hi hagi gent que no ho entengui, però jo al final a la vida has de prendre decisions, són etapes diferents, la meva etapa al Barça no la canviaria. Al final potser estic aquí gràcies a tot el que he pres a la Masia i als meus anys al Barça.
3: El Madrid confirma el fitxatge d'Ibrahima Konaté per les pròximes 4 temporades. El defensa internacional francès té 27 anys, ve del Liverpool, un Liverpool que anuncia el fitxatge del català Víctor Muñoz de l'Osasuna per 6 temporades i 40 milions. El Barça femení, mentrestant, dona per perduda Salma Parayuelo, que acaba contracte el 30 de juny. La jugadora ha rebutjat l'última oferta del club. Aquest divendres, el Sabadell rebrà a les 9 del vespre al Zamora la tornada de semifinals per l'ascens a la segona divisió en directe a Catalunya Ràdio. Han de remuntar un 1-0. Àlex Márquez podrà prendre part al primer entrenament del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP aquest divendres. Serà reavaluat després per acabar de confirmar el seu concurs complet. Torna després d'una baixa de gairebé 5 setmanes. Declaracions a DAZN.
2: ¿Hasta dónde podré apretar, no? Si vale la pena seguir adelante o mejor parar y ver cómo estoy. O sea, que es así, es ahí donde quiero ir. Como dijo mi hermano ayer, estás para... Dice, mira, ahora que estáis de fútbol, pues mira, un futbolista estás para entrar en el 80, ¿no? Y jugar 10 minutitos, pues estoy así, ¿no? Para jugar un ratito y ver a ver cómo estoy al partido siguiente, pues esto es como estoy aquí para eso.
3: Aquest divendres i fins diumenge es disputa la Volta a Catalunya Femenina de Ciclisme amb inici a Santa Susana. Són 140 ciclistes en 21 equips. Les referències catalanes són la Paula Blasi de l'Emirates i la Mireia Benito de l'AG Insurance Sudal. El barceloní Marcel Camproví de l'equip Pinarello ha acabat segon a la segona etapa de la Volta ciclista a Suïssa de 158 quilòmetres amb sortida i arribada a Locarno. Camproví ha entrat amb el mateix grup que el guanyador del dia, el francès Romain Grégoire de la France DG. Tadej Pogacar és líder.
10: 3CAT Info.

0: Zapatero va negar en tot moment davant del jutge haver influït en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra. Els àudios de l'interrogatori de dimecres a l'Audiència Nacional, als quals ha pogut accedir 3Cat Info, recullen com l'expresident espanyol va admetre haver treballat per una de les empreses al centre de la suposada trama, però rebutjant haver comès cap irregularitat. El jutge José Luis Calama ha imputat aquest dijous les filles i la secretària de Zapatero pel rescat de Plus Ultra. Des de Brussel·les, Pedro Sánchez ha traslladat la seva solidaritat i empatia a l'expresident espanyol i no ha tancat la porta a avançar les eleccions si no aconsegueix aprovar els pressupostos de l'Estat. El govern de Donald Trump defensa l'acord amb l'Iran davant les crítiques internes als Estats Units i les d'Israel. L'ayatollah Khamenei admet que va acceptar amb reserves el memoràndum d'entesa i diu que l'obertura de la segona fase de les negociacions amb Washington no implica assumir el seu punt de vista. Ucraïna intensifica l'ofensiva i colpeja Moscou en l'atac més massiu des de l'inici de la guerra. Més d'un centenar de drons han impactat contra la refineria més gran de la capital per segon cop en 3 dies. El Kremlin no reconeix la crisi energètica, tot i que ara es veu obligat a importar combustible. El govern defensa que la immersió lingüística a les aules catalanes no està en perill, malgrat l'últim revés del Tribunal Europeu de Drets Humans. Estrasburg ha rebutjat el recurs que havien presentat Òmnium Cultural i diverses famílies contra la sentència que obliga a fer més castellà a una escola de Canet de Mar. 5 incendis cremen una 30 d'hectàrees a les comarques de Lleida. La majoria s'han produït en zones agrícoles. Els bombers alerten que les altes temperatures d'aquests dies, la campanya de la sega i la revetlla disparen el risc de foc. Josep Maria Mestre serà el nou director artístic del Teatre Nacional de Catalunya en substitució de Carme Portacelli. Mestres, que té un mandat inicial de 4 temporades, ha dit a Catalunya Ràdio que entre els seus objectius hi ha que comparteixin espai, noms consolidats i talent emergent.
1: Esports.
2: El Barça de bàsquet guanya contra pronòstic a València, el primer partit de la final de la Lliga ACB, a la pròrroga. València 112, Barça 113. El segon partit al Palau dissabte. El Barça de futbol sala guanya a casa el segon partit de la final contra el Pozo de Múrcia, golejada per 6-1, a una victòria del títol. Dimarts que ve, tercer partit a Múrcia.
0: I el temps, ens trobem a les portes d'una onada de calor que arribarà diumenge. Fins aleshores, la calor serà intensa o molt intensa. Aquest divendres les màximes rondaran els 38 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. El temps serà assolellat, amb alguns ruixats de tarda al Pirineu Occidental.
1: 3Cat Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
0: 24 hores després de la seva declaració a l'Audiència Nacional, s'han filtrat els àudios de José Luis Rodríguez Zapatero responent al magistrat que l'investiga. A les gravacions, a les quals ha pogut accedir 3Cat Info, l'expresident espanyol defensa a ultrança la seva innocència, desmenteix haver tingut res a veure amb el rescat de la companyia aèria Plus Ultra i afirma que si va cobrar diners de l'empresa a l'epicentre del suposat entramat va ser a canvi dels seus serveis com a consultor. Fem un repàs de l'interrogatori amb Àlex Giral Robert.
3: Zapatero va començar la seva intervenció davant del jutge Calama assegurant que mai ha actuat fora de la llei.
4: Toda mi actividad profesional ha sido conforme a la legalidad.
3: L'exlíder socialista, acusat d'haver-se embutxacat comissions per haver mediat en la injecció de diners de l'Estat a l'aerolínia Plus Ultra, va rebutjar una vegada i una altra haver fet gestions al voltant d'aquesta qüestió.
4: Que yo no he ejercido absolutamente ninguna influencia en el rescate de Plus Ultra y eso es una verdad incuestionable. No habrá nadie que pueda decir lo contrario.
3: I també va negar haver ordenat la creació de societats offshore.
4: Es que ni sé lo que es.
3: Zapatero va explicar que va treballar per a l'empresa Anàlisi Relevante, al centre de la causa, perquè li va proposar el propietari i amic seu, Julio Martínez, i que hi va dedicar moltes hores. No hi tenia una relació contractual, va dir, cosa que va sobtar l'instructor.
4: Obviamente yo he sido el consultor principal.
5: Como tiene confianza, dice usted que no se firma ningún contrato.
4: Así es.
5: Eso, en principio, No és normal.
3: A banda, l'excap de l'executiu espanyol va refusar parlar de les joies interceptades en l'escorcoll del seu despatx, a les quals Calama es va referir així.
5: Y ahora vamos a las dichosas joyas.
3: L'excap de l'executiu espanyol està acusat de delicte fiscal i contraban per aquestes peces d'alta gamma i de tràfic d'influències i blanqueig de capitals pel rescat de Plus Ultra. Zapatero, per cert, va sortir en defensa de les seves filles, l'empresa de les quals el jutge sospita que es va fer servir per canalitzar pessics.
4: Sí. He apoyado a mis hijas, en mi opinión, trabajan bien.
3: Diu que va ser ell mateix qui va recomanar els serveis de màrqueting de les seves filles.
0: El jutge que ha imputat les filles de Zapatero i la seva secretària alega que són una peça clau en la trama que hauria comès irregularitats en el rescat de Plus Ultra. José Luis Calama considera que l'agència de publicitat de les filles de l'expresident va servir per camuflar i canalitzar pagaments d'operacions rellevants vinculades a l'ajuda pública de la companyia aèria. Zapatero ha reconegut que va encarregar a Alba i Laura que maquetessin alguns dels informes que ell feia per a empreses investigades en el cas, com la del seu amic Julio Martínez, però sempre ha negat que fos delicte. En el cas de la secretària, el jutge apunta que Gertrudis Alcázar també era una peça fonamental per al funcionament de la trama. Era qui s'encarregava de gestionar el compte de correu de l'expresident, agendava reunions i feia gestions amb tercers. A banda d'aquestes noves imputacions, Calama ha descartat la petició de la defensa de Zapatero. Rebutja demanar més informació als Estats Units sobre el buidat del mòbil d'un exdirectiu de Plus Ultra que ha servit per imputar-lo. I Pedro Sánchez torna a tancar files amb José Luis Rodríguez Zapatero i ha admès per primer cop que si li tomben els pressupostos per l'any que ve, no descarta anar a eleccions. Madrid, Àngels Lafuente.
6: Un cop més, Pedro Sánchez fa costat a Zapatero i ha reconegut que aquests dies ha parlat amb ell i que l'expresident li ha transmès que està tranquil. Confia que pugui demostrar la seva innocència i li ha reiterat el seu suport tant del govern com del PSOE.
7: Me ha manifestado toda su confianza, su inocencia, y yo, evidentemente, confío en esa inocencia y respaldo a José Luis y, por supuesto, empatizo con una situación que están viviendo su familia difícil y que necesita, pues lógicamente, del apoyo de la familia socialista.
6: Sánchez ha afegit que tots els presidents del govern han rebut regals per representació institucional i en reconeixement de l'amistat amb Espanya. I preguntat sobre la possibilitat d'anar a eleccions si no pot aconseguir el suport necessari per aprovar uns nous pressupostos, com li han reclamat des del PNB aquests últims dies, Sánchez deixava oberta la porta a aquest avançament electoral.
7: Apelo a la responsabilidad de los grupos parlamentarios y a partir de ahí negociaremos con ello. Y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos, pues efectivamente, cuando se produzcan estas hipótesis.
6: Fons de la Moncloa apunten que es tractaria d'un avançament tècnic d'uns mesos perquè la legislatura acabaria el juliol del 2027 i en cap cas hi hauria eleccions el 2026.
0: El govern dels Estats Units defensa el memoràndum d'entesa amb l'Iran, malgrat les crítiques internes a l'acord. El mateix líder suprem de l'Iran, l'Ayatollah Khamenei, admet que va autoritzar l'acord amb reserves i afirma que l'obertura de la segona fase de les negociacions amb Washington no implica assumir el seu punt de vista. Donald Trump i el vicepresident Benz recorden a Israel que l'acord ha de ser respectat i que l'alto el foc afecta tots els fronts, inclòs el Líban. Washington, Oriol Serra.
8: El president dels Estats Units ha delegat la comunicació sobre el memoràndum d'entesa amb l'Iran al seu vicepresident, J.D. Benz, el qual no ha concretat quan viatjarà a Suïssa per a iniciar les negociacions sobre els detalls tècnics del memoràndum que haurien de culminar amb un acord. Tot plegat, però, ha començat caminant sobre peus de fang. La violència entre Israel i el Líban persisteix, tot i l'alto el foc recollit al memoràndum. Trump hi ha insistit i Benz ha fet aquesta advertència a Israel.
9: Donald Trump és l'únic cap d'estat de tot el món que simpatitza amb la nació d'Israel en aquest moment. Si jo estigués al govern israelià, no estaria atacant l'únic aliat poderós que em queda a tot el món.
8: L'administració Trump s'ha enfadat amb Israel per les crítiques sorgides des del govern de Netanyahu, veus que consideren que el memoràndum fa massa concessions a l'Iran, una crítica semblant a la que també s'ha sentit des del propi partit de Trump per part de congressistes republicans. Però mentre Trump recorda a Israel que ha de respectar l'alto el foc, no s'ha estat d'amenaçar l'Iran si se surt del guió, com tampoc s'han estat el seu secretari de defensa, Pete Hegseth, el qual no ha amagat l'ostentació de força que el caracteritza.
10: Cal subratllar una diferència clau entre aquest acord i d'altres, que és que aquest ha nascut des d'una posició de la força de l'acció americana. L'acord previ d'Obama venia d'un grapat de converses i de precs. Aquest acord ve després de mesos de bombardejos i d'un bloqueig impenetrable.
11: L'administració Trump insisteix que l'Iran no veurà ni un sol dòlar de les desenes de milers de milions embargats fins ara, mentre no demostri amb fets un canvi d'actitud.
0: Malgrat l'acord entre els Estats Units i l'Iran per posar fi al conflicte, les companyies navilieres diuen que passar per l'estret d'Hormuz és arriscat i que la represa del trànsit marítim serà lenta. La patronal internacional, que agrupa el 60% dels mercants, demana la creació d'un organisme que coordini el trànsit de l'estret i garanteixi la seguretat dels vaixells. Sergi Vasco, expert en comerç internacional de la Universitat de Barcelona, diu que el pacte és massa imprecís perquè les navilieres tornin a operar amb normalitat.
12: Deixa la porta oberta que d'aquí 2 mesos el control estigui en mans d'Iran. Diu, Iran podrà dialogar amb Oman i amb altres administracions per intentar, aviam, com ho fan. No? O sigui, és a dir, que queda com molt a l'aire el que passarà d'aquí 2 mesos.
0: A més, l'Iran ha de treure les mines de l'estret en els propers 30 dies i els explosius deixen un passadís massa petit perquè els vaixells hi naveguin amb comoditat. Vasco diu que aquests perills comportaran sobrecostos a les companyies.
12: Aquests vaixells tenen una assegurança. I clar, si hi ha un perill que hi hagi una mina, el preu d'assegurança és molt més car. I el preu d'aquesta assegurança també fa que no s'hi surti potser beneficiós fer moltes d'aquestes operacions.
0: Pels experts, encara es podria tardar mesos a recuperar la normalitat a l'estret d'Hormuz, on abans de la guerra passava el 20% del transport de petroli mundial. I Ucraïna ha llançat l'atac més massiu contra Moscou des de l'inici de la guerra. Dels gairebé 200 drons que ha llançat cap a la capital russa, almenys 7 han impactat a la refineria més important de la regió, en un moment en què Rússia pateix una crisi de combustible. El Kremlin ja ha promès represàlies. Moscou, Cristina Solias.
13: El sostre de la refineria de Kapotnia, saltant pels aires enmig d'una gran bola de foc, s'ha convertit en el moment més viral de l'últim atac de drons contra Moscou. Les defenses antiaèries no han pogut evitar un bombardeig que també ha colpejat edificis residencials, ha deixat més d'una quinzena de ferits i ha provocat una mena de pluja negra. Putin, que ha acollit un fòrum amb líders del sud-est asiàtic a Kazan, ha evitat fer-ne cap comentari, i el ministre d'Exterior, Sergei Lavrov, s'ha limitat a recordar el que ja va dir el líder del Kremlin ara fa uns dies.
14: No és casualitat que el president anunciés fa un temps, després d'una altra acció terrorista de Kiev, que ara duríem a terme atacs massius conjunts de manera regular.
13: En canvi, Volodymyr Zelensky justificava així l'atac.
15: Definitivament no volem que Ucraïna cremi per culpa de l'enemic, però si Ucraïna crema, el vostre Moscou també cremarà.
13: Aquest bombardeig agreuja encara més la falta de benzina que afecta més d'una cinquantena de regions russes. El Kremlin no reconeix la crisi energètica. Alhora, però, el sector petrolier ha admès que començarà a importar combustible des de l'Àsia. A més, amb la fi de la guerra a l'Iran, Putin també es quedarà sense els ingressos addicionals pels preus disparats del petroli que fins ara havien donat oxigen a la seva debilitada economia.
0: La cotització del petroli continua baixant i en una setmana el barril de Brent, el de referència a Europa, ha baixat prop d'un 12%. Una reducció de preu que de moment no es nota gaire a les benzineres. La gasolina de 95 octans costa ara de mitjana 1,44 € per litre a Catalunya. Ja és més barata que abans que comencés la guerra. No passa el mateix amb el gasoil, que val 1,51 € i encara és una mica més car que a finals de febrer. Cal recordar, però, que els dos combustibles es beneficien de rebaixes fiscals, com la de l'IVA, almenys fins al 30 de juny. El sector de les benzineres demana que les ajudes es mantinguin com a mínim fins després de l'estiu. Carme Esteve és vicepresidenta de l'Associació Catalana d'Estacions de Servei.
16: La benzina pujaria quasi 30 cèntims per litre i el dièsel pujaria més de 22 cèntims per litre. Això és el dia 1 de juliol. Imagini's vostè les cues que es podrien tenir a les benzineres per comprar combustible des de dies abans.
0: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha avançat que té intenció d'allargar 3 mesos l'anomenat escut social mentre es consolida la pau a l'Orient Mitjà i s'estabilitzen els preus de l'energia i el petroli.
1: El temps.
0: Pràcticament un quart moment per la previsió de Néstor Gómez.
17: Aquest divendres tornem a parlar d'una situació meteorològica que ens porta dos denominadors comuns, la calor i sobretot aquest sol que ens ha d'acompanyar durant tot el dia. Una matinada que encara pot deixar alguna precipitació, uns núvols que ens estan travessant des de les Terres de l'Ebre cap a les comarques de Girona. Tot això marxarà amb rapidesa i divendres serà un dia assolellat a gran part del país durant tot el dia. Només al Pirineu, fruit de la calor diurna, creixeran algunes nuvolades i s'espera que cap a l'Alta Ribagorça arribi a caure alguna feble precipitació. Tot això en un dia de calor, calor intensa, màximes de 33-34 graus a totes les comarques de l'interior, 30-32 a les valls del Pirineu, però atenció, perquè cap a ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre la màxima pot alçar-se fins als 37 o 38 graus. I aquesta calor no quedarà aquí. Anirà més durant el cap de setmana, sobretot de cara a diumenge, quan tocarem per primera vegada en aquest 2026 la xifra dels 40 graus.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: A Ponent, aquest dijous, han cremat més d'una trentena d'hectàrees en 5 focs en una jornada complexa per la simultaneïtat dels incendis. La majoria han començat en zones agrícoles i des del cos de bombers preveuen dies molt complicats per la calor, la campanya de la sega i la revetlla de Sant Joan. Lleida, Júlia Albacar.
18: Els incendis han estat a les Garrigues, a l'Albi i Arbeca, a Agramunt, a l'Urgell, a Alfarràs, al Segrià i a Cervera. Una trentena d'hectàrees que se sumen al centenar que ja es van cremar dimecres a la Segarra. La majoria han estat incendis de vegetació agrícola en camps de cereal. Claudi Gallardo, inspector en cap de suport dels bombers, explica el perfil d'estos incendis en declaracions a 3Cat Info.
19: Els incendis en els cultius és un combustible fi altament disponible, no? Més a més amb les condicions que hi ha, i per tant són incendis que són intensos i ràpids, i a més, doncs, amb aquesta component, no, de tota la zona de Plana de Lleida, amb una component de la marinada que entra, doncs, a partir del migdia tarda.
18: Que remarca aquesta situació de foc simultani s'ha avançat.
19: Normalment la campanya era aquell punt de, bueno, doncs, d'anar fent, però fins al juliol això no entràvem en situacions ja més complexes d'incendis, i en canvi estem veient, doncs, que estem aquests darrers anys, no, la simultaneïtat que vam tenir l'any 22 o de més, doncs que ja són el mes de juny. Per tant, això, doncs, sí, es va avançant.
18: Des del cos de bombers demanen extremar les precaucions els pròxims dies, tenint en compte que coincidirà l'onada de calor amb la revetlla de Sant Joan i la campanya de la sega.
0: El govern assegura que el model d'immersió lingüística no està en perill, malgrat el revés del Tribunal Europeu de Drets Humans. Estrasburg ha rebutjat admetre a tràmit un recurs d'Òmnium Cultural i algunes famílies contra la sentència que obliga a fer una assignatura més de castellà a una escola de Canet de Mar. Segons el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, la decisió no altera l'actual model educatiu català.
20: Aquesta decisió no té cap impacte en el conjunt del sistema educatiu de Catalunya ni en la nostra normativa, i que el govern continua fermament compromès amb el model d'escola catalana, un model que té el català com a centre de gravetat per tal de garantir que tots els nanos que surtin de les nostres escoles surtin amb competència plena tant en català com en castellà, i que l'escola continuï contribuint a fer del català una llengua de cohesió social.
0: Xavier Antic, president d'Òmnium, lamenta que no s'hagi admès el recurs de l'entitat i ara espera la resolució del Tribunal Constitucional sobre l'ús del castellà a l'escola catalana.
21: Ens preocupa, però sobretot ens esperona estar més preparats davant d'una futura sentència desfavorable per part del Tribunal Constitucional. La reacció haurà de ser clara, contundent i col·lectiva. I haurem de ser tots, i no només la comunitat educativa.
0: D'altra banda, l'Assemblea per una Escola Bilingüe celebra la decisió amb un comunicat perquè considera que reforça la presència del castellà a les aules i qüestiona el model actual d'immersió lingüística. I aquest divendres acaba el curs per més d'un milió d'alumnes d'infantil, primària i secundària. Un curs convuls que ha viscut més d'una vintena de vagues i amb un conflicte educatiu encara obert, sense que s'hagi apaivagat el malestar dels docents. Davant d'aquest escenari, la consellera Esther Niubó començarà la setmana que ve trobades amb direccions, docents i famílies d'arreu del territori que s'allargaran fins al primer trimestre del curs vinent. Les associacions de famílies diuen, però, que tenen pressa perquè la situació és urgent. Ho explica Jordi de Carreras, president de FAC.
22: Deixar-ho de vacances com si no passés res, l'únic que podrà fer potser és incrementar-ho, o que si no explota just a l'inici, explotarà al cap de pocs mesos. Demanem responsabilitat.
0: Sobre la incògnita de quins passos seguiran a partir d'ara els sindicats contraris a l'acord, La portaveu de la USTEC, Iolanda Segura, diu que escoltaran la comunitat.
2: Pot ser que hi hagin accions que no suposin doncs, jornades de vaga, sinó que siguin pressions en diferents formats, això no es descarta, igual doncs, ens diuen que ja volen començar amb jornades de vaga. O sigui, la USTEC no llançarà res que el col·lectiu no vulgui.
0: Mentrestant, el sindicat Comissions Obreres, que ha signat l'acord, diu que al setembre vetllaran perquè es desplegui el que s'ha pactat. Josep Maria Mestre serà el nou director del Teatre Nacional de Catalunya. El director teatral es posa al capdavant de la institució amb una llarga trajectòria als principals teatres del país. Marta Vives.
4: Josep Maria Mestres és un dels directors teatrals més veterans i reconeguts del teatre català i estatal. Ha dirigit més de 60 espectacles al llarg de la seva dilatada trajectòria i el seu repertori inclou clàssics com Shakespeare, Brecht o Guimerà, però també dramatúrgia contemporània. Precisament els textos contemporanis catalans són un dels objectius de la seva direcció. Així ho ha dit a Catalunya.
5: A primera fila, sempre. Ara es viu un moment de la, com una edat d'or, una mica, no? Potser, de la dramaturgia catalana contemporània, però l'hem de tractar bé i li hem de posar l'aparador que es mereix amb molta decisió.
4: Mestres, que ha estat escollit per concurs públic d'entre les 40 candidatures presentades, es posa al capdavant d'una institució que coneix bé, perquè hi ha dirigit espectacles en gairebé totes les seves direccions, des de Llibertat de Rossinyol a La filla del mar, passant per La mare Coratge i els seus fills de Brecht, prevista per la temporada vinent. Mestres ha dit a Catalunya Ràdio quin és, a gran trets, l'objectiu de la seva direcció.
5: Tinc moltes ganes de repartir joc, de que la gent consolidada i tingui un lloc aquí i que el talent emergent també pugui eclosionar-s'hi.
4: A més de l'obra que estrenarà al TNC, el Teatre Lliure li reprogramarà la temporada vinent la monumental Herència de Matthew López, que després farà gira a Madrid. Després d'un any de traspàs entre Carme Portacelli i el nou director, l'encàrrec per Mestres és de 4 temporades, prorrogables a 3 més.
0: Fer cantar els arbres, del productor musical i escriptor Jordi Campó i Boada, guanya el Premi Prudenci Bertrana de novel·la. La Fundació Prudenci Bertrana de Girona, que atorga el guardó, ha fet públics la resta dels premiats. Girona, Núria Peraire.
23: El jurat ha valorat que Fer cantar els arbres, de Jordi Campó i Boada, és una història captivadora sobre una nissaga de lutiers marcada per un misteri que travessa generacions. Aquest premi a la millor novel·la està dotat amb 30.000 euros. El Premi Carles Rahola d'Assaig és per a Terra de Quixots, Dalí, Monturiol, Lídia de Cadaqués i altres empordanesos, de Joan Manuel Soldevilla. El Premi Miquel de Palol de Poesia l'ha guanyat l'obra titulada Orografia, de Joan Tomàs Martínez Grimal, i el Premi de Literatura Juvenil és per a La fuga, de l'autora Laia Aguilar. A La fuga, la protagonista, la Zoe, viu aïllada, com tots els altres nens del món, perquè són portadors d'un virus letal per a la resta de la societat, fins que decidirà fugir cap allò desconegut. La gala d'entrega dels premis de la Fundació Prudenci Bertran es farà el 15 de setembre i aleshores es donaran a conèixer dos premis més. El guanyador del Premi Cerveri a la millor lletra de cançó i el Premi Aurora Bertrana a la millor traducció.
0: I la novel·la Que morin els fills dels altres, de Roser Cabré Verdiell, ha guanyat el 55è Premi Creixells que atorga l'Ateneu Barcelonès a la millor obra publicada l'any anterior. El jurat valora la capacitat del text de sacsejar la institució familiar, el ritme ràpid i una prosa magnètica i poderosa que transporta el lector a un món ambigu.
1: Esports.
0: Amb Damià Aguilar.
24: El Barça de bàsquet ha competit a València i ha guanyat 112-113 a la pròrroga al primer partit de la final de la Lliga ACB, que és el millor de 5. Victòria contra pronòstic, un partit de nivell NBA, en paraules del nostre narrador Ernest Macià, que ho explicava així en directe a l'antena de Catalunya Ràdio.
25: Queden 29 segons pel final de la pròrroga. El Barça està guanyant 112-113. A la baixa, la Provítola. A les seves mans, la pilota pensa. La pilota està tranquil·la. L'Apro, marcat aquí per Montero. Encara l'Apro, bloqueig, continuació. L'obertura per a Claibor. S'acaba la possessió. 5, 4, 3, 2, 1. El llançament de 3. No hi va. Rebot pel València. Queden 5 segons. 4, 3, 2, 1 per la victòria. No hi va i el Barça guanya!
24: En roda de premsa, Xavi Pascual ha explicat les claus d'aquesta victòria.
26: El València no el pots guanyar si no jugues bé en atac, perquè tot i que juguis
3: defensiu, el màxim que tu puguis, ells seguiran anotant i anoten molt. Per tant, entrava dintre del partit, que teníem que jugar molt bé en atac 40 minuts. No ha sigut el cas, perquè hem tingut un quart molt dolent, però després sí que hem jugat molt bé a nivell ofensiu, per tant, contents.
24: A la pròrroga s'hi va amb un triple de Claiborne i després un tap del nord-americà que ha acabat sent el millor blaugrana amb 21 punts. 24 n'ha fet Montero pels locals. El Barça ha fet 18 triples. Al final de la pròrroga, per tant, 112-113 i adquireixen el factor camp. El segon partit també a València, dissabte a les 8 del vespre en directe a Catalunya Ràdio.
1: 3CAT Info.
24: En futbol sala, el Barça golejat per 6-1 al Pozo de Múrcia amb 4 gols de Touré. El segon partit de la final, aquí el golejador.
6: Sí, claro, creo que ha sido el mejor partido porque he metido 4 goles, pero hay mucho partido que ha sido iguales, no he metido goles, pero hoy, claro, ha sido un día increíble y estoy muy contento.
24: Són declaracions al 3CAT Info, els de Javi Rodríguez, per tant, a una victòria del títol. El tercer partit, que serà decisiu si guanya el Barça a Múrcia, es disputa dimarts de la setmana que ve. Al Mundial de Futbol han començat els segons partits de la primera fase. A Los Angeles, Suïssa ha golejat per 4-1 Bòsnia en un partit del grup B, amb 2 gols de Mazembi, un de Xhaka i un del jugador del Sevilla, Rubén Vargas, per Suïssa, i per Bòsnia ha marcat Magnić. Atlanta, República Txeca 1, Sud-àfrica 1, partit del grup A. El Tot Costa de Catalunya Ràdio ha entrevistat Joan García, el porter de Sallent, declara que és el Mundial gràcies al Futbol Club Barcelona.
7: Segur que ha ajudat, jo sempre vull més que res pel número de partits, per l'exigència que tenen aquests. Evidentment el seleccionador vol veure en escenaris que són el més similars a potser doncs, a un Mundial, a un Campionat d'Europa. Llavors, bueno, l'exigència d'aquests partits, estar en un equip de màxima exigència, jo crec que pot ajudar també el seleccionador a prendre una decisió.
24: Joan García ha parlat també d'un dels homes de moda, el nou jugador del Real Madrid, Cucurella.
7: L'hem felicitat, jo crec que és un pas important a la seva carrera, està molt content de fer aquest canvi i bueno, ens alegrem per ell i esperem que li vagi el millor possible.
24: Doncs en paral·lel, en aquesta entrevista de Joan García al Tot Costa de Catalunya Ràdio, Cucurella feia roda de premsa dient que no renega del passat i que no ha tingut cap dubte d'acceptar l'oferta del Real Madrid.
8: Jo estic molt content amb la decisió que he pres. És veritat que entenc doncs, que hi hagi en renou i que hi hagi gent que no ho entengui, però jo al final a la vida has de prendre decisions, són etapes diferents. La meva etapa al Barça no la canviaria. Al final potser estic aquí gràcies a tot el que he pres a la Masia i als meus anys al Barça.
24: El Real Madrid confirma el fitxatge d'Ibrahima Konaté per les pròximes 4 temporades. L'internacional francès té 27 anys, és defensa i fins ara era el Liverpool, un Liverpool que ha anunciat el fitxatge del català Víctor Muñoz d'Osasuna per 6 temporades i 40 milions. El Barça femení dona per perduda Salma Parayuelo, que acaba contracte el 30 de juny. La jugadora ha rebutjat l'última oferta del club. Aquest divendres el Sabadell rep a les 9 del vespre el Zamora a la tornada de semifinals per l'ascens a la segona divisió en directe a Catalunya Ràdio. Han de remuntar un 1-0. Ferran Costa, entrenador, al 3CAT Info.
9: El nostre convenciment és per dues coses. La primera, perquè hem demostrat durant tota la temporada que som capaços d'oferir un rendiment competitiu molt alt, d'oferir un joc que a part de ser atractiu, dinàmic, enèrgic, sinó que a part s'ha demostrat que ens permet guanyar partits, hem guanyat molts durant la temporada, i en segon lloc perquè ho fem a casa.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
24: Àlex Márquez podrà prendre part del primer entrenament del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP. Serà reavaluat després per acabar de confirmar el seu concurs complet. Torna després d'una baixa de gairebé 5 setmanes. Declaracions a DAZN.
10: Lo más importante estar aquí, más que físico, era también mental, ¿no? Después de una caída tan dura, volver a estar en el paddock, en el box, con el equipo, era importante, y verme otra vez encima de una MotoGP y ver, ¿no? Ir sesión a sesión. No pienso en el domingo hacer la carrera, no.
24: Aquest divendres i fins diumenge es disputa la Volta a Catalunya Femenina de Ciclisme amb Vinícia Santa Susana. Les referències catalanes són la Paula Blasi de l'Emirates i la Mireia Benito de l'AG Insurance Sudal.
1: Són dos quarts de dues.

0: Aquestes són les principals informacions. Zapatero va negar en tot moment davant del jutge haver influït en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra. Els àudios de l'interrogatori a l'Audiència Nacional, als quals ha pogut accedir 3Cat Info, recullen com va admetre haver treballat per una de les empreses al centre de la suposada trama, però rebutjant haver comès cap irregularitat. El jutge José Luis Calama ha imputat aquest dijous les filles i la secretària de Zapatero pel rescat de Plus Ultra. Des de Brussel·les, Pedro Sánchez ha traslladat la seva solidaritat i empatia a l'expresident espanyol i no ha tancat la porta a avançar les eleccions. A partir d'ara us explicarem que el govern espanyol reconeix per primer cop víctimes assassinades per la policia o l'extrema dreta durant la transició. Publica una llista amb els noms i cognoms de 63 assassinats entre el 1979 i el 1983. Catalunya tindrà el centre de computació quàntica més gran del sud d'Europa. L'empresa britànica Oxford Quantum Circuits ha escollit Barcelona per situar el seu nou centre dedicat a la recerca i al desenvolupament i a la fabricació d'ordinadors quàntics d'última generació. I us explicarem que el duet Alosa, Momi Maiga, el programa de Catalunya Música Tots els Matins del Món i Montserrat Torrent han estat alguns dels noms distingits en els 7ens Premis Alícia, els guardons que atorga anualment l'Acadèmia Catalana de la Música.
1: Esports.
0: Damià Aguilar, què destaquem?
2: El Barça de bàsquet guanya contra pronòstic a València el primer partit de la final de la Lliga ACB a la pròrroga. València 112, Barça 113, el segon partit al Palau dissabte. I el Barça de futbol sala guanya a casa el segon partit de la final contra el Pozo de Múrcia, golejada per 6-1, a una victòria del títol. Dimarts que ve, tercer partit a Múrcia.
0: I el temps, ens trobem a les portes d'una onada de calor que arribarà diumenge. Fins aleshores, la calor serà intensa o molt intensa. Aquest divendres les màximes rondaran els 38 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. El temps serà assolellat, amb alguns ruixats de tarda, al Pirineu Occidental. ...24 hores després de la seva declaració a l'Audiència Nacional, s'han filtrat els àudios de José Luis Rodríguez Zapatero responent al magistrat que l'investiga. A les gravacions, a les quals ha pogut accedir 3Cat Info, l'expresident espanyol defensa ultrança la seva innocència, desmenteix haver tingut res a veure amb el rescat de la companyia aèria Plus Ultra i afirma que si va cobrar diners de l'empresa a l'epicentre del suposat entramat va ser a canvi dels seus serveis com a consultor. Fem un repàs de l'interrogatori amb Àlex Giral Robert.
3: Zapatero va començar la seva intervenció davant del jutge Calama assegurant que mai ha actuat fora de la llei.
4: Toda mi actividad profesional ha sido conforme a la legalidad.
3: L'exlíder socialista, acusat d'haver-se embutxacat comissions per haver mediat en la injecció de diners de l'Estat a l'aerolínia Plus Ultra, va rebutjar una vegada i una altra haver fet gestions al voltant d'aquesta qüestió.
4: Que yo no he ejercido absolutamente ninguna influencia en el rescate de Plus Ultra y eso es una verdad incuestionable. No habrá nadie que pueda decir... lo contrario.
3: I també va negar haver ordenat la creació de societats offshore.
4: Es que ni sé lo que es.
3: Zapatero va explicar que va treballar per a l'empresa Anàlisi Relevante, al centre de la causa, perquè li va proposar el propietari i amic seu, Julio Martínez, i que hi va dedicar moltes hores. No hi tenia una relació contractual, va dir, cosa que va sobtar l'instructor.
4: Obviamente yo he sido el consultor principal.
5: Como tiene confianza, dice usted que no se firma ningún contrato.
4: Así es.
5: Eso, en principio... no és normal.
3: A banda, l'excap de l'executiu espanyol va refusar parlar de les joies interceptades en l'escorcoll del seu despatx, a les quals Calama es va referir així.
5: Y ahora vamos a las dichosas joyas.
3: L'excap de l'executiu espanyol està acusat de delicte fiscal i contraband per aquestes peces d'alta gamma i de tràfic d'influències i blanqueig de capitals pel rescat de Plus Ultra. Zapatero, per cert, va sortir en defensa de les seves filles, l'empresa de les quals el jutge sospita que es va fer servir per canalitzar pessics.
4: Sí. He apoyado a mis hijas, en mi opinión trabajan bien.
3: Diu que va ser ell mateix qui va recomanar els serveis de màrqueting de les seves filles.
0: Pedro Sánchez torna a tancar files amb Zapatero i ha admès per primer cop que si li tomben els pressupostos per l'any que ve, no descarta anar a eleccions. Ho ha dit el dia que el jutge Calama ha imputat les dues filles i la secretària de l'expresident socialista. Una decisió que acorrala la família de Zapatero i que genera més mal de caps al PSOE i al govern espanyol. Madrid, Àngels Lafuente.
6: Un cop més, Pedro Sánchez fa costat a Zapatero i ha reconegut que aquests dies ha parlat amb ell i que l'expresident li ha transmès que està tranquil. Confia que pugui demostrar la seva innocència i li ha reiterat el seu suport tant del govern com del PSOE.
1: Me ha manifestado toda su confianza, su inocencia, y yo evidentemente confío en esa inocencia y respaldo a José Luis y por supuesto empatizo con una situación que están viviendo su familia difícil y que necesita, pues lógicamente, del apoyo de la familia socialista.
6: Sánchez ha afegit que tots els presidents del govern han rebut regals per representació institucional i en reconeixement de l'amistat amb Espanya. I preguntat sobre la possibilitat d'anar a eleccions si no pot aconseguir el suport necessari per aprovar uns nous pressupostos, com li han reclamat des del PNB aquests últims dies, Sánchez deixava oberta la porta a aquest avançament electoral.
1: Apelo a la responsabilidad de los grupos parlamentarios y a partir de ahí negociaremos con ello. Y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos, pues efectivamente, cuando se produzcan estas hipótesis.
6: Fons de la Moncloa apunten que es tractaria d'un avançament tècnic d'uns mesos perquè la legislatura acabaria el juliol del 2027 i en cap cas hi hauria eleccions el 2026.
0: A diferència del Congrés, el Parlament sí que ha pogut debatre una moció del PP que demanava la convocatòria d'eleccions a l'Estat. La moció, però, només ha tingut el suport de Vox. Junts per Catalunya s'hi ha abstingut amb l'argument que el Parlament no és el lloc per demanar eleccions espanyoles. Escoltem el popular Juan Fernández i la rèplica del juntaire Agustí Colomines, marcant distàncies amb els de Núñez Feijóo.
7: Avui tenen una oportunitat de demostrar si tot el que han dit fins ara era sincer o era una escenificació pactada. Avui tenen davant una moció que reclama exactament allò que demanen al Congrés dels Diputats.
8: Tingui molt clar que desconfiar d'uns perquè menteixen, o et volen enganyar, o perquè són trilers, és igual. No significa tenir confiança en uns altres. M'entén?
0: I que ara hi creu aquest dijous per al govern de Pedro Sánchez al Congrés enmig de la tensió política pels escàndols que envolten el PSOE. Per una banda,

0: reformar el sistema de finançament. Sentim el portaveu adjunt dels Juntaires, Josep Maria Cruzet, i la diputada republicana, Teresa Jordà.
1: També saben que amb la seva debilitat actual no els hi queda cap altra opció que convocar eleccions.
2: Per això, des d'Esquerra Republicana, exigim anar al fons de la qüestió. Fins al fons, com diria aquell. Al fondo. Valentia, senyor ministre, que no passa res.
0: A l'altra cara de la moneda, per a Pedro Sánchez, Junts s'ha unit al PP i Vox per tirar endavant una moció dels populars que constata l'actual bloqueig polític al Congrés i insta el govern a assumir responsabilitats pels casos judicials. El PNB s'ha abstingut i la resta de socis del govern ja han votat en contra. El text que s'ha portat a votació no incluïa les esmenes en què populars i juntaires demanaven a Sánchez que convoqués eleccions i que dimarts el PSOE i Sumar van vetar a la mesa del Congrés. Recordem que les mocions no són jurídicament vinculants per al govern.
3: 3Cat Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Un informe d'Hisenda revela que el nòvio d'Isabel Díaz Ayuso va rebre 4,4 milions d'euros del grup hospitalari Quirón durant els primers 3 anys de relació amb la presidenta madrilenya, del 2021 al 2023. El document que l'agència tributària ha fet arribar a la justícia recull que els anys previs la facturació anual de les consultores d'Alberto González Amador era 3 vegades inferior. El grup sanitari, un dels més grans de l'Estat, rep centenars de milions d'euros cada any de la Comunitat de Madrid per la gestió de centres de salut i altres col·laboracions público-privades. Al si de la mateixa investigació judicial, un altre informe, en aquest cas de la Guàrdia Civil, apuntarà la hipòtesi que almenys una de les companyies de la parella d'Ayuso seria en realitat una empresa pantalla. L'Institut Armat considera que la consultora no podia donar tots els serveis que facturava pels escassos mitjans personals i tècnics que tenia. Els tribunals investiguen González Amador per frau fiscal i, a banda, per blanqueig de capitals, corrupció en els negocis i administració deslleial. Per primera vegada, el govern espanyol reconeix 63 víctimes assassinades per la policia o l'extrema dreta durant la transició. Van morir entre el 1979 i el 1983, sobretot a Madrid i al País Basc. La meitat per l'actuació i l'ús il·legal de la força d'agents policials i la resta assassinats per grups d'extrema dreta. La llista de 63 víctimes l'ha elaborat la comissió que va crear l'executiu de Pedro Sánchez sobre violacions de drets humans a persones que van lluitar per la democràcia durant la transició. Des d'Irídia, Andrea Carrera destaca que s'ha fet un pas importantíssim pel reconeixement dels assassinats, però adverteix que es queda curt perquè no té en compte les víctimes de tortures.
4: Queda coix en no reconèixer aquests altres delictes de lesa humanitat que van tenir lloc durant la transició. També creiem que estaran més enllà en un reconeixement econòmic i també hi ha d'haver investigacions penals per identificar les persones perpetradores.
0: L'informe de la comissió sí que constata que l'aprovació de la Constitució del 78 no va acabar amb les pràctiques de la dictadura i que la transició va ser una època grisa en què es van mantenir els abusos i els excessos policials. El 1980, amb Adolfo Suárez al govern, s'han documentat pràcticament 30 assassinats, la majoria atribuïts a l'extrema dreta. També es recullen 2 casos durant el govern socialista de Felipe González entre el 1982 i el 83. Més qüestions, cada cop falten més habitatges, segons el Banc d'Espanya. L'entitat eleva el dèficit de pisos i cases acumulat a l'Estat i el xifra en 750.000, 150.000 més que el càlcul de fa 2 anys. La meitat es concentra a Barcelona, València, Alacant, Madrid, Múrcia i Màlaga. Segons el Banc d'Espanya, la creació de noves llars supera de llarg la construcció d'habitatges, amb la qual cosa el problema anirà més. L'informe coincideix amb la publicació d'unes dades per part del Ministeri d'Habitatge, segons les quals a Espanya els pisos turístics o en mans d'estrangers no residents sumen 900.000. El govern espanyol insta els ajuntaments i comunitats a clausurar els 111.000 pisos turístics il·legals que s'han detectat durant el darrer any per poder-los destinar a lloguer residencial. Sobre la inflació, el Banc d'Espanya preveu que pugi encara més aquest any, fins al 3,6%. L'organisme revisa 6 dècimes a l'alça el pronòstic que havia fet al març i ho atribueix al xoc energètic. En canvi, manté les previsions de creixement econòmic, tot i que alerta d'una moderació de la demanda interna. I aquest dijous s'han fet en un clima de tensió i de llançament de pedres i ous els tres primers desallotjaments de la 60.

0: previstos dels pisos de la Rambla de la Mina, Sant Adrià de Besòs, ocupats des de fa 10 anys i on el Consorci vol reallotjar els veïns del bloc Venus que s'ha d'enderrocar. Sant Adrià de Besòs, David Àngela.
1: Primers llançaments d'aquest macrodesallotjament que ha de finalitzar el desembre davant d'una cinquantena de persones amb els ànims força encesos. L'Antonio, que espera el seu desnonament, acusa l'Ajuntament de corrupció.
2: Aquí hay gente con vulnerabilidad de verdad. Y puedo enseñar la discapacidad de mi hijo, que es verdad. Y pueden entrar en el piso que estoy, que el día 22 me desahucian a mí. Esto es una vergüenza, pero una vergüenza total. Y estamos hartos. Dicen que están para estos pisos están para los de la calle Venus. Y es mentira. Es que es mentira totalmente. Hay 15 personas. Todos lo están trasladando a la calle Marte. Queremos que lo investiguen. Que lo investiguen de verdad, porque es una vergüenza. Hay una corrupción en ese ayuntamiento de Sant Adrià que es increíble.
1: Des del Sindicat de l'Habitatge denuncien que s'han desallotjat famílies vulnerables amb una actuació de brutalitat policial vergonyosa. Els veïns adverteixen que la situació pot degenerar en un conflicte social al barri.
3: 3CAT Info.
0: Gairebé 3 de cada 10 dones a Espanya asseguren que alguna vegada s'han vist forçades a fer pràctiques sexuals no desitjades i un de cada 4 homes admet haver pagat per sexe. Són algunes de les dades de l'enquesta sobre salut sexual que ha elaborat el CIS juntament amb el Ministeri de Sanitat, la primera en 17 anys, i que també revela una societat més tolerant i menys satisfeta amb la seva vida sexual. Madrid, Dani Sainteaja.
4: Sí, l'any 2009, quan es va fer la primera enquesta, un 85% dels espanyols deia tenir una vida sexual satisfactòria, ara ho diuen el 77%, i els que asseguren tenir sexe almenys un cop per setmana ha baixat del 30 al 23%. També ha canviat la percepció de la diversitat sexual. Si fa 17 anys només 4 de cada 10 consideraven una relació homosexual tan respectable com una d'heterosexual, avui ho pensen 9 de cada 10. L'enquesta pregunta per primer cop pel consentiment i afloren diferències entre homes i dones. Un 28% de les dones afirma haver-se sentit forçada a mantenir pràctiques sexuals que no volia davant del 13% dels homes. A més, la meitat dels homes creu que un cop acceptades les relacions sexuals s'ha d'arribar al final, en contra del que pensen 6 de cada 10 dones. Això demostra que cal reforçar l'educació sexual, segons la ministra de Sanitat, Mònica García.
5: Este dato no nos tiene que hacer caer en el alarmismo, pero sí nos recuerda la importancia de la educación afectivo-sexual, para que la educación afectivo-sexual llegue antes que los algoritmos y llegue antes que las pantallas, necesitamos ofrecer herramientas para construir relaciones que estén basadas en el respeto, en la igualdad y en el consentimiento.
4: També hi ha diferències en el consum de pornografia que reconeixen el 71% dels homes davant del 25% de les dones i pel que fa a la prostitució, 3 de cada 10 homes admeten haver pagat per sexe algun cop a la vida.
3: El temps.
0: Sentim la previsió de Néstor Gómez.
6: Aquest divendres tornem a parlar d'una situació meteorològica que ens porta dos denominadors comuns, la calor i sobretot aquest sol que ens ha d'acompanyar durant tot el dia. Una matinada que encara pot deixar alguna precipitació, uns núvols que ens estan travessant des de les Terres de l'Ebre cap a les comarques de Girona. Tot això marxarà amb rapidesa i divendres serà un dia assolellat a gran part del país durant tot el dia. Només al Pirineu, fruit de la calor diurna, creixeran algunes nuvolades i s'espera que cap a l'Alta Ribagorça arribi a caure alguna feble precipitació. Tot això en un dia de calor, calor intensa, màximes de 33-34 graus a totes les comarques de l'interior, 30-32 a les valls del Pirineu, però atenció, perquè cap a ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre la màxima pot alçar-se fins als 37 o 38 graus. I aquesta calor no quedarà aquí. Anirà més durant el cap de setmana, sobretot de cara a diumenge, quan tocarem per primera vegada en aquest 2026 la xifra dels 40 graus.
3: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: Un mes després de la declaració d'emergència de salut pública pel brot d'Ebola al Congo, s'eleven a 875 els casos confirmats de la malaltia, que ja hauria fet 202 morts. El focus principal és la província d'Ituri, a l'est del país, on organitzacions com Oxfam Intermón alerten que la situació pot ser molt pitjor del que indiquen les xifres oficials. Ho explica el coordinador de l'entitat a la zona, Manel Rebordosa.
7: La resposta realment no té prou recursos per fer el seguiment dels casos. I una altra de les coses que ens ho fan pensar també és el fet que moltes de les morts que s'estan produint en l'àmbit comunitari. Et fa sentir que la gent té por, que està fora de control.
0: L'entitat també denuncia que la caiguda del finançament mundial en ajuda humanitària agreuja la situació als centres sanitaris, que estan al límit del col·lapse.
7: Un dels elements clau que es comentava en els reglaments de coordinació és que els centres de tractament d'aigua estan pràcticament al 100% de la seva capacitat. Una bona part d'ells estan al 125 o al 130% de la seva capacitat.
0: El brot està causat per la variant Bundibugyo, que no té tractament ni tampoc té vacuna.
3: 3CAT Info.
0: L'ampli operatiu dels Mossos, que a finals de maig va desmantellar 11 plantacions de marihuana en diverses poblacions de Girona, ha permès desarticular una de les bandes dedicades al narcotràfic més importants del país. I més enllà de la droga, destaquen que han pogut desfer l'entramat econòmic que els permetia blanquejar els diners. Girona, Fèlix Martín.
8: Han calgut 7 mesos d'investigació per vincular els diferents cultius a una sola banda i, sobretot, no centrar-se només en el decomís de la droga, sinó anar més enllà i escapçar una estructura econòmica milionària. Els han bloquejat 30 propietats, 19 comptes i 8 vehicles de luxe. Ho ha destacat el cap de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos de Girona, Carles Martínez.
9: No sempre podem identificar l'estructura econòmica de les organitzacions, podem veure com inverteixen els diners en immobles, en compra d'establiments, en compres de cotxes de luxe, per després sempre tenir calés, capital, que d'una forma o d'una altra després reinverteixen en el negoci, no? En aquest cas hem pogut descobrir tot això.
8: Dels 28 detinguts, 6 han ingressat a la presó com a presumptes caps de la banda, tots homes, i la majoria de la mateixa família de Girona.
0: Catalunya tindrà el centre de computació quàntica més gran del sud d'Europa. L'empresa britànica Oxford Quantum Circuits ha escollit Barcelona per situar el seu nou centre dedicat a la recerca i al desenvolupament i a la fabricació d'ordinadors quàntics d'última generació. S'hi invertiran 92 milions d'euros i es preveu crear 210 llocs de treball en els pròxims 5 anys. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha presentat el projecte al costat del director executiu de la companyia.
10: I és un dia important, és un dia en què fem el futur, portem el futur al present. El senyor Jerome Mugabe ho ha explicat, no? Passar de les promeses a les realitats, ha dit ell, no?
0: L'empresa té com a objectiu iniciar la seva activitat a Barcelona abans de final d'any. La companyia va néixer a l'entorn de la Universitat d'Oxford i compta amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i el govern espanyol. I a l'OSA, l'òpera Benjamina Portbou, d'Antoni Ros Marvà, Montserrat Torrent i Tots els matins del món, de Catalunya Música, han estat alguns dels distingits en els Premis Alícia 2026, els guardons que atorga anualment l'Acadèmia Catalana de la Música. Alosa ha rebut el Premi al Talent Emergent per la seva proposta d'arrel tradicional i Momi Maiga ha estat distingit amb el Premi a la Interpretació per la gira Cairo. Irene Reig ha guanyat el Premi Alícia a l'autoria pel disc Ànima i l'òpera Benjamina Portbou d'Antoni Ros Marvà ha estat reconeguda en la categoria d'interdisciplina. El programa de Catalunya Música Tots els matins del món ha rebut el guardó en l'apartat de periodisme musical i divulgació musical. Sentim Maria Montes, una de les conductores del programa, al costat d'Esther Pinart en el moment de recollir el guardó.
11: En un món on ens volen separats, malfiats els uns dels altres, enfadats i distrets, nosaltres creiem fermament en la música, la cultura com a refugi de resistència. Una resistència que es basa en la cultura, la llibertat i la bellesa, enteses com un dret per tothom. Per tant, moltíssimes gràcies a tots per aquest premi avui.
12: Moltes gràcies.
0: El Premi Alícia 2026 a la trajectòria ha estat per l'organista Montserrat Torrent, de 100 anys. Torrent agraïa la distinció amb aquesta emoció.
13: És una cosa que m'omple de satisfacció, d'orgull, i al mateix temps penso que me'n sento una mica indigna de rebre tant premis. Sí, els comparteixo sempre amb tot el col·lectiu organístic. Penso que quedar-me per mi sola seria egoístic, però compartir-ho amb tots els que hem lluitat per fer que l'Orga tingui una dignitat musical.
0: A l'acte de lliurament dels premis que s'ha fet a l'Auditori de Barcelona hi han actuat Marc Pujol, Ferran Palau i Bruna González, el cor Apropa i el cor 6 punts, entre d'altres.

0: El Sonar ha arrencat aquest dijous a la Fira Gran Via de l'Hospitalet, fins dissabte pel Festival de Música Electrònica, i passaran artistes com The Prodigy, Amelie Lenz o Cabaret Voltaire. Mentrestant, en plena febre de la intel·ligència artificial, el Sonar Més D reivindica el factor humà i moltes instal·lacions de l'exposició central proposen redefinir la nostra relació amb la tecnologia. Així ho explica a Catalunya Ràdio la seva cocomissària, Cristina Checa.
1: Doncs això, com podem recuperar aquest internet, no?, on era tot compartir coneixement, on era una web feta a mà, etcètera, no? I què és el que ha passat amb l'internet actual, que ja no està tant a les nostres mans. Després també espiritualitat i tecnologia, interacció màquina i humà.
0: Un dels moments destacats d'aquest dijous ha estat el concert del pianista de jazz Ignasi Terraza, que ha tocat en duet amb un sistema d'intel·ligència artificial. Enguany, el Congrés d'Art, Ciència i Tecnologia estrena ubicació a la Llotja de Mar de Barcelona i per primer cop ven entrades de dia exclusives.
2: Esports
0: amb Dani Aguilar.
3: El Barça de bàsquet ha guanyat 112-113 a la pròrroga a València, el primer partit de la final de la Lliga ACB, que és el millor de 5. Una victòria contra pronòstic. Al final del partit, el narrador de Catalunya Ràdio, Ernest Macià, ho explicava així.
4: Ha guanyat el Barça, ha fet saltar la banca. Segona victòria del Barça aquesta temporada aquí, quan pitjor millor. Xavi Pascual, que ja va guanyar la Lliga del 2014 contra tot pronòstic, acaba de fer saltar la banca, les cases d'apostes, el sopar del senyor propietari d'aquest club d'aquí, tot ha saltat pels aires, bum! Aquest vespre el Barça ha guanyat a la pista del València i la final pren un caire d'esperança.
3: I després Darío Brizuela ha fet aquestes declaracions a Catalunya Ràdio.
5: Siguen siendo el mismo equipo, siguen teniendo ahora el siguiente partido en casa y bueno, ellos tienen sus jugadores con muchísimo talento, tienen una forma de jugar que es muy difícil de competirles de tú a tú, pero bueno, nosotros también tenemos jugadores con mucho talento y nuestras armas y bueno, ahí estará la batalla.
3: I les declaracions de Pedro Martínez, el tècnic del València.
6: Hem de donar també valor al rival, que ha estat molt encertat, ha tirat molt bé de 3 punts. Nosaltres hem començat el partit, jo crec que hem fet un molt bon esforç. No tenien que haver arribat a la pròrroga, han tingut també una opció de guanyar. Bueno, doncs ja està, a pensar, a passar pàgina, a millorar i a pensar en el següent.
3: A la pròrroga s'hi va amb empat a 101, amb un triple de Clyburn i després un tap del nord-americà, que ha acabat sent el millor blaugrana amb 21 punts. El Barça ha fet 18 triples i amb aquesta victòria li pren el factor camp al rival del País Valencià. El segon partit serà també a València, dissabte a les 8 del vespre en directe a Catalunya Ràdio. En futbol sala, el Barça ha golejat el Pozo de Múrcia 6-1 amb 4 gols de Touré, el segon partit de la final. Els de Javi Rodríguez a una victòria del títol.
7: Vamos a ir a Murcia con la intención de sentenciar y como si fuéramos 0-0 en la eliminatoria. Si vamos allí pensando que vamos 2-0, que no pasa nada si perdemos, que habrá un cuarto y que si hay un quinto es en el Palau, eso no lo queremos nosotros, ¿eh? Este equipo tiene mucha hambre, tiene mucha ambición y queremos ganar el martes en Murcia.
3: El tercer partit es disputarà dimarts de la setmana que ve, efectivament. El Mundial de Futbol han començat els segons partits de la primera fase a Los Angeles, Suïssa 4, Bòsnia 1 del grup B i Atlanta, República Txeca 1, Sud-àfrica 1 del grup A. El Tot Costa de Catalunya Ràdio ha entrevistat Joan Garcia, el porter de Sallent, declara que és el Mundial gràcies al Barça.
8: Segur que ha ajudat, jo sempre vull més que res pel número de partits, per l'exigència que tenen aquests. Evidentment el seleccionador vol veure en escenaris que són el més similars a potser doncs, a un Mundial, a un Campionat d'Europa. Llavors, bueno, l'exigència d'aquests partits, estar en un equip de màxima exigència, jo crec que pot ajudar també el seleccionador a prendre una decisió.
3: Ha fet roda de premsa el nou jugador del Real Madrid, Marc Cucurella, que no renega del passat i no ha tingut cap dubte d'acceptar l'oferta blanca.
9: Jo estic molt content amb la decisió que he pres. És veritat que entenc que hi hagi en renou i que hi hagi gent que no ho entengui, però jo al final a la vida has de prendre decisions, són etapes diferents, la meva etapa al Barça no la canviaria. Al final potser estic aquí gràcies a tot el que he pres a la Masia i als meus anys al Barça.
3: El Madrid confirma el fitxatge d'Ibrahima Konaté per les pròximes 4 temporades. El defensa internacional francès té 27 anys, ve del Liverpool, un Liverpool que anuncia el fitxatge del català Víctor Muñoz de l'Osasuna per 6 temporades i 40 milions. El Barça femení, mentrestant, dona per perduda Salma Parayuelo, que acaba contracte el 30 de juny. La jugadora ha rebutjat l'última oferta del club. Aquest divendres, el Sabadell rebrà a les 9 del vespre al Zamora la tornada de semifinals per l'ascens a la segona divisió en directe a Catalunya Ràdio. Han de remuntar un 1-0. Àlex Márquez podrà prendre part al primer entrenament del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP aquest divendres. Serà reavaluat després per acabar de confirmar el seu concurs complet. Torna després d'una baixa de gairebé 5 setmanes. Declaracions a DAZN.
2: ¿Hasta dónde podré apretar, no? Si vale la pena seguir adelante o mejor parar y ver cómo estoy. O sea, que es así, es ahí donde quiero ir. Como dijo mi hermano ayer, estás para... Dice, mira, ahora que estáis de fútbol, pues mira, un futbolista estás para entrar en el 80, ¿no? Y jugar 10 minutitos, pues estoy así, ¿no? Para jugar un ratito y ver a ver cómo estoy al partido siguiente, pues esto es como estoy aquí para eso.
3: Aquest divendres i fins diumenge es disputa la Volta a Catalunya Femenina de Ciclisme amb inici a Santa Susana. Són 140 ciclistes en 21 equips. Les referències catalanes són la Paula Blasi de l'Emirates i la Mireia Benito de l'AG Insurance Sudal. El barceloní Marcel Camproví de l'equip Pinarello ha acabat segon a la segona etapa de la Volta ciclista a Suïssa de 158 quilòmetres amb sortida i arribada a Locarno. Camproví ha entrat amb el mateix grup que el guanyador del dia, el francès Romain Grégoire de la France DG. Tadej Pogačar és líder.
10: 3CAT Info.

0: Zapatero va negar en tot moment davant del jutge haver influït en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra. Els àudios de l'interrogatori de dimecres a l'Audiència Nacional, als quals ha pogut accedir 3Cat Info, recullen com l'expresident espanyol va admetre haver treballat per una de les empreses al centre de la suposada trama, però rebutjant haver comès cap irregularitat. El jutge José Luis Calama ha imputat aquest dijous les filles i la secretària de Zapatero pel rescat de Plus Ultra. Des de Brussel·les, Pedro Sánchez ha traslladat la seva solidaritat i empatia a l'expresident espanyol i no ha tancat la porta a avançar les eleccions si no aconsegueix aprovar els pressupostos de l'Estat. El govern de Donald Trump defensa l'acord amb l'Iran davant les crítiques internes als Estats Units i les d'Israel. L'ayatollah Khamenei admet que va acceptar amb reserves el memoràndum d'entesa i diu que l'obertura de la segona fase de les negociacions amb Washington no implica assumir el seu punt de vista. Ucraïna intensifica l'ofensiva i colpeja Moscou en l'atac més massiu des de l'inici de la guerra. Més d'un centenar de drons han impactat contra la refineria més gran de la capital per segon cop en 3 dies. El Kremlin no reconeix la crisi energètica, tot i que ara es veu obligat a importar combustible. El govern defensa que la immersió lingüística a les aules catalanes no està en perill, malgrat l'últim revés del Tribunal Europeu de Drets Humans. Estrasburg ha rebutjat el recurs que havien presentat Òmnium Cultural i diverses famílies contra la sentència que obliga a fer més castellà a una escola de Canet de Mar. 5 incendis cremen una 30ena d'hectàrees a les comarques de Lleida. La majoria s'han produït en zones agrícoles. Els bombers alerten que les altes temperatures d'aquests dies, la campanya de la sega i la revetlla disparen el risc de foc. Josep Maria Mestre serà el nou director artístic del Teatre Nacional de Catalunya en substitució de Carme Portacelli. Mestres, que té un mandat inicial de 4 temporades, ha dit a Catalunya Ràdio que entre els seus objectius hi ha que comparteixin espai, noms consolidats i talent emergent.
1: Esports.
2: El Barça de bàsquet guanya